0: Tant d'un piano. De vegades estava damunt. Richard Clayderman, sí. Que meravella.
1: Que ha sonat molt en les sales dels dentistes del món.
0: En els ascensors i en els centres comercials. I crec que no hi havia centres comercials en els 80, quan triomfava sí, Richard Clayderman d'altra banda.
1: Però la intencionalitat està en qui ha escollit la cançó, el títol de la cançó, Sacrifici.
0: Sacrifici.
1: El protagonista de la novel·la.
0: Molt bé. Que és d'Elton John, d'altra banda, la cançó.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, fenomenal.
1: Però te l'ha buscat en versió Richard Clayderman. Per què te pogueres clavar en mi?
0: No, és que m'encanta com connecta Gemma els temes i com ambienta la... Un poc fa preàmbul a la xerrada que anem a fer a continuació. Bueno, anem al gran que
1: s'enrotllen con les persianes.
0: És l'última novel·la de Lorenzo Silva. Dita així, sí. Dius, ostres, que guai, mola.
1: Temazo.
0: Un dels autors referents de la nostra literatura contemporània, molt estimat, molt llegit, molt volgut. Perquè, home, en general, per les seues novel·les, les policiaques, com que està en València Negra, també, però un poc la cosa del noir i tot això, les històriques, també. 2,5 milions de lectors. Igual ens en queda curts.
1: Bueno, tots recordarem La flaqueza del bolchevique, Carta blanca, la trilogia de Getafe, bueno, moltíssims, posa quatre. Ja va demostrar l'estima per Àfrica, que reenganxa la novel·la de Wii a escriure del Rif a Llevala o Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos. I, per descomptat, recordem a molt de gust la sèrie protagonitzada pels investigadors Bevilacqua i Chamorro. Hombre, temazo. A més, ens va fer disfrutar amb L'alquimista impaciente, flipant premi Nadal a l'any 2000, o La marca del meridiano, flamant premi Planeta 2012. Poca broma, que Lorenzo és advocat. Ostres. O anava per advocat, però fa dècades que es dedica a escriure de forma prolífica.
0: No sé si portaria un cas, ara mateix portaria la defensa d'algun cas de relumbrón.
1: No, no,
0: no, no, no crec.
1: Que són 30 anys escrivint la persona, llibres, i quasi 90 llibres. Què?
0: Quasi 90 llibres.
1: Molt prolífic,
0: però no
1: i
0: pot ser
1: molt de cura, molt de
0: piquipala. Lorenzo Silva porta escrivint apenes...
1: 30
0: anys. Com passa el temps. Mira, estarem després en els 30 anys de l'Habitació Roja, la banda valenciana,
1: sí.
0: tan reconeguda.
1: Estava jo fa 30 anys al querer de la meva vida.
0: I ara també.
1: Ara al querer con experiencia.
0: Bueno, hi participa, a més, en les jornades de València Negra, ja sabeu, el certamen de cultura noir, en realitat. Així que, Lorenzo, què tal? Sempre és un plaer, rebre't. Com estàs?
2: Molt bé, bona vesprada.
0: Que bé te veo, Nos alegramos.
1: Comencem per ahí.
0: Buen rollo, ¿no?, con València Negra, además, ¿no?
2: Sí. Mira, que yo vine a hacer ese festival en la primera edición y soy testigo de lo, sé lo difícil que es poner en pie un festival de cualquier cosa, pero más cultural, porque lo he hecho, ¿no? Pero sé lo difícil que lo tuvieron ellos. Tienen mucho mérito lo que ha levantado, ¿eh? No sé si sois conscientes
0: de los
2: valencianos.
0: Sí,
1: Santiago es colaborador nuestro.
2: De lo que han levantado. Bueno, vosotros lo sabéis, pero no sé si la ciudad es consciente de lo que ha aportado esa gente y de que ha levantado un festival de primera fila.
1: Queremos explicar que a las 5:30 tienes en el Club de la Lectura eso, un análisis o una reflexión sobre Recordarán tu nombre. És en la Biblioteca Municipal Carlota Reig Salvà, al carrer Francesc Martínez, per si algú pregunta. Però és que esta novel·la a la que faig referència, de la que parlarà el Club de Lectura, té a veure també amb la que ens presenta avui. Després ens ho xerrarà. Perquè a l'essa de la vesprada sigues con Innocència Tràgica, que presenta Ramon Palomar. Innocència Tràgica? De què hablaréis ahí?
2: Eso es una idea de Ramon Palomar. Él sabrá.
0: Le gustaban las dos palabras, las mezcló.
2: Él sabrá.
0: Claro, porque hay cosas que acaban en tragedia desde la inocencia.
1: Puede ser. Primero.
0: O hay inocencias que pueden desembocar en tragedia. No sé, no sé por dónde lo vais a enfocar.
1: Mira.
2: Bueno, a veces también es que hay inocentes que acaban condenados y ajusticiados.
0: Inocentes que acaban condenados. Justamente.
1: El nostre protagonista, perquè ens presentes a més, i per això t'hem convidat a vindre així, la teva última novel·la, Con nadie fa referència. Con nadie fa referència a l'expressió pues, no casar-se amb ningú, però no vol dir ser neutral ni equidistant, sinó mantindre't en els teus principis. Ara ho explicarem una miqueta més i millor, i actuar segons la consciència de cadascú, que és el que va fer en la seva vida i en la seva carrera el general Miguel Campins. El militar va ser afusellat per no voler sumar-se, perquè això se pot trobar en qualsevol poquet que escarra.
0: No fem spoiler, no?
1: No fem spoiler.
0: Bueno, que era el collà, igual el personal.
1: Era el collà, mola todo.
0: I que
1: Lorenzo ha tingut que vindre al collà i a estudiar. Pues va ser afusellat per no voler sumar-se en primera instància al cop d'estades militars contra el govern republicà en el 36, per això l'afusellaren al mes d'agost del 36, després d'un judici sumaríssim. No sé si dir injust, ara ho veurem.
0: Innocència Tràgica, igual.
1: I el mateix dia... Per cas ho succeïa. Ell vivia en Granada,

0: Sempre és un goig llegir a Lorenzo Silva i poder-lo escoltar en xerrades, col·loquis i entrevistes. Així que no vos perdau esta novel·la. I tampoc vos perdau si aneu a Altea i voleu menjar bona carn d'una banda i bons arrossets d'altra banda, la cuina de Ca Joan amb Joan Abril i la cuina a Sambra de Vicenç Aragosí, especialistes o especialistes en aquestes matèries que vos diades i que s'ajunten tots dos en un nou projecte anomenat Murmur que podem considerar irresistiblement deliciós. Ens els presentava el nostre gastroturista Vicenç Gil.
1: Serà bonic, això. En esta melodia, cada dilluns, arriba a estes horetes l'hora de parlar de les coses de menjar, però de menjar, de disfrutar, de que ens facin feliços en una taula, i així en el territori de la Comunitat Valenciana tenim tant de bo i tant de privilegi. Imagineu que ara fem un exercici d'imaginació i ens n'anem a la platja de l'Olla, allà en Altea.
0: És un sí.
1: O muntem dalt.
0: Bé.
1: Allí, al mirador, que hi ha la banda de dalt, on està l'església i tot allò.
0: També, és un sí.
1: I una volta que ja has pegat...

0: una voltieta d'això, ens agarra gana. I dius, ostres, que és hora de dinar. I estem en Altea.
1: Sí, però vull...
2: Però jo voldria...
1: Quiero gozármelo, baby.
0: Ostres, una carn, per exemple. Una carn. Ben torradeta.
1: I el nostre gastroturista, Vicent Gil, ens diu què hem de fer.
3: Hola, Vicent. I jo molt bona vesprà, jo m'he passat molt de temps que quan deixia de l'autovia i creuava per allà davant i deixia Cat Joan, això és una segona tira. Tindré que vindre algun dia així i tal, perquè jo, com sóc un carnívoro confés i declarat, i un dia grava amb el meu amic Pedro, diu, va, vamos hoy a Cat Joan. I, bueno, un escàndalo.
0: Un escàndalo. Perquè... O dos, si són pequeñitos.
3: No, realment van ser dos escàndals.
1: Definís l'escandalera, va.
3: Perquè una va ser un xuletó de 45-50 dies de maduració, no va estar mal, i l'altre, i ara teniu que provar este. De un any i una setmana, de 53 setmanes de maduració, i jo el veia en tota la grasa, en un color groc.
1: Mira,
3: es
1: va la boca, ahí va de
3: Jo dic, però això... I a voltes...
0: Només quan... li faltava que parlar.
3: Claro, jo pregunto i la gent me diuen, però, che, un any, això estava bo. Dic, estava bo. Té un sabor molt intens.
1: Sí, senyor.
3: Té que agradar molt la carn. Hi ha gent que li agraden sabors més suaus i tal. Però, bueno, ahí tenim així el rei de la maduració, a uno dels... Jo crec que dels més icònics que tenim en la Comunitat Valenciana, que a Joan, a Joan Soldevila. Joan, què passa en les mauracions?
0: Què tal, Joan?
4: Bones tardes, què tal?
0: Una miqueta,
4: bones tardes, què tal, com esteu?
0: Bé.
4: Bé, les mauracions, però, bueno, al final ha sigut una miqueta una revolució de tot el sector càrnic. Sí, pense sí. Que... Bueno, ara estem pegant un passet darrere, estem baixant una miqueta la potència, estem posant una miqueta més alerta, no? I bueno, per mi ha sigut un espectacle, per mi i pel públic, perquè al final sense el públic no podem fer res. Però la veritat que aquests sabors que es aconsegueixen, aquestes fixacions en escala, aquestes ternures, pues bueno, la veritat que és espectacular tant per comensal com per nosaltres que ens dediquem al món de la carn, i al final pues, quan tu la tua fana la veus plasmada i dius, ostres, pues molt guai, si ha valgut algo.
3: Eres un obsessiu, no sols de la carn, sinó del producte en general. Tot el producte que podem tastar en Cat Joan és un espectacle.
0: Les carxofes també parlen.
3: Hombre, però no, dili a la meva dona els berberechos, que ella sempre diu, cada volta això diu, ui...
1: Les closques a mi flipen totes.
3: Ella ho conta i diu, el berberecho més gran que m'ha menjat en ma vida. Dic, carinyo, això ho digueres l'any passat jo quan vam vindre. Ella sempre repeteix, però a més... Ell és dels que el producte el sagrat toquetejar-lo lo mínim.
4: A mi Ricard Camarena, quan començàvem, em comentava, Joan, el teu producte ni el toques, el roses. Rosalo, sabes Rosalo. I bueno, li han fet cas a Ricard.
1: Però el que s'has de fer és controlar el procés, vull dir que siga el millor producte. Bé, les carns, sí. És des de la procedència de l'animalet, el que l'animalet ha menjat, com s'ha criat, l'educació que ha rebut.
3: Però mira, sí que...
1: Si és de bona família, tot això conté, no?
3: N'hi ha una cosa
4: conta,
3: que...
4: Tot suma.
1: Després ja ve la maduració.
3: Tinc curiositat, jo, Joan. Només carn de bou i de vaca. No t'has volgut complicar la vida en més històries?
4: Bueno, ara toquem una miqueta de cordes lechal, tant siga la paletilla com són els xulletetes xicotibos, els de lechal. Al principi sí que tocaven més coses, però bueno, al final n'hi ha que centrar-se en un producte i no tocar més, i en aquest producte ser el millor, o sigui, buscar-li totes les voltes per poder treure el major jugo.
3: Ara podré portar la Madonna, perquè ella diu, no, és que com allí l'únic que menges carn eres tu, ara si tens xulletetes...
4: Clar, li fem un tros de peix
3: entonces sí. Escolta, i bueno, ho comentàvem abans d'entrar, tens sardines valencianes del Cantàbric, de Rafa López.
4: Home.
1: Perquè les sardines valencianes naden on volen.
3: Venen del Cantàbric, exacte. Palco són valencianes.
1: Home, ja.
3: Que és el millor producte. Però els espàrrecs de Navarra... Vull dir que...
4: Sí, cada zona... Jo penso que cada zona tenim un país espectacular i cada zona té el seu producte, i la veritat que pues intentem en la seva estacionalitat pues tindre el producte
3: a banda
4: en casa.
3: De que tu tens la teva horteta.
4: Seguim en ella, ella. Sí, anem fent tomaquetes, anem fent bebreres, anem fent una miqueta de tot, sí.
3: Bueno, i una cosa que a mi me meravella de Cat Joan, que són els salassons.
1: Ole, ole.
3: I que en la Marina són molt de salassons.
1: Sí.
4: Pues sí. És la veritat. Un salat ben treballat i una bona tomaca, Podem,
1: ja està,
4: podem
1: ja
4: fer-ho amb altres garres.
1: Ja està, sí. D'això d'oli per damunt, ratxa d'oli, una moixama bona, un huevo, jo
4: què sé. Una bona hueva. O, i al final, poesia. Un capellà.
1: Un bon
4: capellà.
1: Un
4: bon capellà ben torraet a la llama, això és una virgueria, això és una barbaritat.
3: Menos mal que fa poc que he candidat. Menos mal.
4: Vicent, una miqueta de salat encara em podia cabre.
3: Això sí.
4: Això no hi ha problema.
3: No, això sí, no ho han pensat. No ho han pensat. Escolta, i bueno... En Cai Joan anava tan bé, que n'hi havia molts clients de madrilenys que li diuen, oye, ¿por qué no montes algo a Madrid? ¿Y por qué no montes algo a Madrid? I la més agarratge era a Madrid.
4: No vam anar a Madrid, així no va ser. Sí, la veritat que va ser una experiència espectacular. Van tindre els accidents que van tindre, però bueno, al final de la vida...
3: Dos accidents. Va patir dos incendis,
4: sí. Van fer dos incendis grans, però bueno, al final està tot marcat i les coses estan per superar-les. Pense que al final totes aquestes coses pues, mos fan més durs, mos fan veure les coses d'una altra manera, n'hi ha que treure-li els punts bons i ja està.
3: Clar, que al final has dit, si tinc que diversificar, millor fer una Altea que anar-me'n a Madrid, sempre podré controlar-ho més a prop. I bueno, has vingut acompanyat de Vicent Saragossí, que a mi em fa molta gràcia, perquè ells tenen un vídeo en Instagram que se presenten els dos. Jo sóc Joan Abril, i ella diu, no, jo sóc Vicent el de Asambra. Ell no diu Vicent Sabrina, no, Vicent el de Asambra.
1: Eres el de Asambra.
2: Què tal, Vicent? Com estàs?
5: Bona vesprà. Bona vesprà.
3: Escolta, i com va ser això? Que tu anaràs a buscar a Joan, Joan te va buscar a tu, de cop per reprendre, girar un cantó i sabeu xocar? Què ha passat ahir per aquest invent que heu fet nou ara?
5: Bueno, Joan i jo ens coneixem de fa anys, inclús ja vam tenir un negoci conjunt fa anys, i la veritat que la relació sempre ha sigut molt bona, i pues, sempre que ens juntem pues, tenim el negoci en ment i pensem en estaria bé això, estaria bé allò, i ja està que ha quallat.
3: Ha plegat el moment.
5: Ha plegat el moment.
3: Perquè a Sambra, per exemple, era un local més d'arrossos, de menjars casolans, de menjars típics...
5: De cullera, sí.
3: I ara, de cop per repent, el local nou, que s'anomena Murmur, que ara mos explicaràs el perquè del nom, Murmur, arròs i brases. Per què és? Perquè l'arròs és pel migdia i les brases per la nit, això com funciona?
5: Bueno, més que res perquè Joan és més de brasa i jo som més d'arròs. Entonces és com la unió dels dos, i com que aporta la part i la sabidoria de la brasa, i jo un poquiu, molt lluny de Joan, no? Que és un expert del sector, però aporta un poquet de la part de l'arròs, claro, que és el que domina un poquet.
3: Altea, que sigui la cúpula del Mediterrani, i tenga ixe tros tan ibicenc i tan... Però jo crec que és probablement el raconet més cosmopolita que té la costa alacantina. Allí teniu guiris de tot arreu. I això és quan t'aplega la nit, també te demanen un arrosset.
5: Sí, sí, per supost. Passa que ells venen antes. El que per nosaltres és dinar tard, per a ells és sopar pront.
3: O sigui, que ells sopen allà a l'Esada de Prat i demanen la paella.
5: Sí, sí, sí. A
4: l'Esada de Prat ja tenen la paella.
3: O sigui, si és un berenar o és un sopar.
5: Sí, sí.
3: I vos comentava jo antes d'entrar que esteu en un lloc que evidentment no és de pas, ja que anar a buscar-vos això, en ningú moment vos ha coartat, heu dit, mos dona igual, vosaltres anem ahir que segur que triomfem.
4: Bueno, al final n'hi ha que fer les coses ben fetes, defendre el producte, fer les coses en temps i en hora i quan Déu mana, i al final què cosa més xula n'hi ha d'alçar-te un diumenge, agarrar-te la teva dona i dir mon anem, com si mon anem d'expedició, mon anem així, com anem allà, correcte, i dir, che, i dinar de categoria. Pues bueno, a veure, tenen el club de tenis d'Altea, que la veritat que és un puesto espectacular, estem dins i estem fora del poble, perquè està ja el poble quasi que s'ho ha menjat. Lo bo que tenim ahí, pues, al final és pues, que no sents motos, no sents cotxes, no sents res, ni una tranquil·litat espectacular.
3: Sona molt tranquil·la.
4: Sí. Entonces, pues bueno, pues Vicent me lo va proposar i ja em va dir, a córrer l'any, no tenia manera d'escapar-nos d'ahí. Ara, pues suerte i el toro. Així no va ser.
2: El nom, Murmur, és això, una Murmur. Paraula... Té una sonoritat
1: molt
2: xula. D'on ve la idea? Sí.
5: Bueno, en... Murmur significa el soroll que fa la ola al tornar, no? La ola del mar al tornar, I pues, parlant de l'agència d'imatge i comunicació i això, en la que treballem, pues, mos feia preguntes a què mos recordàvem el mur i el lloc i què és el que buscàvem, no? Pues, al final nosaltres som molt del poble, nosaltres som els dos alteans.
4: S'imagines?
5: I, pues, claro,

0: volíem algo que representara, no? I al final que més que el soroll de la mà.
1: A més, ara que estàs mencionant, no sabia, perquè imaginava que tindria més a veure en la paraula castellana de murmurar, no? Quan hi ha algú que murmura, no? Que susurra, no? Que parla, diguem-ne, en veu baixa, o algo així. Però no tenia ni idea de que era el so la de la ona quan, sí. quan torna. Quan
2: mira, que Ximo també és del poble mariner, eh? Aquell és Pixaví, ell és de Gandia.
1: La ona, quan torna en la platja de Gandia... Però quan torna en una platja de pedres...
3: Ah, està.
1: Això és, mira, el so més zen, més brutal,
3: brutal
1: que ho puga usar per a dormir, per a relaxar-se, no hi ha una altra. És veritat, és que m'encanta.
3: I si d'avui t'agarres un dia d'eixos que fa que olor a salitre i dius, buah, te sents a la costa de la mar i és impressionant. Sí, sí, sí. Impressionant.
1: De veritat que sí. Jo crec que la nit que millor, més profundament, més relaxat de la vida del món he dormit va ser una nit a Campomanes. Va ser una Pasqua, que va ser una Pasqua boníssima, de xamba vestint d'una primera línia, perquè va ser una cosa d'última hora i tal, i jo en la tornada jo encara no me'n recordo de Sant Somier en aquella nit. És una passada.
4: Nosaltres ho hem viscut en Altea, perquè la Michelle té apartament a primera línia.
1: És que això
4: i diria jo, hem experimentat i aquest murmur en primera persona.
1: Que és orgàsmic, això. És que és una cosa que no ho ha viscut.
4: És absolutament meravellós.
1: Això s'ha de viure una volta en la vida. I si tens un apartament que té... Arriba un acord en el teu amic i te ho deixa una nit o el que sigui, o te'n vas a un hotel, això s'ha de viure.
2: Escolteu, anem a arreglar-ho, perquè Joan també va tenir una iniciativa en uns apartaments allà en Altea, això, que està en marxa.
4: Que Joan és valent, com el sí.
2: Ell no para.
3: Diners no en tindrem mai, però en cert i trastos en tindrem és que vulguem tindre. Això mai mos faltarà. Però sí, mos vam clavar ahir en una història del casc antic. Tenim ahir quatre apartaments turístics que la veritat que són espectaculars. Perquè tenen, a veure, perquè tenen unes vistes, no, perquè és que Altea dona per tindre unes vistes espectaculars. I el que estava dient ara mateix a Ximo recordava al principi de Tildos, jo i la meva dona...
2: Aneu a provar-los, no?
3: No, collons, ja estem en la prova.
2: Sí.
3: I me'n pujàvem igual a les 6 del matí i veies quan alçava el sol i és que senties hasta les oles de baix que dius, és que és impressionant.
4: És impressionant.
3: És impressionant.
2: I els amaneixers que ahir en Altea el sol ix per darrere del... Com se diu?
3: Del penyó.
2: El penyó de Toix.
3: No, penyó de Faig.
2: Això és el penyó de Faig.
3: Sí, penyó de Faig. Bueno, morro de Toix i penyó de Faig, correcte.
2: Morro de Toix, exacte, sí, sí.
3: Sí.
2: Espectacular.
3: Sí. El raconet aquell és...
2: I el castell de l'Olla també esteu que veure d'allí dalt, vamos, d'aquella manera.
3: El castell de l'Olla brilla, en el poc es brilla.
4: Pues si tot això ho adobes, amb una carneta de les de Joan, amb un arrosset dels de Vicent...
1: Que meravella. Jo tornant a lo de la carta que comentava Vicent, no?, que l'amic Joan és un mestre del procés de la brasa i de l'elaboració de la carn, tinc ahir clavat com el primer dia... El dia que me portareu a veure el procés de maduració de cans allà dins, que entenc que igual no devia contar-ho, però
3: és un
1: privilegi que tinguereu, diguem-ne, els amics. Però també entenc que no és perquè anar allí, Ximo, o anar allí, que és una cosa que si algú mostra interès, quan sou tan apassionats, és que te peguin una volta per allí, que t'ensenyen les carxofes, mira, i així es fa amb la brasa, i així i esta carn, i vas a menjar-te un tros d'esta carn i dius... Però que meravella. Crec que fer això, traslladar aquesta estima, que el remat és cultura també, està molt guai que ho feu també, aquesta divulgació, no?
3: Claro, si és que la gent puga entrar dins d'una cuina i veure el que es treballa, com es treballa, que puga entrar dins d'una nevera, que veus el producte en feo, com dic jo, perquè el producte està en feo, quan dic a la taula ja va
4: volar, ja va ben arreglat.
3: O sigui, que al final, que el veig que és del quilòmetre zero d'on va, o sigui, per mi és espectacular.
2: Però i va ser una lliçó... Damunt que això és improvisat, eh? No és que ell prepara per si algú ve... No.
3: No, a mi m'agrada que la gent...
2: Tu ho veus tal qual, no és que està...
1: Estan allí penjades les banques.
3: Sí, literalment.
1: En el cuny.
3: Sí.
1: I tu li parles de tu, clar, perquè tu les coneixes...
3: Home, ja són de la família.
1: Estava allí dient, bueno, bé, ja veurem quan arriba el moment de disfrutar-lo.
2: No, però ella...
1: No, però mola molt.
2: Té les càmeres de mauració, allí a l'entrada la gent pot veure les peces, i més, quan tu demanes, que dius, de quant? Doncs d'aquilo i mig. És més atrevís demanant d'aquilo i mig. I en si ja te la porten...
1: Però tu sols quilo i mig?
2: Sí.
1: Ja, Vicente.
4: Que Vicent és el
3: mas. Si es fa, està que fer-me
4: fer. Jo me'n faria, però compartiria.
2: Per això dic que quan anem, la moda diu, no, claro, quan tu mitges carn, jo de la picaeta jo faré poquet, perquè, bueno, allí te fa una tomaqueta, una tonyina i tal, que te pots morir, els berberechos... Bueno, i té una gamba de Denia també espectacular, o sea que...
4: El producte vas a buscar-lo al millor proveïdor.
3: Com no anem a tindre millors productes? És que tenim... Ho tenim costa, ho tenim muntanya, ho tenim tot. Ho tenim tot.
2: Hasta el pa.
3: El pa.
2: Hasta el pa.
3: Molt bo el pa.
2: Però dic, jo soc molt carnicer, vull dir, jo m'entretendria ahí, vamos, en un entrecot, bueno, tira'm entrecot.
1: Rosegant.
4: Però jo vull preguntar per les brases, perquè això també és... No tot el món s'ha manejat, és cada brasa, cada carn, cada... necessita un ritual diferent, no?
3: Sí.
2: I l'altura de la graella.
4: Claro, vosaltres ho teniu assumit, però des de fora això crida molt
3: l'atenció. L'altre dia vaig baixar a Sevilla, que vaig anar als bous, que m'anaven a muntar els bous, i li vaig enviar una xulla al xicón del taxi, que és molt amic, perquè si no tens un amic taxista, no pots manejar, te venim un costat. I em dia, ¿y cómo hago la carne? ¿Cuánto tiempo le pongo por un lado? Y l'altre dia, ¿cuánto pon la carne? Yo qué sé, ¿cuánto pon la carne? ¿Sabes qué pasa? Que al final, como vas bebendo, vas tocando. Y claro, ahí vas fent-ho i el quedes ahí. Bueno, al final li vaig mitja explicar al xicón i que li vaig dir superbé. Però que al final, pues, toques temperatura, veus temperatures, vas mirant a veure com estan les temperatures, però jo què sé, és que és...
2: Home, depèn també
3: del grau que siga el xuletó. Però vosaltres...
1: Claro. Però quina nyenya gasteu?
3: Carrasca. Se gasta tot carrasca, tant en nyenya com en carbó. La nyenya la tinc perquè el ciclo és molt més gran i quan em fa falta espentar, que em fa falta brasa enseguida, espentequen el carbó.
1: I què feu? Teniu, diguem, una brasa sostinguda per a que quan arribi el moment de la punta de la nit o d'això, i després vas afegint?
3: Clar, al final anem afegint-li per els costats. Si li afegixes damunt, l'únic que vas a fer és afegar la brasa. Llavors, què passa? Que al final el carbó, com se'n sent per contacte, en què vagis arrimant-lo al costat,
2: poquet a
3: poquet. Ja està, clar.
2: Escolta, no, i la nyenya esta cubana, com se diu, que també està molt de moda?
3: Cabracho? No, cabracho no és.
2: No, cabracho no és. Home, que gasta el nostre amic Pablo Chirivella i Edu Espejo.
3: El gran Pablo Chirivella.
2: Pablo i Edu sé que la gasten. Sí. Però jo sé que està molt de moda, no sé, però bueno, tampoc...
3: Sí, sé el que em dius, és que no és ni arbre, és com si fos un arbust, que allí es fa gran. Ja no me'n recordo ara com es diu.
2: I parlant d'experiències, a Vicenç Saragossí me'l vaig trobar allí, en la teua zona, fa 2 setmanes.
4: Castelló?
2: En Castelló, un dilluns participant de les semifinals del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I aquesta experiència com va anar?
0: Doncs mira, estàvem avorrits, no teníem quasi faena. I van dir, anem a fer alguna cosa més. No, doncs mira, es va plantejar i, bueno, com ha dit anteriorment, a mi el que m'apassiona és l'arròs. I es va plantejar i, doncs, nada, a ello vam anar.
2: Claro, que paella, això és una paella kafkiana, perquè, claro, una paella en conill i pollastre i...
3: Ja estem tocant la tecla.
2: En Alacant fan a 3 arrossos, que me pareix perfecte, però matís, bueno...
4: Però
2: què vas veure per allí?
0: Bueno, va ser una experiència inolvidable, molt bé, perquè vam estar en companyia d'altres restaurants, en total eren 40 de la Comunitat Valenciana. Vam fer una paella totalment diferent de la que estem acostumats a fer. Nosaltres la fem en el sistema alicantí, que s'ofereix en l'arròs, i allí les condicions eren per a tots les mateixes condicions, i clar, eren ingredients diferents, varietat d'arròs diferent, fet a llenya.
2: A llenya, cuidao.
0: Que nosaltres normalment
2: perquè este sí que treballa a llenya, però tu però no, tu a gas.
3: Però jo si em despiste ja em guanya, perquè farien 200 racions d'arròs a llenya, i hasta que no tenia 2 mil·límetres, jo, no sé què, dile, Vicent, tira.
2: Anava tastant,
3: sí.
0: Sí, va ser un rato, però ho van passar molt bé, que era l'important, i ho van disfrutar.
2: No és que em diuen, Llec, ahir, que han dit que n'hi ha un socio de Joan, ahí, fes-li una foto i tal, i veig a veure com va i tal. I dic, però com un soci de Joan? Dic, però quasi estem fent paelles. Diu, sí, no, és que és una història nova que porta ella.
4: I saps quan te vas enterar del murmur?
2: Claro,
4: que tenien estos dos.
2: Ahí, hi havia un murmur ahí que no sabies lo que era.
4: Pues
2: era Vicenç Saragossí.
1: I en quant al tema de que has obert el meló dels arrossos a la valenciana i els arrossos a la cantina, a mi m'agradaria aprofundir... No, però no en la polèmica, no tens. Al contrari.
3: No, perquè...
1: Programant absolut, però de bo.
4: Sí a tot.
1: Però sí a tot. Per conèixer més, parlaves, Vicent, de sofregir l'arròs. Per exemple, l'anyora. Ese preparat que feu Com és allò?
3: L'all, el julivert.

0: Sí. Que Oliver, que tu teniu ja això preparat prèviament.
1: La, se diu la
2: salmorreta.
0: Que, claro, a mi salmorra... jo tinc
3: la pebrera, la tomaia.
0: Efectivament. Jo salmorra se me creu un poc això, però que és un sofrecit que tenim fet prèviament. Això seria el que distingiria l'arròs a l'alacantina del fet a la valenciana, diguem, o què més?
4: En veritat, el que diferencia principalment és la tècnica, entre cometes, de l'elaboració. En València es bull, o sigui, es fa el caldo en la pròpia paella i després afegint l'arròs, posteriorment al caldo. I en Alacant el que fem és sofregir l'arròs i després posar el caldo, normalment calent, és millor.
1: Per això es diu que els d'Alacant són descendients d'escarletins. Perquè els carletins també s'ho regeixen.
4: Sí,
1: és com l'aldea gala allí al mig de la Ribera. Ells són els únics que s'ho regeixen la roba. Bueno.
5: He de dir-vos una cosa. A mi m'agrada molt aquest procediment. Sí.
1: Bueno, en l'hostaleria se gasta molt perquè això alleugera el temps de preparació de la paella. Estan els puristes que diuen que no, que hi ha que bullir, hi ha que bullir, hi ha que bullir, i n'hi ha gent que no, que li peguen una sofregideta i prepara la paella. Això t'estalvia 10-15.
0: Però tens un caldo prèviament fet?
1: No.
4: En Alacant n'hi ha gent que no, hi ha gent que el fa en aigua, i n'hi ha gent que el fa...
3: Bàsicament, si és de car, si és de car...
1: Sí, si és de conill i pollar, la gent
4: I en peix sempre és en caldo.
5: En caldo de peix.
1: En peix, sí, en peix has de fer el fumet, això ja...
5: I quin és el teu favorit?
4: Bueno, que estiga ben fet. Sí, és el meu favorit. Que estiga ben fet. Que després el producte m'agrada.
1: Però és d'Altea. Què li poses? Alguna galereta, cigala...
4: Jo sóc de mar. M'agrada el producte de mar.
0: I això que diuen els cuiners d'arròs, que l'arròs te parla...
3: Sí.
0: Jo ho he intentat... No, a mi no.
4: No es contesta.
0: A mi és la meva dona la que diu, no veus que ja està, eh? Vale.
1: Mira que xin m'ho presta atenció, eh? Que està allà al tanto.
5: De bona mà, Paguit.
0: Però com te parla l'arròs?
4: És un poc el que deia Joan en el tema de la brasa i això, de tant de fer-ho, al final no està parlant, però tu ja estàs ben lo vindre, no? Pues l'arròs un poquet igual. Ens hem enganyat tantes voltes fent-lo i hem vist les conseqüències de quan va per un costat o va per l'altre, pues ja quan va venir per un costat ja sabem més o menys...
1: Jo crec que el nas també influeix molt.
4: Sí, clar.
1: Tant en la brasa com en els arrossos. Perquè jo crec que mon pare n'hi ha voltes i diu...
4: El gesto ese de...
1: Vaig a apagar ja el foc.
4: Està socarrant. Ui,
1: que claro que...
5: Imagina't si ho tenen això fet vegades... que ho apercebixen de seguida.
1: Ho tenen automàtic.
3: Per exemple, el tema de les maduracions, nosaltres tenim 4 neveres grans en el restaurant, per anar passant que cada nevera fa un tractament diferent, jo ho noto per l'olor.
5: Clar,
3: veus? No tant l'olor, dic, ja sí el tinc ja. Este és. Ahí està, ahí està.
0: Que fort, també.
3: Al final jugues en temps de la dura.
5: Fins
0: que no supere el meu rècord en un arròs, de destrossar un arròs, vaig esclatar i cru, i l'ànima crua, el mateix arròs.
1: Això com pot ser?
5: Això també és difícil. De quemar la pan és difícil.
1: Però eres enyenya.
0: Supera-me-lo.
1: Era enyenya. Era gas.
0: Això que és
1: més difícil.
5: Jo crec que estaria entretingut. Que se s'acaben els últims minuts, igual que se volies dir alguna
1: cosa. Sí, antes de que se'n vagi. Una curiositat. En casa seguixes fent la ginebra?
3: En casa seguim fent la ginebra.
5: Mare, Joan, fas de tot?
1: Fa una ginebra espectacular.
0: Ginebra en casa?
3: No, me la fan fora. Me la fan fora, però sí, una marca que vam crear nosaltres i la veritat que és molt bé, però hi va rodant i de cine. Per això li dic, que diners, bueno, diners no, però...
1: Sempre que vaig,
5: m'emporto un parell... a la piscina que siga.
1: No, jo sempre m'emporto un parell de botelles quan vaig. I si algú va, jo li recomano que es faci un gin tònic en la ginebra de Cachoeira. Una locura.
0: Ai, que ganes de tornar a l'Altea pronte.
5: Tindrem... Sí.
0: Moltes gràcies per la visita.
5: Bueno, i anar a l'Altea i dar un topetar en ells. Bueno, en ells ve alegria i de tot, però el que ells són capaços de guisar.
0: Bueno, farem esos arrossos en murmur. Eh?
4: Clar que sí, com
0: vulgueu. I farem un lloc per a casar. Clar que sí.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Vicenç, per la setmana que ve.
1: Setmana que ve, en perill la clotxinera.
5: És que m'hi flipa, en perill la clotxinera.
6: No canten!

I aquestes delícies d'Altea sols es pot acabar acompanyant amb música cantada en directe i en valencià com cada setmana. Interpretada per Carme Juan, en esta ocasió ens porta un himne en la pandèmia, un gran èxit del duo dinàmico que va formar part també de la banda sonora original de Atame, la pel·lícula

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
8: A la mar, senyores...
9: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A.Punt.
2: Amics i amigues, seguim recordant els millors moments viscuts a la vesprada d'A.Punt Ràdio. Revisitem els programes del 18 al 20 de maig i prenem nota perquè ens van visitar el grup L'Habitació Roja, que celebrava 40 anys en el món de la música. I a més d'un disc genial, ens presentaven un concert apoteòsic per a commemorar. Escolteu.
1: La vesprada d'A.Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Que bons que són. Quina banda de rock and roll.
1: Que, musical i personalment.
0: Que bona gent,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, que guai. Estació Roja és una de les bandes de la nostra vida. Una de les bandes més destacades del rock de la nostra vida. I que guai que celebren, Gemma, amics, 30 anys de vida. I dius, ostres, fa fredat, eh? Tu
1: sí, és que nosaltres ho hem vist. Sí, hem estat en aquests 30 anys per això.
0: És
1: impressionant que t'ha passat tan ràpid. Sí, bueno, que a més ho celebren com toca, eh? Sí. Amb àlbum recopilatori, ens podran escoltar els grans èxits del grup, amb gira per tota Espanya, atenció.
0: I saps el que més me mola? Veure-los la il·lusió en la que estan acometent este concert.
1: Ara ens ho contaran perquè nosaltres parlem amb dos dels seus integrants, amb Jorge Martí, el líder de la banda, i amb José Marco, bateria, però ara volem que escolteu un dels temes amb què celebren aquestes tres dècades de la música i èxits.
0: Parlen d'himnes, eh?
1: Volver a casa.
0: I tant.
1: Volver a casa.

0: És que som molt bons. Mira, Gemma, volia contar només una cosa, una vivència personal. Gemma ho sap, jo crec que ho conto moltes vegades així, estic molt enamorada de la meva dona. Des de fa quasi 20 anys tornarem a trobar-nos en la vida després d'haver sigut nòvios quan teníem 20 i pocs anys.
1: És una història de novel·la.
0: La vida ens va retrobar i som molt feliços des de fa 20 anys. Quan ens vam retrobar, després de tots aquells anys, em va pegar un abraç, ens vam pegar un abraç els dos. I va dir la cosa més bonica que m'ha dit poques persones mai m'han dit. Estic a casa.
1: Volver a casa. És que té aquesta significació.
0: I és que esta cançó és tal qual això. Per això, com moltes vegades parlem, m'emociona, perquè la música és això.
1: És emoció pura. Sí.
0: I quan artistes d'este nivell fan una cançó i tu dius, és que està contant-me el que jo vaig sentir.
1: Ells ho diuen en moltes ocasions. Ells les escriuen, les parixen, les creen, però són nostres. O cadascú de nosaltres la fem nostra.
0: Que guai.
1: Quan el passem pel color de les nostres vivències. Anem a saludar-los.
0: Com esteu, bonicos?
2: Ara a punt de plorar.
0: És que és tal qual la cançó. Conteu la nostra vida.
3: Si fos d'escoltar a l'orquestra ahir, això és el més bonic que ens ha passat.
1: És que ahir van escoltar l'orquestra perquè estan, claro, estan els últims preparatius per al 22. I també va ser flipant, José.
3: Sí, va ser flipant. Ahir van soltar, ens va presentar a l'orquestra el director, Daniel Abad, el mestre Daniel Abad, i vam escoltar tot el repertori que vam a tocar, però sols l'orquestra, nosaltres no vam fer res, i va ser una meravella.
2: Sí, és com...
3: Jo vam pensar, si no toquem, tampoc passa res.
2: Sí, saps què
1: passa? No, però quan estic a tot junt, això serà per morir-se de xulo, Jorge.
2: Va ser molt guai perquè podies identificar... Vull dir, sense nosaltres podies identificar que eren les nostres cançons, no sols per l'estructura i tal, sinó perquè els arranjaments, tu que toques la guitarra, ho saps?
0: Bueno, quatre acordes.
2: De repente, ja, però de repente els arranjaments que hem fet nosaltres en les cançons, pues en el piano, en les teclats, en les guitarres, en tot el que hem fet, en les veus, no? El que ha fet Dani Abad és desenvolupar aquestes melodies i fer l'arranjament en l'orquestra, no? I magnificar-les, no? I sublimar la bellesa que ja tenen aquestes cançons, no? Sí. I és com de repente tot tenia sentit, vull dir que no era sols, pues no sé, que aplega un tio i fa uns arranjaments que no tenen res a veure, no? I està molt guai perquè el tio té molt de talent i tal. No, és que ha agafat la nostra música creada en petit comitè, no? En el nostre assaig, pues els estudis a més estan fet discos i tal, i de repente és com si tirara del fil, no?
0: Sí,
2: i es plenarà tot de melodies i de bueno, un rotllo evocador superpotent i la veritat és que va ser super tan bonico que van dir, bueno, a mi no fa falta que toquem, no? Jo crec que estaria guai voler el concert sense estar nosaltres a l'escenari, no?
1: Vull dir... Espero que el graveu alguna cosa perquè el pugueu veure després.
3: Audio i vídeo.
1: Perquè el que tu dius, això és com sublimant, és com un recorregut que era per a desembocar d'alguna manera.
0: Sí, és memorable, és eixa volta i s'ha acabat.
3: Irrepetible.
0: Irrepetible.
1: Conteu-nos com l'heu

0: El que puguem saber de com l'heu estructurat.
1: Sí, això, bueno, hem fet un repertori de... Són 18 cançons. També pues, el temps està limitat, no? Nosaltres ho haurem fet més, però bueno, l'orquestra toca una hora i mitja i són 80 minuts més les vices. I després, pues, tenim una dilatada trajectòria. La veritat, tenim 14 discos d'estudi, pues, una montonada de cançons i bueno, el que sí que volíem és pues, tocar... Pa este 30 aniversari estem fent concerts tocant cançons, una o dues de tots els discos, no? I al final el que passa és que són 2 hores i pico i tal, i ara hem hagut de retallar una miqueta, i al final pues, són 18 cançons. No toquen cap del primer, desgraciadament, perquè a última hora n'hi havia que retallar i hem llevat alguna que altra per ahir, però sí que es comencem ja en una cançó de... bueno, no vull desvelar-ho, però sí que ho fem en ordre cronològic.
2: Ordre cronològic. Ah, dice que van començar.
1: Sí, que és veritat, és la primera no és en ordre cronològic, és una cançó icònica, però és actual, i després ja el que fem és anar avançant en el temps, no? I una cançó de cada disc i anem avançant.
3: Hi ha una història, diguem, a través de les cançons, o se pot
0: pues interpretar
2: no. Bueno, però la història és la història de l'Habitació Roja, no? Com érem abans...
0: Cronològicament com ho
2: creixem. Com fem la música abans i com la fem ara, no? Ja. Antes érem més joves, igual, ficàvem més distorsions, ficàvem més coses, i ara som igual una mica més tranquils, no? Pot ser.
1: Bueno, ara acabem de gravar cançons, unes
2: bueno,
1: cançons
2: sí, noves. Veritat, també molt de guitarrera.
1: I són supercanyeres sí. les que hem gravat noves, no sé, bueno, vull dir. Però sí, jo crec que sí que pots fixar-te, no, en l'evolució que ha tingut la banda pues, a nivell de musical, de textos també, no, de lletres. I res, jo crec que el rotllo este de fer-ho en ordre cronològic, jo crec que està bé, perquè és un viatge en el temps. També ens dona... es dona pas a fer reflexions a lo millor entre cançó i cançó, no? Pues esta cançó és d'este disc, vam gravar en tal lloc.
3: Tens pensat lo que teniu
1: pensat?
3: Bueno,
1: no, sempre
3: deixareu fluir.
0: Quin repàs heu de fer?
1: Sí, però no fem un repàs, no fem guions, no sé. Yeah. Jo crec que és lo que te ve al moment, sí, no? I bueno, serà molt emocionant. Jo pues no sé. Per exemple, vindrà mon pare, per exemple, que no ha vingut a un concert des de fa molts anys.
2: Pare, no ha vingut a molts. Pare, sí.
1: Mon pare té una miqueta d'Alzheimer, ara pues, està una mica despistat, però jo crec que va ser...
0: Ei!
1: Se va emocionar molt.
0: Sí, vam entrevistar un especialista en psicologia que deia la música és el punt d'encontre de la memòria.
1: Exacte.
0: L'única cosa que... Després, que permaneix.
1: Després jo a nivell personal també ve la meva dona, que fa 10 anys que no m'ha vist tocar en concert, perquè ella té també una malaltia i tal, a més vivim a Noruega i tal, i a este concert volia vindre i va vindre, i això pues, estic super emocionat, tan emocionant com lo que has contat tu ahir. Estava pensant en la meva dona i pensava, hosti, serà molt guai, perquè jo sempre que cante la tinc en la ment, no? Sí, la tinc en ment, sí, és com... I li vas dir a ti, bueno... Vaig a poder cantar-te, no? O sigui, és que és com molt guai, no?
0: És molt guai.
3: Cantar-te mirant-la.
1: Sí.
3: Aquí, en primera fila.
1: Li ha agafat una entrada, hòstia. La tenia a un costat i ara... les invitacions que ens han donat estan ben situades i la vaig a posar...
0: L'has posat estratègicament.
1: Sí.
3: El del vídeo que no se li para el casset, per l'amor de Déu. Que això és únic, eh? I el de l'àudio que ho faci ben fet, eh?
2: Sí. Esperem que sí. Ja,
3: que guapo.
1: Això és grava doble. Grava doble.
0: Per si de cas. Amb seguretat.
3: Dos càmeres.
1: No, però l'àudio se grava doble, per si de cas.
0: Molt bé.
3: Tindre sempre, com es diu allò...
1: Sí, un backup.
3: És molt bé, això. Backup.
0: I quan, com vos ve el cap, 30 anys no penseu, jo vaig començar a treballar fa 30 i pocs, vull dir, i penses, ja? 30 anys?
2: Sí.
0: Quina sensació vos causa això?
2: Sí que penses lo de ja.
0: Que ràpid.
2: Fa molt de temps, no? Però veus les fotografies i dius, pues sí que... És veritat, no? Que s'han fet majors, però han passat la vida com volien passar-la, no? Jo conec a Jorge des dels 4 anys. Jo vaig... En Pàrvuls anava en ella.
0: Tota la vida.
2: Sí, jo vaig ser ell des dels 4, tenim 54, portem 50. Porte,
0: 50
2: passa, sí, més temps en ell que la meva dona, les meves filles, passen més temps en ell. I, pues res, volíem fer això quan anàvem a l'institut, i així estem els dos encara fent... Sí. El vaina que dia, bueno, alguns mestres dient estos anaran i tant, estos en els catxarros, tal. No, mira.
1: Jo també pense que... A veure, lo del temps passa brutalment ràpid.
0: Sí.
1: Sí que és veritat que dius, hosti, fa no res, estan començant a assajar.

0: Jo crec que de carrera ens queda menys per davant que per darrere. Això és, això ja. És la veritat. La vida és aixina i...
1: Ja. En aquest punt estem els quatre sí presents. No.
2: De sempre.
1: Sí. Jo vull preguntar-vos ara pel disc homenatge, perquè 14 discos d'estudi, 250 cançons, més de 100 concerts, Espanya, Europa i Amèrica, 30 anys de trajectòria.
0: 1.000 concerts,
1: Més de 1.000. Ai, però sí, però m'haurà deixat un zero. Sí.
0: Bueno. Els zeros importen, eh?
1: A la dreta són importantíssims. Tenim una cosa, per a seleccionar temes per a este disc homenatge, com s'ho ha aclarit o com...
2: Molt fàcil.
3: Ah, sí?
0: Sí.
2: Es tria ell.
3: Lo que diga Jorge.
0: No, això no és 100% de veres, però la veritat no. O sigui, que hem gravat discs que tu no volies...
2: Jo vaig escoltar a un grup, ara perquè és una pregunta difícil, que ja, què és el que feu quan aneu a fer el set list després de tants discs i fa? Acudir cada un en l'advocat.
0: En
2: l'advocapa, no...
3: Però no retira.
1: Pa que me dien.
0: La veritat és que lo que hem gravat, dices que no, que tu volies gravar-la.
2: Sí,
0: no sé.
2: Sí, sí,
0: no,
2: sí.
0: Fem una selecció i en este cas, en comptes de triar les més conegudes, lo que volíem és regravar algunes cançons que creiem que són... Que es mereixen una segona oportunitat o més...
1: Revisar-les
0: sí,
1: o com...
0: Sí, algunes que
2: no van
0: engravades o... Sí.
2: Igual la gent les coneixia per algun motiu, no les coneixia la gent, però pues, sí. A veure si ara...
0: Per exemple, esta de volver a casa...
2: Estava
0: pues,
2: gravant en l'estudi, entre sí, els micros.
0: Sí, era una maqueta.
3: I... Estava amagada.
2: Sí.
0: Sí, era una maqueta, mai se va editar i estava a YouTube, que la varen pujar en un vídeo, en els mòbils i tal, i molta gent ens preguntava... per què no l'editeu? Pues ara l'hem regravada bé en un estudi i estarà en format físic properament, no?
3: I és un temacle. Bueno, i està... Pues veig, és tu.

0: no sé què ens passa quan bueno, sé què ens passa, perquè que disfrutem aquestes xerrades i que disfrutem tant de la música, que a voltes diguem, si tinguérem 3 hores...
1: 3 hores que faríem d'entrevista.
0: Per parlar en músics com vosaltres, faríem el programa 100% musical o dedicat en general, no a les arts. Fotògrafo de l'alma, dic, i si... No, ho pensa fer... Dic, comentaves, José, lo de les fotos, no? Dic, hòstia, mergem les fotos, tal, lo que ha passat 30 anys i tal... I si fotos aquelles més o menys, no sé, històriques, o que siguin xules o boniques per a vosaltres, per a la vostra història, tornar a fer-les 30 anys després al mateix lloc, vull dir, a l'Habitació Roja, o
2: avui.
0: En el cine...
2: Ho he pensat avui. Igual vol dir algo, però jo ho he pensat avui.
0: No
3: sé per què,
2: però ho he pensat avui.
0: Pues m'ha pegat el flash ara, mira que estàs encurrant l'entrevista.
2: Ho he pensat avui, en sèrio, eh? No sé per què, però pensar-hi, com serien les fotos, igual, no, idèntiques, idèntiques, no, però igual la mateixa posició, sentat a la bateria, en la guitarra... Sí que ho he pensat avui d'haver fet alguna cosa així.
0: Pues molaria, no? O què, Jorge fa cara rara.
4: No, no, estic pensant en lo de les fotos. Mira, Pau és fotògraf i, per cert, té una exposició ara en marxa en Les Negres, sí, en el barri del Carme, no? Superxula. I ell va en la seva càmera Hasselblad fent fotos analògiques quan anem per ahí de viatge, no? I moltes de les portades són fotos de Pau. De fet, l'últim disc, Crear, era una foto de les nostres mares, com si fos el grup. I en l'interior del disc estaven els nostres pares, perquè varem reflectir, o sigui, varem pensar, hosti, encara tenim els quatre a
3: les mares.
4: Sí, sí, una cosa super increïble, no? I varem immortalitzar aquestes fotos i vaig pensar, hosti, és que nosaltres, a millor, quan siguem majors, farem la foto dels nostres pares i serem clavats, a millor, no? I bueno, i lo que dius també, estava pensant també, mira, es van treure fa molts anys un EP i la foto de portada era una foto aixina casual en la porta del cine Metropol, que ja desapareix. Sí, nosaltres serem molt fans del cine de restreno.
0: I està passant a tan art deco tan xula.
4: Sí, sí. I me'n recordo que van fer la foto allí i, bum, aquesta foto pues, ara és com mítica.
1: Sí. Clar.
4: Varen fer un vídeo que era una mica, no sé, es donava una mica vergonya i tal, en la plaça Renona, i l'escriptor Rafa La Huerta sempre me diu, el vídeo de l'Habitació Roja és un document...
0: Això és un document
4: com el seu llibre de Noruega, saps? Vull dir que és la València com era, no? Abans de la reforma nefasta esta que...
0: Ja, ahí la cagaren, però...
4: Sí. I de repente pues, fas un vídeo que era una mica amateur i tal, però de repente...

0: Igual esta pregunta es para José Peralfán del grupo.
1: Está, digamos, está en el top 5, 3.
2: No, los nuevos cantos preferidos de la Habitación Roja son los mejores años de nuestra vida y dices que no. Son los que son les canto nata a grabar. Y
3: digo que no te influencia.
2: No, tengo un cuadro.
4: Sí, que mana, sí.
2: Que va a hacer la mocosina, me va a pintar la mocosina en el cuarto que fica los mejores años de nuestra vida. Sí. Esta cançó me flipa a mi.
4: És que és flipant. I a més, i la història que l'envolta i tot, perquè era de 8 minuts, no?
2: Sí, sí, sí,
3: sí. Sí, una supercançó llarga que vam fer quan... Quan érem uns xavalets
4: i... Gravada al barri del Carme. Vull dir, que tot entorna a esta cançó...
0: Hi ha molta mítica, no? Sí. De la cançó, mola.
3: Sí, sí. I luego, no sé...
0: Però per què fer-ho? Per què la fer-ho tan llarga?
3: No,
0: se queda un poco per influencia del rock, es que, progresivo o alguna cosa así.
2: Igual pensaba en que no era llarga.
0: Pensaba que no era llarga.
3: No, es agradable, es no sé,
2: desarrollar.
3: Sí,
2: llarga, sí. Que ponen llarga, porque tampoco hay que entrar, que se agafen al final, tal, es agradable.
3: Sí, porque la gent moltes vegades creo que, bueno, que el grup és un grup de pop, de cançons de 3 minuts, però tenim una vessant més... de fer soroll, de fer ruido i de fer cançons llargues i desenvolupar-les i passatges instrumentals, no? I és algo que ens agrada molt, que posàvem en pràctica pues ja de prou jovenets i érem tan flipats que de repente tocàvem en l'escenari principal del FIB en 15.000 persones ahí i acabàvem una cançó de 10 minuts que era una cara B. Vull dir que això eren coses de... Això sí que és indie, no? Això sí que és indie.
0: Ahí va això.
2: No ho crec.
4: Però és un temacle, és un temacle.

0: que a mi me conmou. Jo la conec fa més de 20 anys, que no sé, jo què sé. Quants anys té? Estàs en el primer?
1: Sí, estàs de l'any 99.
2: Antes del segon disc.
1: Sí.
2: Abans del segon disc.
0: Me conmou moltíssim.
3: Jo sabia que és aquelles cançons que pega com cercles, no? Sí. Al voltant d'ella mateixa, que va creixent, és un que va creixent i va creixent i va creixent. Que jo què sé, estaríem tot el rato así, xerrant en José i en Jorge, abraçada per descomptat per la resta de la família. I jo què sé, digueu vosaltres el que vulgueu, perquè
0: però que vull
3: qualsevol cosa que diguem nosaltres...
0: Que este divendres és al Palau de la Música, el concert al que hem al·ludit.
1: Set i mitja.
0: Set i mitja. Mireu que encara queden entrades. Les ubicacions no, potser no siguin les millors, però l'experiència pagarà la pena. A Benicàssim aneu al FIP, també, sí, sí, el 18 de juliol. Perquè la resta de, que veig estar, pues, esteu en Ferrol, en Baeza, en Gijón, en Irún, en Sevilla... Bueno, aneu seguint-los, per si voleu anar a por ells. Però si a casa nostra, que van estar fa poc, en Vinaró...
1: Sí, sí. Si no, cada setmana.
2: La setmana passada. Veus?
0: Va ser xulo també, no?
1: Sí, molt guai. Es van entractar super bé i recomana a la gent que vaig a Vinaròs, que és un lloc molt, molt guai.
2: I van tocar en Kiko Veneno i mos mola molt voler passar en Kiko Veneno.
0: I tu seguís vivint a Noruega i vas i vens?
1: Sí, jo vaig i vens. Però bueno, ara tinc...
0: Jo vaig i vinc a Onda. Tu vas i vens a Noruega.
2: Sí, jo la liana, ja.
1: Però he de dir que tinc ara una coseta, una caseta i un apartamentet a la plaça de les Deveses en Dénia. Així és que si algú me veu per ahir...
0: També tens casa, sí.
1: Sí, sí.
3: Has triat bon puesto, bonyotero.
1: Sí, sí, molt guai. Molt afortunat, perquè és un lloc, una platja superguai, és molt tranquil i és superbonico. Estic molt content.
3: Que meravella.
1: Pa jubilar-me.
0: Tinc pressa.
3: Sí, estàs pensant-ho?
1: No, però bueno... Sí,
3: home, no, això ja és, però és un bon lloc.
1: Sí, però
3: és,
1: jo
3: és un
1: espere,
3: lugar en el mundo,
1: espero no tindre que passar els hiverns de 6 mesos a Noruega, pues, que es comença a fer mal, això.
3: Ja pica.
0: Sí, això, sí. Ja pica. Difícil de viure la persona.
1: La persona no descansa, que diria Eugeni Alemany.
2: Sí.
1: La persona no descansa, diria Eugeni.
0: Eugeni Alemany, sí senyor.
3: Mil gràcies per la trajectòria, per els 30 anys, per les cançons, per els concerts i per el talent.
1: Molt bé, gràcies. Igualment a vosaltres per
2: gràcies.
1: La conta que... Sí, perquè porteu una trajectòria també molt dilatada i...
3: També
1: encara així és...
3: També estem allà els 30 anys.
0: Ja tiene muescas nuestro revólver, querido. Sí. I gràcies per ser com sou.
3: Un plaer. Habitación Roja.
1: Gràcies.
3: Gràcies. Gràcies.

0: Quines ganes de tindre el disc i de poder veure d'alguna manera aquest concert tan especial. Especial també va ser descobrir un documental que podria veure's en el marc del Festival Docs València i que girava entorn de l'esport de contacte i boxa a les dones, amb una directora valenciana que va vindre a presentar-nos Valquíries. I també vam conèixer una de les seues protagonistes.
1: Els millors moments de la vesprada da punt.
0: Esta es la historia de dos lluitadores de MMA, una modalidad de sport de contacte y de combat associat al món masculí. Mariona y Emili, una amateur y una altra professional, les dos lluitadores en el més ampli sentit de la paraula.
2: Parlem d'un docu, un documental molt currat que ens acosta a la seva realitat. Durant 4 anys, la directora Carmen Torner ha seguit la trajectòria i la vida d'aquestes dos lluitadores de les que vos parlem, en un relat que combina d'una banda la part esportiva i també el temps, la vida al voltant de la lluita, la esportiva i la de la vida, amb una mirada íntima i personal. És un documental titulat Valquíries.

0: qui era jo i qui sóc i això. Però un moment que crec que és super especial és el moment que... Bueno, és que no sé si fer spoiler, però...
1: Puedes, dale.
0: El moment que abraço la meva iaia i per primera vegada, no sé si anys o mesos, però després de la pandèmia. I clar, que ens vam abraçar i no ens en vam adonar de que ens estàvem abraçant després de tant de temps. I és pues, molt maco perquè ja sabeu, bueno, tots ho hem viscut i va ser un moment...
2: Molt
0: Bueno,
2: intens, molt,
0: sí.
2: molt impressionant per a tots nosaltres. Imagina't i després veure-la això plasmat, perquè què conta,
0: sí,
2: què
0: sí.
2: ens conteu en este documental, Carmen?
1: El documental se centra en la su vida profesional de Mariona, toda su carrera amateur, y en las luchas de Emily, que gana un cinturón, y un poco también en sus vidas personales y las personas que tienen alrededor, y la subcultura de la lucha en nuestro país, que ha ido creciendo durante estos años, y esto sería como un poco... Antes de que estuviese tan de moda, hace unos pocos años, las cosas eran bastante distintas y yo creo que todo lo que es lo amateur, los campeonatos de España, todo lo que es lo underground del deporte, creo que está bastante explorado.
3: En general, lo underground es material artístico, ¿verdad?
2: Potente.
3: Muy potente. Y además, si es realidad, porque estás detrás de la cámara y estás viendo precisamente qué es lo que estás filmando y es la vida misma, ¿no? Clar, y de Mariona, concretamente, de la seua historia, que no sé si la conocías abans de fer el documental, ¿y había algún aspecto de la seua historia que te interesara especialmente remarcar en el documental, Carmen?
1: Mariona, es que yo es que conocí a Mariona y me enamoré de Mariona, o sea, obsesionada con Mariona, con la mirada de Mariona y todo era Mariona. Y me encanta su vida, me encanta su familia, me encanta dónde vive, me encanta su energía, me encanta como luchadora, me parece una tremenda luchadora y me encanta su forma de ver la lucha, que es muy especial y atípica dentro del discurso de las luchadoras.
2: ¿Por qué dices atípica?
1: Porque ella viene de una familia muy artista y le da una visión muy artística a la lucha, muy técnica y también muy poética.
2: ¡Ay!
3: Mariona poètica.
2: La curiositat.
3: Al final, jo m'hi ha part del documental, no? Efectivament, que sí. Anem veient també, coneixent també part de la teva família. Al final hi ha com una... Estic fent spoiler, no? Com una reunió també familiar, no? Per tancar el docu i això. Clar, algú puga pensar, està escoltant-nos, coneix el tipus de lluita, és una lluita dura.
2: Dura, sí, forta.
3: En el ring, vull dir... Després hi ha una esportivitat...
2: Marcadíssima, sí,
3: clar. No? Entre els contrincants, no? Però és una lluita dura. On traus, Mariona, diguem-hi, sabe-sante, aquesta part artística, en algo que és tan... S'entén des de fora, que és molt visceral, no? Molt de fetge, diguem, no?
0: Sí, o sigui, jo vinc d'una família d'artistes, o sigui... es dediquen a l'escenografia, al vestuari, vull dir, tots són artistes a la meva família, esportistes no hi ha ningú. Llavors jo vaig començar estudiant el batxillerat artístic i per mi les arts marcials és una manera d'expressar-me, o sigui, ja com els artistes marcials és la manera de treure de, bueno, com cadascú s'expressa amb diferents tipus d'art, doncs per mi m'expreso amb les tècniques i amb l'MMA, que a la gent potser li costa d'entendre si no ho, perquè el fet de la violència i l'agressivitat pot ser que si no ho coneixes i si no ho practiques ho vegis, o sigui, camufli una mica aquesta part, però quan tu ho vius i ho entens, i entens les tècniques i tot el que hi ha darrere, per mi és una meravella, però ho has de conèixer una mica per veure-ho així.
2: El documental ens ho pot ensenyar, digues.
3: Diu, un buen luchador sí. debe sentir más que percibir su oportunidad de golpear. Hosti, en esta frase de Bruce Lee, no? Carmen, volgut, és el que estava explicant Mariona, exactament,
1: sí.
3: no? Que ja... que la lluita percebuda com una manera d'expressar-se i com una mena d'art, si vol dir-se així, i no el que a primer colp és la

0: violència, o inclús la sang, o la no ho sé, o la ràbia que se puga expressar. Per al comú és complicat. I expressar-ho, a més, això cinematogràficament, t'ha costat? Per on has tirat per explicar-ho, no?
1: Pues a través de la observación, en realidad. He tirado mucho de observar, de rodar escenas de 20 minutos, porque al final la acción no la puedes parar. Tú entras en un evento de MMA y tú no puedes estar parando a la gente. Claro. Salen cuando salen.
0: Y hay una adrenalina.
1: Hay adrenalina.
0: En el público, todo el mundo.
1: Es una locura. Pues es una locura.
0: Un ambiente brutal.
1: Entonces, lo que hemos hecho ha sido buscar tomas muy largas y después tener miles de horas de rodadas.
2: O sea que el montaje se persigue.
1: El montaje, hemos estado Tomás Muñoz y yo, pues un año y medio montando.
0: Ese detalle, ese momento, ese plano.
1: Y luego, pues también tiene como una capa un poco efectista el documental. Para sumergirte un poco como en las sensaciones, en recalcar mucho como las miradas también dentro de la jaula, que la gente a veces piensa que mientras estás luchando estás totalmente ido y no hay nada más alrededor, y muchas veces están las esquinas, estás pendiente de lo que te dicen, estás pendiente de hacerlo bien.
2: Y después está la vessant particular de la vida d'aquestes persones fora del moment en què practiquen les arts marcials o estan en un campionat, que és pues, la trajectòria, les metes que volen perseguir, com conviuen amb la família, els amics, tot això també està captat en este documental.
1: Sí.
2: Perquè ho dius al principi, m'han encantat elles professionals i personalment.
1: Sí, totalment. Además, creo que sus familias y su entorno son fundamentales para que ellas puedan tener una vida normal. Porque realmente subirte a una jaula es algo que mentalmente es una locura. Sobre todo el previo a subirte a esa jaula. Entonces necesitas a tu alrededor muchísimo apoyo de tus familiares y una vida muy organizada con la alimentación y con todo.
0: Y Mariona, al documental, dius que tú estabas física y emocionalmente fatal cuando comenzares en la lluita y que la lluita ha cambiado la teua vida. I comentaves també la evolució que has tingut durant tot aquest temps que has vist en el documental. Com era la Mariona d'abans i la Mariona d'ara, el canvi, no?
3: Sí, o sigui, és que és com parlar d'aquella Mariona, per mi ja és com parlar d'un personatge perquè han passat tants anys i em sento tan diferent, però sí, o sigui, vaig tenir una vida i una adolescència com bastant explosiva, destructiva. Jo, és una mica com Joan Jett, com en plan, jo penso que en comptes del rock and roll, no?, que va salvar a molts artistes, a mi em va salvar l'MMA. Però
0: tu tan jove coneixes a Joan Jett?
3: Home, què et penses?
0: Hòstia, Black Hearts. Me llevé el barret.
2: Acabes de guanyar-te el hockey.
0: M'has tocat el tendre.
2: Claro.
0: És un símbol per al rock femení, òbviament. És una lluitadora al nivell d'una Patti Smith o així. Però no tan coneguda, en efecte, com la Patti i la Joan Jett. O sigui, que tingueu a la Joan Jett com a heroïna. O sigui, mola tot. Bueno,
3: pues a ella la va salvar el rock and roll i a mi me va salvar l'MMA.
2: L'esport.
3: 100%.
2: L'esport.
0: O sea, necessitaves algo que te salvara. O sea, estava la cosa fotuda, no?
3: Sí. O sigui, bueno, és que jo sempre ho dic. O sigui, jo i les meves amigues teníem, no sé si ho... com es deia? La sèrie aquella de Skins, es deia?
1: Sí, Skins.
3: Skins, pues érem com Skins, però a Barcelona, al Raval, a Plaça Castilla, i a liar-la, drogues
0: i raves,
3: no? I rock and roll, sí, i destrucció. I llavors jo sóc una persona molt sensible i a mi les coses m'afecten i al final tot va, bueno, com hi ha una espiral de destrucció xunga fins que ja ens vam despersonalitzar. Quan estàs en un món de moltes drogues i molta festa, al final acabes perdent la teva essència i veus com la gent del teu entorn perd l'essència i perd la mirada. O sigui, llavors això per mi va ser un punt molt heavy de dir, uau, Mariona, o sigui, és que sou molt joves i si no fas un canvi acabaràs molt malament. Perquè vaig veure com en un any totes les meves amistats, s'havien perdut, i això, veure això és molt dur. I llavors vaig dir, he de fer alguna cosa, i el meu germà tenia un sac de boxa jo estava com amb una, jo què sé, depressió, mono,

0: no sé, com fatal. I vaig pagar el sac i vaig dir, uau, vaig sentir com algo de felicitat que no havia sentit en, potser en mesos, saps? Que estava feta merda. I vaig dir, vaig a provar. I vaig fer unes classes aquí a Cardedeu i em va molar i ho pillava tot superbé i llavors vaig dir, va, pues, em foto amb això i ja va ser com també l'excusa per no sortir de festa, per començar a cuidar-me i tot això, llavors ja
1: Entrar
0: vaig
1: una
0: dir, pues vull fer això.
1: disciplina diferent de vida que...
0: Sí,
1: Ja, mira,
0: sí.
2: Hi ha un punt Million Dollar Baby. No?
0: Sí. Espero que no acaba
3: però...
0: com ella.
2: No, que el final del documental, que no sé si pot, si se pot fer spoiler, no...
1: Bueno, ella ho ha deixat caure algo.
2: Ha deixat caure alguna cosa, no?
1: Mariona ja ha dit, sí, que el seu objectiu era professionalitzar-se en l'ofici.
0: Sí, sí.
1: I això se veu en el documental.
3: Sí.
2: Com se veu, fins a que puguis contar, però no...
3: Per a fer spoiler.
1: Claro, no. Nos da miedo contar demasiado.
2: Està guai perquè no és fàcil que un documental tinga una narrativa tan cinematogràfica.
3: Ja.
2: Yeah. Jo ho deixo ahí.
3: Jo, a ver, al final es que ha sido seguir toda su carrera y seguirla claro. Por toda España allá donde pelease. Entonces...
2: Ja, però això creixendo.
3: Ja.
2: Això creixendo del final.
3: Eso es...
2: Això... La ficció te ho pot
3: donar. La música és molt important també per a ese crescendo. Y hemos trabajado muchísimo a través del diseño de sonido y de la música, tanto las sensaciones de las luchadoras como el crescendo de la película.
2: Mira Mariona, qué posatona nos acompanya això. Los Ramones, que diuen que si havien inventat algo, los Ramones. Eh? I la Joan, què? Eh? Ostres, mola molt. Hem de rematar aquesta xerrada, estem molt a gust amb vosaltres.
1: Ai, que guai.
2: Ens ha agradat molt el docu. Sí. I recordar que s'estrena...
1: El docu i vosaltres.
2: I vosaltres, més que el docu, diria jo. Mariona, Valquíria.
1: Molts èxits.
2: Amunt sempre.
1: Molts
0: èxits. Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies per contar-nos-ho a nosaltres i al documental, sobretot. Cristina, i tu no parar. A fer-ne més, no?
3: Sin parar.
1: De documentals, dic, o de pel·lícules.
3: Sí, jo este i luego...
1: Què tens en cap?
3: Luego quiero hacer una película de ficción. Que estoy preparando, que se llama Huesos Rotos, y espero rodar el año que viene.
2: Ostras, mola,
1: Carmen,
2: molt,
1: anem a seguir de la tua carrera. Así ni una directora como la copa de un pino.
2: Mira, posem el blues de Million Dollar Baby. Sense el final,
3: gràcies.
2: Sense el final.
3: A vosaltres.
2: Gràcies, Carmen.
1: Ens agrada donar suport a les creadores emergents, com és el cas de la directora del documental, Valquíries, i a d'altres, que després d'anys de periodisme i estudi, aprofiten en escabussar-se en la vida de personalitats tan inconmensurables com la del semiòleg Umberto Eco, pare d'històries tan impactants com la del nom de la Rosa. Maite Aparici ens presentava Umberto Eco, desclassificado. Esta música no està triada perquè sí, escoltem una composició de Luciano Veiro perquè era un compositor que admirava el següent protagonista de la nostra xerrada, Umberto Eco, que a més sentia fascinació per clàssics com Bach, Telemann o Chopin, diu que tocava la flauta per afició. Ara ho preguntarem a qui més sap d'ell perquè anem a entrevistar-la de seguida. I per a la majoria de nosaltres, a tu què debo con Umberto Eco?
2: Hombre, el péndulo, el nombre de la rosa, jo crec un poc lo que tots, el pensament, no, del gran Umberto Eco. Però és que hem descobert, i ho compartirem també amb vosaltres, que hi ha un Umberto Eco desclassificat, allò.
1: Sí.
2: Hi ha moltes curiositats al voltant d'Umberto Eco, que jo crec que també apropar-se a allò de humano, demasiado humano, pues també, clar, Umberto Eco també ho va ser.
1: A mi em ve al cap, en la carrera que estudia, llegia amb Apocalíptics Integrats...
2: Ah, sí, Apocalíptics Integrats. Sí,
1: que va ser una de les obres que va fascinar a Maite, que entrevistarem de seguida, però ja anava a llegir unes quantes més confessions d'un jove novel·lista, com se fa una tesi, li va encantar. Umberto Eco... Efectivament, va ser pare de reflexions brillants com aquesta manifestada en un fragment gloriós del nom de la rosa.
4: ¿Pero qué es lo alarmante de la risa?
5: La risa mata el miedo. Y sin el miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad.
1: La risa mata el miedo.
2: Quin pedazo de frase.
1: Quin pedazo de frase.
2: Però això s'ha tingut durant segles, també, per la felicitat, al riure. Quin goig tindre així a Maite Aparici. Ballera, què tal? Com estàs, Maite? Benvinguda. I companya al Departament de Digital de Apunt. Bueno, ja fa uns quants anys

0: No, que és Maite, periodista, ha treballat en premsa, en tele, en gabinets de comunicació, bueno, ha fet una miqueta de tot, té molta experiència, i bueno, es presentes este Umberto Eco Desclassificado, el segon llibre que publiques, o sea, estàs escabussat en la biografia d'Umberto Eco, trobant, a més, xavalles increïbles, eh?
1: Com naix este projecte, Maite?
2: Com naix?
1: Com naix?
2: Bueno, moltes gràcies per rebre'm així en vostra casa, que és la meua.
0: I tant.
2: I mira, a mi m'agradaria dir que este projecte realment té dos inicis, té dos començaments. El primer començament és com naix el projecte, i és un projecte molt valencià, tot i que és, el nom és Umberto Eco Desclassificado. Naix als peus del Micalet, i més en concret a l'altura de la campana, perquè estàvem un estiu, un sopar d'amics, un editor francès havia convocat... Jo acabava de presentar la meua novel·la, el meu llibre primer, Los ruidos de la noche, ell era argentí, i com la meua història era d'Argentina, havia convocat a un sopar a unes argentines. Estàvem en aquest sopar, 2023, i al meu costat hi havia una dona, casualment. Si hagués estat la que tenia enfront, no hi hauria llibre. I en un moment donat jo li vaig preguntar: Lucrecia, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella em va dir: soy semióloga. I jo li vaig dir de broma: hombre, como Umberto Eco, perquè crec que és lo poc que jo sabia això i els llibres que havíem estudiat a la carrera. I li vaig dir: como Umberto Eco. Digo, ahora me dirás que lo conociste. Jo estava, donava per suposat que anava a dir-me no. I me se va quedar mirant, va fer un silenci,
1: sí,
2: i em va dir: éramos como familia. Durante 40 años pasamos las navidades juntos. I jo li vaig dir: ¿me dejarás que te entreviste en algún momento? Y em va dir: bueno, pues más adelante ya lo vemos. Bueno, la qüestió és que en el mes de juny de l'any passat vaig decidir, o en abril, vaig decidir que anava a ser llibre. Vaig començar... Clar, jo havia sintetitzat tot en un article que vaig tornar a ampliar.
0: Expandir.
2: Vaig tornar a començar a entrevistar-la perquè, clar, ja em vaig ficar en modo llibre. I, a més, era un llibre que venia... Estava molt relacionat amb el meu primer, que també estava basat en la memòria oral d'una família. I, clar, jo li vaig dir... Digo, mira, esto va a ser un libro... I li vaig ficar un... li vaig dir com anàvem a treballar per a evitar els problemes que jo havia tingut en el meu primer llibre. Jo li vaig dir: Lucrecia, cuando yo te entreviste, todas las notas que yo haga, yo te las devolveré a ti. Jo li vaig retornar a ella la seva memòria per a que ella chequejara.
1: Que de veres eren aixina...
2: Més que de veres és que estava d'acord en el que havia recordat, perquè penseu que estem parlant de records de fa 50 anys, que s'han estès durant 40 seus, però que ella recorda fa 50.
0: I què seria, Maite, de lo que has desclassificat, entre cometes, lo que més t'ha sorprès?
2: La història és que ahí comença... El projecte valencià comença davant del Micalet, però la història de Lucrecia comença en Argentina. I què va a trobar qui llisca este llibre? Va a trobar una història d'una xica assetjada per la dictadura de Videla, que escriu una carta i que aquesta carta li salva la vida. I aquesta carta acaba en mans d'Umberto Eco. És que és tot molt cinematogràfic, molt poètic, molt... Clar, tu veus això i dius: tampoc m'ho va posar difícil per a fer un llibre. Va ser difícil després posar en ordre i treure-li, netejar...
1: El format, anar al llibre.
2: Exactament.
1: A la molla de l'os.
2: Però és que esta dona ha sigut un regal. Ha sigut un regal, no només ella, perquè, clar...
1: Bueno, hem de dir que Umberto Eco li salva la vida perquè se la trau de la seu argentina, no?
2: El que, perdona?
1: Ajuda a Lucrecia a eixir d'Argentina...
2: Exactament.
1: Perquè estudia amb ell, no?
2: O faig una tesi amb ell... Exactament. Hi ha molts més detalls dins del llibre, però, resumidament, ella és una persona, una xica jove, que està estudiant... Bueno, ja havia acabat la carrera de lletres, i vosaltres sabeu, en la dictadura de Videla, a les universitats que apuntaven, als joves que apuntaven, abans del colp i ja després durant la dictadura, eren totes les de filosofia, les de lletres, i ella estava, el seu entorn estava començant a estar assetjat. Ella treballava en el rector de la universitat, l'havien amenaçat de mort, les seues amigues ja havien anat els parapolicies a les portes, i la família d'ella li va aconsellar... Ella tenia una família molt ben... en un cap molt ben amoblat, diguem, un vuelo molt ben amoblat, que li va donar un consell. Li va dir: no te vayas por los tejados y sal legalmente para poder volver legalmente. I ella, que era una... tenia un currículum excepcional, per uns detalls que es poden llegir en el llibre, va poder enviar una carta a Umberto Eco demanant-li que volia estudiar, perquè ella ja era una enamorada de lo que ella escrivia, ella s'havia enamorat d'Apocalípticos e Integrados, ella havia llegit Obra Abierta, que és un referent per al món de l'art, per a... no teniu per què conèixer, perquè és una obra molt específica, però semiòlegs
1: i
2: el món de l'art és molt... perquè va sentar uns precedents.

0: La qüestió és que ella li escriu la carta i la sorpresa d'ella és que el que no passava mai és que funcionara el correu italià, com ella diu, i que funcionara el correu argentí.
1: És que no ens donarà temps d'explicar que el llibre se publica perquè ja han passat 10 anys de la seva mort, el dia de, perquè ell tenia prohibit al seu entorn que, no, que parlaren d'ell. I per a que siga un ganxo, la gent vulgui, ara després ens contes com se pot aplegar al llibre, jo el que he descobert, el que més m'ha cridat l'atenció, era la part gamberra d'Humberto Eco.
0: Efectivament. És que
1: disfressar-se una nit de cap d'any.
0: És que així és que descobrim...
1: I el geni.
0: Heu seleccionat ara una frase del Nombre de la Rosa que la mig sentiva i no portava els cascos, però parlava de la risa.
1: La risa mata el miedo.
0: La risa mata el miedo, però és que ell era l'home més divertit. Però què passa? Que ell tenia una façana molt seriosa, molt de semiòleg. Clar, ell era un erudit. Ell era, pues, ha sigut de les persones referents del segle XX. Però ell, en la intimitat, era una persona divertidíssima. Li encantava la ironia, li encantava jugar amb els altres i fer bromes i després les anècdotes, i no es perdia res.
1: Lucrecia és una font important, i en altres també el llibre que ja anireu a averiguar, però jo vull que contes una anècdota perquè la gent se faci compte, que és quan ell li diu a Lucrecia que jo soy la Coca-Cola. Com volen dir que la seva fórmula havia de ser infal·lible, entenc, no?
0: Efectivament. Això és una anècdota molt bonica que ocorreix a Bolònia, a l'Hotel Palace. Precisament la setmana que ve jo estaré a l'Hotel Palace perquè presente la novel·la, el llibre presente a Bolònia, en el context d'un congrés que ha organitzat la universitat per a tots els deixebles internacionals en honor a Humberto Eco, perquè és la primera vegada que es poden reunir. La qüestió... Hotel Palace. Ell s'assentava sempre al saló de l'Hotel Palace, a la cafeteria, i allí rebia els alumnes, mentre el millor acabava de dinar i citava uno després de dinar per a revisar-li la tesi doctoral. Un dia d'això li va tocar a Lucrecia. Li va muntar un pollastre perquè no havia fet els deures com ell volia. I en aquest moment ell li va dir la famosa frase, que és un aforisme meravellós. Jo soy la Coca-Cola. I jo, donde pongo el cuño, tiene que ser perfecto. Vull dir... Clar, ella es va alçar
1: a un racó,
0: va començar a plorar i, ja. Bueno, i el detall està en el llibre.
1: Una altra anècdota que crida l'atenció és que ella plega a comprar-se un convent i li ha donat una explicació surrealista a la seva dona per justificar la compra.
2: A veure, m'he comprat un
1: convent. Humberto! Jo li diria, por el amor de Dios.
0: No, tal qual, li va dir Humberto. Però ell li va donar la seva explicació. Yo que tengo ganas de pasearme por sus paredes con una antorcha y sentir el poder, la fuerza del poder. Quan ell dia això, 9 mesos després, això és important, 9 mesos després començava a escriure el Nombre de la Rosa. I quan Lucrecia el coneix, Lucrecia, quan arriba a Bolònia, es fan un grup d'amics que està on Lucrecia, Patricia Magli, que és l'altra font directa, que ella m'obri la porta, Cristina Peñamarín, catedràtica de la Universitat Complutense, que ella m'obri la porta, i als que tinc que donar les gràcies perquè són les meues fonts directes, les tres estan en aquest grup del 76 que es fan superamics, que al llarg de 40 anys no deixaran mai de ser íntims amics, i 9 mesos després ell comença a escriure en Montecherignone, en el seu convent, el Nombre de la Rosa. I wow. Elles abans entraven al nombre, anaven perquè Bolònia en aquell moment era tenia molts problemes socials, conflictes, havien vingut de la crisi del petroli del 1972, hi havia molta vaga, no podien donar classe, havien tancat la universitat, i Humberto va dir, pues nos vamos a Montecherignone. I allí donaven les classes. I quan elles anaven allí, entraven a una habitació, o sea, els ensenyava un estudi on tenia caixetes de fusta plenes de targetes perquè vull escriure una novel·la, i elles li diuen, tu eres semiòlogo? Però clar, no ho entenien, que un semiòleg poguera perdre el temps escrivint una novel·la.
2: Bueno, el Nombre de la Rosa, ni més ni menys.
1: Vos recomano Humberto Eco, Desclassificado. Maite, gràcies.
2: Moltes gràcies, Maite.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Dones que fan esports de contacte, que han superat dificultats a la vida i que s'han empoderat i han trobat una eixida en un esport difícil. Així que es mereixen bona cosa d'aplaudiments i de flors. Per això, les acompanyem amb el tema Flowers, de Miley Cyrus, que Carme Juan va versionar en valencià.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

Alacant, agost de 1896. Al Cafè del Comerç es presenta per primera vegada el cinematògraf a la Comunitat Valenciana. València, 10 de setembre de 1896. Charles Cull realitza la primera projecció a través d'un cinematògraf en la ciutat del Túria, al Teatre Circ d'Apolo. Castelló, 10 de desembre de 1896. El teatre principal acull per primera vegada una projecció de cinema a la Plana Alta. A partir de 1898 s'obrin els primers salons estables per a l'exhibició cinematogràfica. El públic acudeix a estos esdeveniments amb l'entusiasme propi de qui no sap què es trobarà, sense ser conscients que estaven presenciant el naixement d'un nou art, descobrint una dimensió fins a aquell moment desconeguda, sorprenent-se, emocionant-se i terroritzant-se davant d'aquest invent que canviaria les nostres vides per sempre.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Mèdia. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. El meu nom és Lluís Campello, m'acompanya Pablo Plaza i avui rebuscarem en les prestatgeries de cinema clàssic del nostre videoclub per endinsar-nos en els orígens de la cinematografia valenciana.
2: Partirem de la secció de cinema mut i des d'allí donarem tota la volta al videoclub, centrant-nos en les pioneres i pioners de la comunitat valenciana que han trencat barreres en la història de l'audiovisual, ja siga aconseguint grans progressos al nostre territori o transgredint el cinema de la seua època a nivell nacional i internacional. Tenim moltes, moltes personalitats a destacar.
1: Doncs comencem per l'any 1896, amb els inicis del cel·luloide a la Comunitat Valenciana.

0: Només un any després de l'invent del cinematògraf, el 1895, podem trobar els primers rodatges al nostre territori, realitzats pel fotògraf francès Eugène Lisch. A més de capturar diferents escenes costumistes en pel·lícules com Baile de Labradores o Plaza de la Reina, va ser el primer a rodar l'elaboració del nostre plat més típic, execució d'una paella, el 1896.
1: Tres anys més tard, inicia la seva trajectòria en el món del cinema el que podem considerar el primer cineasta valencià, Ángel García Cardona, amb la pel·lícula Una fiesta en la huerta valenciana, rodada en una barraca de l'Horto del Camí del Girós. D'esta manera, comença una filmografia centrada en temes costumistes i festius amb una visió estilitzada de l'imaginari regional valencià.
0: La professora d'Història del Cinema, Áurea Ortiz, ens dona algunes claus per conèixer un poc més el cinema d'Àngel García Cardona.
2: Ángel García Cardona és el gran pioner del cinema en València i també, per tant, és un dels grans pioners del cinema en Espanya. La seva figura estava molt amagada fa uns anys, però el treball de la Filmoteca Valenciana, molt especialment, i alguns investigadors, ha fet que ara estigui en el lloc que li correspon, pues és, que és així, el d'un dels grans pioners. És molt important perquè ell va ser un dels primers que va agarrar una càmera de cine, va començar a filmar i va crear una mica el tipus de pel·lícules que es feien en el començament, pues, aquestes escenes de festa, aquesta visió, no?, de la València típica i tòpica en certa mesura, perquè ell era fotògraf especialitzat molt en temes valencians, i aleshores el que feien les seues pel·lícules era una mica aquesta mateixa tipologia d'imatges, no?
1: Unes temàtiques molt paregudes a les de José María Marín i Òscar Baillart, els pioners del cinema alacant, que rodaren diverses panoràmiques de la ciutat

0: fan una cançó i tu dius, qui està contant-me-la? Està contant-me el que jo vaig sentir.
1: Ells ho diuen en moltes ocasions. Ells les escriuen, les parixen, les creen, però són nostres. O cadascú de nosaltres la fem nostra.
0: Que guai.
1: Quan el passem pel color de les nostres vivències. Anem a saludar-los.
0: Com esteu, bonicos?
2: Ara a punt de plorar.
0: És que és tal qual la cançó. Conteu la nostra vida.
3: Después de escoltar a l'orquestra ahir, això és el més bonico que ens ha passat.
1: És que ahir van escoltar l'orquestra perquè estan, claro, estan ultimant els preparatius per al 22. I també va ser flipant, José.
3: Sí, va ser flipant. Ahir van soltar, ens va presentar a l'orquestra el director, Daniel Abad, el mestre Daniel Abad, i vam escoltar tot el repertori que vam a tocar, però sols l'orquestra, nosaltres no vam fer res, i va ser una meravella.
2: Sí, és com...
3: Jo vam pensar, si no toquem tampoc passa res.
1: Però quan estic a tot junt, això serà per morir-se de xulo, Jorge.
2: Va ser molt guai perquè podies identificar, vull dir, sense nosaltres, podies identificar que eren les nostres cançons, no sols per l'estructura i tal, sinó perquè els arranjaments, tu que toques la guitarra, ho saps?
0: Bueno, quatre acords.
2: De repente, ja, però de repente els arranjaments que hem fet nosaltres en les cançons, pues en el piano, en les teclats, en les guitarres, en tot el que hem fet, en les veus, no? Pues el que ha fet Dani Abad és desenvolupar aquestes melodies i fer l'arranjament en l'orquestra, no? I magnificar-les, no? I sublimar la bellesa que ja tenen aquestes cançons, no? Sí. I és com de repente tot tenia sentit, vull dir que no era sols, pues no sé, que aplega un tio i fa uns arranjaments que no tenen res a veure, no? I està molt guai perquè el tio té molt de talent i tal. No, és que ha agafat la nostra música creada en petit comitè, no? En el nostre assaig, en pues els estudis, a més han fet discos i tal, i de repente és com si tirara el fil, no?
0: Sí, que xulo.
2: I esplenara tot de melodies i de bueno, un rotllo evocador superpotent i la veritat és que va ser super... Tan bonico que van dir, bueno, a mi no fa falta que toquem, no? Jo crec que estaria guai voler concert sense estar nosaltres a l'escenari, no?
1: Vull dir... Espero que el graveu alguna cosa perquè el pugueu veure després.
3: Audio i vídeo.
1: Perquè el que tu dius, això és com sublimant, és com un recorregut que era per a desembocar d'alguna manera.
0: Sí, és memorable, és eixa volta
3: i s'ha acabat.
0: Irrepetible.
1: Conteu-nos com l'heu... el que puguem saber de com l'heu estructurat.
2: Sí, bueno, hem fet un repertori de... Són 18 cançons. També, pues, el temps està limitat, no? Nosaltres haurem fet més, però bueno, l'orquestra toca una hora i mitja i són 80 minuts més els bises. I després, pues, tenim una dilatada trajectòria. La veritat, tenim 14 discos d'estudi, pues, una montona de cançons i bueno, el que sí que volíem és pues, tocar... Pa este 30 aniversari estem fent concerts tocant cançons, una o dues de tots els discos, no? I al final el que passa és que són 2 hores i pico i tal, i ara hem hagut de retallar una miqueta i al final pues, són 18 cançons. No toquen cap del primer, desgraciadament, perquè a última hora n'hi havia que retallar i hem llevat alguna que altra per ahir, però sí que es comencem ja en una cançó de... bueno, no vull desvelar-ho, però sí que ho fem en ordre cronològic.
3: Orden cronològic. Dice que van començar.
2: Sí, que és veritat, és la primera no és en ordre cronològic, és una cançó icònica, però és actual, i després ja el que fem és anar avançant en el temps, no? I una cançó de cada disc i anem avançant.
0: Hi ha una història, diguem, a través de les cançons, o se pot
1: pues interpretar no.
3: Bueno, la història és la història de l'Habitació Roja, no? Com érem abans...
1: Cronològicament com ho
3: creix. Com la música abans i com la fem ara, no? Antes érem més joves, igual, ficàvem més distorsió, ficàvem més coses, i ara som igual una mica més tranquils, no? Pot ser.
2: Bueno, ara acabem de gravar cançons
3: noves. Bueno, sí, també molt de guitarreres.
2: I són supercanyeres les que hem gravat noves, no sé, bueno, vull dir. Però sí, jo crec que sí que pots fixar-te, no, en l'evolució que ha tingut la banda, pues, a nivell de musical, de textos, també, no, de lletres. I res, jo crec que el rotllo este de fer-ho en ordre cronològic, jo crec que està bé, perquè és un viatge en el temps. També ens dona... es dona pas a fer reflexions, a lo millor, entre cançó i cançó, no? Pues esta cançó és d'este disc, ho vam gravar en tal lloc...
0: T'has pensat de lo que teniu
2: pensat?
0: Bueno,
2: no, sempre...
0: Deixareu fluir, no,
1: el món. Quin repàs heu de fer?
2: Sí, però no fem fem guions, no sé. Yeah. Jo crec que és lo que te ve al moment, sí, no? I, bueno, serà molt emocionant. Jo, pues, no sé... Per exemple, vindrà mon pare, per exemple, que no ha vingut a un concert des de

0: Algun aspecte de la seva història que t'interessara especialment remarcar en el documental, Carmen?
1: Mariona, es que yo es que conocí a Mariona y me enamoré de Mariona, o sea, obsesionada con Mariona, con la mirada de Mariona y todo era Mariona. Y me encanta su vida, me encanta su familia, me encanta dónde vive, me encanta su energía, me encanta como luchadora, me parece una tremenda luchadora y me encanta su forma de ver la lucha, que es muy especial y atípica dentro del discurso de las luchadoras.
2: ¿Por qué dices atípica?
1: Porque ella viene de una familia muy artista y le da una visión muy artística a la lucha, muy técnica y también muy poética.
0: Ay, Mariona, poética.
2: La curiositat.
0: Al final, jo m'hi ha part del documental, no? Efectivament, que sí. Anem veient també, coneixent també part de la teva família. Al final hi ha com una... Estic fent spoiler, no? Com una reunió també familiar, no? Per tancar el docu i això. Clar, algú puga pensar, està escoltant-nos... Coneix el tipus de lluita, és una lluita dura.
2: Dura, sí, forta.
0: En el ring, vull dir, després hi ha una esportivitat
2: marcadíssima, sí,
0: no, entre els contrincants, no? Però és una lluita dura. On traus, Mariona, diguem, i sabes, Sant, aquesta part artística, en algo que és tan... S'entén des de fora, que és molt visceral, no? Molt de fetge, diguem, no?
3: Sí, o sigui, jo vinc d'una família d'artistes, o sigui, es dediquen a l'escenografia, al vestuari, vull dir, tots són artistes a la meva família, esportistes no hi ha ningú. Llavors, jo vaig començar estudiant el batxillerat artístic i per mi les arts marcials és una manera d'expressar-me, o sigui, hi ha com... Els artistes marcials és la manera de treure... com cadascú s'expressa amb diferents tipus d'art, doncs per mi m'expreso amb les tècniques i amb l'MMA, que a la gent potser li costa d'entendre si no ho... Perquè el fet de la violència i l'agressivitat pot ser que si no ho coneixes i si no ho practiques ho vegis... O sigui, camufli una mica aquesta part, però quan tu ho vius i ho entens, i entens les tècniques i tot el que hi ha darrere, per mi és una meravella, però ho has de conèixer una mica per veure-ho així.
2: El documental ens ho pot ensenyar, digues.
0: Diu, un bon luchador, sí, debe sentir más que percibir su oportunidad de golpear. Hosti, en esta frase de Bruce Lee, no? Carmen, volgut, és el que estava explicant Mariona, exactament,
1: sí,
0: no? Que ja... que la lluita percebuda com una manera d'expressar-se i com una mena d'art, si vol dir-se així, i no el que a primer colp és la violència o inclús la sang o la ràbia que se puga expressar. Per al comú és complicat i expressar-ho, a més, això cinematogràficament, t'ha costat? Però on has tirat per explicar-ho, no?
1: Pues a través de la observación, en realidad. He tirado mucho de observar, de rodar escenas de 20 minutos, porque al final la acción no la puedes parar. Tú entras en un evento de MMA y tú no puedes estar parando a la gente. Claro. Salen cuando salen.
0: Y hay una adrenalina.
1: Hay adrenalina.
0: En el público, todo el mundo.
1: Es una locura, pues, es una locura.
0: Un ambiente brutal.
1: Entonces lo que hemos hecho ha sido buscar... tomas muy largas y después tener miles de horas de rodadas.
2: O sea que el montaje se persigue.
1: El montaje, hemos estado Tomás Muñoz y yo, pues un año y medio montando.
0: Ese detalle, ese momento, ese plano.
1: Y luego, pues también tiene como una capa un poco efectista el documental. Para sumergirte un poco como en las sensaciones, en recalcar mucho como las miradas también dentro de la jaula, que la gente a veces piensa que mientras estás luchando estás totalmente ido y no hay nada más alrededor, y muchas veces están las esquinas, estás pendiente de lo que te dicen, estás pendiente de hacerlo bien.
2: Y después está la vessant particular de la vida d'aquestes persones fora del moment en què practiquen les arts marcials o estan en un campionat, que és, pues, la trajectòria, les metes que volen perseguir, com conviuen amb la família, els amics, tot això també està captat en este documental.
1: Sí.
2: Perquè ho dius al principi, m'han encantat elles, professionals i personalment.
1: Sí, totalment. Además, creo que sus familias y su entorno

0: I la Joan Gel, què?
1: Ostres, mola molt. Hem de rematar aquesta xerrada, estem molt a gust amb vosaltres.
2: Ai, que guai.
1: Ens ha agradat molt el docu. Sí. I recordar que s'estrena...
2: El docu i vosaltres.
1: I vosaltres, més que el docu, diria jo. Mariona, Valquíria.
2: Molts èxits.
1: Amunt sempre.
2: Molts
3: èxits. Moltes gràcies.
2: I moltes gràcies per contar-nos-ho a nosaltres i al documental, sobretot. Cristina, i tu no parar? A fer-ne més, no?
4: Sin parar.
2: De documentals, dic, o de pel·lícules.
4: Sí, jo este i luego...
2: Què tens en cap?
4: Luego quiero hacer una película de ficción. Que estoy preparando, que se llama Huesos Rotos, y espero rodar el año que viene.
1: Ostras, mola,
2: Carmen,
1: mola,
2: anem a seguir de la tua carrera. Así ni una directora como la copa de un pino.
1: Mira, posem el blues de Million Dollar Baby. Sense el final,
4: gràcies.
1: Sense el final.
0: Gràcies, Carmen.
2: Ens agrada donar suport a les creadores emergents, com és el cas de la directora del documental, Valquíries, i a d'altres, que després d'anys de periodisme i estudi, aprofiten en escabussar-se en la vida de personalitats tan inconmensurables com la del semiòleg Umberto Eco, pare d'històries tan impactants com la del nom de la rosa. Maite Aparici ens presentava Umberto Eco, Desclassificado. Esta música no està triada perquè sí, escoltem una composició de Luciano Veiro, perquè era un compositor que admirava el següent protagonista de la nostra xerrada, Umberto Eco, que a més sentia fascinació per clàssics com Bach, Telemann o Chopin, diu que tocava la flauta per afició. Ara ho preguntarem a qui més sap d'ell, perquè anem a entrevistar-la de seguida. I per a la majoria de nosaltres, a tu què devo con Umberto Eco?
1: Hombre, el péndulo, el nombre de la rosa, jo crec un poc lo que tots, el pensament, no, del gran Umberto Eco. Però és que hem descobert, i ho compartirem també amb vosaltres, que hi ha un Umberto Eco desclassificat, allò.
2: Sí.
1: Hi ha moltes curiositats al voltant d'Umberto Eco, que jo crec que també apropar-se a allò de humano, demasiado humano, pues també, clar, Umberto Eco també ho va ser.
2: A mi em ve al cap, en la carrera que estudia, llegia amb Apocalíptics
1: Integrats...
2: Que va ser una de les obres que va fascinar a Maite, que entrevistarem de seguida, però ja anava a llegir unes quantes més confessions d'un jove novel·lista, com se fa una tesi, li va encantar. Umberto Eco... Efectivament, va ser pare de reflexions brillants com aquesta manifestada en un fragment gloriós del nom de la rosa.
5: ¿Pero qué es lo alarmante de la risa?
6: La risa mata el miedo. Y sin el miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios.
2: La risa mata el miedo.
1: Quin pedazo de frase.
2: Quin pedazo de frase.
1: Però això s'ha tingut durant segles, també, por a la felicitat, al riure. Quin goig tindre així a Maite Aparici. Ballera, què tal? Com estàs, Maite? Benvinguda. I companya al Departament de Digital i Apunt. Bueno, ja fa uns quants anys, no?, que és Maite periodista, ha treballat en premsa, en tele, en gabinets de comunicació, bueno, ha fet una miqueta de tot, té molta experiència, i bueno, es presentes este Umberto Eco Desclassificado, el segon llibre que publiques, o s'estàs escabussat en la biografia d'Umberto Eco, trobant, a més, joies increïbles, eh?
2: Com naix este projecte, Maite?
4: Com naix?
2: Com naix?
4: Bueno, moltes gràcies per rebre'm així en vostra casa, que és la meua.
1: I tant.
4: I mira, a mi m'agradaria dir que este projecte realment té dos inicis, té dos començaments. El primer començament és com naix el projecte, i és un projecte molt valencià, tot i que és, el nom és Umberto Eco Desclassificado. Naix als peus del Micalet, i més en concret a l'altura de la campana, perquè estàvem un estiu, un sopar d'amics, un editor francès havia convocat... Jo acabava de presentar la meva novel·la, el meu llibre primer, Los ruidos de la noche, ell era argentí, i com la meva història era d'Argentina, havia convocat a un sopar a unes argentines. Estàvem en aquest sopar, 2023, i al meu costat hi havia una dona, casualment. Si hagués estat la que tenia enfront, no hi hauria llibre. I en un moment donat jo li vaig preguntar: Lucrecia, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella em va dir: soy semióloga. I jo li vaig dir de broma: hombre, com Umberto Eco, perquè crec que és lo poc que jo sabia això i els llibres que havíem estudiat a la carrera. I li vaig dir: com Umberto Eco. Digo, ahora me dirás que lo conociste. Jo estava, donava per suposat que anava a dir-me no. I me se va quedar mirant, va fer un silenci,
2: sí,
4: i em va dir: éramos como familia. Durante 40 años pasamos las navidades juntos. I jo li vaig dir: ¿me dejarás que te entreviste en algún momento? Y em va dir: bueno, pues más adelante ya lo vemos. Bueno, la qüestió és que en el mes de juny de l'any passat vaig decidir, en abril, vaig decidir que anava a ser llibre. Vaig començar... Clar, jo havia sintetitzat...

0: Jo no sé què ens passa quan bueno, sé què ens passa, perquè que disfrutem aquestes xerrades i que disfrutem tant de la música, que a vegades diguem, si tinguérem tres hores
1: que faríem d'entrevista.
0: Per parlar en músics com vosaltres, faríem el programa 100% musical o dedicat en general, no, a les arts. Fotògrafo de l'alma, dic, i si... No, ho pensa fer... Dic, comentaves, José, lo de les fotos, no? Dic, hòstia, vegem les fotos tal, el que ha passat 30 anys i tal... I si fotos aquelles més o menys, no sé, històriques, o que siguin xules o boniques per a vosaltres, per a la vostra història, tornar a fer-les 30 anys després al mateix lloc, vull dir, a l'Habitació Roja, o
2: avui.
0: En el cine...
2: Ho he pensat avui. Igual vol dir algo, però jo ho he pensat avui.
0: No
3: sé per què,
2: però ho he pensat avui.
0: Pues m'ha pegat el flash ara, mira que estàs encurrant l'entrevista.
2: Ho he pensat avui, en sèrio, eh? No sé per què, però pensava, aconseguir les fotos, igual, no, idèntiques, no, però igual la mateixa posició, sentat a la bateria, en la guitarra... Sí que ho he pensat avui d'haver fet alguna cosa així.
0: Pues molaria, no? O que Jorge fa cara rara.
4: No, estic pensant en lo de les fotos. Mira, Pau és fotògraf i, per cert, té una exposició ara en marxa en Les Negres, sí, en el barri del Carme, no? Superxula. I ell va en la seva càmera Hasselblad fent fotos analògiques quan anem per ahí de viatge, no? I moltes de les portades són fotos de Pau. De fet, l'últim disc, Crear, era una foto de les nostres mares, com si fos el grup. I en l'interior del disc estan els nostres pares. Perquè varem reflectir, o sigui, varem pensar, hosti, encara tenim els quatre a
3: les mares.
4: Sí, sí, sí. Una cosa super increïble, no? I varem immortalitzar aquestes fotos i jo vaig pensar, hosti, és que nosaltres, a millor, quan siguem majors, farem la foto dels nostres pares i serem clavats, a millor, no? I bueno, i lo que dius també, estava pensant també, mira, es van treure fa molts anys un EP i la foto de portada era una foto aixina casual en la porta del cine Metropol, que ja desapareix. Sí, nosaltres serem molt fans del cine de restreno.
0: I està passant a tan art deco, tan xula.
4: Sí, sí. I me'n recordo que van fer la foto allí i, bum, aquesta foto pues, ara és com mítica.
3: Sí. Clar.
4: Van fer un vídeo que era una mica, no sé, es donava una mica vergonya i tal, en la plaça Renona. I l'escriptor Rafa La Huerta sempre me diu, el vídeo de l'Habitació Roja és un document... És un document com el seu llibre de Noruega, saps? Vull dir que és la València com era, no? Abans de la reforma nefasta esta que...
0: Ja, ahí la cagaren, però...
4: Sí. I de repente pues, fas un vídeo que era una mica amateur i tal, però de repente té el valor este, no? De immortalitzar, pues, moments i instants i llocs.
1: Immortalitzar los mejores años de nuestra vida.
0: Ahí está.

0: Sí, i passatges instrumentals, no? I és algo que ens agrada molt, que posàvem en pràctica pues ja de prou jovenets, i érem tan flipats que de repente tocàvem en l'escenari principal del FIB en 15.000 persones ahí i acabàvem una cançó de 10 minuts que era una cara B. Vull dir que això eren coses de... Això sí que és indie, no? Això sí que és indie.
1: Ahí va això.
2: No crec.
3: Però és un temacle.

0: entorno son fundamentales para que ellas puedan tener una vida normal, porque realmente subirte a una jaula es algo que mentalmente es una locura, sobre todo el previo a subirte a esa jaula. Entonces necesitas a tu alrededor muchísimo apoyo de tus familiares y una vida muy organizada con la alimentación y con todo.
1: Y Mariona, al documental, dius que tú estaves física y emocionalment fatal quan començares en la lluita i que la lluita ha canviat la teua vida. I comentaves també la evolució que has tingut durant tot aquest temps que has vist en el documental. Com era la Mariona d'abans i la Mariona d'ara, el canvi, no?
2: Sí, o sigui, és que és com parlar d'aquella Mariona, per mi ja és com parlar d'un personatge perquè han passat tants anys i em sento tan diferent, però sí, o sigui, vaig tenir una vida i una adolescència com bastant explosiva, destructiva. Jo, és una mica com Joan Jett, com en plan, jo penso que en comptes del rock and roll, no?, que va salvar a molts artistes, a mi em va salvar l'MMA. Però
1: tu, en tan jove, coneixes a Joan Jett?
2: Home, què et penses?
1: Hòstia, the Black Hearts.
3: Me llevé el barret.
4: Acabes de guanyar-te el hockey.
1: M'has tocat el tendre.
4: Claro.
1: És un símbol per al rock femení, òbviament. És una lluitadora al nivell d'una Patti Smith o a ti, o així. Però no tan coneguda, en efecte, com la Patti i la Joan Jett. O sigui, que tingueu la Joan Jett com a heroïna, o sigui, mola tot. Bueno,
2: bueno, pues a ella la va salvar el rock and roll i a mi me va salvar l'MMA.
4: L'esport. 100%.
1: L'esport. Estaves... Necessitaves algo que te salvara. O sea, estava la cosa fotuda, no?
2: Sí. O sigui, bueno, és que jo sempre ho dic. O sigui, jo i les meves amigues teníem, no sé si ho... com es deia? La sèrie aquella de Skins, es deia?
0: Sí, Skins,
2: pues érem com Skins, però a Barcelona, al Raval, a Plaça Castilla, i a liar-la, drogues
1: i raves, no?
2: I rock and roll, sí, i destrucció. I llavors jo sóc una persona molt sensible i a mi les coses m'afecten i al final tot va, bueno, com hi ha una espiral de destrucció xunga fins que ja ens vam despersonalitzar. Quan estàs en un món de moltes drogues i molta festa, al final acabes perdent la teva essència i veus com la gent del teu entorn perd l'essència i perd la mirada. O sigui, llavors això per mi va ser un punt molt heavy de dir, uau, Mariona, o sigui, és que sou molt joves i si no fas un canvi acabaràs molt malament. Perquè vaig veure com en un any totes les meves amistats, s'havien perdut, i això, veure això és molt dur. I llavors vaig dir, he de fer alguna cosa, i el meu germà tenia un sac de boxa, jo estava com amb una, jo què sé, depressió, mono, no sé, com fatal. I vaig pagar el sac i vaig dir, uau, vaig sentir com algo de felicitat que no havia sentit en, potser en mesos, saps, que estava feta merda. I vaig dir, vaig a provar. I vaig fer unes classes aquí a Cardedeu i em va molar i ho pillava tot superbé i llavors vaig dir, va, pues, em foto amb això i ja va ser com també l'excusa per no sortir de festa, per començar a cuidar-me i tot això, llavors ja...
4: Entra una disciplina diferent de vida que...
2: Sí.
1: Hi ha un punt milió dòlar, baby. No?
2: Sí. Espero que no acabi però... com ella.
1: No, que el final del documental, que no sé si se pot fer spoiler.
4: Ella ja ha deixat caure
1: alguna cosa, no?
4: Mariona ja ha dit, sí, que el seu objectiu era professionalitzar-se en l'ofici.
2: Sí.
4: I això se veu en el documental.
0: Sí.
1: Com se veu, fins a que puguis contar, però no...
0: Per a fer spoiler.
4: Claro, no, nos da miedo contar demasiado.
1: Està guai perquè no és fàcil que un documental tinga una narrativa tan cinematogràfica.
0: Ja.
1: Yeah. Jo ho deixo ahí.
0: Al final és que ha sido seguir toda su carrera y seguirla por toda España allá donde pelease. Entonces...
1: Ya, pero eixa creciendo.
0: Ya.
1: Eixa creciendo del final.
0: Ese es...
1: Eso... La ficció te ho pot
0: donar. La música és molt important també per a ese crescendo. Y hemos trabajado muchísimo a través del diseño de sonido y de la música, tanto las sensaciones de las luchadoras como el crescendo de la película.
1: Mira Mariona, que posa tona el nostre company de so. Los Ramones, que digo que si habían inventat algo los Ramones.

0: Cara Lucrecia, li va muntar un pollastre perquè no havia fet els deures com ell volia. I en aquest moment ell li va dir la famosa frase, que és un aforisme meravellós. Jo soy la Coca-Cola. I jo, donde pongo el cuño, tiene que ser perfecto. Vull dir, clar, ella es va alçar
1: ai, pues,
0: a un racó, va començar a plorar i, ja. Bueno, i el detall de, està en el llibre.
1: Una altra anècdota que crida l'atenció és que ella plega a comprar-se un convent i li ha donat una explicació surrealista a la seva dona per justificar la compra.
2: A veure, jo... M'he comprat un
1: convent. M'he comprat un convent, la dona. Era Humberto! Jo li diria, por el amor de Dios.
0: No, no, no, tal qual, li va dir Humberto. Però ell li va dir, li va donar la seva explicació. Jo que tengo ganas de pasearme por sus paredes con una antorcha y sentir el poder, la fuerza del poder. Quan ell dia això, 9 mesos després, això és important, 9 mesos després començava a escriure el nombre de la rosa. I quan Lucrecia el coneix, Lucrecia, quan arriba a Bolònia, es fan un grup d'amics que està on Lucrecia, Patricia Magli, que és l'altra font directa, que ella m'obri la porta, Cristina Peñamarín, catedràtica de la Universitat Complutense, que ella m'obri la porta, i als que tinc que donar les gràcies perquè són les meues fonts directes, les tres estan en aquest grup del 76 que es fan superamics, que al llarg de 40 anys no deixaran mai de ser íntims amics, i 9 mesos després ell comença a escriure en Montecherignone, en el seu convent, el nombre de la rosa. I wow. Elles abans entraven al nombre, anaven perquè Bolònia en aquell moment era tenia molts problemes socials, conflictes, havien vingut de la crisi del petroli del 1972, hi havia molta vaga, no podien donar classe, havien tancat la universitat, i Humberto va dir, pues nos vamos a Montecherignone. I allí donaven les classes. I quan elles anaven allí, entraven a una habitació, o sea, els ensenyava un estudi on tenia caixetes de fusta plenes de targetes perquè vull escriure una novel·la, i elles li diuen, tu eres semiòlogo? Però clar, no ho entenien, que un semiòleg poguera perdre el temps escrivint una novel·la.
2: Bueno, el nombre pues, de la rosa, ni més ni menys.
1: Pues recomano Humberto Eco, Desclassificado, Maite, gràcies.
2: Moltes gràcies, Maite.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Dones que fan esports de contacte, que han superat dificultats a la vida i que s'han empoderat i han trobat una eixida en un esport difícil. Així que es mereixen bona cosa d'aplaudiments i de flors. Per això, les acompanyem amb el tema Flowers, de Miley Cyrus, que Carme Juan va versionar en valencià.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: que a mi me conmou. Jo la conec fa més de 20 anys, que no sé, jo què sé. Quan estàs en el primer...
1: Sí, de l'any 99.
2: Antes del segon disc. Sí. Abans del segon disc.
0: Me conmou moltíssim.
3: Jo també crec que aquelles cançons que pega com cercles, no? Sí. Al voltant d'ella mateixa, que va creixent, és un que va creixent i va creixent i va creixent. Que jo què sé, estaríem tot el rato así, xerrant en José i en Jorge, abraçada per descomptat per a la resta de la família. I jo què sé, digueu vosaltres el que vulgueu, perquè
0: però que vull
3: qualsevol cosa que diguem nosaltres...
0: Que este divendres és al Palau de la Música, el concert al que hem al·ludit...
1: Set i mitja.
0: Mireu que encara queden entrades. Les ubicacions no, potser no siguin les millors, però l'experiència pagarà la pena. A Benicàssim aneu al FIP, també, el 18 de juliol, perquè la resta de que veig esteu pues, en Ferrol, en Baeza, en Gijón, en Irún, en Sevilla... Bueno, aneu seguint-los, per si voleu anar a por ells, però si a casa nostra, que van estar fa poc, en Vinaros...
1: Sí, si no cada setmana...
2: La setmana passada.
0: Va ser xulo també, no?
1: Sí, molt guai. Es van tractar superbé i recomana a la gent que vaig a Vinaròs, que és un lloc molt guai.
2: I van tocar en Kiko Veneno i molt mola molt veure el concert de Kiko Veneno.
0: I tu seguís vivint a Noruega i vas i vens?
1: Sí, jo vaig i vens. Però bueno, ara
0: tinc... Jo vaig i vinc a Onda, tu vas i vens a Noruega.
2: Sí, jo la liana, ja no tinc el problema.
1: Però he de dir que tinc ara una coseta, una caseta i un apartamentet a la plaça de les Deveses en Dénia. Així és que si algú me veu per ahí...
0: També tens casa,
1: sí.
3: Has triat bon puesto, Buñetero.
1: Sí, sí, molt guai. Molta fortuna, perquè és un lloc, una platja superguai, és molt tranquil i és superbonico. Estic molt content.
3: Que meravella.
1: Pa jubilar-me.
0: Tinc pressa.
3: Sí, estàs pensant-ho?
1: No, però bueno...
3: No, això ja és... Però és un bon lloc.
1: Sí, però jo
3: espero... És un lugar en el mundo,
1: espero no tindre que passar els hiverns de 6 mesos a Noruega, pues... que es comença a fer mal, això.
3: Ja pica.
0: Sí, ha de ser difícil de viure la persona.
1: La persona no descansa, que diria Eugeni Alemany. La persona no descansa, diria Eugeni.
0: Eugeni Alemany, sí, senyor.
3: Mil gràcies per la trajectòria, per els 30 anys, per les cançons, per els concerts i per el talent.
1: Molt bé, gràcies. Igualment, a vosaltres, per la conta que... Sí, perquè... porteu una trajectòria també molt dilatada i
3: també encara així és. També estem ahí els 30 anys.
0: Ja tiene muescas nuestro revólver, querido. Sí. I gràcies per ser com sou.
3: Un plaer. Habitación Roja.
1: Gràcies.

Alacant, agost de 1896. Al Cafè del Comerç es presenta per primera vegada el cinematògraf a la Comunitat Valenciana. València, 10 de setembre de 1896. Charles Cull realitza la primera projecció a través d'un cinematògraf en la ciutat del Túria, al Teatre Circ d'Apolo. Castelló, 10 de desembre de 1896. El teatre principal acull per primera vegada una projecció de cinema a la Plana Alta. A partir de 1898 s'obrin els primers salons estables per a l'exhibició cinematogràfica. El públic acudeix a aquests esdeveniments amb l'entusiasme propi de qui no sap què es trobarà, sense ser conscients que estaven presenciant el naixement d'un nou art, descobrint una dimensió fins a aquell moment desconeguda, sorprenent-se, emocionant-se i terroritzant-se davant d'aquest invent que canviaria les nostres vides per sempre.

familia de Tous era periodista, lo que ara anomenaríem probablement un gestor cultural, un dinamitzador que organitzava tot tipus de coses, però a més va ser cineasta. I la seva obra és molt, molt important. Molt, molt important no sols en l'entorn valencià, sinó en l'entorn espanyol, clarament, no? En 1918 fa Sanz y el secreto de su arte, que és una pel·lícula que sí que hem recuperat. És un documental estranyíssim per a l'època, molt modern per al nostre gust. I després es dedica a fer pel·lícules de ficció inspirades en sarsueles que ell mateix escriu, com ara La bruja, La Dolores, La alegría del batallón, Nit d'albaes i Moros i cristianos. L'única que conservem és Moros i cristianos, les altres estan perdudes. I és un intent de fer una barreja entre tradició i modernitat, no? És utilitzar pues, lo propi del territori, les costums, les festes, ja vegeu els títols, per a contar la societat del moment, la societat contemporània, no? És molt interessant el seu plantejament, que coincideix en altres que hi ha en aquests moments en el cinema espanyol, aquesta necessitat de conjugar pues, alguna tradició cultural, literària, com ara el sainet o el costumisme, etc., també en una certa mirada amb l'Espanya contemporània.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Mèdia. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. El meu nom és Lluís Campello, m'acompanya Pablo Plaza i avui rebuscarem en les prestatgeries de cinema clàssic del nostre videoclub per endinsar-nos en els orígens de la cinematografia valenciana.
2: Partirem de la secció de cinema mut i des d'allí donarem tota la volta al videoclub, centrant-nos en les pioneres i pioners de la comunitat valenciana que han trencat barreres en la història de l'audiovisual, ja siga aconseguint grans progressos al nostre territori o transgredint el cinema de la seva època a nivell nacional i internacional. Tenim moltes, moltes personalitats a destacar.
1: Doncs comencem per l'any 1896, amb els inicis del cel·luloide a la Comunitat Valenciana.

0: Només un any després de l'invent del cinematògraf, el 1895, podem trobar els primers rodatges al nostre territori, realitzats pel fotògraf francès Eugène Lisch. A més de capturar diferents escenes costumistes en pel·lícules com Baile de Labradores o Plaza de la Reina, va ser el primer a rodar l'elaboració del nostre plat més típic, execució d'una paella, el 1896.
1: 3 anys més tard, inicia la seva trajectòria en el món del cinema el que podem considerar el primer cineasta valencià, Ángel García Cardona, amb la pel·lícula Una fiesta en la huerta valenciana, rodada en una barraca de l'Horto del Camí del Girós. D'esta manera, comença una filmografia centrada en temes costumistes i festius amb una visió estilitzada de l'imaginari regional valencià.
0: La professora d'Història del Cinema, Áurea Ortiz, ens dona algunes claus per conèixer un poc més el cinema d'Àngel García Cardona.
2: Ángel García Cardona és el gran pioner del cinema en València i també, per tant, és un dels grans pioners del cinema en Espanya. La seva figura estava molt amagada fa uns anys, però el treball de la Filmoteca Valenciana, molt especialment, i alguns investigadors, ha fet que ara estigui en el lloc que li correspon, pues és, que és així, el d'un dels grans pioners. És molt important perquè ell va ser un dels primers que va agarrar una càmera de cine, va començar a filmar i va crear una mica el tipus de pel·lícules que es feien en el començament, pues, aquestes escenes de festa, aquesta visió, no?, de la València típica i tòpica en certa mesura, perquè ell era fotògraf especialitzat molt en temes valencians i aleshores el que feien les seues pel·lícules era una mica aquesta mateixa tipologia d'imatges, no?
1: Unes temàtiques molt paregudes a les de José María Marín i Óscar Baillart, els pioners de

0: Igual esta pregunta es para José Peralfán del grupo.
1: Está, digamos, está en el top 3.
2: Las nuevas canciones preferidas de la Habitación Roja son Los mejores años de nuestra vida y Dices que no. Son los que son les cantornata a grabar.
3: Y digo que no, te influencia.
2: Tengo un cuadro.
4: Sí, que mana, sí.
2: Que va a hacer la Mama Cocina, me va a pintar la Mama Cocina en el cuarto que fica Los mejores años de nuestra vida. Sí. Esta canción me flipa a mí.
4: Es que es flipant. Es y, en este, y la historia que la envolta y todo, porque era de 8 minuts, ¿no?
2: Sí, sí, sí, sí,
3: sí. Sí, una super cançó llarga que van fer quan... Quan érem un xavalet, sí.
4: Gravada al barri del Carme, vull dir, és que tot entorna a esta cançó.
0: Ja molta història. Mítica, no? Sí. La cançó mola.
2: Una sí, sí.
3: I luego, però, no sé...
0: Però per què fer-ho? Per què la fer-ho tan llarga?
3: No,
0: sempre que era un poc per influència del rock que, progressiu o alguna cosa així.
2: Igual que pensaven que no era llarga.
0: Pensava que no era llarga.
3: No, ens agradaven els... No sé,
2: els desenvolupaments. Sí, llarg, sí. Que foren llargues, perquè tampoc hi ha que s'agafaven al final, ens agradaven.
3: Sí, perquè la gent moltes vegades creu que, bueno, que el grup és un grup de pop, de cançons de 3 minuts, però tenim una vessant més... de fer soroll, de fer ruïdo i de fer cançons llargues i desenvolupar-les.

0: Quines ganes de tindre el disc i de poder veure d'alguna manera aquest concert tan especial. Especial també va ser descobrir un documental que podria veure's en el marc del Festival Docs València i que girava entorn de l'esport de contacte i boxa a les dones. Amb una directora valenciana que va vindre a presentar-nos Valquíries. I també vam conèixer una de les seues protagonistes.
1: Els millors moments de la vesprada da punt.
0: Aquesta és la història de dos lluitadores de MMA, una modalitat d'esport de contacte i de combat associat al món masculí. Mariona i Emili, una amateur i una altra professional, les dos lluitadores en el més ampli sentit de la paraula.
2: Parlem d'un docu, un documental molt currat que ens acosta a la seva realitat. Durant 4 anys, la directora Carmen Torner ha seguit la trajectòria i la vida d'aquestes dos lluitadores de les que vos parlem, en un relat que combina d'una banda la part esportiva i també el temps, la vida al voltant de la lluita, la esportiva i la de la vida, amb una mirada íntima i personal. És un documental titulat Valquíries.

0: El cinema va ser la formada pels germans Belloc, els primers dissenyadors i fabricants de projectors de cinema a la Comunitat Valenciana, que van rivalitzar en la seva època amb els prestigiosos cinematògrafs creats per Pathé o Gaumont a França o els Ernemann alemanys.
1: I qui millor per a parlar-nos d'estos pioners que Yuri Aguilar, cap de documentació a Aguilar Cinematografia i un dels grans coneixedors del treball dels germans Belloc.
2: En primer lloc, hi ha que dir que els Belloc es dedicaven a la indústria del metall i en concret a fer engranatges. Aleshores, com un cinematògraf incorpora moltes peces que van engranades, els Belloc, podíem dir-ne que tenien tota l'experiència prèvia per a poder fabricar un aparell tan complex com és un cinematògraf. I al 1917 van traure al mercat el que es pot considerar com el primer projector de cinema professional fabricat a Espanya. Els projectors Belloc rivalitzaven de manera tècnica amb projectors de la resta d'Europa perquè eren projectors a l'altura, no?, de la construcció d'aquestes màquines, altres marques, que avui en dia pues, tenen moltes pàgines escrites en la història de la cinematografia mundial. Els germans Belloc tingueren molta influència en algunes zones d'Espanya, com pot ser el País Basc, com pot ser la zona d'Aragó, la zona de l'interior de Castelló, i van vendre molts aparells cinematogràfics per aquelles zones. Tenen l'orgull d'haver sigut els pioners d'haver

0: hi ha que quedar-nos en una data, és que es Belloc van ser pioners a tot Espanya.
1: Fa uns anys, Yuri i el seu pare, Antonio Aguilar, van adquirir i restaurar el primer cinematògraf que es conserva fabricat a València el 1917, un Belloc B1.
0: El procés de restauració de la màquina ha sigut un procés sobretot divertit i molt didàctic, perquè ens ha permès descobrir aquelles peces més intrincades de la màquina, perquè la màquina es va desmuntar peça a peça. O sigui, totes les peces del projector foren desmuntades i en la restauració hem sigut criteris de deixar-los com eren originalment. Les peces que anaven cromades s'han tornat a cromar, les peces que anaven en fusta crua s'han deixat en fusta crua, si anava una cosa pintada en blanc s'ha buscat el mateix to de blanc per a pintar-ho, i el projector estarà com isqué de fàbrica en 1917. Hem descobert que els Belloc aplicaven la simplesa a tot allò que fabricaven. Fabricaven màquines robustes, però simples.
1: Després d'analitzar els inicis del nostre cinema, continuem amb algunes pioneres i pioners de la Comunitat Valenciana que van traspassar fronteres, aconseguint transgredir els codis de l'època a nivell nacional i internacional. Encara que ja s'havien realitzat algunes pel·lícules que analitzaven la situació de les dones a la societat, com les dirigides per la cineasta francesa Alice Guy, no es coneix cap film anterior amb la consciència feminista de l'obra que comentarem a continuació.
2: El cineasta José Estivalis, nascut a Llíria i conegut internacionalment pel seu pseudònim Armand Guerra, va dirigir la que es considera la primera pel·lícula explícitament feminista de la història del cinema, Les misèries de l'agulla, rodada el 1913 a París. La pel·lícula conta la història d'una jove que s'enfronta als mecanismes socials que l'oprimixen patint les desigualtats pròpies de l'època. En el fullet que s'imprimí per a l'estrena es podia llegir: volem posar en relleu totes les misèries de la dona moderna. El nostre feminisme consisteix a fer la dona igual que l'home en tots els fets socials. Volem que la dona s'interesse per les qüestions socials que puguen un dia transformar la condició material i moral de tots els oprimits. Esta pel·lícula, produïda per la cooperativa de caràcter anarquista Le Cinéma du Peuple, va ser estrenada el diumenge 18 de gener de 1914 a la sala de l'Hotel de Societés Savant de París.
1: El gran èxit de Les misèries de l'agulla va permetre que el llirià Armand Guerra continuara fent pel·lícules de caràcter revolucionari com Batalla de dames i Carne de fieres, fins a la seva mort l'any 1939. Ens trobem, per tant, amb un dels pioners valencians que aconseguís trencar barreres a nivell internacional amb un cinema polític i subversiu que encara continua sent de referència 80 anys després. Continuem amb la pionera valenciana Elena Cortesina, considerada la primera dona que va dirigir una pel·lícula a Espanya. En el cim de la seva carrera artística com a actriu i ballarina, Elena va fundar la productora Cortesina Films, amb la qual va produir i dirigir la seva única pel·lícula, l'any 1921, Flor d'Espanya o la història d'un torero. Esta obra, que s'anunciava com el salt definitiu de Cortesina al cinema, contava el drama del torero Jonqueres i la ballarina Flor d'Espanya, interpretada per la mateixa directora.

0: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Ara sí, fem el pas del cinema mut al cinema sonor amb la primera veu que es va sentir en castellà i portuguès en la història del Sèptim Art.
2: Intero el plumaco vi. Para mi niña, atribui mi pensamiento.
3: L'actriu i cantant Conxita Piquer, nascuda i criada a València en el si d'una família humil, va realitzar una gira pels Estats Units amb tan sols 16 anys, gravant diversos discos i protagonitzant un dels primers curtmetratges sonors que es conserven. Ens referim a la pel·lícula From Farseville, en la qual el director Lee DeForest experimenta amb el sistema de sincronització de so anomenat fonofilm.
1: Escoltem un fragment de Conxita Piquer en este curtmetratge realitzat 5 anys abans de la popularització del cinema sonor.
4: ¡Larica! ¡Hola, mañica! ¡Hola, maño! ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Pues ya lo ves, hecho un zángano. ¿Y tu madre? En la cocina. ¿Y tu padre? Trabajando. ¿Y tu hermanico? Durmiendo. ¿Y la burra?
3: D'esta manera, Conxita Piquer es convertia en la primera veu en castellà que es conserva de tota la història del cinema.

0: I de l'aventura americana de Conchita Piquer passem a la primera pel·lícula sonora rodada en valencià, El Fava de Ramonet, dirigida per Joan Andreu i estrenada l'any 1933.
1: Ai, que pagui pas el tio eixe. Bueno, en esta bata no me coneix ni m'abuela. I ja està. A veure si està a la porta? No.
2: No ha entrato en questa casa un piccolo bambino en devantale e casquete di colegiale?
3: No compre pa.
4: Oh, espavilar-te.
3: Anda, Ramonet, anem a que t'espavile.
4: Però...
0: Així és com sona El Fava de Ramonet, pel·lícula basada en el sainet popular de Lluís Martí Alegre i Ismael Serneguet, que conta la història de Ramonet, un fava, que no para de ficar-se en embolics. Este migmetratge de to còmic i burlesc es va rodar a València, mostrant algunes sales de ball de l'època, el barri de la Malvarrosa i els barracons de la platja, entre moltes altres localitzacions.
5: Quin plaer gaudir d'una pel·lícula en la nostra llengua rodada durant els inicis del cinema sonor que, a més, continuava enfocant-se en el costumisme valencià que tant d'èxit havia tingut durant el cinema mut.
1: Pa que sàpia vostè, Pepita la malagueña no és de Màlaga. Eso es, faciu-lo jo. Ole mi sangre en l'arena.
6: Gitana de tu serà.
5: És justament en este període de cinema sonor quan naix Cifesa, productora i distribuïdora valenciana que en pocs anys es va convertir en l'empresa cinematogràfica més important d'Espanya. A més de distribuir pel·lícules internacionals, va arribar a produir més de 50 llargmetratges, amb una ambició artística i industrial que la va fer destacar sobre la resta de productores del país.
0: Juan Antonio Ríos Carratalà, catedràtic de literatura espanyola a la Universitat d'Alacant i especialista en la memòria històrica i les seues relacions amb la ficció, ens explica com funcionaven estos estudis.
7: La comunitat valenciana sempre tuvo una destacada participació entre los pioneros del cine desde los tiempos de Armand Guerra. Pero el proyecto cinematográfico que realmente cuajó fue el de la productora Cifesa, que empezó su trayectoria en 1932 y que a partir de 1934 pasa a ser propiedad de la familia Casanova. La productora Cifesa consigue un éxito tan tremendo por múltiples circunstancias. La primera de ellas es que llegó justo en el momento más oportuno, cuando el cine español estaba en el 34, 35, 36, lanzándose a la búsqueda de una popularidad que proporcionalmente nunca ha vuelto a tener en esos términos. Y aparte, Vicente Casanova tenía una idea bastante moderna, muy amparada en el modelo norteamericano de cómo debían ser los estudios. En buena medida, las características de esta productora son las características de las grandes productoras norteamericanas. Era el modelo que ellos intentaban seguir en la medida de lo posible.
5: Cifesa va ser la productora més important durant la Segona República, amb pel·lícules com La hermana San Sulpicio, considerada el primer gran èxit del cinema sonor espanyol, Nobleza Baturra, La verbena de la Paloma i Morena Clara, que es va convertir en la pel·lícula més taquillera d'Espanya fins al moment.
0: A més, l'èxit d'aquestes produccions permet l'obertura de sucursals en diverses ciutats estrangeres com Santiago de Chile, La Habana, Buenos Aires, Mèxic, París, Berlín i Manila.
7: La producció de Cifesa és tremendament interessant durant la Segona República. Tuvo més espectadors que el cine nord-americano, porque había una especial demanda de cine nacional en aquella época y, por lo tanto, los primeros pasos de la productora se enmarcan en una situación tremendamente favorable. Las características que diferencian a Cifesa de otras productoras es la calidad en la producción. Eran películas con una potente financiación. Eso permitía contar con un buen cuadro artístico y técnico. Y por otra parte, la producción era inmejorable con respecto a lo que había sido el cine español, que era hasta entonces un cine de bastantes aficionados y pocos profesionales.
5: Amb la fi de la Guerra Civil i l'inici de la dictadura franquista, Cifesa aposta per unes produccions adaptades als nous temps.
7: Cuando termina la guerra, simpatiza con el régimen de General Franco, y General Franco necesitaba una productora como Cifesa para hacer una labor de prestigio, y ese prestigio lo podía conseguir.

0: Continuem amb el nostre recorregut parant-nos en la secció de dibuixos animats, perquè el nostre següent protagonista és Joaquín Pérez Arroyo, pioner de l'animació valenciana que va pertànyer a la denominada Edat d'Or de l'animació espanyola. A la seva filmografia podem trobar més de 110 curtmetratges realitzats entre 1941 i 1959 per empreses com la ja mencionada Cifesa, Juguetes Payà, Indústries Saludes, Publicitat Levante o la seva pròpia firma, Passa.
1: Escoltem un fragment del seu curtmetratge publicitari Papeleras Reunidas, de l'any 1948.
0: Recentment, la Filmoteca Valenciana ha participat en el projecte El cinema de Pérez Arroyo, amb l'objectiu de recuperar i salvaguardar els curtmetratges d'este pioner de l'animació que va explorar el llenguatge cartoon donant vida a personatges com Quinito i Sèneca.
1: Per a parlar-nos de la carrera de Pérez Arroyo, comptem amb la col·laboració de Carles Palau, codirector del documental Pérez Arroyo, Ànima d'Animador, juntament amb l'investigador Raúl González Monà.
2: Pérez Arroyo, Ànima d'Animador, és el títol d'un documental produït per la productora valenciana Admirable Films, de Paloma Mora, que rescata la figura del gran pioner dels dibuixos animats valencians, Joaquín Pérez Arroyo. El projecte naix d'una investigació de Raúl González Monaj, professor de la Universitat Politècnica de València i que, a més, és codirector i coguionista del documental.
0: Carles Palau ens conta quins aspectes de la vida i obra de Pérez Arroyo van ser els que més els van sorprendre quan van realitzar el documental, oferint-nos algunes claus per a conèixer el cinema d'este pioner de l'animació valencià.
2: Joaquín Pérez Arroyo és un home que no consta que tinguera una formació prèvia relacionada amb la indústria dels dibuixos animats. No havia treballat anteriorment en cap empresa de dibuixos animats. És un home que posa en marxa el seu projecte, a més en una ciutat com València, on tampoc n'hi ha una tradició en aquesta indústria. La figura d'un autodidacte com Pérez Arroyo en un àmbit que és tan complex tècnicament com els dibuixos animats és una cosa insòlita, és absolutament sorprenent. Sembla quasi el projecte d'un il·luminat, un projecte que estaria abocat al fracàs en un percentatge molt alt dels casos, no? Però no va ser així, perquè ell el que fa és posar en marxa una empresa estrictament familiar. I la qualitat de les pel·lícules de Pérez Arroyo no desmereix en absolut el que està fent-se en llocs on ja n'hi ha unes estructures molt més professionalitzades. Pensem que ell treballa durant una època que s'ha anomenat la primera edat d'or de l'animació espanyola. És una època molt prolífica en l'àmbit de l'animació. Entre 1939 i 1955 es comptabilitzen pràcticament un centenar de curtmetratges i 5 llargmetratges a Espanya, i de tota aquesta producció 9 curtmetratges cinematogràfics des de dirigits a sales corresponent a Pérez Arroyo, que és un percentatge gens menyspreable. En la major part dels casos, el protagonista d'estos curts és Quinito, que és un personatge que va ser ideat pel propi Pérez Arroyo. De fet, Quinito és un diminutiu de Joaquín, que és el nom propi del cineasta. El fet de tindre un personatge que és el protagonista de la major part dels seus curts vol dir que va comprendre Pérez Arroyo la importància de treballar sobre personatges seriats, perquè això comportava avantatges econòmics. És a dir, per exemple, era possible reutilitzar cicles de dibuixos d'este mateix personatge en diverses pel·lícules. És una característica de la producció, de les produccions nord-americanes de l'època, no? Les sèries de personatges que es fan

0: famosos perquè es fan molts curtmetratges al voltant de cada un d'ells.
1: En la mateixa època en què les produccions de Cifesa i les pel·lícules de Pérez Arroyo exploraven nous terrenys a nivell nacional, alguns dels nostres actors seguien el mateix camí que havia emprès Conchita Piquer uns anys abans, viatjant a altres indústries i guanyant-se prestigi a nivell internacional.
2: Estem escoltant l'actor i músic valencià José Iturbi, liderant un ensemble de 18 pianistes en la pel·lícula Lleveu àncores, en la qual compartia protagonisme amb estrelles com Frank Sinatra i Gene Kelly.
3: El pianista, compositor, director d'orquestra i actor José Iturbi es va traslladar als Estats Units el 1929, on dirigís diferents orquestres com la Filarmònica de Nova York, l'Orquestra de Filadèlfia o l'Orquestra Simfònica de Chicago. El 1942 comença la seva carrera cinematogràfica amb la productora Metro-Goldwyn-Mayer, apareixent en diverses pel·lícules com a pianista i actor, entre les quals destaquen El desfile de les estrelles, El compàs del corazón, Lleveu àncores i Tres xiques atrevides. El seu èxit en aquestes pel·lícules musicals dels anys 40 el va convertir en tota una celebritat als Estats Units, sent l'únic representant de la comunitat valenciana que té una estrella amb el seu nom al passeig de la fama de Hollywood.
1: Escoltem un fragment de la pel·lícula Festival en México, en el qual podem comprovar què és el que passa quan demanes a José Iturbi que interprete un boogie-boogie.
4: All right, all right, you'll get it, your boogie-woogie. How's that? Like it?

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
8: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2.
11: De tu!

0: Sonem amb els Premis Carles Santos.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical de Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara, ens endinsarem en els Premis Carles Santos de la música valenciana. Estos guardons els va crear el 2018 l'Institut Valencià de Cultura. L'objectiu era molt clar: potenciar els artistes i la indústria musical valenciana, augmentar el públic i donar a conèixer la faena del sector. Entre les categories creades destaquen els premis a l'artista revelació, millor disc de diversos gèneres, millor cançó, millor disseny, millor vídeo, millor gira i un premi honorífic. Ja ens vam endinsar en els guardonats de l'última edició del 2023. Ara escoltarem les propostes guanyadores de l'edició del 2022, la que va atorgar el premi honorífic a l'associació En Viu. Un reconeixement a la contribució de les sales de concerts a la difusió cultural i la continuïtat de la indústria musical valenciana. Pel que fa al Premi del Públic, va recaure en el treball de Noelia Llorenç, Titana, pel seu disc Titana. Amb ella comencem este Sonem, que travessarà les propostes guanyadores dels penúltims Premis Carles Santos de la música valenciana.

lliurament va tindre lloc al Teatre Principal de València i va distingir els millors artistes valencians del 2022. L'Esmarala, el trio format per Sandra Montfort, Clara Fiol i Selma Bruna, van arreplegar els premis al millor disc de música tradicional popular i el premi al millor disc de l'any. Escoltem la cançó que dona nom al disc amb què van triomfar, Jota de morir.

0: L'antic líder d'Obrim Pas, Xavi Sarrià, va ser distingit amb el millor disc de fusió i mestissatge pel disc Causa. El tema que dona nom al disc és bona mostra del compromís de les lletres d'esta proposta, que té també una forta càrrega emocional.
1: Sempre té

0: Música Kilòmetre Zero en A.Punt Ràdio.
1: Xavi Sarrià també va guanyar el premi a la millor cançó per No s'apaguen les estreles, un tema que va comptar amb la col·laboració de Pep Jimeno Botifarra.
2: Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, però seguim dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli i sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc

de lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a la RAC, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara, vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren, vinc de la mort, l'exili i la pena, els camps d'extermini, les fosses de paterna, les

La rapera d'Aldaya, Jazz Woman, va guanyar el guardó al millor disc de música urbana per Atlantis. Anem amb tot és un dels temes del disc i va comptar amb la col·laboració del raper Lil Dalmi.

El tema que ara sona és Llavors i pertany al disc La Cura, un dels millors discos que va treure la desapareguda banda Smoking Souls i que va guanyar el premi al millor disc de rock.

El premi a la millor gira va ser per a Zo pels concerts de la gira Llepolies, on, sens dubte, un dels temes que més despertà el desenfre del públic va ser Tobogán.

Bueno, ara sí que sí, marxem a Barcelona. Ha estat un plaer. Ha sigut flipant. Moltíssimes gràcies de tot cor.

0: Avui sonem amb els premis Carles Santos.
1: El millor disc de jazz va recaure en Screaming Pillows per Screaming Pillows and the Lyo Brass. Escoltem Chivito, un dels temes del disc.

A més d'aquestes categories, els Premis de la Música Valenciana també tenien guardons dedicats a categories menys conegudes pel gran públic, com la música clàssica, la música antiga i barroca i la contemporània i experimental. Feien així trobar-se en un mateix espai músics de diferents estils que no solen tindre l'oportunitat de coincidir i que en l'entrega dels premis podien interactuar, conèixer el treball de companys d'escena i fins i tot sorgiren col·laboracions inesperades. En l'edició de 2022, el Premi Carles Santos al millor disc de música antiga i barroca va recaure en la formació valenciana Amistis pel disc de Rivera and Navarro, Masters of the Spanish Renaissance. Tanquen els ulls i deixen-se emportar per esta jota renaixentista Vox in Rama.

El guanyador en la categoria de millor disc de música clàssica contemporània i experimental va ser per a David Moliner per Physical Sound, un guardó que visibilitza aquestes propostes més arriscades que també paga la pena escoltar per a endinsar-nos en el món d'aquells artistes que ens fan un tast de com seran les músiques del futur.

Arribem al final d'este Sonem dedicat als Premis Carles Santos amb la cançó Vosaltres, del disc de Smoking Souls, premiat en la categoria Millor Disc de Rock. La cançó és tot un poema d'agraïment als seguidors i seguidores del grup. Amb el mateix afecte, dediquem la cançó a tots aquells i aquelles que ens escolteu i confieu en nosaltres per a gaudir, aprendre i créixer amb les músiques que tenim a prop. Gràcies per escoltar-nos i gràcies també a l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense qui seria impossible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio, en Juan Apunte, al control de so, us saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntradio.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, i si 90 en xifra, en número, també en xifra o en número, per a, en este cas, 90 minuts ràdio, 90 minuts ràdio per a TikTok, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, i és, en este cas, sense xifra ni número, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, podeu fer-ho enviant-lo al nostre canal, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta d'avui, que és, per a vosaltres, quina acció és més perjudicial per al València? La d'Andrea Almeida, de moment, negant-se a eixir traspassat al Swansea, o la del València d'haver-lo renovat en setembre? Ixa és la pregunta que avui vos deixem damunt de la taula. Qui penseu que li està fent ben mal al València? Andrea Almeida negant-se a eixir traspassat al Swansea, perquè sense que entren diners no hi ha possibilitat de fitxar, i que de moment el jugador diu que sessió sí, traspàs no, o la del València que va renovar este futbolista de discret rendiment ja en setembre. Pues vaig a demanar una miqueta d'atenció. Des que divendres desvelarem quina és la realitat econòmica del València Club de Futbol, en el mercat a dia d'avui s'han succeït les informacions. Algunes venen a dir que ens espera un gran futur amb Meriton, un clàssic, i altres claven la cullera de ple en la trista realitat. A nit vos avisava que avui tindríem novetats, i este matí Darío Puig, un dels tipus millor informats d'esta ciutat, ha clavat la cullera enmig de la ferida. Ha despertat una bèstia tossuda com cap altra, que es diu realitat. Vos vaig a llegir. Titular de la informació que signa avui Darío: la última orden de Peter Lim. O sacan los cuatro jugadores que no quieren, o no hay dinero para fichar. I dins de l'article aclarís Darío, en su visita sorpresa del pasado 20 de julio, hacía 6 años que no pisaba territorio valenciano, Peter Lim dejó las trazas de lo que debe ser la gestión deportiva para este ejercicio 2026-27. Lim Dixit, o venden, sacan como sea de la plantilla a los 3 o 4 futbolistas que tienen en previsiones y no cuentan con ellos a priori, o no iba a haber más dinero. El montante económico que saquen de esas operaciones es el que deben reinvertir, porque no es su intención abrir la mano. Se lo oyeron Ron Garley, Javier Solís y compañía de primera mano, por si había alguna duda o esperanza. Es decir, les informacions que estan dient que és possible que en un futur Peter té la possibilitat d'obrir la mà accionant determinades palanques per a que augmente el fair play, Peter Lim va ser clar i directe en aquell dinar en la principal. O trauen als 3-4 futbolistes que no compten i entren diners en caixa, o no hi haurà ni uno per a fitxar. Així que, dels creadors de Marcos André encara no està així per culpa de Kang In-Lee, la culpa que encara no hagi arribat Cavani és de Maxi Gómez, o dels productors de la culpa de tot és de Guillamón i de Fran Pérez, i dels guionistes de Ferran és una rata i Mosquera no ha volgut creure's el projecte europeu del València, arriba un altre èxit de l'estiu: no tenim lateral dret per culpa d'André Almeida.
Ara resulta que el València depèn per a fitxar un lateral dret de que un futbolista al que va renovar en setembre accepte eixir traspassat per a generar uns diners que reinvertiren en lateral dret. Ni un dia sense un meme de Meriton, o siga, un memeriton. Per cert, segur que aquests diners se van a reinvertir en el lateral dret? Quants diners de Solero de Guedes se reinvertiren en futbolistes? O de Mamardashvili? Quants diners se reinvertiren en futbolistes l'estiu passat després de les vendes de Jarek o Mosquera? Miren, alguns ja estem molt majors per a creure en gnomos i en contes de fades. Me conten que Almeida, que per cert també es creu que és Bernardo Silva, no li fa massa gràcia eixir traspassat i que vol eixir cedit. Me conten que el futbolista entén que no es sent ben tractat pel club. Mira, André, dos coses. No tinc res personal contra tu, simplement com a futbolista mai m'ha paregut que tingueres qualitat per a jugar en el València. Dos coses, mira, André. La primera, el teu rendiment en estos 4 anys ha sigut el que ha sigut. I dos, ara que et sentes maltractat pel club, te diré. ¿Recordes que va a ocórrer el 7 de novembre de 2023? Jo te faré memòria, no patisques. El meu company Salva Folgado va signar en el diari on treballàvem, Plaza Deportiva, el següent article. Malestar en André Almeida con el doctor López Mateu. Més enllà de els exabruptes cap a les nostres persones dirigides pel doctor aquell matí en Paterna, que retumbaven en tota la ciutat esportiva, i més enllà d'una cridada del propi doctor López Mateu al director de Plaza per a que llevaren la informació, cosa que no va aconseguir, te prestares a fer-li el joc al club i negares esta informació en Twitter. I ara, André, ja veus com te la paguen. Igual la pròxima volta has de pensar-te dos voltes abans d'intentar desacreditar el treball de ningú si paga la pena fer determinats favors a determinats personatges. Postdata. No sé si heu pogut veure avui les imatges del soterrar de Franco Baresi en Sant Ambrosio. Milers de persones en el carrer. La importància i el pes de la història. El futbol, sense el sentiment de la gent, no és res. És la crònica d'un fracàs. És simplement un patètic intent fallit de posar-li a un negoci una disfressa que es veu que és falsa des de molts quilòmetres de distància. Les 11 de la nit i 12 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: pendents d'Almeida. El València està pendent que André Almeida accepte ser traspassat al Swansea per a poder tindre diners a l'hora de llançar-se per un lateral dret. Entre valencians i galesos, l'acord és total. Ja ara falta per veure quina decisió pren el futbolista que va ser renovat fa menys d'un any. El jugador no veuria malament una sessió, però no està convençut en eixir traspassat, que és el que vol el València per a replegar diners. Rioja cao. L'extrem del València, Luis Rioja, presenta una lesió de la musculatura del quàdriceps de la seva cama dreta. Segons ha informat esta vesprada el València Club de Futbol, el futbolista, que este matí ja no ha entrenat, va caure lesionat dissabte passat en el partit amistós que els de Mestalla jugaren en terres angleses davant l'Stoke City. Tot i que el club no ha especificat temps de recuperació, les previsions apunten que l'andalús es perdrà les primeres jornades en l'inici de Lliga. Gulaxi ambiciós. En el dia d'avui ha sigut presentat Peter Gulaxi com a nou porter del Villarreal. El veterà guardameta hongarès ha revelat que després de molts anys a la Bundesliga li apetia provar en altre campionat. El guardameta de 36 anys ha dit que trobar una oportunitat en un club competitiu com el Villarreal i que a més juga Champions era perfecta per a ell i que ha sigut un dels principals motius de la seva tria a l'hora d'enrolar-se en el submarí groguer.
1: Why Villarreal? It's many reasons.
2: Per què el Villarreal? Per moltes raons. Porta 11 anys jugant en la Bundesliga, a nivell molt alt. Sempre he tingut l'ambició de provar un altre país o una altra cultura.
0: Les entrades depenen de les eixides. Aixina de Clar s'ha expressat el president de Llevant Unió Esportiva a l'hora de Pablo Sánchez a l'hora de parlar del mercat granota. El màxim mandatari levantinista ha dit que les possibles compres que pugui afrontar el club de futbolistes per a reforçar la plantilla de Luis Castro estan directament vinculades a que hi hagi alguna oferta per a algun dels futbolistes que ha sentat la mirada d'altres clubs després de la bona segona volta de la temporada anterior.
3: Pues también depende un poco de las salidas, ¿no? El mercado está abierto, estamos preparados ante cualquier posible salida, porque es verdad que hicimos una muy buena temporada, tenemos unos jugadores atractivos para el resto de clubes, no solamente en España, sino fuera de España, pero estamos preparados para en caso de que haya salidas, poder hacer esas compras tan necesarias.
0: Pretemporada clara. València Bàsquet, vigent campió de la Lliga i la Copa de la Reina, iniciarà la pretemporada del seu primer equip femení el 17 d'agost i disputarà només dos amistosos abans de participar en la Supercopa d'Espanya. El primer serà dissabte 12 de setembre amb la disputa d'un test davant Movistar Estudiantes i el segon serà enfront del recent ascendit Azul Marino d'Alba Torrents, contra el qual s'estrenarà en la primera jornada de Lliga. Les 11 de la nit i 15 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts. En 90 en xifra, en número. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 Minuts Ràdio. També 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio. Sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu, teniu el nostre canal de WhatsApp. 6 de 9, 42 18 01. 6 de 9, 42 18 01. Per a opinar de qualsevol tema que es tracta en el programa i de la pregunta que en concret vos estem fent esta nit. Quina acció és més perjudicial per als interessos del València? Que André Almeida es nega a ser traspassat al Swansea o que el València renovara este futbolista en setembre. Les 11 de la nit i 16 minuts. A més, podeu enviar, com sempre, consultes a Miqui, que avui tenim càtedra. 11 i 16, pausa per a la publi i en tornar, parlem d'això i de moltes coses més, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Del 25 de junio al 30 de

0: Agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Estàs escoltant 90 minuts.

0: 11 de la nit i 18 minuts. Vinga, anem allà. Molt ràpid. No vull perdre temps ni fer-vos el pedre. Com dèiem, el problema està que el València està de moment. La realitat econòmica del club, ja veurem el futur quin és, però la realitat econòmica del club a les 11 i 19 del 4 d'agost és que el València depèn que André Almeida diga sí a l'oferta del Swansea per a ser traspassat i generar uns diners per a poder llançar-se per un lateral. Mentretant, van en balins d'escopeta. I en això no se poden caçar peces. Ja heu vist el que vos contàrem divendres passat i el que avui vos ha contat Darío Puig en Marca, que l'odre de l'IMES, si no es trauen els quatre que sobren, jo així no en poso ni un. Les negociacions Swansea i València per André Almeida han negociat. De fet, els companys de Tribuna Esportiva este matí informaven que l'assumpte estava en 3,5 milions d'euros més el percentatge d'un futur traspàs. El jugador es mostra receptiu a una cessió, a un préstec, però no a un traspàs, perquè entén que en un préstec en Anglaterra podria revaloritzar-se, però que lo d'anar-se'n a jugar traspassat a la segona divisió anglesa no ho acaba de veure. Jo crec que el rendiment que ha donat este xicón és el de no voler veure, el que no voler veure és la realitat, perquè no està, jo diria que ni per a un segon anglesa. Si li està costant tenir un primera espanyola, imagineu-se. I en clau València, també molt ràpid, Luis Rioja cau en el seu quàdriceps de la cama dreta. Mínim les quatre primeres jornades per l'aire. Mínim. Ja veurem si no més. Fora del València, en el Villarreal, han presentat el porter Peter Gulaxi, la competència per a Luis Junior. El porter conta el per què ha escollit anar al Villarreal.
1: Why Villarreal? It's many reasons.
2: Per què el Villarreal? Per moltes raons. Porta 11 anys jugant en la Bundesliga, a nivell molt alt. Sempre he tingut l'ambició de provar un altre país o una altra cultura, però sempre al mateix nivell o més alt. Quan va sorgir la possibilitat de jugar en un dels equips més importants de la Lliga Espanyola i que juga a la Champions, em va motivar i em va emocionar. Estic molt content que al remat tot hagi eixit bé i així estic. Pense donar tot per a l'equip i per a tindre molts èxits tots junts.
0: I també ha parlat Fernando Rosenegueroles i ho ha fet saber dos jugadors del planter que estan molt cotitzats com Macià i Diatá.
3: Está abierto, se pueden ir o pueden venir, pero desde luego lo que hay que tener es más creencia en los jugadores que tenemos. No podemos creer que por jugar en el campo del Bayern de Múnich y jugar con un jugador canterano tengamos que hacerlo mal. Es que ahora mismo esos dos jugadores nos lo han pedido 16 equipos y si los sacamos al mercado los podríamos vender por muchísimo dinero y aquí en algún sitio pues no se valoran. Son jugadores del primer equipo a todos los efectos, no sé ya la ficha, cómo quedaremos, cómo la haremos o cómo los cupos que habrán, pero vamos, se van a quedar en la primera plantilla.
0: Bueno, també del llevant que vull visitar la Basílica i que el capi de la ha parlat sobre l'objectiu que va a centrar un any més el día a día del Levante, que es el de la salvación.
4: Ya sabemos, ¿no?, lo que sufrimos el año pasado y bueno, este año va a ser, esperemos que no suframos tanto, pero sabemos que va a ser difícil. La verdad que el vestuario es muy sano, cualquiera que pueda venir al club se va a sentir como en casa, somos una gran familia y es una de las bases que tenemos para lograr el objetivo.
0: Bueno, pues eso es lo que ha dicho el capi y también Pablo Sánchez, el presidente, que ha hablado sobre ¿cómo va a actuar el club en el mercado en estos días que resten?
5: Pues también depende un poco de las salidas, ¿no? El mercado está abierto, estamos preparados ante cualquier posible salida, porque es verdad que hicimos una muy buena temporada, tenemos unos jugadores atractivos para el resto de clubes, no solamente en España, sino fuera de España, pero estamos preparados para en caso de que haya salidas poder hacer esas compras tan necesarias.
0: Pues això és el que diu el president del Llevant. 11 i 23, no perdem més temps, se n'anem a la càtedra de Miqui.
6: La càtedra de Miqui.

0: l'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Ja està controlat. Bon dia, és la notícia que volíem contar des de fa dies. Un total d'11 jornades de treball incansable dels bombers per avançar este pas fonamental en l'extinció. Ara es treballa repassant i consolidant el perímetre. El balanç final d'este foc de la Vall d'Uxó és de 9.500 hectàrees cremades, el 12% de la Serra de l'Espada.
2: Hasta aquí está todo, todo quemado. Parece un volcán. Es una pena.
3: Eso era una debacle, eso no s'havia vist mai.
4: Una ruïna total. I el problema serà quan ho recuperarem, perquè tampoc m'ho deixen xafar-ho.
1: No només el problema mediambiental d'esta Serra d'Espadà, les pèrdues són enormes també en el turisme, en el comerç i en l'agricultura, com explica Enrique Lleudador d'Eslida.
5: La collita d'enguany de la zona afectada és la finca, adéu, i l'any que ve l'arbre se recupera, però ja veurem en què té que vindre.
1: Les associacions calculen pèrdues d'entre 35 i 40 milions d'euros. Carles Peris, Unió Llauradora.
6: Les ajudes que ha donat la Generalitat són positives, 4.000 euros hectàrea en secà i 6.000 euros hectàrea en regadiu, però no són suficients perquè necessitem aquest acompanyament de 4 o 5 anys.
1: I tot mentre continuen en marxa les indagacions sobre un foc que des del primer minut s'investiga com a intencionat. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha demanat una reforma del Codi Penal perquè s'endurisquen les penes contra els piròmans. Escoltem el portaveu del Consell.
7: Animamos al endurecimiento del Código Penal y, sobre todo, animamos a una acción rápida de la policía, de la Guardia Civil y de la justicia.
1: Barrachina ha anunciat també que la Generalitat estudiarà personar-se en la causa de l'incendi. Tenim més temes destacats d'este dimecres. Anem ja amb el sumari. Vora un miler de menors no acompanyats deambulen pels carrers de Ceuta esperant una solució. El govern parla de repartiment entre comunitats. El Pídia Viver, bon dia.
8: Bon dia, Alba, però ha tornat a trobar l'oposició de les autonomies governades pel Partit Popular i Vox. El govern d'Espanya ha aprovat 25 milions a repartir entre les comunitats autònomes per a compensar l'arribada dels menors tutelats. La Generalitat de moment no es pronuncia, però retrau que no hagin contactat amb ells.
1: Així ho ha dit el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, després del ple del Consell, en el qual han aprovat més de 8 milions i mig d'euros per a la segona fase de la reparació de la presa de Buseo.
8: També s'ha aprovat un decret d'ajudes de material per a l'alumnat afectat per la Dana que no va poder accedir a les convocatòries de l'any passat.
7: Con este nuevo decreto se incorporan estudiantes de segundo de bachillerato, de ciclos formativos de grado superior y de enseñanzas deportivas superiores.
8: A més, Barrachina ha confirmat l'opció que estudia la Generalitat per comprar les vivendes de les naus a Alacant.
1: I de l'exterior, optimisme en les borses per l'obertura de l'estret d'Hormuz i la baixada del barril de petroli que ahir va arribar als $79.36.
8: Tot per les converses de pau que, segons Trump, van pel bon camí, però amenaça que hi ha 48 hores per obtindre una resposta. Mentrestant, fonts del Pentàgon adverteixen de la falta de municions i d'interceptadors antimíssils.
1: En menys de 2 hores tenim partit de futbol per la tele d'apunt. Dani Hermosilla, bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Alba. Serà l'amistós de pretemporada entre el Villarreal i el Llevant. Este matí a les 10, enfrontament molt interessant a pocs dies del començament de la Lliga. Parlarem de la prèvia d'aquest partit, parlarem també de com està el mercat dels fitxatges del que fa els equips valencians i parlarem també de Carlos Alcaraz, que renuncia a jugar en Sitges.
1: Tot això d'ací a uns minuts, cap a les 8 i mitja. I en la informació de servei, com està el trànsit i com estan els serveis ferroviaris a Estora Elpidia?
8: Doncs cap problema identificat ni per la DGT ni tampoc Metro València o Renfe.
1: Anem ja amb la informació de l'horatge. Avancem el titular, Victòria Rosselló, bon dia.
10: Bon dia, Alba. Baixen les temperatures avui, però la veritat és que no notarem massa. Estaran entre els 30 i 35 graus, però persisteix aquest calor sufocant a causa de l'elevada humitat ambiental, que ens ha donat de nou una nit tòrrida en molts observatoris. També avui afegim els avisos per tempestes a les comarques de l'interior nord, que podran deixar 20 litres per metre quadrat en una hora, és a dir, seran intenses i anar acompanyades de granís i de fortes ratxes de vent.
1: Després ampliem també a tocar la mitja. Així és com es presenta de moment el dia, són les 8 i 5. De seguida aprofundim en aquestes qüestions i algunes altres. Els acompanyarem

0: com sempre, fins a les 9:30 del matí per a Punt Ràdio i també per la tele. Avui està en el comandament tècnic Òscar Pellicer. Anem amb tot.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Persones han entrat a Ceuta des de dijous a l'inici de la crisi migratòria. D'elles, 70.000 ja haurien tornat al Marroc, segons les últimes dades oferides pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La xifra de morts s'eleva a 75, encara que hi ha diverses fonts que en barallen fins a 140, afegint els cossos recuperats en aigües marroquines. Mentrestant, el govern espanyol treballa en els tràmits per expulsar els migrants que estan en situació irregular. El ministre Marlaska ha posat al dia aquestes xifres sobre la crisi després de participar en la reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea. Ha insistit Grande Marlaska que no va arribar al seu departament cap informe o cap avís que alertara de la situació que es va viure dijous a Ceuta.
2: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
3: En cas d'haver arribat aquesta informació, assegura s'haguera blindat la frontera. La Unió Europea vol donar per tancada la crisi oberta des de Ceuta, que en un primer moment ha impactat en la relació de 22 països amb Espanya. De la reunió dels ministres de l'Interior ha eixit una paràbola.
4: Full solidarity with Spain.
5: On marqué leur solidarité avec l'Espagne.
3: Però també crítiques a la regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol sense vincular-la directament a Ceuta. Portugal parla d'un efecte crida. Itàlia ha de fer els controls aleatoris als aeroports. Diu que és una mesura per a protegir la seguretat nacional.
2: Eso sí que espero que levante a la mayor brevedad esos controles.
3: Hi ha hagut consens per a reforçar les fronteres externes de la Unió i mantindre aliances sòlides amb els països tercers. Cap menció crítica al paper del Marroc en la crisi, només per a destacar la col·laboració d'este país per a restablir l'ordre i permetre el retorn de les més de 70.000 persones que creuaren a Ceuta.
0: Esta era la crònica en la veu d'Àlex Sant Jaime. El Partit Popular en les últimes hores ha tornat a culpar Pedro Sánchez i les seues polítiques d'emigració, Elpidia.
6: Sí, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, assegura que els informes del CNI existissin i que tant la ministra de Defensa com el ministre de l'Interior han de dimitir per ignorar-los.
7: És evident que el govern tenia informació de lo que iba a ocurrir, evidente. Desde el Partido Popular tenemos claro que los servicios de inteligencia de nuestro país disponían de información de que una avalancha humana se dirigía a la frontera del Tarajal, en Ceuta, y por lo tanto no haber actuado teniendo la información es tremendamente grave.
6: Al Partit Popular li ha contestat la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, que els acusa de posar-se al costat dels que ataquen Espanya.
8: Y lo ha resuelto con la diplomacia. Desde luego, echando gasolina no se solucionan los incendios. Y desde luego yo no necesito ponerme una banderita de España para ponerme del lado de España y no del lado de Trump o de Meloni o de Netanyahu o de todos aquellos que pretenden utilizar también esta crisis contra España.
0: Sobre els menors no acompanyats, el govern de la ciutat autònoma del PP continua parlant de col·lapse dels centres d'acollida. Alejandro Ramírez és el portaveu del govern de Ceuta.
9: Estamos en situación de colapso y de desborde relativos a los menores no acompañados. Ya veníamos, ¿no?, las semanas anteriores diciendo y avisando de que la situación ya estaba siendo de nuevo insostenible. A día de hoy estamos en un millar.
6: Per a solucionar la situació, el govern d'Espanya ha anunciat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a l'acollida de menors no acompanyats a la península. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió i també portaveu.
10: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Probablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
6: Saiz ho diu perquè ja hi ha tres comunitats que han insistit en tropella a dir que no. Són els executius de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó. S'hi oposaran per tots els mitjans. Diuen encara que Ceuta també està governada pel Partit Popular. En aquestes tres comunitats governen PP i Vox. La Generalitat de moment no es pronuncia, però retrau al govern espanyol que no s'hi hagi posat en contacte. Miguel Barrachina, en acabar el ple del Consell.
11: Por la prensa hemos conocido

0: sido que el interés o la intención del Gobierno de España es dirigir al menos a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, según hemos leído. Pero no ha habido ningún contacto de ningún tipo, ni formal ni informal.
1: En Vox adverteixen que no donarà ni un euro per a menors i en Junts tampoc, si Catalunya no queda exclosa del repartiment, escriuen en xarxes. D'altra banda, centenars de migrants d'origen subsaharià continuen a la platja del Trampolín al costat del centre d'estada temporal de migrants que està saturat. La Creu Roja i associacions humanitàries els estan repartint aliments bàsics després de quasi 6 dies acampats.
2: Les notícies del matí.
3: Controlat l'incendi de la Vall d'Uixó que ha arrasat més de 9.500 hectàrees, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ho comunicava així a nit després d'11 dies de durs treballs. Helena Riego, bon dia.
4: Bon dia. Sí, l'evolució positiva dels treballs de repàs i consolidació del perímetre han permès finalment arribar a esta qualificació. Des del Consorci assenyalen que continuaran treballant per extingir-lo definitivament. Durant les últimes hores s'ha declarat un altre incendi, per cert, prop d'una urbanització de Ribarroja al camp de Túria. Gràcies a la ràpida actuació dels efectius terrestres i d'un mitjà aeri, el foc s'ha donat per extingit. La proximitat de l'incendi, això sí, ha obligat a desallotjar el veïnat durant unes hores.
3: Els pobles afectats per aquest incendi a la Vall d'Uixó no només han perdut bona part de la Serra d'Espadà, sinó que també l'incendi ha deixat arrasat el sector agrícola. Es calculen pèrdues d'entre 35 i 40 milions d'euros i també pateixen les conseqüències els negocis que han estat dies tancats, especialment els del sector turístic, que han perdut clientela i que no saben quan la podran recuperar. És una crònica de Núria Navarro.
5: El veïnat intenta recuperar la normalitat, els negocis apugen de nou la persiana, però alguns els costarà refer-se'n. Vicent Doñates, orxàter d'Eslida.
6: En el moment on vam anar, nosaltres pensem un dia o dos dies, però clar, s'ha allargat, això ha sigut catastròfic.
5: Els allotjaments turístics estan patint cancel·lacions, ho explica Raquel Galiana, gerent d'uns apartaments.
7: Ja he tingut cancel·lacions en setembre perquè pensa la gent que no és un bon moment per visitar-nos.
5: Demanen que no els abandonem.
7: Per llàstima s'ha cremat un 12% o per ahir, però queda molta Serra Espadà que vore.
5: L'agricultura és l'altre sector més afectat. L'incendi ha arrasat unes 2.000 hectàrees d'explotacions agrícoles i ramaderes, hivernacles o infraestructures com sistemes de rec. Enrique Villalba és llaurador d'Artana.
8: La collita d'enguany de la zona afectada és la finca, adeu. I l'any que ve l'arbre se recupera, però ja veurem en què té que vindre. No podem estar sense regar més ja.
5: Calculen pèrdues d'entre 35 i 40 milions d'euros. Carles Peris, secretari general de la Unió.
9: Les ajudes que ha donat la Generalitat són positives, 4.000 euros hectàrea en secà i 6.000 euros hectàrea en regadiu, però no són suficients perquè necessitem aquest acompanyament de 4 o 5 anys.
5: Als camps totalment calcinats cal replantar i començar de zero. Tardaran entre 4 i 8 anys en tornar a produir.
3: Hi ha novetats també pel que fa a alguns dels incendis de l'Estat. A Madrid es dona per controlat l'incendi de la Serra Oest després de 14 dies, Helena.
4: Sí, l'estimació inicial de la comunitat situa la superfície afectada en més de 27.000 hectàrees, encara que hi ha illes que s'han salvat dins de la devastació. A Burgondo, a Ávila, l'incendi més gran de la història d'Espanya continua actiu. Es preveu que els bombers encara tarden un mes més a poder donar-lo per extingit. El foc ha afectat a 50.000 hectàrees.
3: I el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha demanat una reforma del Codi Penal perquè s'endurisquen les penes contra els piròmans, el PIDEA.
1: Sí, també ha anunciat que la Generalitat estudiarà personar-se en la causa de l'incendi.
0: Es una crueldad sin límites que entre nosotros hayan pirómanos. Deben estar en la cárcel permanentemente. Y por tanto animamos, como ya hizo Juan Fran Pérez Llorca en presencia de Pedro Sánchez, animamos al endurecimiento del Código Penal y sobre todo animamos a una acción rápida de la policía, de la Guardia Civil y de la justicia.
1: Ho ha dit Barrachina després de visitar este dimarts dos explotacions en ramaderes per a conèixer l'estat dels animals i de les instal·lacions després de l'incendi. Ho ha fet junt amb el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. La Generalitat prepara un pla de recuperació per a restaurar l'entorn de la Serra d'Espadà.
3: I un últim apunt, abans d'anar amb altres coses, trobat un cadàver al terme de Llaurí, prop del Xúquer. De moment es desconeix la identitat de la dona, encara que la investigació tracta d'esbrinar si és una jove desapareguda sueca fa 6 dies. La Guàrdia Civil confirma aquesta troballa i que no consten antecedents per violència de gènere.
2: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
3: Parlem ja de l'últim ple del Consell abans de les vacances d'agost. Els acords en la reunió s'ha aprovat destinar més de 8 milions i mig d'euros a la segona

0: L'ajuda serà de 500 euros per estudiant i l'import global màxim ascendís a 20 milions. Barrachina ha confirmat també que el govern valencià considera l'opció de comprar les vivendes de les naus d'Alacant per evitar que s'especule amb els habitatges.
1: És una opció que el govern valenciano baraja, la de adquirir para, desde luego, evitar, y no se va a producir, especulación con esas viviendas. Por tanto, es una de las opciones que tenemos. Es una cuestión judicializada. Nosotros no queremos ni interferir ni afectar al proceso judicial. Y en este momento estamos estudiando la adquisición de esas viviendas. Pero no está resuelto.
0: I sobre les crítiques de l'alcalde d'Alacant per no haver declarat festiu el 24 de juny, Sant Joan, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Barrachina ha dit que entén la petició, però ha explicat que el festiu cal conciliar-lo amb el calendari laboral i educatiu i no és, ha dit, un puzzle senzill d'encaixar.
2: I també des del Consell, reaccions a les dades de l'atur del mes passat i on el procés de regularització de migrants el PIDI s'ha deixat notar amb força.
0: Sí, especialment a casa nostra, amb un increment de 7.000 persones en el nombre d'inscrits a les llistes de la desocupació. Esta és la lectura que ha fet la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.
3: Dos de cada tres nuevos desempleados registrados en este mes de julio corresponden a personas incorporadas al sistema como consecuencia del proceso extraordinario de regularización. Un proceso que lleva a que en el mes de julio se hayan inscrito como demandantes de empleo por regularización 7.300 personas, de los cuales 4.635 se consideran parados según los datos del SEPE.
0: Ara bé, pel que fa a la Seguretat Social, la regularització de migrants ha tingut efectes positius, ja que el nombre de cotitzants s'ha incrementat en vora 12.000 persones. Uns efectes positius que ha destacat des de Comissions Obreres del País Valencià la responsable d'ocupació, Rocío Pascual.
4: Se vuelve a batir el récord de personas afiliadas a la Seguridad Social, con casi 12.000 personas más trabajando. Además, buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes, que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues, cotiza y cuenta con derechos laborales.
5: Les notícies del matí.
2: Són les 8 i 18 minuts. Els contàvem ahir que la policia local de Benidorm buscava els familiars o apoderats d'una urna funerària que s'havia trobat dins de la taquilla d'un supermercat. Amparo Martín, bon dia de nou. Afortunadament, hi ha un bon final per a aquesta història que tu mateix ens contaves ahir.
6: Sí, Alba, la urna amb cendres apareguda en un supermercat de Benidorm ha tornat a la família, a la policia local. Després de fer una recerca completa, inclús per xarxes socials, ha identificat els responsables d'este oblit tan curiós. Però més sorprenent encara que el lloc on van aparèixer les cendres ha sigut l'explicació dels propietaris familiars de la persona difunta. L'urna amb les cendres d'una persona l'havien guardada allí per a reformar la seva casa. Els familiars han explicat que l'havien deixada en la taquilla del supermercat perquè la consideraven un lloc segur mentre feien reformes a casa. Tenien intenció de guardar allà l'urna funerària fins que acabaren les obres, però la policia els ha retornada. Quique Tortosa, portaveu de la policia local de Benidorm, ens ho conta i afegís que Benidorm sempre diu que la realitat de vegades supera la ficció.
7: Finalmente, cruzando muchas bases de datos y con la colaboración de otros cuerpos de seguridad, hemos localizado a los familiares. Finalmente, ni ha sido un despiste ni nada por el estilo. Ha sido una persona que realmente confío que será el sitio más seguro para depositarlas y, bueno, pues ahí las dejo. Muchas veces en Benidorm la realidad supera la ficción.
2: I quan són les 8 i 19 minuts, parlem de calor a la Comunitat Valenciana. Mai en un mes de juliol n'havia fet tanta.
8: Lo que más molesta es la humedad.
9: Muy complicado descansar por la noche.
10: Insufribles las nits.
11: O sea, yo he dormido toda la nit en el aire enchufado.
12: Que no pueden ni abrir la ventana porque es peor.
8: Dependemos del aire.
13: Eso es criminal.
8: Este calor es insoportable.
14: Yo no puedo aguantar, me fico hasta nerviosa de la calor.
2: I no ho diu només el carrer, l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet balanç de l'oratge que va fer durant el mes passat i posa les xifres damunt la taula. Ha sigut el més càlid i més sec des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana de 27,3 graus, és a dir, 3 graus més del que marca la climatologia de referència. Guillem Nicolás ho ha analitzat amb ajuda del nostre meteoròleg, Joan Carles Fortea, i esta és la crònica.
15: El mes de juliol ha deixat una temperatura mitjana de 27,3 graus.
16: El fet d'estar 3 graus per damunt de la mitjana dels últims 30 anys és una barbaritat, són temperatures molt elevades. És el mes
13: més calorós com a mínim des de 1950.
15: El mes de juliol amb més calor havia sigut el de l'any 2015, però enguany les temperatures

0: Les han superat la sèrie històrica a les tres capitals de província.
1: Ha sigut una calor molt general. Sí que és veritat que per temperatura màxima més alta, les comarques d'interior. I per temperatures nocturnes molt altes i molta basca, les zones del litoral.
0: Pel que fa a les temperatures mínimes, a les tres capitals de província no han baixat dels 20 graus i han deixat un ple de nits tropicals.
1: És la persistència, que fora no una nit, sinó moltes nits, una darrere de l'altra, acumulant calor i estrès tèrmic.
0: L'elevada humitat contrasta amb la falta de precipitacions, que fan que este siga, fins ara, el tercer estiu més sec de la sèrie.
2: Anem a l'exterior. Optimisme en les borses pel possible pacte per a la reobertura de l'estret d'Hormuz anunciat ahir per l'administració Trump. Un pacte que, segons el secretari del Tresor dels Estats Units, es pot produir en qüestió d'hores.
3: Sí, entre avui i demà, ha dit de fet Scott Bessent.
4: Is a chance we may have a deal today or tomorrow.
3: I la resposta en els mercats no s'ha fet esperar. Wall Street ha tancat en verd després de nous màxims del Dow Jones d'industrials. El principal indicador ha sumat l'1,71% fins a superar poc més dels 54.000 punts. També el Nikkei, el principal índex de la borsa japonesa, creix en l'obertura més d'un 3%. El preu del barril de Brent, el nostre referència, ha baixat un 5,26%. Fins a situar-se en els 79,36 dòlars. L'estret d'Hormuz és un pas estratègic clau per a vora un 20% del cru mundial.
2: Tot això, com dèiem, a conseqüència de les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units, que ha advertit que patiran un colp molt dur si tornen a retirar-se i reiteren que és l'última oportunitat per al govern de Teheran. Ho ha dit Trump.
5: We'll find out. We'll know in 48 hours.
2: Avancem molt bé, ho sabrem en 48 hores, és el que ha dit el president nord-americà sobre aquestes converses del PIDE entre Teheran i Washington.
3: Sí, però en clau militar, l'exèrcit dels Estats Units ha esgotat quasi el 80% dels interceptors per a un sistema clau de defensa antimíssils, segons ha publicat este dimarts la cadena de televisió CNN. També els comandaments del Pentàgon han advertit que les reserves de municions són perillosament baixes.
6: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
2: Com cada 4 d'agost, l'Albufera es va convertir ahir en l'escenari d'una de les romeries més emblemàtiques del territori, la del Santíssim Crist de la Salut. El Palmar va celebrar el Dia Gran amb una processó que, com cada any, va congregar centenars de fidels, veïns i visitants. Enguany, a més, celebra amb paró els 50 anys recorrent l'aigua de l'Albufera.
7: Sí, l'Albufera es va tornar a ir a convertir en l'escenari d'una de les romeries més singulars. Centenars de fidels acompanyaren en processó al Santíssim Crist de la Salut per l'aigua del nostre llac més emblemàtic. Enguany, a més, la celebració tenia un significat especial. Complia 50 anys. Amb la posta de sol, milers de fidels, veïns i visitants s'embarcaren per les aigües de l'Albufera per acompanyar al Crist fins al lluent del llac. Una tradició que des del 1976 deixa una de les imatges més icòniques de l'estiu, darrere de la qual també hi ha noms propis. I un d'aquests noms és el de Vicente Tortajada, un dels festers que va iniciar aquesta tradició.
8: Tot va ser conseqüència de que la Mare de Déu vingué 3 anys antes i la traguérem en romeria l'any 73. I, claro, els clavaris que vam eixir per l'any 76 vam pensar que el millor seria que el seu fill isquera en romeria per beneir any a any les àvies de l'Albufera.
7: En la romeria van participar els representants de l'única falla que hi ha al Palmar, la de la plaça de la Sequiota, les falleres majors de València i les Corts d'Honor, i van capçalar la romeria l'arquebisbe de València, Enrique Benavent. I després, com també és tradició, es va fer un sopar popular al cor del Palmar, que és la plaça de la Sequiota.
2: Gràcies, Amparo. També celebren històric aniversari en la fila edetans de Cocentaina. Fa 30 anys va ser la primera esquadra completament formada per dones en les festes de moros i cristians. Ens ho conta des de la redacció de la Campere. Capere, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Sí, i tot i estar només 4 anys activa, es va convertir en un símbol per a la festa d'este municipi del Comtat. Ens ho conta Maria Consuelo Camps, una de les antigues integrants.
10: Han sigut unes festeres de tota la vida que han volgut ser en igualtat en els homes. I com no van poder aconseguir a nivell personal, vam tindre que crear una fila per a poder aconseguir.
9: Ara, esta fita històrica ja té el seu lloc al Museu Fester, on romandrà una de les vestimentes d'aquella primera experiència festera on la integració de la dona en la festa encara s'havia d'aconseguir.
10: Pere, no deixem encara els aniversaris perquè a Elx fa 129 anys des que un home, un jove llaurador, va trobar el símbol més universal de la ciutat del Baix Vinalopó, la Dama d'Elx.
9: Sí, i també hi va haver celebració commemorativa, en este cas al jaciment arqueològic de l'Alcúdia, on es va dipositar un ramell de flors. Fins a aquest lloc van acudir nombrosos il·licitants orgullosos de les seues arrels, com també les reines i les dames de les festes d'Elx i representants de la Unió de Festers del Camp d'Elx. Ara, tots esperen que algun dia es tinguin en consideració les seues peticions que la dama torni de manera temporal o permanent a la ciutat. L'última vegada cal recordar que ho va fer l'any 2006.

Anem amb un poc de retard, però uns segons per a sentir esta cançó que tal dia com avui es va publicar fa ara 60 anys. Va ser el 5 d'agost del 66 i es va llançar com a doble senzill juntament amb Eleanor Rigby i inclosa dins de l'àlbum Revolver. Amb este Yellow Submarine dels Beatles arribem a les 8:27.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
2: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
6: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: Doncs aprofitant aquest aniversari del Yellow Submarine, parlem nosaltres del nostre submarí groguet i obrim els esports a això, amb aquest recordatori del partit que podem veure en directe per apuntar a les 2 del matí. Daniel Mosilla, hola.
1: Què tal? Bon dia, Alba. Efectivament, amistós entre el Yellow Submarine, entre el submarí groguet i el Llevant, que es disputa a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, i en el que podrem polsar el moment en què estan els dos equips en este punt de la pretemporada, a punt d'arribar al final, al començament de lliga. El groguer Romero i el Granota Dela parlaven així en les hores prèvies a l'enfrontament.
2: Siempre es un derbi, aunque sea amistoso, nosotros creo que tenemos la mentalidad todos, ¿no? De ganar todos los partidos, y creo que el equipo pues va a salir con esa mentalidad.
3: Una prueba más para ver en qué punto estamos y bueno, analizar, ya que queda poco para el inicio de liga, puntos a mejorar, puntos que reforzar y bueno, seguro que será un buen partido.
1: De la percer format al Villarreal. Qui ja no estarà en este amistós serà Unai Elguezabal. El defensa llevantinista es va desvincular a ir del club i el seu destí molt probablement serà l'Eibar.
0: I deixem el groc i anem amb el taronja. Dissabte més futbol en la tele de

0: també el València-Newcastle del Trofeu Taronja.
1: Sí, partit per al qual es baixa segura Luis Rioja. És la notícia del dia ahir. El club valencianista ha confirmat, o va confirmar ahir, que l'extrem patís una lesió muscular que quasi amb total seguretat l'impedirà disputar les primeres jornades de la Lliga. I una altra preocupació és la dels moviments del mercat, molt lents pel que fa sobretot a les eixides. Un dia més hem de parlar del cas Almeida perquè el València té tancat amb el Swansea, anglès de la segona divisió anglesa, el seu traspàs. El jugador encara no ha acceptat l'operació, però tot apunta que ho acabarà fent. Després d'aquesta eixida, el club de Mestalla cometria de manera immediata la contractació d'un lateral dret.
0: També l'Elx està bloquejat pel que fa al mercat de fitxatges.
1: Sí, no acaba d'arrencar, eh? No arriben els reforços i l'atac és una de les zones amb més urgència. Anselmi sols compta amb un davanter del primer equip. Ferninho acaba d'aterrar i amb sols dos partits per a poder adaptar-se. La direcció esportiva encara té marge per a tancar noves incorporacions abans del debut oficial i trobar més efectius per a la davantera. Mentre arriben, Umaru Konaré serà l'alternativa. El davanter del filial s'ha guanyat un lloc amb els 4 gols en pretemporada.
0: I el futbolista valencià Ferran Torres rebrà un merescut homenatge al seu Foios natal este cap de setmana.
1: Sí, l'heroi d'Espanya al Mundial està de gira pels Estats Units, on esta nit ha fet la treta d'honor en el partit entre els New York Yankees i el de San Luis Cardinals. El davanter de Foios ha parlat també a diversos mitjans sobre el seu futur. Agraeix l'interès d'equips com el PSG i envia un missatge, alguns missatges al Barça. Acaba contracte la pròxima temporada.
2: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: Complete la informació sobre el Mundial perquè continua la polèmica. El president de la FIFA, Alba, Gian Infantino, que ha convocat una reunió urgent dels càrrecs de l'entitat a Rabat després de la crisi oberta a la proposta de gestió externa dels pròxims mundials, rebutjada tant per la UEFA com per l'americana CONCACAF i les denúncies de federacions com la Jordana.
0: I més enllà del futbol, en el Tour de França femení tenim canvi de líder.
1: N'hi ha moltes coses. La suïssa Marlen Reuscher comanda la prova després de guanyar ahir de forma extraordinària la contrarellotge individual de 21 quilòmetres corresponent a la quarta etapa. La corredora del Movistar va demostrar-se una especialista en la modalitat per a posar-se el maillot groc. També bona la participació de l'espanyola Paula Blasi, que va completar el recarregut a 1 minut i 4 segons més que Reuscher. I acabem amb dos apunts. El primer de tennis, ho diem a l'inici, perquè hi és notícia d'esta matinada. Carlos Alcaraz, que com sabeu s'ha perdut Roland Garros i Wimbledon per una lesió de monyica, ha renunciat a jugar l'Open 1000 de Cincinnati i ara centra els seus esforços en arribar a l'últim gran, el US Open. I el segon fa referència a la natació sincronitzada, que continua amb els èxits als europeus de París. Ahir, nova medalla en esta ocasió de plata en la rutina tècnica per equips, a més de l'or de la gran figura espanyola, la catalana Iris Tió. Avui, nova oportunitat de medalla en acrobàtica.
0: I n'estarem pendents, Dani Hermosilla, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: A punt brevíssim per al trànsit, el Pidia, com se circula a aquestes hores?
3: Hem d'informar que se circula correctament, sense incidències. El trànsit augmenta l'afluència dels cotxes a la xarxa viària, però no hi ha cap retenció registrada. Tampoc hi ha incidents notificats, almenys, a Metro València o Rodalies Renfe.
0: I pel que fa a l'horatge 8:34, està Victòria Rosselló per ampliar aquesta previsió. Parlàvem a l'inici que les temperatures baixen, però que segurament que no ho notarem massa.
4: No ho notarem, perquè de fet continuem amb una humitat ambiental molt elevada, una basca molt notable que ha tornat a fer-nos passar una nit sufocant, amb mínimes que no han baixat dels 26 o 27 graus en molts punts del litoral i del prelitoral. I és que venim del juliol més càlid des que es tenen registres i l'agost també ha començat amb temperatures més altes del que és normal. Tot i que hem de dir que avui se normalitzen, ja no estem en avís per temperatures altes, però encara que estaran entre 30 i 35 graus, com comentem, no notarem massa la diferència. Afegim també avui la possibilitat de tempestes que a les comarques de l'interior nord, com els Ports, l'Alt Maestrat, puguen deixar precipitacions de 20 litres per metre quadrat en una hora, això és una certa intensitat, i que també poden anar acompanyades de granís i de fortes ratxes de vent. També demà seran presents aquestes tempestes i, de fet, en aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per la possibilitat d'aquestes tronades que haurem de seguir a partir del migdia, que serà quan comencen a créixer.
0: Doncs n'estarem pendents a partir d'eixe migdia. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
5: l'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: Controlat l'incendi de la Vall d'Uxó, ara es treballa repassant i consolidant el perímetre. El balanç final és de 9.500 hectàrees cremades, el 12% de la Serra d'Espadà.
3: Les pèrdues són enormes en el turisme, en el comerç i en l'agricultura. Les associacions calculen pèrdues entre 35 i 40 milions d'euros. Carles Peris, de la Unió Llauradora.
6: Les ajudes que ha donat la Generalitat són positives, 4.000 euros hectàrea en secà i 6.000 euros hectàrea en regadiu, però no són suficients perquè necessitem aquest acompanyament de 4 o 5 anys.
0: Vora un miler de menors no acompanyats deambulen pels carrers de Ceuta esperant una solució. El govern espanyol parla de repartiment entre comunitats.
3: Sí, però ha tornat a trobar l'oposició de les autonomies governades pel PP, per Partit Popular i Vox. El govern d'Espanya ha aprovat 25 milions a repartir entre les comunitats autònomes per a compensar l'arribada dels menors tutelats. La Generalitat, de moment, no es pronuncia, però retrau que no hagin contactat amb ells.
0: Així ho ha dit el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, després del ple del Consell, en el qual han aprovat més de 8 milions i mig d'euros per a la segona fase de la reparació de la presa de Buceo.
3: També s'ha aprovat un decret d'ajudes de material per a l'alumnat afectat per la dana que no va poder accedir a les convocatòries de l'any passat.
7: Con este nuevo decreto se incorporan estudiantes de segundo de bachillerato, de ciclos formativos de grado superior y de enseñanzas deportivas superiores.
3: A més, Barrachina ha confirmat l'opció que estudia la Generalitat per comprar les vivendes de les naus.
0: I de l'exterior, l'optimisme en les borses per la possible obertura de l'estret d'Hormuz i la baixada del barril del petroli, que ahir va arribar als 79,36 dòlars.
3: Tot per les converses de pau que, segons Trump, van pel bon camí, però amenaça que hi ha 48 hores per obtindre una resposta. Mentrestant, fonts del Pentàgon adverteixen de la falta de municions i d'interceptors antimíssils.
0: Són les 8:38, fem pausa i de seguida obrim el temps per a l'anàlisi i la tertúlia en les notícies del matí. Fins ara.
8: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
11: El próximo 12 de agosto Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Som a Punt. Gràcies per acompanyar-nos. La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
0: Són les 8:40 minuts i, com deia, comencem aquest temps per a la tertúlia, per a l'anàlisi de l'actualitat així en les notícies del matí. Primer saludem els analistes que ens acompanyen, Álvaro Errazu, periodista des Diario. Bon dia.
14: Bon dia.
0: I també tenim Giovanni Guida, sociòleg. Bon dia també.
15: Bon dia.

0: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: Ens separen 3 minuts de les 9 i mitja del matí i repassem algunes de les notícies, algunes de les qüestions que hem parat atenció en estos minuts de ràdio. La policia judicial de la Guàrdia Civil investiga el descobriment d'un cadàver al terme de Llaurí, molt prop del riu Xúquer. Elena Riegola, de nou.
2: Hola, Alba. Sí, de moment es desconeix la identitat de la dona, encara que la investigació tracta d'esbrinar si és d'una jove desapareguda sueca fa 6 dies. La Guàrdia Civil confirma que no consten antecedents en el sistema biogen.
1: També la Guàrdia Civil investiga per maltractament animal després d'abatre un bou que s'havia escapat durant les festes de Gàtova.
2: Sí, concretament s'investiga el director del festeig per ordenar a un veí caçador de la localitat l'ús no autoritzat d'un arma i a este mateix veí per abatre l'animal. Tot això hauria passat després que els agents del Seprona, que ja tenien un dispositiu desplegat, advertiren el director del festeig que l'ús d'armes de foc en este tipus de situacions és completament excepcional.
1: Anem ara a Benidorm. Allà la Policia Nacional patrulla conjuntament amb agents francesos per a millorar l'atenció als ciutadans d'este país mentre estan de vacances en la capital turística de la comunitat. Ens ho conta de seguida Pere Conca, que està en la delegació d'Alacant. Pere, bon dia.
3: Una col·laboració habitual durant el mes d'agost dins del projecte Comissaries Europees. Seran 2 agents de la Policia Nacional Francesa els que patrullen conjuntament amb l'Espanyola i així donar un tracte més pròxim als ciutadans francesos. Ajudaran en la traducció, per exemple, de possibles incidències o recomanacions, així com en la tramitació de denúncies. El projecte Comissaries Europees celebra enguany la 6ª edició a la província d'Alacant i persegueix reforçar la cooperació policial internacional, millorar l'atenció al turista i consolidar el concepte de seguretat transfronterera.
1: Pere, i no deixem Alacant, en este cas anem a Calp, perquè continuen sense un acord per evitar la vaga del servici de neteja viària i arreplegada de residus que comença avui mateix.
3: Sí, ho farà a partir d'esta nit a les 10 i en plena temporada alta turística i quan també són les festes patronals. De fet, a partir de demà comencen els bous al carrer que s'allargaran fins al dia 13. Per aquests motius, el consistori ha establit els servicis mínims essencials de replega i transport de residus urbans perquè els llocs on es desenvolupa la festa no acaben sent un perill per a la salut pública. Els sindicats i l'empresa no han arribat a un acord després de 6 reunions en les quals els treballadors reclamen una actualització del conveni col·lectiu, millores salarials, un augment del personal, el reconeixement de les funcions que exerceix cada treballador i l'equiparació de determinades categories professionals.
1: Gràcies, Pere. I de l'exterior, en les últimes hores, 14 persones han mort i 27 han resultat ferides a conseqüència dels atacs nocturns de Rússia contra la regió de la capital ucraïnesa de Kiev. 4 punts del districte de la capital han rebut l'impacte dels míssils russos provocant incendis de gran magnitud en diversos magatzems i municipis pròxims a la capital. La resposta d'Ucraïna, atacar amb drons el centre logístic de l'anomenat Amazon rus. Ho deixem així, les notícies del matí torna demà a les 8. Com sempre, siguem feliços, passem molt bon dia.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
9: Pren nota.

0: preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
2: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
1: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
0: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
7: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
7: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
12: Al mando.
13: Tu li has donat les claus.
12: Por algun lado saldrá la rata.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
14: De tu a tu.
15: Vinga, que avui ens posem fantàstics i ens referim a les millors frases de Steven Spielberg. Frases que reflecteixen la seva passió incondicional pel cinema, la seva mentalitat optimista davant de la vida i la seva inesgotable capacitat per somniar, com esta, que deia: no tots nosaltres som cada any una persona diferent. De fet, Spielberg diu no creure que sigam la mateixa persona per a tota la vida.
3: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
15: Vinga, un abraç ben fort a tots els que ens escolteu cada dia este programa i qualsevol de les freqüències d'esta casa, la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. Comencem la jornada amb la mirada posada en una escalada de tensió internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha cancel·lat i visat de l'ambaixadora del Brasil a Washington en un tens pols comercial amb el govern de Lula da Silva, que sacseja els mercats una volta més. En clau nacional, la crisi fronterera pues és la que copa l'agenda política. El ministre Fernando Grande Marlaska assistís també a una reunió d'urgència per coordinar la seguretat a Ceuta, on l'oposició eleva la pressió al govern després de la tragèdia migratòria que ja deixa 79 morts. Per mitigar la situació en la ciutat autònoma, el Ministeri d'Inclusió ha desbloquejat una partida extraordinària, diuen, de 25 milions d'euros. Ara parlarem d'això. I a la nostra comunitat autònoma compta enrere per a una fita històrica. Les autoritats intensifiquen les campanyes de seguretat i salut visual davant l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Tot això en una jornada marcada pel dol a Castelló després de la mort d'un treballador de l'Arnel Sound per un cop de calor, com sabeu, i mentre la Generalitat continua agilitzant els més de 56 milions d'euros per a la reconstrucció d'infraestructures fluvials. A nivell mundial, este dia històricament destaca pel naixement del Neil Armstrong en 1930, el primer home que va aixafar la Lluna, i per la tràgica mort de la icònica actriu Marilyn Monroe en 1962. També és recordat el dia d'avui per avanços moderns com la instal·lació del primer semàfor elèctric en 1914, i per successos de gran impacte social com les protestes del Maleconazo a Cuba en 1994 o el dramàtic inici de l'atrapament de 33 miners xilens el 2010. Per la seva banda, la nostra comunitat autònoma celebra este dia el naixement del cèlebre escultor abstracte Andreu Alfaro en 1926 i l'estrena en 1917, també en l'àmbit religiós i tradicional, que destaca la multitudinària portada de la Mare de Déu de les Neus a la localitat a la

0: Cantina d'Asp, una festivitat que manté viva la identitat del nostre territori. Com podeu comprovar, només algunes de les cosetes que a partir d'ara comencem a contar-vos en este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, com sempre produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: És inevitable parlar de Ceuta, que continua tenint dos situacions que solucionar encara. Una, la dels menors que han arribat sense les seues famílies i suposen molt per damunt les expectatives. I altra, què fer amb la resta de migrants que demanen asil polític a Espanya. Tot i que la Unió Europea ha expressat ahir dimarts la seva ferma solidaritat a Espanya després de la crisi migratòria, en una reunió en la que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava que 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a la ciutat autònoma la setmana passada ja han sigut retornades al Marroc, el govern ceutí sosté que encara queda molt per a recuperar la normalitat. Però el primer dels anuncis és la destinació d'aixòs 25 milions d'euros per a posar en marxa el dispositiu d'ajuda a estos menors.
2: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Estos 25 millones de partida extraordinaria se suman a los 5,5 millones también que se repartieron en conferencia sectorial el pasado mes de julio, en la conferencia sectorial de infancia, donde se distribuyeron 35 millones para el conjunto de las comunidades autónomas y que a Ceuta iban dirigidos 5,5. Esa es buena prueba del compromiso, de que el gobierno de España está acompañando a Ceuta y, por supuesto, también, indudablemente, poniendo especial énfasis en los más vulnerables.
0: Ara desenvoluparem tot això, però n'hi ha que mirar al cel i fijar-nos en les temperatures que també tornen a protagonitzar a l'alça estos dies i algunes de les tronades o tempestes en l'interior de Castelló. Victòria Rosselló, bon dia.
3: Així és, això és la principal novetat, les tempestes que avui podran créixer en les comarques de l'interior nord, els ports, el Maestrat preferentment. De fet, estem en avís groc per possibilitat d'aixes tempestes tant avui com demà. Per tant, tindrem les típiques tronades d'estiu que creixen en poc de temps, que poden ser puntualment intenses, anar acompanyades de granís, també de fortes ratxes de vent, però també hem de dir que seran molt restringides i distribuïdes irregularment en les comarques de l'interior nord, com comentem. Respecte a les temperatures, avui no són tan altes com ahir, de fet ja no estem en avís per temperatures altes, estaran entre 30 i 35 graus en gran part del territori, però tot i això no notarem massa diferència perquè continuem amb molta humitat ambiental, molta basca i sobretot venim de nou d'una nit sufocant on no hem baixat dels 26-27 graus en molts punts del litoral i prelitoral. Per tant, quant a la calor, es normalitzen, podríem dir, les temperatures, però no hi haurà massa diferència pel que puguem notar i pendents d'aixes tronades que haurem de seguir perquè recordem que continuem en risc extrem d'incendis en gran part del territori a causa de l'extremada sequedat que tenim en estos dies després de les consecutives zones de calor que han fet que el juliol siga el més càlid des de que tenim registres.
0: Pel que fa a les temperatures nocturnes, t'ha de dir una cosa, només tenim que mirar-nos la cara tots de les males nits que estem passant per a fixar-nos que eixa tònica continua. També li diré una altra cosa, jo sé que a vegades tenen les seues conseqüències, sobretot quan són tronades seques, però no n'hi ha cosa que doni més gust quan estàs en el poble ara en estiu, sí, que veure que pel migdia comença a oscurir-se, comença a anar-se'n el sol i aixòs núvols es compacten i al final acaben en una almenys agradable trona o lleu pluja, si no és de granís, que refresca una miqueta l'ambient.
3: No sempre refresca, no cregues, perquè quan és poca pluja i venim d'un ambient amb tanta humitat ambiental està tan saturada que realment te fas més la il·lusió de la frescor que altra cosa.
0: Bueno, almenys sempre es quedarà l'oloreta del petricor posterior. Sí. Gràcies, sí. Victòria, fins ara. Adéu. Són les 9:40.
1: Amunt i avall, a punt ràdio.
0: Bé, parlàvem de les qüestions de Ceuta i la polèmica no ha deixat de fluctuar perquè el govern, com sóc fer en tots els problemes que li venen grans, ara demana responsabilitats a l'oposició per gestionar la situació d'estos menors no acompanyats a Ceuta. Això significa que, tal i com contempla i obliga la llei, hauran de repartir-se per les diferents comunitats autònomes, 5 d'elles governades pel Partit Popular i altres en coalició amb Vox i han dit que no. També, com ja va passar anteriorment, pot ser fins i tot alguna de les comunitats autònomes governades pels socialistes es negui a acollir els menors. El motiu? Que encara n'hi ha molts aspectes que el govern deu aclarir al respecte.
4: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez. Que el gobierno es el que es responsable de que por donde han entrado vuelvan a salir.
0: La pressió migratòria a Ceuta torna a tensar, per tant, les relacions entre les comunitats autònomes i el govern central. Des de la Generalitat Valenciana, el rebuig als nous trasllats de menors no acompanyats és rotund. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, denuncia el col·lapse absolut dels centres d'acollida de la regió, que ja operen al 160% de la seva capacitat, i acusa també directament a Pedro Sánchez de gestionar esta crisi amb opacitat i falta de finançament. Escoltem a Barrachina.
5: Por la prensa hemos conocido que el interés o la intención del Gobierno de España es dirigir al menos a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, según hemos leído. Pero no ha habido ningún contacto de ningún tipo, ni formal ni informal.
0: Després de la reunió extraordinària dels ministres d'Interior de la Unió Europea, Marlaska explicava que els aproximadament 2.000 casos pendents seran estudiats individualment perquè siguin retornades les persones que no tinguin dret a pertanèixer a Espanya o a quedar-se en Espanya. En la compareixença, que tampoc donava la sensació d'aclarir-se molt, el titular d'Interior negava que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, advertira prèviament d'una possible entrada massiva de migrants. Segons Marlaska, no va existir cap informe ni avís, ni tan sols comparable al de la crisi de Ceuta de 2021, però per contra ha defensat la professionalitat tant del CNI com dels servicis d'informació. En què quedem? Si no van fer res, segons ell, què queda de tot això?
6: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. Dicho esto, no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021.
0: I mentre el ministre Marlaska continua amb les seues conviccions i divagacions sobre el CNI, la qüestió de la crisi migratòria a Ceuta, per part seua, el secretari general del Partit Popular també exigeix explicacions sobre la informació prèvia que manejava l'executiu i qüestiona que els servicis d'intel·ligència no detectaren amb suficient antelació el desplaçament massiu cap a la frontera. Aquestes afirmacions formen part de la valoració política feta pel Partit Popular sobre la situació actual de Ceuta. El secretari general del PP, com vos dia, Miguel Tellado, assenyala al president del govern, Pedro Sánchez, com a principal responsable i exigís saber què va fallar en aquesta coordinació amb el país magribí.
7: Los servicios de inteligencia de nuestro país disponían de información de que una avalancha humana se dirigía a la frontera del Tarajal.
0: Per la seva part, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va fer un balanç dels últims episodis relacionats amb l'emergència migratòria que afectava la ciutat i explicava també la situació actual de Ceuta, però es mostra convençut de que alguna cosa ja indicava que podia passar el que ha passat.
8: Una preocupació manifiesta, porque hay que tener en cuenta que en los días previos a la avalancha pues ya se estaba produciendo un movimiento que indicaba que había que tomar medidas, que había que actuar. Nosotros ya desde la semana anterior estábamos viendo que estaban entrando por vía marítima, al principio 100, al día siguiente 150, al siguiente 300, al siguiente 500, y llegamos ya a una cifra de 1.800, 2.000 personas. Y decíamos, oiga, si esto sigue así, a la vuelta de 10 días, pues estaremos aquí en 4 o 5.000, y a la vuelta de 20 estaremos en 10.000. Entonces esto lo comunicamos, y de manera reiterada. Y la contestación era que esto, la sentencia, que era lo que habitualmente pasaba cada verano, y en nuestra comunicación pedíamos medidas excepcionales al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, concretamente los artículos 23 y 24, un mando único que estableciera las previsiones correspondientes, y nada de esto se hizo.
0: Al final podríem aplicar aquella dita en castellà que diu que entre todos la mataron i ella sola se murió. Anem a ocupar-nos d'altres coses també que conformen el protagonisme d'actualitat del dia a esta hora, a 15 minuts, per a que siguin les 10 del matí d'este 5 d'agost de 2026.
1: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: L'economia valenciana continua creixent per damunt de la mitjana espanyola. Segons les últimes estimacions de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, el Producte Interior Brut de la nostra comunitat autònoma va augmentar un 0,8 entre abril i juny, una dècima més que el conjunt de l'estat. Marina Perelló, bon dia.
9: Bon dia, sí, Sergi. La Comunitat Valenciana és, juntament amb les Illes Balears i la regió de Múrcia, una de les autonomies amb més creixement en el segon trimestre. En comparació amb fa un any, l'economia valenciana avança un 2,9%, també per damunt de la mitjana espanyola. Unes dades que, segons l'AIREF, confirmen el bon comportament de l'activitat econòmica valenciana en els últims mesos.
0: I la família real ja ha inaugurat oficialment l'estiu a Mallorca amb la tradicional recepció als representants de la societat balear al Palau de Marivent. Una cita que ha deixat la primera imatge de tots els membres de la família junts durant les vacances, Mireia Ballarri.
10: Així és, Sergi, els Reis, Felip i Letícia han rebut més de 600 convidats als jardins de Marivent, acompanyats per la princesa Eleonor i la infanta Sofia, a més de la reina emèrita Sofia. Entre els assistents representants de les institucions balears, del món empresarial, cultural, científic i esportiu, la recepció dona el tret d'eixida a l'agenda estiuenca de la família reial a Mallorca, on el rei també participarà en els pròxims dies en la tradicional Copa del Rei de Vela, mentre la resta de la família continuarà amb una agenda més discreta a l'illa.
0: Una cosa vos diré, si jo començo les vacances i tinc que rebre a 600 persones i saludar-les en un rato, mal comencen les vacances, vos tinc que dir, eh? En fi, la natació artística espanyola continua fent història al Campionat d'Europa de París. L'equip ha sumat una nova medalla de plata en la rutina tècnica, només superat per Rússia, i confirma el gran moment que travessa baix la direcció d'Andrea Fuentes.
9: Sí, Sergi, l'equip espanyol ha tornat a destacar amb la millor puntuació en impressió artística de tota la competició, però la major dificultat tècnica de la rutina russa ha acabat decidint l'or. Les espanyoles han aconseguit 296,43 punts i ja acumulen una nova medalla en un europeu en què també ha brillat Iris Tió, que este dimarts passat es va proclamar campiona d'Europa en el solo tècnic. Ara Espanya buscarà la revenja en la final de la rutina acrobàtica, on tornarà a lluitar pel títol continental.
0: I continuem parlant d'esports, perquè la nova samarreta de la selecció espanyola amb les dues estrelles de campiona del món ja està a la venda. I l'estrena ha despertat una autèntica febre entre els aficionats i aficionades. Des de primera hora, les botigues oficials registraven llargues cues de seguidors que no han volgut esperar ni un dia per a fer-se amb una peça que ja forma part de la història del futbol espanyol.
10: Jo ja tinc la meua reservada, Sergi.
0: No m'estranya. I la Christmas segur que també la té.
10: Les principals botigues oficials d'Adidas i de la Federació han obert amb desenes d'aficionats esperant a la porta, mentre que les reserves en línia també s'han disparat en les primeres hores. La nova samarreta manté el disseny estrenat al Mundial, però incorpora, com dies, la gran novetat, i la segona estrela brodada sobre l'escut de la Federació en record al segon títol del Mundial i també el distintiu daurat que identifica Espanya com a vigent campiona del món.
1: Amunt i avall.
0: Darrere de l'incendi que ha reduït a fum i cendra part de la Serra d'Espadà està un foc intencionat, fet, segons els investigadors, cremant, com vos contàvem ahir, directament la vegetació amb un encenedor. Segons els investigadors, estos dos punts van ser molt pròxims en el temps i en l'espai, com explica José Javier Santonja Ortiz, que és enginyer agroforestal especialitzat en incendis forestals.
11: No és alguien que de buenas a primeras compra un mechero en un estanco y decide, pues voy a pegarle fuego a este monte. Suelen llevar gasolina, suelen llevar aceites quemados, en fin, algo para asegurar que, pues que el desastre que quieren provocar lo van a provocar.
0: Els incendiaris, ens contaven, creuen que així deixen pocs rastres i dificulten la investigació. Això no significa que no es puga averiguar qui el va originar.
11: Però el menchero no es solo lo que va analitzar la SEPRONA o policia judicial, es decir, pues analizan el vehículo con el que ha cedido, analizan otro tipo de herramientas que haya podido llevar.
0: El ben cert és que pareix demostrar ja que el foc va començar en més d'un punt i això només faria que reforçar la hipòtesi de que va ser intencionat.
5: Es una crueldad sin límites que entre nosotros hayan pirómanos. Deben estar en la cárcel permanentemente. Y por tanto animamos, como ya hizo Juan Fran Pérez Llorca en presencia de Pedro Sánchez, animamos al endurecimiento del Código Penal y sobre todo animamos a una acción rápida de la policía, de la Guardia Civil y de la justicia.
0: Estes són les paraules del portaveu del Consell, Miguel Barrachín, davant la sospita de que el foc declarat a la Vall d'Uixó, que ha devorat més de 9.500 hectàrees, començarà per l'efecte directe d'una mistera. En la roda de premsa posterior al ple del govern valencià, el conseller afegia que si finalment la investigació conclou que hi ha algun responsable de l'incendi i s'identifica, la Generalitat valorarà personar-se en el procés judicial. Segons Barrachín, els danys dels piròmans a la muntanya valenciana és extraordinari, també al sector agrari i a totes les famílies desallotjades. Això ho dia per a justificar la intenció. En la mateixa línia, que el cap del Consell, com comentava, Miguel Barrachín, reclama un enduriment de les penes per als responsables dels incendis forestals. D'altra banda, pel que fa a l'evolució dels treballs d'extinció, el perímetre de l'incendi no té flama, però les brigades que continuen treballant sobre el terreny es centren en refrescar els punts calents per a reduir totalment les possibilitats

0: de que les flames revifen. El foc, que està estabilitzat des del divendres, podria quedar controlat ja mateix si els treballs evolucionen favorablement. Mentre avancen els treballs d'extinció, afegir que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, explicava també als ramaders d'Artana i Eslida les ajudes aprovades pel Consell per als veïns i negocis afectats per l'incendi. El cap del Consell visitava dues explotacions ramaderes de la Plana Baixa, on explicava que aquests negocis poden rebre ajudes de fins a 8.000 euros pels vehicles afectats o 15.000 euros per explotació ramadera, als quals se sumen ajudes per cada cap de bestiar perdut. Això per una banda. Per l'altra, amb les flames a punt d'entrar a Eslida, el veïnat va ser l'últim per posar-nos en situació, juntament amb el d'Artana, com vos contem, a poder tornar a casa i reobrir negocis. Un dels casos és el de Vicent Ordóñez, propietari de l'orxateria Subi, que este dimarts tornava a obrir la persiana del seu establiment.
1: En el moment on vam anar, nosaltres pensem dos dies, un dia o dos dies, però, clar, s'ha allargat, això ha sigut catastròfic.
0: Vicent fabrica begudes d'estiu, granissats i horxata, que distribueix a pobles com el Port de Sagunt, Altura o Castelló. El dia de l'incendi reaccionaren de pressa en una setmana que, a més, era una setmana de gran demanda.
1: Està a l'Arena, està en la setmana grande de l'abast, festes de Moncofa. Vam aconseguir treure un vehicle dels dos que tenim i vam anar directes pues, al Boralla, que coneixem a gent que fabrica horxata. La van comprar allí i la distribuïm així. Evidentment, els clients ja ho sabien. Les pèrdues no són irreparables, però benefici, res.
0: Hi ha alguns resultats. Determinats allotjaments turístics d'Eslida, envoltats de la riquesa del parc natural de la Serra d'Espadà, estan buits des de l'evacuació. I la resta de l'estiu no es presenta optimista, tampoc, segons lamenta Raquel Galiana.
2: Ha tingut cancel·lacions en setembre perquè pensa la gent que no és un bon moment per visitar-nos.
0: Tot i això, ella té un missatge per als amants del turisme rural. La Serra d'Espadà és molt gran. Per llàstima s'ha cremat un 12%, però queda encara molta Serra Espadà per vore. Només una coseta, una bona notícia que arriba és la indicació geogràfica protegida IGP Oli de les Serres d'Espadà i de la Calderona, produïda entre les províncies de València i Castelló, que ha aconseguit la inscripció en el registre d'aliments amb vixet distintiu de qualitat que tenen protecció a la Unió Europea, segons la Comissió Europea. La protecció refereix a l'oli d'oliva verge i l'oli d'oliva verge elaborat principalment amb la varietat autòctona serrana d'Espadà, juntament amb altres varietats minoritàries com Villalonga, Canetera, Morruda i Arbequina, segons a finals de juliol es detallava per part del Ministeri d'Agricultura en un comunicat. A propet de 5 minuts per a que siguin les 10 del matí, també fem un repàs d'algunes de les portades del que porten la majoria dels diaris, tant de la comunitat com de tirada nacional.
3: Amunt i avall.
0: Portades que representen moltes de les qüestions i variades, a més, de les que estan succeint estos dies, Mireia.
4: Així és, comencem amb Levante, el mercantil valenciano. La crisi de Ceuta obre una nova etapa en la seguretat europea i també parla de la mobilitat que està al límit després de la retallada de freqüència en agost, a pesar de l'augment de turistes que provoca retards al metro, trens i autobusos.
5: Per la seva part, les províncies obrien el govern i aquest repartiment dels 1.000 menors de Ceuta amb els centres de la comunitat col·lapsats i, d'altra banda, amb una notícia cultural. El Goku de la Terreta, el llegendari personatge de Bola de Drac, tornarà a parlar valencià en Amazon Prime.
4: Informació on parla de màxim històric de treball pel turisme i la regulació d'immigrants, a més també d'un ficus gegant en perill d'extinció.
5: Controlat, els bombers aconsegueixen aïllar l'incendi de la vall i defenen qualsevol avanç de les flames. Això és el que titula Mediterrani, que parla d'aquest incendi que va colpejar la Serra d'Espadà i que ja ha aconseguit extingir-se després d'11 dies en lluita.
4: Pel que fa a les capçaleres nacionals, el País parla de que la Unió Europea tanca files amb Espanya per la gestió de la crisi de Ceuta i també destaca la sequera que es fixa els grans rius europeus.
5: Per últim, El Mundo titula Marlaska, que es va retardar amb el mur flotant, però carrega contra el CNI, i destaquen també a Iris Tió, que guanya una hora en solo tècnic al ritme de Rosalía entre acusacions de Rússia per plagi.
0: Només una cosa vos diré, Marina, Mireia. Jo sóc incapaç de veure, no puc resistir ni tan sols una seqüència, de veure no només la Bola del Drac, a Goku, en castellà, sinó tampoc ni a Doraemon, ni a Arale, ni a Sinchan, a ningú, o a Musculman. Sí, sí, el meu cervell està en valencià.
4: És que hem crescut amb ells.
5: Anava a dir-te, totes que hem crescut amb aquests dibuixos en valencià, no es podem veure cap altra llengua.
0: Impossible, no n'hi ha forma.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: I més de 200 persones es manifestaven este dissabte a Porça Playa, a Alboraia, per a denunciar el que consideren un abandonament institucional. El veïnat reclama una millor gestió dels residus, més seguretat a les platges i actuacions estructurals que milloren la qualitat de l'aigua. Després, això sí, dels reiterats episodis que han obligat a tancar la platja

0: Cabany en els últims anys. Els participants en la protesta asseguren que el barri necessita una resposta urgent de les administracions i reclamen mesures municipals que vagin més enllà de les actuacions puntuals. Entre les seues reivindicacions figuren un reforç dels servicis de neteja, més vigilància i infraestructures que eviten els problemes que afecten periòdicament a la zona de bany.
1: És un IBI que és el tercero más caro de España. Y lo que recibimos a cambio es nada.
2: Mobiliario urbano deteriorado, las calles sucias, tenemos problemas de contaminación en la playa, las piscinas sin mantenimiento adecuado.
3: El que se haga un desvío, un bypass de lo que son los desagües de estas acequias, que es lo que viene a desembocar aquí, allí se pueda realizar la labor de depuración.
0: Per la seva part, el principal al·ludit, l'Ajuntament d'Alboraia, rebutja que Porça Playa estiga abandonada, tot i reconèixer que encara hi ha aspectes per a millorar. El consistori destaca les inversions realitzades, com ara la construcció d'un col·lector d'aigües residuals, i assegura que el pressupost destinat a zona s'ha incrementat fins a triplicar-se en els últims anys. La qüestió és que la gent que viu allí està dels nervis i es queixa permanentment. Una altra coseta, ja un poquet més cultural, el Festival de Cine d'Elx estrenava recentment un documental dedicat a la figura d'Òscar Esplà, un dels compositors més destacats del segle XX i una peça clau, podríem dir, en la preservació del misteri d'Elx. La projecció coincideix amb el 50 aniversari de la mort i convida a redescobrir el llegat d'un músic fonamental en la història cultural valenciana. Són partitures, correspondència i documents inèdits que formen part del fons documental que la Fundació Mediterrani conserva sobre el compositor. Un arxiu que, segons els responsables, encara podia créixer amb obres que continuen desaparegudes després dels anys d'exili i de les estades d'Esplà en diferents ciutats espanyoles.
4: Durante tanto tiempo que él estuvo, primero en el exilio, pero anterior a esto, durante sus viajes y sus estancias en París, en Viena, en todos estos países europeos, se sabe que dejó documentación musical por todos estos lugares.
0: La trajectòria d'Esplà està marcada per la relació amb algunes de les grans figures culturals internacionals de la seva època i pel seu paper determinant en la història del misteri d'Elx, que es celebrarà al Sinorres. El director de programació de la Fundació Mediterrani, Vicent Acosta, destacava en esta casa, a més, que el compositor fa dos grans intervencions en el misteri, una és en 1924 i l'altra en 1951.
5: Óscar Esplà fa dos grans intervencions en el misteri, una en 1924 i una en 1951. En meitat de tot això, en el 1930, ell aconsegueix i logra que es declare monument nacional per a permetre que el misteri assenti unes bases suficientment potents i fortes per a superar el pas del temps.
0: Com és lògic, aquest documental el que fa és recuperar estos episodis i reivindicar també la figura d'Òscar Esplà com un creador d'extraordinària personalitat i també, com no pot ser d'altra forma, un dels grans referents de la música, com vos diem, del segle XX. En 30 segons seran les 10 del matí. En este moment el que fem és donar pas també als nostres companys de servicis informatius. És moment de saber algunes de les coses que estan passant, com s'han desenvolupat i quin és el futur d'algunes de les notícies que ens envolten dia a dia, especialment avui, que és el 5 del mes d'agost de 2026, en el que protagonitzen la jornada les qüestions polítiques, les qüestions migratòries i també les temperatures i les tronades d'esta vesprada. Ara tornem.
6: Són les 10.
7: A punt. Notícies.
6: Bon dia. El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei dels medicaments. S'estableix un període màxim de negociació de 180 dies per a incorporar nous fàrmacs innovadors mentre es pacten els preus amb les farmacèutiques. La norma també introduís preus dinàmics per als medicaments genèrics i reconeix noves competències de prescripció a la infermeria i la fisioteràpia. Juan José Tirado és el president de CECOVA i ha estat avui en les notícies del matí.
8: Nosotros no vamos a prescribir antibióticos, no es nuestra competencia, pero toda la materia en cuanto a curas, en cuanto a tratamientos triviales que se pueden adquirir, la mayoría de esos fármacos se pueden adquirir en una farmacia sin receta, pues ahora habrá un responsable que sí que puede prescribirlo. Por lo tanto, con eso también garantizamos mayor seguridad al usuario.
6: Amb aquestes novetats, el Ministeri de Sanitat estima un estalvi de 2.100 milions d'euros anuals per al sistema sanitari. I els parlem de diversos casos d'agressions i de detencions. La Guàrdia Civil deté un home a Torrevieja, al Baix Vinalopó, per estar enmig del carrer amb una arma curta, semiautomàtica, amb munició i documentació, suposadament falsa. Ho hem sabut avui.
9: Sí, però els fets van ocórrer al juliol quan una patrulla feia treballs de prevenció i van observar dos homes que actuaven d'una manera estranya.

0: que intentaven fugir en vore'ls. Les comprovacions posteriors determinaran que els dos tenien antecedents i que pertanyien a un grup criminal.
1: A Ontinyent, la Policia Nacional ha detingut una dona de 26 anys com a suposada autora de l'agressió amb arma blanca a la seva exparella, a qui va causar una ferida sagnant al braç. L'agressió va ser dilluns a la vesprada quan un agent fora de servici va avisar d'un home ferit al braç esquerre que anava caminant per un carrer d'Ontinyent.
0: Segons fonts policials, acabava de ferir-lo l'exparella amb un ganivet de 17 centímetres i apuntant la gelosia com a mòbil de l'agressió. La policia científica va inspeccionar el lloc i va trobar-la arma coberta de sang en una paperera. Agents de la policia van detindre la suposada autora per un delicte de lesions.
1: I més de 21 tones de cocaïna han sigut intervingudes en els principals ports d'Espanya i Equador en una operació denominada Mondragón, en què s'ha desarticulat també una organització que operava amb caràcter internacional.
0: L'operació ha culminat amb la detenció de 43 persones, 8 en Espanya i 36 a l'Equador. L'organització criminal assentada principalment a La Rioja hauria creat un entramat societari per a introduir contenidors amb grans quantitats de cocaïna mitjançant els ports de València, Màlaga i Algesires.
1: Els hem de contar que una nova pastera, esta vegada amb 26 persones d'origen subsaharià, ha sigut rescatada esta nit per Salvament Marítim i la Guàrdia Civil a 42 milles al sud-est de l'illa de Mallorca. És la quarta pastera que arriba a les Balears després dels dos salvaments en aigües de Mallorca i de Cabrera i del rescat de 15 migrants d'origen magrebí a 30 milles al sud-est d'Eivissa. En total, 19 persones i vora 30 desapareguts a la mar.
0: Als 62 migrants vius que ja han arribat, se sumen 88 més que arribaren dilluns en altres 4 pasteres. Enguany, segons dades oficials, a l'arxipèlag Balear han arribat 212 pasteres amb 4.039 migrants en situació irregular.
1: I els parlem de l'oratge perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per esta vesprada l'avís groc, és a dir, perill baix, a l'interior nord de Castelló per precipitació acumulada en una hora de 20 litres per metre quadrat i tempestes que podran anar acompanyades de granís i ratxes molt fortes.
0: L'avís groc entrarà en vigor a les 4 de la vesprada i estarà vigent fins a les 10 de la nit. L'AM calcula la probabilitat que registren estos fenòmens entre un 40 i un 70%.
1: Estos últims dies parlem d'aquest eclipsi de sol. Els principals operadors espanyols de telefonia reforçaran la xarxa mòbil en 700 punts de la Comunitat Valenciana i la resta de comunitats de millor visibilitat per a l'eclipsi i així garantir la senyal en aquest moment de màxima afluència de persones. I en este compte arrere, per a l'eclipsi de sol de la setmana que ve, les empreses d'estos aparells alerten que una foto directament al sol pot arruïnar-te'l.
0: Sí, avisen una exposició prolongada amb un nivell alt de zoom o amb un teleobjectiu pot afectar la lent del telèfon mòbil. Cal posar-li un filtre homologat per a protegir la lent, utilitzar un trípode, emprar un zoom òptic per a tindre bona qualitat i cal bloquejar l'enfocament.
1: I anem als esports. Des de les 10 es juga l'amistós entre el Villarreal i el Levante. Dani Hermosilla.
2: Així és, en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal, un partit que podeu seguir en directe per la nostra televisió des d'ara mateix.
3: S'enganya ara a mitja...
2: Quant a les 11 inicials en el Villarreal s'ha produït el debut, o s'està produint el debut del porter hongarès Peter Gulaxi, formen Freeman Foy, Renato Veiga i Sergi Gardona en defensa, Santi Comesaña i Carles Macià en el doble mig centre, Pepe i Buchanan en les bandes i en la punta Gerard i Tani, Olu Guasey en el Levante Unió Esportiva de Luis Castro, Pablo Campos en porteria, Nacho Pérez, Mandy, Dela i Manu Sánchez en defensa, o la Sagasti, Sotelo i Bardelli, el triple miscentre, Bruguele i Paco Cortés en les bandes i Iván Romero en la punta de l'atac. Estan en el minut 3 encara amb vixe empat a 0. En el pròxim boleto, Amparo, actualitzarem el resultat d'este partit.
1: Gràcies, Dani. Bé, amb ells empat, de moment, això és tot. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Sergi Olsina ja està esperant per a continuar amb el seu programa Amunt i Avall.
4: Som Apunt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Vols que la

0: parlant de la gent de Sierra Leona o no estem parlant d'altres punts on la cosa també està igual o més complicada de la que la tenen aquestes persones. Però només se'n recordem de Santa Bàrbara, com diu la dita, quan trona. Bé, 10:32, ara parlem d'altres qüestions. El Ministeri de Drets Socials, parlant d'algo paregut, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha multat amb 320.000 euros, ho comentàvem ahir, a l'empresa promotora i organitzadora del Reggaeton Beach Festival per un cúmul d'irregularitats, és a dir, no és només una, són unes quantes, tot un rosari. La sanció arriba després de la denúncia de Facua Consumidors en Acció, organització amb què parlem ja mateix per a conèixer els detalls. De fet, Pau Bernat és secretari general de Facua Comunitat Valenciana. Pau, gràcies per haver-nos atès una volta més. Què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, què tal? Sí, apurantes dies per agafar vacances.
0: Que hi ha de si no res toquen, no?
1: Exacte.
0: Escolta, després d'anys de denúncies per part de la vostra organització de consumidors contra el Reggaeton Beach Festival, el Ministeri de Consum, en este cas, per fi ha imposat una multa que correspon a aquests 320.000 euros. No sé si la sensació és que ja al final s'ha obtingut una victòria definitiva o és una victòria que arriba tard després de tants anys de tramitació.
1: Bé, és una victòria, podem dir, parcial, no? Perquè després de tants anys hem aconseguit que n'hi hagi una sanció mínimament exemplificant, encara que si tu analitzes tots els anys i fas alguns numerets, potser no és tan, no és una xifra tan elevada. Per cada any que s'ha pogut cometre abusos, per exemple, els descaslers, de no retornar els diners o cobrar una comissió per traure els diners, etcètera, etcètera, segurament els 320.000 euros poden ser que s'hagin quedat curts. Però bé, d'alguna manera també a dia d'avui és un semàfor en roig per a la resta d'organitzadors de dir, mira, si comets infraccions, nosaltres anem a denunciar i segurament, encara que tarde, el Ministeri te va acabar multant.
0: De totes formes, jo em referia fa un moment a tot un rosari, no?, d'infraccions per les quals s'ha sancionat a l'empresa. Podíem mencionar o nomenar algunes d'elles, de les més significatives?
1: Sí, les quatre més significatives són: la primera és per impedir l'accés de menjar i beguda, la segona és per cobrar uns gastos de gestió, la tercera és per cobrar, per reentrar al recintre, és a dir, tu eixes per a dinar i tornes a la vesprada si n'hi ha dos torns, o eixes per a sopar i tornes a entrar i te torna a cobrar, i regularitats també per quedar-se en els diners sobrants de les pulseres cashless, aquestes que també t'obliguen a tindre per a poder pagar dins del festival, quan ells no poden negar el pagament en moneda al curs legal, que en este cas és l'euro, en diners en efectiu, perquè en el país, en este cas en Espanya, la moneda de curs legal és l'euro, no és la pulsera cashless.
0: Una cosa.
1: I aleshores, moltes vegades, quan quedaven 2-3 euros o per ahí, ja no te tornaven, perquè el mínim per a tornar-te els diners eren 3 euros, per exemple.
0: Clar. Escolta, la multa no és només per el menjar exterior i algunes de les coses que estem comentant, però ara parlarem i desgranarem una mica més tot això. Per a que els que estan escoltant ho entenguin d'una forma senzilla. Per què és il·legal, per exemple, que un festival de música prohibisca entrar amb un bocata, una botella d'aigua, o altres de les coses que han comès i que els han portat a esta multa? Quin és l'argument legal exacte que converteix això en una clàusula abusiva?
1: Bé, perquè la seva finalitat principal és posar, o en este cas, fer concerts de música, no servir menjar. Aleshores, no poden alegar que el seu negoci principal és servir menjar. Per tant, si tu vas a un restaurant, s'entén que tu no vagis en el teu tàper i te sentes en la taula. Tu vas allí a menjar i és el negoci principal d'un restaurant. En este cas, sí, el negoci principal és concerts de música. Aleshores, no poden plantejar que l'únic menjar que tu puguis menjar és el que n'hi ha allí dins, sinó que tu també pots dur-te una botelleta d'aigua i pots dur-te el teu bocat per a menjar. No tens per què no poder fer-ho, perquè ja dic, no és el seu negoci principal. Per tant, és abusiu que ells t'obliguen a que l'única manera en què tu minxes siga comprant el menjar que ells serveixen allà dins.
0: A més, com deia fa un moment, més enllà del menjar de l'exterior, també sanciona el cobrament per tornar el diner de les pulseres cashless, per exemple, els falsos, les falses despeses de gestió en les entrades. Realment és tot un entramat per inflar els preus de forma encoberta, no? Com funciona,
1: sí,
0: això?
1: Clar, sona que no és rendible aquest tipus de negocis, perquè si tu tens que posar

0: extres i tens que cobrar extres als assistents, indica que l'entrada no cobreix el que significa fer aquest tipus de festivals. Però si tu tens que posar uns gastos de gestió, suposadament perquè a tu te costa uns diners fer o tindre una plataforma de pagament online, que al final és una manera en la que tu pots arribar a més gent, per tant és una despesa teua pròpia, que és el teu proveedor, que tu m'estàs traslladant a mi com a consumidor. Una altra cosa seria és que jo te demanara que tu m'enviares a casa l'entrada física. Vale, ahí puc entendre que n'hi ha que posar-la en un paper, n'hi ha que enviar-la i portar-la a correus. Vale, ahí entenc que n'hi ha que unes despeses de gestió de fer-me arribar aquesta entrada física. Però a dia d'avui, en la tecnologia, en un e-mail que ens arriba normalment, perquè quasi ningú, si no és per un motiu sentimental d'algun grup en concret que vols tindre l'entrada, normalment no vas a demanar l'entrada en paper. Aleshores, per ahí, per exemple, els gastos de gestió és algo que també nosaltres estem lluitant per a que se legisle i se diga clarament que és una despesa de gestió i no qualsevol cosa, i no n'hi ha un límit tampoc, perquè tampoc n'hi ha un límit establert. Després, el tema de les cashless és el que deia abans. La moneda de curs legal és l'euro. Tu no pots impedir-me que jo paguen l'euro, i més a dia d'avui tenim targetes que no fa falta ni que... Perquè també jo entenc que això és una despesa afegida. Si tu tens que tindre caixes fortes on reculls diners físics, els riscos de que pugues perdre diners perquè algun faixa o no cobre bé o el que siga, o la caixa desaparega, la roben, etcètera, etcètera, bé, si tu vols reduir riscos... No me'ls poses a mi, no me'ls trasllades a mi, ni m'obligues a mi a tindre una polsera on jo tinga que recarregar, que no n'hi ha mai ningú problema per a recarregar-la. Sempre en quanties fixes, mai pots recarregar el que tu vulguis, i després damunt, com van a quedar picos, jo si vull treure aquests diners tinc que pagar per a treure-los, i aquests diners que són meus. Aleshores, en la facilitat actual de pagar en tarjeta de crèdit o de dèbit, no entenc aquesta obligatorietat o aquest límit a només pots pagar en aquesta tarjeta. És que te pots carregar aquestes targetes i tindre-les preparades per al dia del concert, o sigui, el dia del festival, i és una altra manera de tindre també diners anticipadament. Però si jo després no tinc la mateixa facilitat, i damunt l'abusivitat de que moltes vegades diu, tens 15 dies per a fer-ho, i en 15 dies no traus els diners i els diners es queden, no? Tu no pots donar-me 15 dies per a recollir uns diners que són meus. A més, avisat moltes vegades en xarxes socials, de manera que no queda d'alguna manera notificat expressament a l'usuari.
1: N'hi ha altres coses més espinoses, tu corregis-me si allò que el dic no és correcte. Des de l'organització també assenyalàveu que l'organitzador operava mitjançant, estem parlant d'una espècie de trampa empresarial, per definir-ho d'alguna forma, operava mitjançant un complex entramat. Ahir podíem aglutinar més de 20 societats que tenien un administrador únic, per això tota una investigació policial, que ha dut a tot això, no? I a lo millor estava dissenyat per a esquivar les sancions o dificultar almenys les reclamacions que anaven derivades de tot això que estava passant.
0: Bé, clar, el Ministeri, en la nova legislació que es va posar en marxa en 2022, si no vaig equivocat, pot entrar a sancionar quan el frau és massiu en tot l'estat espanyol. M'imagina aleshores que una de les maneres d'evitar aquest tipus de sancions és crear diferents personalitats jurídics en els diferents territoris, perquè quan algo només afecta a un territori, és la Direcció General d'aquest territori la que té que fer, la Direcció General de Consum, me referís, la que té que sancionar, és la que té la competència. Quan afecta tot el territori nacional, és una empresa d'àmbit nacional, és el Ministeri, o pot ser el Ministeri el que faci aquesta sanció o insti a les diferents direccions generals de consum per les competències que tenim delegades. Aleshores, m'imagino que també seria una manera d'alguna manera de posar impediments i de tractar d'impedir aquest tipus de sancions, com tu dius. Al final, quantes més societats pantalla, quantes més diguem dificultats, pues més difícil fa que se imposi aquesta sanció. De totes maneres, el nom comercial és ben clar, vull dir, en totes les seues formes en els diferents territoris del país sempre tenia el mateix nom. Aleshores, queda ben clar que el nom comercial quin és, que després n'hi ha que una altra raó jurídica per darrere, pues bé, al final si van a xutxats i etcètera, etcètera, pues no sé com quedarà, però a nivell usuari, que és el que entenem, és que Reggaeton Beach Festival és una mateixa companyia.

0: Escolta'm una cosa, Pau. Esta sanció possiblement sent un precedent històric. Creieu que en la resta de festivals que continuen prohibint el menjar o cobrant comissions per a tornar el diner de les polseres o etcètera, etcètera, van a recular o almenys ho faran de forma immediata o a curt termini aquest estiu per por a ser els següents?
1: Bé, esperem que siga així, però també te vull dir que en maig, si no recorde mal, o per ahir, a principis d'any, nosaltres vam aconseguir precisament en un jutge de la Comunitat Valenciana que sentenciarà i s'emitirà una sentència en la qual ens donava la raó en l'entrada d'aliments a un festival, a una gran productora, promotora que opera en el país. Aleshores, ja n'hi ha precedents, van així. De fet, les nostres actuacions, que ja venen des de 2019, hem aconseguit que en algunes ocasions els festivals admetisquen entrar menjar si la teua condició de salut ho fa necessari, encara que no deuria ser només per una condició de salut, com he dit abans, sinó perquè és abusiu que te prohibisquen entrar menjar. Aleshores, bé, pot arribar a sentar un precedent, ho anirem veient en els pròxims festivals, si canvia d'alguna manera les condicions, sobretot el condicionat. Al final, quan tu vas a comprar l'entrada, les condicions que ells estableixen en la seva web és el que haurà de canviar i el que haurà de voler reflexar si té efecte o no té efecte. Esperem que sí, perquè al final els usuaris no tenim per què estar patint cada vegada que anem a gaudir del nostre temps lliure i estar pensant en tinc que presentar una denúncia perquè no me deixen entrar i etcètera, etcètera.
0: Des de, una última coseta només, des de que imposareu la denúncia, sí, com estàvem comentant, el procediment s'ha allargat 4 anys. Això ja és un habitual, sobretot tal i com estan els servicis jurídics, no?, i el jutjatge en este país. És comú que es tarde tant a resoldre una denúncia d'aquestes característiques, que hauria de tindre, a més, un procés realment senzill, o teòricament senzill, Pau? Con la iglesia hemos topado, ¿no?
1: Sí, nosaltres portem ja molt de temps des de 2019 en aquest assumpte, però és que altres, l'administració, per desgràcia, té recursos que té, presentes una denúncia, se tarda molt en obrir, en investigar, en resoldre. En altres, diguem, sectors també tenim el mateix problema. De fet, per exemple, després, en els temps de la pandèmia, la mateixa Agència Espanyola de Seguretat Aèria, tota la que s'encarrega dels vols, com hi ha d'haver tantes cancel·lacions, se va veure absolutament desbordada i el mateix ministre va anunciar que tenia 700.000 reclamacions. Vull dir que, clar, que això aquí com ho gestiones. Desgraciadament, fan falta mitjans, fan falta més treballadors i fan falta que se posen més mitjans per a resoldre amb molta més diligència, perquè si no, com tu has dit, s'allarga en el temps, se crea aquesta sensació d'impunitat i, mentrestant, any darrere any, continuem patint des de sempre els ciutadans o els consumidors quan fem ús de, com he dit, el nostre temps lliure, és només que patim aquests abusos i al final aquesta sanció no va parar a la butxaca del consumidor, sinó que és una sanció que s'interposa i que haurà de pagar al Ministeri i m'imagino que després se faran campanyes i si els diners s'utilitzaran per al que s'utilitzen, però al final el perjuici que ens ha causat als usuaris, això no n'hi ha, no ens el van a retornar, a reembolsar. Aleshores, l'ideal és que no passi, perquè no tinguem que estar reclamant un a un i, a més, per exemple, el Reggaeton Beach Festival este any s'ha cancel·lat. En molts que ja estaven anunciats i molts que s'han comprat moltes entrades.
0: Clar, aquestes situacions
1: Alacant, per exemple.
0: Porten de tot. Pau, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que tinguis unes bones vacances quan les agarres.
1: Igualment, quan les podes gaudir.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: A veureu, les qüestions dels consumidors no és l'única reclamació o reivindicació de les que anem a parlar. En el fons són totes de ciutadans, també us tinc que dir. Avui posem el focus en l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, perquè, com sabeu, la gestió municipal es troba baix la lupa després dels últims i tensos debats plenaris sobre servicis essencials i infraestructures estratègiques. Anem a intentar aprofundir un poquet en el posicionament des de l'oposició en este cas. Per això ens acompanya avui Eva Palomares, que és portaveu del grup municipal del Partit Popular a Tavernes de la Valldigna.

0: però també secretària autonòmica del sector públic. Eva, és un plaer tindre't a l'altra costa del telèfon. Què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Sergi, igualment. Moltes gràcies.
0: Si em permets, pel temps, tenim que entrar de ple a la polèmica de l'últim ple municipal, que és un dels detonants. El vostre grup va presentar una moció per exigir al govern central un pla d'inversions urgent de 1.500 milions d'euros, si no estic enganyat, per a la xarxa de Rodalies, que anda que no és polèmica, no només en la nostra comunitat, sinó fora també. No n'encerten ni una. El govern tripartit, en este cas el PSPB, Compromís i Esquerra Unida, va votar en contra, argumentant que era una campanya partidista. Com justifiqueu vosaltres la vostra proposta davant de les crítiques, en este cas de l'alcaldessa, que va tindre l'excusa d'afirmar que el que vau fer va ser registrar la moció en última hora i sense buscar el consens?
1: Bé, nosaltres lamentem que diguin que és una postura partidista, perquè al final és una proposta que ja fa temps que està produint-se, però damunt la premura en la que portarem al ple esta proposta, que van tindre temps de llegir-la i me vaig oferir a que me preguntar en qualsevol dubte i arribar a consens, simplement el que demana és el que ja sabem, o sigui, un sistema de rodalies deficitari en el que justament fa menys d'un mes hem patit una situació molt dramàtica en el que n'hi havia molts veïns de tavernes afectats, 5 hores de paró entre Sollana i Sueca, se van produir escenes de pànic i severs atacs d'ansietat, i esta situació pues, ha desembocat en que esta proposta la portarem a l'últim plenari. N'hi havia temps de sobre per a comentar-la, si haver hagut voluntat política. Des del Partit Popular seguim defensant un sistema de rodalies com cal, i per això portarem esta proposta en la que intentàvem que el govern local anàrem junts, vaja, que no fora una qüestió de partit, sinó que és una qüestió de la gent de tavernes. Els que som usuaris de les rodalies sabem com se pateixen el dia a dia per anar a treballar, per anar a estudiar o inclús per anar al metge.
0: I el que pot dur en un futur si este desdoblament continua demorant-se, no, Eva?
1: Aixina és. La situació no està solventant-se, ni a un ningunet a la població espectacular, que no n'hi ha cap resposta, i nosaltres estem al costat de la gent, i per això portarem esta proposta, que ens haver agradat que l'haver aportat el mateix govern, no feia falta que la duguera el Partit Popular, la podien haver dut ells, i nosaltres es l'haverem aprovat, però pues, la van tindre que dur nosaltres. Al final dona igual qui porta les propostes, lo important és que ells guen avant. I el que és clar i visible és que el servici de Rodalies que tenim en tavernes i en tots els municipis de la província, pues, és lamentable i deixa molt que desitjar.
0: En canvi, vosaltres sí que podeu considerar que el rebuig a la vostra proposta respon a un interès que podria ser partidista i no veïnal, perquè tot apunta que el tripartit anteposa les sigles polítiques per no, diguem, incomodar o no posar en un compromís directament al govern espanyol, podríem dir.
1: Sí, aixina és. És el que se va veure en el plenari. Quan hi ha voluntat d'unir-se i de defendre el que la gent està demanant, crec que les sigles polítiques deuen de deixar-se a banda i s'ha de treballar en unió. No van dir ningun comentari respecte a què ja s'estava fent i tal. O sigui, no n'hi ha res sobre la taula per a solventar aquest problema, sin embargo, van votar en contra. No va haver ninguna crida per intentar amoldar la moció per a que els agradara més. Al final, la sensació és que deixaren de banda l'interès de la gent en que se soluciona un problema que patim tants i tants veïns usuaris de les rodalies.
0: A voltes se'ns oblida que n'hi ha que mirar per les persones i pels ciutadans, que al cap i al fi governes per als que t'han votat i per als que no t'han votat, que això és la realitat. Eva, a més de la marxa general, fa mesos que denuncieu també la paràlisi en les pròpies obres físiques de l'estació de tren de Tavernes de la Valldigna. En quin estat es troben actualment aquestes instal·lacions i quina és la resposta que dona el govern local durant aquesta inacció?
1: Pues, al final, les obres de l'estació pareixen les obres de la Seu. Són les obres que mai acaben. Vam tardar molt en que se començara esta inversió. Després van tindre un inici d'obra, un paró, un altre inici d'obra, un paró. Ja no recordo quants inicis d'obra i parons hem tingut, però el cas és que van estar, en l'última ocasió, més de 2 anys les obres parades. Des del Grup Popular van fer una campanya d'altre tren que passa per a forçar que el govern local pressionara al Ministeri finalment

0: han tornat les obres i ahí estem. Ens passem els hiverns i els estius pues, en obres, en problemes d'accessibilitat per als usuaris, en situacions lamentables per als treballadors perquè un dia s'electrocutaran en el lloc en el que estan treballant, en els períodes de pluja forta, i bueno, i així anàvem passant. Estem en una situació tercermundista que mai havia viscut a Bernes i bueno, des del Partit Popular demanem premura i en l'execució d'obres que ja porten massa anys en un estat pues, que deixa molt que desitjar.
1: Però este no és l'únic front obert que teniu en Tavernes. La situació de la costa allí és alarmant. És innegable i, a més, ho hem tractat en més d'una ocasió en els nostres micròfons, que venim de mesos molt durs, marcats per temporals, sí. I enfonsament greus a la zona de platja urbana consolidada, a més de forma repetida. Vosaltres vau presentar a principis d'any un paquet de mesures urgents i la incoacció de responsabilitats patrimonials per estos desperfectes al litoral. Puc preguntar-te en quin punt es troba la defensa d'estes vivendes i comerços de primera línia de platja davant de la inacció que vosaltres atribuïu a l'executiu?
0: És totalment una situació, com tu dius, d'inacció, perquè aquestes propostes que vam presentar en un plenari extraordinari en el que simplement se demanava una burocràcia de tanteig i d'exigència al Ministeri i unes responsabilitats patrimonials, com tu has dit, de cara als propietaris que ara han perdut les vivendes, perquè recordem que aquestes vivendes no haurien d'haver-se derrumbat mai si les obres del Ministeri s'haveren fet. Ara mateix no n'hi ha cap projecte d'emergència per a la zona, no n'hi ha cap projecte, sols ha tirat arena una altra vegada, que ja s'ha endut el mar. Sí. El mar torna a estar fent força contra les edificacions, en el perill que puga vindre ara quan vinguin els temporals, però ara mateix, en temporal calmat, el mar ja està damunt de les edificacions. No és ninguna solució, això és un maquillatge, és una defensa del Ministeri que no està fent realment res efectiu, i tenim que ser clars en això. El govern local se va negar a exigir al Ministeri res. Ara mateix els veïns afectats no poden acollir-se a ninguna ajuda, i els negocis tampoc. Ja n'hi ha pèrdues de milers i milers d'euros perquè han deixat de recibir clients. I el govern local està marejant la perdiu en el tema de la zona altament afectada per una emergència de protecció civil, però la realitat dura és que no hi ha una zona altament afectada per una emergència de protecció civil. Si no existís aquesta declaració, els veïns no poden acollir-se a cap ajuda. I ara mateix ja tenen les terrasses derrumbades sense saber quan van a poder tindre les seues cases conforme les tenien abans, sense projecte a la vista dibuixat ni plantificat per a que s'execute una obra de retenció de l'arena para que no se torne a entrar el mar. I bueno, estan, pues, imagina com estan els veïns, estan totalment deixats, se senten que no estan escoltant-los, que no saben a qui dirigir-se, i nosaltres pues, estem fent força per a que se desbloqueixi això. De fet, en l'últim plenari vam demanar que, per favor, des del govern local se manejaren d'una manera més... que se manejaren simplement per existir una obra d'emergència per a frenar aquesta forta regressió que ja té aquesta zona de la platja.
1: És que arran d'això,
0: Eva,
1: claro, molts dels que ens estan escoltant es preguntaran, tan difícil és d'entendre que el problema que la costa, com hem parlat més d'una volta en el conseller, no es soluciona amenaçant amb enderrocs dels particulars, en este cas com passa per part de costes de l'Estat, sinó executant obres de calat o aportacions, en este cas, que frenen la regressió de forma, però de forma estructural.
0: Sí, sí, és així, tal qual. Han deixat de la mà als veïns. Es donen propaganda política, una pastilleta, que estan parlant, se fan fotos de reunions, a les que no volen que anem nosaltres, no sé per què. Jo sí que he convidat a la senyora alcaldessa a reunions que afecten al poble des de la Generalitat i que puga tindre interès per a ella. Sí. No entenem aquesta manera de treballar tant a l'esquena de la gent com de l'oposició, que està preocupant-se perquè les coses vagin avant. I el resum és que al final Tavernes no té el que necessita des de fa molts anys. I el resum és que se podia haver evitat aquest enderrocament i està ahí, i l'Ajuntament no va anar en contra de costes per aquest enderrocament que no s'hauria d'haver produït mai.

0: perquè saberem fer les obres.
1: Però ara, damunt això, porta les conseqüències de pèrdues no només en el litoral, sinó l'impacte econòmic i hostaler que pateix, en este cas, una de les platges més significatives de la nostra costa, com és la platja de Tavernes, clar, per esta falta d'interès polític governamental. I també local, clar.
0: Sí, sí, la imatge de la platja de Tavernes, pues, imagina't com pot estar. I els hostalers, pues, estan preocupats perquè estan notant. L'any passat ja notaren una pèrdua d'activitat, este any també ens estan dient que estan notant-ho, i la resposta del govern és que el Partit Popular està fent-li mal a la platja, diguent això, que no és cert, que al final jo sí no estic per a vendre mentides, jo transmetis el que la població ens transmetis, i realment se nota. La població nota que està aconseguint menys ingressos, que l'activitat està més parada, i és normal. O sigui, si no se li posen mesures, no podem tapar-ho en un maquillatge. Al final la realitat és evident. Quan passes per la platja i te veus les edificacions derrumbades i veus que el mar està damunt, pues, al final és la imatge real de Tavernes. I això és la imatge no per avergonyir-nos, n'hi ha que posar-li solució. O sigui, així estem per a treballar per a que això isga. Si un poble com Cullera, que no ha tingut estos enderrocaments, ja té el projecte, Tavernes hauria d'haver tingut una obra d'emergència, perquè sense una obra d'emergència el mar seguirà entrant a aquestes edificacions. I recordem que són edificacions dels anys 60-70 que ja han tingut moltes entrades de mar i que han deixat les seues estructures molt danyades, i que poden ser que no siguin les úniques que ho patisguen, és que poden vindre més. I estem totalment adormits, des del govern local estan totalment adormits i no fan absolutament res. Simplement parapeten al govern de Sánchez. Així no se tracta de parapetar a ningú, n'hi ha que exigir per al poble, que és el primer. I no n'hi ha que vendre què s'ha fet, què no s'ha fet. No ha funcionat.
1: Sinó que treballar per ciutadans.
0: Efectivament.
1: En fi, podríem parlar de més coses i ho farem en un futur. Eva Palomares, portaveu del grup municipal del Partit Popular a Tavernes de la Vall d'Igna. Gràcies per haver-nos atès i per haver-nos contat aquestes inquietuds que teniu en el vostre municipi. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica. Adéu.
0: Moltes gràcies a tu, Sergi. Bon dia.
1: Cuida't, fins ara. Adéu.
0: Gràcies. Para.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
4: Bon dia. La policia judicial de la Guàrdia Civil investiga el descobriment del cadàver d'una dona al terme de Llaurí, però del Xúquer. De moment no se sap la identitat, però la investigació tracta d'esbrinar si és una jove desapareguda a Sueca fa 6 dies. La Guàrdia Civil confirma que no consten antecedents en el sistema Biogen. I els parlem que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha alertat que la situació a la ciutat autònoma 6 dies després de l'entrada massiva de persones per la frontera no és de normalitat. I ha elevat a 6.000 les persones que encara hi continuen pel carrer.
5: En declaracions a la televisió espanyola ha posat accent especial en la situació dels menors no acompanyats, que sobrepassa en un 3.000%, ha dit, la capacitat d'acollida que té Ceuta. Sobre el repartiment d'estos menors a altres comunitats autònomes, Vivas ha remarcat que la llei sempre s'aplica malgrat els recursos i les negatives d'altres governs autonòmics.
6: Es decir, la llei hasta ahora se sigue aplicando. Comunidades autónomas recurren en las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general, y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
4: I sobre el trasllat de menors a la península, d'acord amb la llei d'estrangeria i la negativa de 3 comunitats autònomes governades per PP i Vox a rebre'ls, el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, espera que no s'haja d'actuar de manera jurídica. Cuerpo, en Televisió Espanyola.
7: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
5: D'altra banda, Cuerpo assegura que el govern central ha actuat de manera diligent en la crisi de Ceuta, per apuntar que

0: cal reforçar una alerta primerenca.
1: Que reforzar todas las capacidades, incluyendo este elemento de alerta temprana, para evitar que esto pueda reproducirse. Y este refuerzo de capacidades también conlleva, por supuesto, reforzar ese elemento de cooperación en materia de seguridad con Marruecos.
0: En clau de successos, la Policia Nacional ha detingut un jove de 25 anys com presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa per apunyalar un menor de 14 anys després d'una disputa entre dos grups d'amics al carrer de Reus de València. L'agressió es va produir este cap de setmana.
2: L'agressor li va causar lesions al costat, a l'engonal i el colze. El menor va quedar sagnant a la via pública i el van traslladar a un centre hospitalari. La Policia Nacional va arrestar l'agressor al seu domicili.
0: I agents de la Policia Nacional han detingut a València un home lituà de 61 anys per un delicte de tràfic de drogues en l'any 2021 contra qui pesava una pena de 15 anys de presó al seu país.
2: L'home va acudir a denunciar la pèrdua del passaport i els agents es van adonar que sobre ell constava una ordre europea de detenció i lliurament. Finalment han detingut l'home al consolat de Lituània quan anava a demanar el duplicat del document. Formava part d'una organització criminal que distribuïa droga per Europa.
0: I en els esports, Dani Hermosilla, estem en la segona part del partit que enfronta des de les 10 del matí el Villarreal i el Llevant. Com va?
3: Sí, efectivament, Amparo, en estos moments estem en temps de descans d'este partit que al descans precisament ha arribat amb empat a 0 en les oportunitats. Bueno, ha sigut una primera part, diríem, molt igualada, amb oportunitats de Sergi Cardona i Nicolás Pepe, sobretot en el Villarreal, més una de Gerard Moreno, en el Llevant, que sobretot ha fet mala a pilota parada, i Xamandí i Roger Brugué han tingut les més clares. En la segona part es produiran molts canvis en este partit que, com sabeu, podeu seguir-lo en directe per la nostra televisió, la televisió d'Apunt. En el València, un apunt més, perquè André Almeida, per segon dia consecutiu, no s'ha entrenat amb l'equip. Recordem que està el València i el Swansea negociant el seu traspàs.
0: Pues ahí es quedem. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa, com saben, és a les 12 en punt. Els deixem ara, com sempre, amb el programa Amunt i Avall i Sergi Alcina.
4: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
7: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
12: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
11: No pintem les coses de color de rosa.
12: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
11: I parlem l'idioma de l'esport.
13: Los 11 que salgan a morder como perros.
14: Tornarem al 4-4-2
15: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
16: Palmando.
17: Tu li has donat les claus.
16: Por algún lado saldrá la rata.
11: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
18: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona...

0: en dos places, la de la coronació, que és la plaça on es posa el mercat este dels dillunsos,
1: sí,
0: que va i ve, el mercat
1: és
0: ambulant. Sí, no en Ontinyent. I després puges dalt, on està el mercat permanent, el de verdures, carn i tot això, però es pujava per unes escales, que eren unes escales...
1: I per la gent de major, me parece
0: molt bé. I han posat unes escales mecàniques.
1: Muy bien.
0: El tema és que les escales mecàniques tenen les seues coses, sobretot quan són exteriors.
1: Que se deteriora.
0: En Toledo li diuen la cicatriz de Toledo, perquè queda fatal que veus el paisatge de la pequeña Jerusalén, claro,
1: todo
0: y una escala mecànica que és com si fora allà una cosa
2: sí,
0: molt
2: rara. Sí, és com una cicatriz. Claro, realment és que lo atraviesa les escaleres i són com cicatrices.
0: Però també allí estan combinant hostaleria, bueno, delicatessens i gourmets i coses d'aquestes, que és la tendència habitual ja en tots els mercats que no poden viure pues, de la forma
1: habitual. El icónico de San Miguel de Madrid, que és tot de comida.
0: O el de la boqueria en Barcelona, etcètera.
2: I, José, tu comentabas al principio lo de las barberías para hablar.
1: Entra, però entra.
2: Lo de las barberías en las que comentas que no hace falta ni leerte el pronto ni nada, pero es que también estas tiendas de los pueblos, una amiga, yo estaba este fin de semana, que es de Burriana, y entonces dice, si tú te quieres enterar de cualquier cosa
1: todo,
2: que está pasando en el pueblo,
1: todo,
2: te vas a la, el establecimiento tal, y ahí ya te enteras de todo. Tú ya sales de ahí con la prensa leída.
1: Y si no, nos lo cuenta Mireia.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
2: Molt bé.
3: Esteu xerraors, güey.
1: Seguimos más blancos que
3: esteu tu. Esteu xerraors... Bueno, pues yo ahora mateixa...
0: Ui, només. Ui, només. Per cert, està nuvolant-se o em dóna a mi la sensació?
3: És que si jo no tinc massa noció del que està passant.
0: És que estem un poquet en una topera, perquè mos han tapat degut a les càmeres.
1: Era por el sol, ¿verdad? Por el calor.
0: Per els reflexos, que en les càmeres pues, dona un poquet de problemes, però en fi.
2: Se mezcla la luz de dentro y la luz de fuera, ¿no?
0: És lo que té la televisió, però bueno, estem un poquet topera, n'hi ha que dir-ho, en tota l'oscuritat està. Ja tornarem, ja veurem la llum algun dia.
3: Anem a posar un poquet de llum en alguns assumptes. Anem al plan internacional. Sí. Anem a fer la volteta al món i avui vos conte que ja sé quin és el cos o quin és el departament que més treballa en la Casa Blanca. Mm. I és que és el Departament de Seguretat del president Donald Trump, perquè de nou hi ha un detest per possible perill de la integritat física de Donald Trump. Han detest a un individu d'uns 38 anys que estava en el camp de golf personal del president Trump al que ell anava a anar avui, i sembla que l'han vist aquesta persona en els últims dies fent fotografies de l'infraestructura de seguretat, prenent notes, i el seu equip de seguretat l'ha detest i han trobat pues, que portava armament i que possiblement pretenia atemptar contra el president Trump. Així que ja em sembla més que un miracle que després de tant de temps i de tants intents ningú hagi aconseguit poder intentar almenys atemptar contra Trump. Això vol dir que el seu gabinet de seguretat està funcionant i està treballant de valent. I d'ahí vaig a contar-vos que Europa estudia relaxar el vet que té als climatitzadors. Ja sabeu que en Europa, no tots els països, el sud d'Europa sí que està molt vist que se puga tindre aparells de refrigeració en qualsevol edifici, però no és el cas del nord d'Europa. Per exemple, Anglaterra i França són països molt ecologistes que no permetien en qualsevol cas tindre pues això, en climatització. Però
1: aire acondicionado.
2: Sí, aire acondicionado és autònomo, supongo.
3: Exacte, sí, però inclús
2: en edificis, o sea, aunque fueran también comunitarios, tampoco.
3: No, ni han vetes molt estrictes.
1: ¿Por qué?
3: Pues porque no... Mira, está demostrado que...
1: Porque no tenían calor aún.
3: Exactamente. Porque
1: y en verano no hacía calor en esos sitios. Que también cuando lo oí de... No hay aire acondicionado. ¿Cómo que no hay aire? Que no hace calor en... Aunque sea dos meses.
3: Sembla, Joseca, que está bien no apañándose muy bien ventiladores. Fins al momento
1: también... Bueno, a ver, un ventiladorcito que te aire y tal también mola mucho, ¿eh? Y mueve el aire normal.
3: Pero ahora no es suficiente.
1: Yo reconozco que en el último año, yo me puse este año, es verdad, dije no es suficiente.
3: Y sobre todo que tenían centres, por ejemplo, vos posees en situación, centres de personas malaltes, hospitals, majors.
1: Sí. Hombre, eso por seguridad de la... De, claro.
3: Pues están plantejándose...
1: Bueno, casi que, como los museos, cuando se pone la temperatura por la
2: sí,
1: pintura.
2: Sí, que son como zonas que climáticas, claro, ¿no? Que ahora las han declarado.
3: Totalmente, pues ahora Europa estudia...
2: Refugios
3: climáticos. Europa estudia no ser tan forta en políticas, sobre todo ecologistes en alguns països del nord d'Europa, perquè ara ja comencen a tindre problemes de calor que fins ara no tenien, i a més també edificis, habitatges d'una envergadura o d'edificis plantejats d'una forma en la que en el carrer estava prohibit veure completament façanes en aires acondicionats penjats. Ara ja comencen a estudiar com es pot revertir aquesta situació.
2: Realmente, en ese sentido, mira que queda mal los aparatos estos del aire acondicionado en las fachadas.
1: Partes traseras, los edificios como el Corte Inglés y

0: decidió marcharse de vacaciones.
1: Gràcies, Elpidia Viver. La justícia ha decretat l'ingrés a la presó de tots els detinguts d'una banda que robava bancs a Alacant i altres punts de l'Estat. Són 5 persones entre 39 a 52 anys. La investigació va començar després de la sostracció de 66.000 euros de la caixa forta d'una sucursal bancària a Albacete. La banda també operava en sales de joc. La Guàrdia Civil ha recuperat 34.000 euros del botí, matrícules falses i ferramentes que gastaven durant els robatoris. I un apunt a la cultura, posem un ull en la cartellera cinematogràfica perquè l'última entrega de Spider-Man arrasa en les sales de cine de tot el món, rècord per la millor estrena a Espanya i als Estats Units en 6 dies, ha fet una recaptació global que supera els 1.000 milions de dòlars i entra en el club de les pel·lícules més taquilleres de la història per damunt de l'Odissea de Christopher Nolan. I en els esports, victòria del Villarreal en l'amistós contra el Llevant que ha acabat fa uns minuts. Sí. És un solitari gol de Logan Costa en el minut 61, aprofitant una errada defensiva granota. Ha resultat un partit equilibrat en què el Llevant també ha tingut opcions de marcar.
2: En els groguets ha debutat el porter hongarès Peter Gulaski, que ha jugat tot el partit. En el Llevant, en la segona part, ha debutat el davanter belga Janis Musuagi, que ha entrat en substitució d'Eta Egon. El partit ha servit com a banc de proves, si bé tant en un altre com en un altre equip com en l'altre, els titulars es poden aproximar molt al que tal vegada comencen la temporada. Recordem que el Villarreal jugarà Santander contra el Racing i el Llevant a Cornellà contra l'Espanyol. Al Llevant li queda un últim partit amistós dissabte contra el Castelló i al Villarreal també li resta un últim partit dissabte contra el Galatasaray a Turquia.
1: I quant al València, avui André Almeida s'ha entrenat en solitari pendent del possible traspàs al Swansea, equip de la segona divisió anglesa. I amb som estos esports, esto de moment, tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa serà a la una en punt. Els deixem, com sempre, amb el programa Amunt i Avall, amb Sergio Alcina encapçalant ese programa.
3: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuïda la missió de vigilància i extinció.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
8: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
9: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
8: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
10: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
11: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.

0: Bueno, son las 12 y 8 minutos. Ahora pagaré en llàgrimes de sang todo lo que le ha dicho a Pellicer fa un rato, pero yo soy un presentador valent y eso lo portaré en toda la dignidad del mundo. Sino que, si yo lo sé, yo soy de los poquets que sé que estem en mans dels tècnics i que jo puc sonar ara com un minion si li dona la gana i així naceré tota la vida, o sigui que... Però a veure, que uno escalfa, es deixa portar i després facen les coses que passen. Bé, ara en serio, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies tenim temps per a parlar de tot, per a poder ocupar-nos de moltes coses i d'encetar esta nova hora de programa, us diria jo, després del migdia, parlant... de descobriments, perquè també en esta terra es produeixen molts descobriments. A veure, ara vos ho expliquem. Baix les aigües de Tabarca encara queden moltes històries per descobrir. Esta terra ha sigut, i estos mars han sigut mars de contrabans, de pirates, de fites històriques, de batalles, de coses que avui en dia no ens podem ni imaginar, però que han succeït i potser els testimonis de tot això estiguen baix del mar. Resulta que dos ancoratges de pedra, trobats al fons marí de la reserva, han permès als investigadors ara acostar-se un poc més al passat d'esta illa i a les rutes comercials que travessaven el Mediterrani fa més de 2.000 anys. Els estudis arqueològics i geològics apunten que aquestes peces podrien estar relacionades amb una embarcació d'època romana i amb una connexió, per tant, marítima amb el sud d'Itàlia. Anem a veure què mos conten aquestes restes, aquestes dos àncores, i què poden revelar sobre la navegació antiga. Podem aclarir-ho amb una persona, que és Jaime Molina, catedràtic d'Història Antiga de la Universitat d'Alacant i investigador d'este projecte. Jaime, què tal, com estem?
1: Hola, bon dia.
0: Encantat de saludar-te i, sobretot, igual, de que ens submergisques en coses tan xules com aquestes, que a tots ens agraden. Què ens conten aquestes dos àncores trobades a les aigües de Tabarca? Per què podríem considerar són un descobriment tan interessant i tan fonamental?
1: Bé, el tema és que el més important és que són àncores de pedra i normalment les àncores de pedra s'associaven a l'època prehistòrica.
0: Sí.
1: Perquè saben, ja que romans, bueno, que és romans, ja utilitzen àncores metàl·liques. Bé, a Tabarca es van localitzar aquestes dos àncores, la idea era estudiar-les, però el que ens ha sorprès és que estan associades a materials romans, és a dir, que hi havia un vaixell que estava utilitzant un tipus d'àncora que no tocava, però que seria, això costaria moltíssims diners, i han reaprofitat, han continuat utilitzant aquestes àncores en època romana. I això sí que és un descobriment interessant. És la continuïtat del tipus de navegació i la reutilització de materials que, com són de pedra, són d'una pedra d'excel·lent qualitat, doncs s'ha continuat utilitzant en època romana.
0: Per una banda, parlem del que significa este descobriment, el de les àncores, però per l'altra, de que parlem d'unes peces que també podrien tindre... És que els anys no són poquets, més de 2.000 anys d'antiguitat. El deia, per una banda, el descobriment, però per l'altra, el que ens poden revelar, ja no sobre l'època, sinó sobre els propis vaixells, com tu has dit, que navegaven pel Mediterrani en aquella època.
1: Sí. Primer, és que quan va aparèixer la primera... Bé, pues podien pensar, pues s'ha caigut. És veritat que són pedres, són potales, són àncores que estan molt polides, estan, aleshores...
0: Estan treballades, no?
1: Estan molt treballades. Així, a més, s'utilitzen en fons rocosos perquè les àncores de ferro i tal s'enganxen i has de tallar. Però esta no. Així, el problema és que va aparèixer una segona i molt a prop, 16 metres. Així que això ja no és una casualitat. Donava la idea de que igual era d'un derelicte, d'un vaixell que es va enfonsar, el derelicte, la fusta i tal, probablement ha desaparegut, encara que no hem fet l'excavació

0: sistemàtica, però clar, una bé, però dos, clar, massa casualitat. Clar, això es donava la pista, i el que van fer és una prospecció subaquàtica, no només per a documentar-les, que estan fet en fer la fotogrametria en tres dimensions i tal, sinó també per a associar materials. I la sorpresa és que els materials eren romans.
1: Ara parlarem d'això, Jaime, perquè la gent normalment no repara en aquestes qüestions, però n'hi ha que posar-se en el context de l'època, de com eren aquestes embarcacions romanes, dels materials que estaven fets, de la forma en què navegaven i el que o a qui transportaven, o sobretot la utilitat. La majoria de les embarcacions o eren comercials o eren de guerra. I precisament, a veure, infal·libles del tot no eren, clar.
0: Clar, a més, en el lloc on hem trobat les àncores, és que estem en els Farallons, aquí coneu més o menys Tabarca. Sí. Tabarca és una illa que és fàcil de veure quan vas navegant, però la part dels Farallons són en realitat una línia de roques que, si n'hi ha mar moguda, no és tan fàcil trobar, i ahir rasques, ahir arribes i s'enfonsa el vaixell segur.
1: Sí, sí, ahir el dices, el càrter i la culata sense voler, no?
0: Sí, exacte, igual que quan vas en un cotxe i tal. Clar, o coneixes molt bé esta barca i tal, sí. Lo més normal és que te dona el llevant i te porta ahí i hasta... Clar, el problema és que ahí no anaven probablement al Portus Illicitanus, a Santa Pola, que era el port de referència de tota aquesta part del Sinus Illicitanus. Però si ha tocat ahí, s'ha quedat. És que està en el lloc precís on normalment es queden, però encara avui. Encara avui, si tu passes per ahí, te deixes la barqueta o el vaixell o el que siga.
1: Sí, sí. És com en les carreteres, els punts estos que n'hi ha d'acumulació d'accidents. Doncs pues igual ahí, exacte, en aquesta zona de Tabarca.
0: Exacte. És un punt negre.
1: És un punt negre.
0: Sí, perquè no veus. Si la mar està tranquil·leta, sí que es veu. Però si està moguda, no. Passes per ahí, tu penses que no toques i quan està tranquil·la sí que ixen els pics de les roques, sí, però tallen tot.
1: No, a més, és que aquest tipus de roques, el que tu estàs dient, són de les que tallen, esgarren i trenquen tot el que puga passar pel costat o per damunt.
0: Sí, efectivament. A més, excavant la prospecció que hem fet, sí, són unes roques que tallen, nosaltres portem guants i tal, però tallen les mans perquè... són com un ganivet.
1: Sí, clar, és que, a veure, la pròpia fricció de l'aigua les va esmolant, no?, en el temps, també. Les pròpies corrents.
0: Però aquesta part de Tabarca és molt brava. És la part dels Farallons, és una part molt perillosa, clar.
1: Jaime, volia quedar-me en el tema dels materials, perquè aquest estudi apunta que la pedra de les àncores, com hem dit, podria procedir de Calàbria. Estem parlant del sud d'Itàlia en aquest cas. Jo imagine que una de les pistes de... podrien ser les canteres d'on provinga la pedra, el material, on s'elaboren les peces en qüestió, en aquest cas les àncores. S'arriba a esta conclusió per això, o quina és la via d'investigació?
0: Una clau de la recerca que van fer era d'on venien les pedres. Perquè la hipòtesi, normalment, aquestes pedres o són d'època prehistòrica o molt habitualment són d'època fenícia i pensàvem en un derrelicte fenici i tal. Aleshores, la pedra hauria de ser del Mediterrani oriental.
1: Però la forma d'estar treballat també diria molt, no? Depuració de la tècnica.
0: La tècnica sí que la trobem en tot el primer mil·lenni abans de Crist, podríem dir, inclús una miqueta abans. Eren massa grans, també s'ha de dir. Són massa grans, les pedres. Sí. Però pensàvem, la hipòtesi, pues, fenícies i tal. Però, clar, la pedra hauria de ser o del Líbano o de per allà. Per això la clau era fer un anàlisi. En els companys, la recerca l'han fet en la Universitat d'Alacant, en companys de geologia, s'han fet els anàlisis i la sorpresa és que va donar centre del Mediterrani central. Podria ser sud d'Itàlia, tal... les àrees granítiques del centre del Mediterrani. Imagina que estem parlant d'Itàlia. Clar, això fenici no és. Això ja no donava una pista. Tampoc era d'una possible àrea granítica de l'àrea que tampoc està massa clar, la península.

Ibèrica i tal, perquè així en la península Ibèrica estan en el centre o estan en el Pirineu. Sí. Era molt difícil. Bé, és d'Itàlia i és coherent. El material

0: moment.
1: Sí, estem en època romana, estem parlant ja de vaixells d'una enormes. Estem parlant de 300, 400 tones. Així que estem parlant de rutes que atravessen tot el Mediterrani. Clar.
0: Això per una banda, perquè, a més, no ens fem una idea, Jaime, del que es manejava en aquella època. Tots ens pensem que avui en dia, quan ens escandalitzem de tot el que suposa que es tanqui un estret com el d'Ormuz o altres rutes, sense acabar la vida, no?, pugen els preus i tot això, però és que en aquelles èpoques era igual o paregut. Les distàncies eren molt més per la forma en què la gent es manejava, pels riscos que corria, però tot anava d'una part a una altra del món, independentment de que pensaren que fora redó o pla. Això és una altra cosa.
1: Sí, no, però el Mediterrani funciona com funciona ara. Jo sempre dic, estratègicament, controlar l'estret de Bonifaci. Bonifaci és entre Còrsega i Sardenya, que sí. N'hi ha un estret que és perillòset, perquè nosaltres hem treballat ahir, hem estudiat un altre de relicte que portava vi de Sagunt cap a Roma, i el de relicte de la Mariposa, ahir, està tot ple de relictes, de vaixells, de... però el més curiós és que d'Itàlia, del sud de França, de la nostra part, clar, n'hi ha punts que tots passaven per ahir, perquè si tu vas a Roma has de passar per ahir, si no li has de pegar tota la volta a Sardenya, anar per Sicília, n'hi ha rutes que van directes. El problema és que si un dia t'agafa una tempesta, pues...
0: Sí, estàs fotut com és de més, això és la realitat.
1: Clar, exactament, clar. I sí. Sempre van al mateix lloc. Tabarca és un punt crític. No li va donar temps anar a Santa Pola, al Portus Illicitanus, que és on anirien a refugiar-se, ahí n'hi havia un port, clar. Però les rutes anaven directament. I en esta època, Santa Pola és el port de referència. Estem parlant de finals del primer segle, abans de Crist, primer després, en aquesta època.
0: Vale, això per una d'aquestes possibilitats de les que estem comentant. L'altra, que sí que em pareix interessantíssima també, Jaime, és que, degut a la seva ubicació, junta a altres restes trobades en la zona, faria pensar que poguera derivar-se d'un naufragi, o que fora un naufragi. Quins indicis hi ha, o què faltaria per poder confirmar això?
1: Nosaltres el que hem fet és el permís que teníem de conselleria, tot això, lògicament, es fa en el control i la coordinació de patrimoni de la Conselleria de Cultura. El permís que teníem per a la intervenció era per a documentar les àncores i fer una prospecció. La prospecció, el que ens ha donat, són materials romans, àmfores. Àmfores, a més, que són d'un vaixell de transport, de comercial, absolutament. Què s'hauria de fer ara? Bueno, ara, o quan es puga, una excavació sistemàtica. Nosaltres el que hem fet és controlar alguns punts on hem trobat ceràmiques, però no s'ha excavat el fons marí. El fons marí... N'hi ha una part que no s'excavarà mai, perquè n'hi ha Poseidònia, i per a nosaltres això és sagrat, si tenim Poseidònia, pues nos toca, lògicament.
0: Sí.
1: Però n'hi ha una part, no?, que és justament els farallons, i els farallons és una part de roques i de pedres que ahí sí que es podria excavar. I ahí s'hauria de fer una excavació sistemàtica. Nosaltres no hem fet l'excavació, hem fet prospecció. Prospecció és fer com cates, no?, com una cosa de control per a veure si n'hi ha material, si material. I la sorpresa era que era romà. Pensaven que seria més d'una altra època, però romà.
0: Claro. També seria interessant conèixer això, que Tabarca és avui una reserva marina molt visitada. I com es pot compatibilitzar la protecció del patrimoni arqueològic submarí amb l'activitat turística i també el que és precisament tota eixa fauna, eixa flora i tot el que comporta el fons marí de Tabarca?
1: Tabarca, però és que hem treballat i dins de l'equip estava l'equip també de protecció biològica de Tabarca. Treballar en Tabarca és impressionant perquè estàs treballant, jo com a arqueòleg, bussejant i tal, però estàs rodejat d'una quantitat de Poseidònia, de peixos, de una cosa

0: preciosa, fantàstica. S'ha de compatibilitzar i sempre hem de dir-lo. Nosaltres el que necessitem és protegir el patrimoni arqueològic. No n'hi ha perill. Si està la Posidònia, està protegint-lo. Així que també és veritat que la part dels farallons no és turística. Tu ahí no pots anar en la barqueta o no pots anar a bussejar perquè no és una àrea, no és la platja, no són les parts turístiques que vas a fer snorkel de Tabarca. Així que, per aquesta banda, nosaltres estem més tranquils. La part Tabarca té una pressió turística brutal, però no en la part dels farallors, que és la part esta que és més, bé, podríem dir, més especial.
1: Ara dime la veritat. Quan trobeu una peça com esta al fons del mar, què és més important, l'objecte en si o la història que permet reconstruir-hi porta darrere?
0: Per a mi, com a arqueòleg, sempre la història. Sempre. Les peces són interessants i, de fet, nosaltres fem... Ara estem projectant una excavació en Xàbia, tal... Bé, però el més important és el coneixement històric, és la història que hi ha darrere, és, en este cas, rutes comercials, on anaven, la informació que dona. Perquè la informació no és només per a muntar un museu o no és l'anècdota d'una peça en concret. Ens està donant informació per a tot el món. Nosaltres el que li estem dient a la gent en la publicació d'aquest article, en la revista Saguntum, és que, atenció, si trobeu àncores de pedra, poden ser d'època romana. Així que, perquè fins ara normalment es deia, no, són prehistòriques, són tal... No, els romans estan utilitzant tecnològicament àncores de ferro, àncores de fusta, àncores de pedra... Clar, tota aquesta informació és fonamental per entendre rutes comercials, com funcionava el món romà, com funcionava la navegació. Clar.
1: Pues crec que poqueta cosa en queda per preguntar-te. Sí, només una. Per acabar, què ens recorda un descobriment com este sobre la relació històrica de les nostres costes amb el Mediterrani i, sobretot, què vos agradaria trobar en futures investigacions?
0: Bueno, desitjar que ens agradaria, pues, sempre ens agradaria...
1: Mai és suficient, no?
0: Bueno, de moment, protegir. A mi el que em sembla que és que necessitem protegir, conservar el patrimoni, no destruir-lo. És que el gran problema que tenim és que en l'aigua pues, determinats tipus de pesca, la pressió turística, etcètera, pues, sovint el que fan és destruir el patrimoni. Així que nosaltres documentem, intentem interpretar, però sobretot hem de protegir-lo. De fet, les àncores actualment estan en el mateix lloc. Nosaltres les hem alçat, documentat i estan allà. Per què? Perquè són un testimoni no nostre, és de la història. I la història d'ací a 200 anys pues, s'haurà de conservar tot aquest patrimoni que és de tots. Imagina que a mi em preocupa sobretot la conservació.
1: Està clar. Pues Jaime Molina, catedràtic d'Història Antiga de la Universitat d'Alacant i investigador, moltíssimes gràcies per la teua paciència, l'amabilitat i sobretot pels coneixements que mos acabes de transmetre en esta conversa. Una abraçada molt forta, que tingues un bon agost.
0: Gràcies.
1: Adéu, cuida't. Adéu. Fins ara. Adéu.

0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.

0: I sabeu, després d'això no volíem quedar-nos en les ganes de conèixer una miqueta més i saber què és el que ha passat en els nostres fons marins. No pels bitxets i les plantes, les posidònies i totes aquestes coses, sinó perquè n'hi haurà més gent ahí baix de la que ens podem imaginar, i més vaixells dels que també ens podrien passar pel cap, veritat, Marina?
1: Efectivament. Vestigis romans de fa més de 2.000 anys, àmfores, vaixells enfonsats de la Primera Guerra Mundial, són alguns dels molts tresors que amaguen les costes valencianes, que més enllà de la riquesa de les seues platges, també manté ocultes moltes restes baix de l'aigua. I quan parlem de tresors de les profunditats valencianes, és inevitable, Sergi, fer la primera parada al Bou Ferrer, aparegut a les costes de la Vila Joiosa l'any 1999, quan dos bussejadors esportius trobaren les restes d'este vaixell mercant romà. Un vaixell carregat d'àmfores que va enfonsar-se en les costes alacantines en algun moment del segle I després de Crist. Fa uns anys, Gustau Vivar, doctor en arqueologia subaquàtica, n'explicava la seva importància.
2: És un velero muy interesante, no solo por el cargamento que lleva, una gran cantidad de ánforas, sino que también porque encontramos en un muy buen estado de conservación todo lo que sería la madera, el casco del barco, que nos ayudará, sobre todo al doctor de Juan, a hacer una gran hipótesis de trabajo de cómo se construían los barcos, los grandes barcos mercantes que supuestamente salían de Italia y volvían a Italia.
1: Al darrere de la seva troballa i, per conseqüència, també del seu nom estan José Bou i Antoine Ferrer, els dos bussejadors esportius del Club Nàutic de la Vila Joiosa que donaren a conèixer esta troballa. Després de molts estudis, en 2014 es va arribar a la conclusió que la nau s'havia construït en la zona de l'actual Nàpols i que hauria partit al segle I d'algun punt de Cadis amb destí Roma o Narbona, amb un valuós carregament d'àmfores i lingots. Possiblement en el seu trànsit cap a les Illes Balears va tindre problemes i, en un intent per salvar-se, la tripulació va fer una maniobra d'aproximació a la costa que va resultar fallida, el que el va fer naufragar i quedar durant 2.000 anys submergit a les costes de la Vila Joiosa.
3: Bé, és una sort tindre així un vaixell que normalment hauria d'estar enfonsat a 400-500 metres de profunditat, perquè aquestes naus tan grans no duien rems, navegaven molt lluny de la costa, 50-70 milles, i anaven directament del port d'origen al port de destinació, sense passar per cap altre port. No s'atracaven mai a la costa.
1: Acabem d'escoltar Antoni Espinosa, que és director del Vila Museu. No tan profund, però també carregat d'història, trobem el Cacauero, el vaixell en les costes de Benidorm, que fa referència a una embarcació també mercant, però que s'hauria enfonsat a les costes al voltant del 1900. Durant dècades, esta embarcació va estar amagada baix l'arena a 30 metres de la costa, fins que un temporal la va deixar al descobert a només 4 metres de profunditat. Segons dades del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana, era un pailebot, un tipus de vaixell de vela que s'emprava per al transport de mercaderia, en este cas, de cacaus. Les investigacions fan pensar que quan es va enfonsar ja feia més de 100 anys que navegava. A més, al seu voltant s'han trobat nombroses àmfores enfonsades pertanyents als segles XVIII i XIX, i el més curiós és que hi ha un moll xicotet per a pescadors que també es va enfonsar al voltant del segle X. El que és molt curiós també és descobrir com al llarg de tota la costa alacantina es troben vestigis de vaixells de pescadors amb escàs valor arqueològic, però molt interessants per als submarinistes. L'explicació es troba en que a mitjans dels anys 50 del segle passat es va permetre als pescadors que enfonsaren les naus que ja no empraven al fons de la mar.
0: Tot cap a dins. O tot cap avall.
1: O tot cap avall, cada un com pugui, sense tindre en compte el que

0: Això podia implicar a nivell de contaminació.
1: I com no es veu, bueno, pues, sí.
0: És que,
1: és com... això és molt paregut a tirar-ho tot pel vàter.
0: Efectivament.
1: La costum que té la gent de...
0: O amagar la brutella baix de l'alfombra, no? Que dius, pues, grana i ho amagueu baix.
1: A la mar, ahí està.
0: Com si desapareguera. Si no ho veig, ojos que no veig,
1: no existeix.
0: Corazón que no siente.
1: És de veres, això és la realitat. Sí.
0: Un altre dels espais on la passió pel submarinisme, la història i la curiositat troben un punt de connexió és Sagunt, gràcies en part a l'aparició de les restes del vaixell conegut com SS Coila. I per a parlar d'ell ens cal fer, Sergi, una miqueta d'història. Era la matinada del 14 de desembre de 1917, fa ara un segle, quan un submarí alemany carregava contra este vaixell de càrrega britànic que portava 6.000 tones de carbó i l'enfonsava només unes milles de la costa.
2: El Coila fue atacado y hundido por la noche. Durante la Primera Guerra Mundial, los submarinos tenían que subir a superficie para poder atacar por la seguridad que les da la oscuridad. Y salió a superficie el U-64 con el comandante Robert Mora.
0: Així ho explicava l'historiador Lucas Saez, i és que després de l'enfonsament i finalitzada la guerra van haver de passar diverses dècades sense notícia alguna d'este vaixell que havia quedat en el complet oblit. En 2012, després de l'avís d'alguns pescadors de la zona i seguint les seues indicacions, els submarinistes esportius del club Costa Palància van aconseguir localitzar-lo. A més, amb una sorpresa. Al seu costat hi havia el Duca di Gènova, un vaixell d'origen italià i enfonsat pel mateix submarí en circumstàncies similars. I a les costes valencianes hi ha molts altres vaixells, 6 d'ells de la Vila Joiosa, que també van ser enfonsats de la mateixa forma i en el mateix període, la Primera Guerra Mundial. Però parlar de Sagunt és, sense dubte, Sergi, parlar també de la cultura romana.
1: Saguntum, clar.
0: Efectivament. Per això no podem deixar de parlar del Trencatimons, que és el jaciment arqueològic subaquàtic situat en l'àrea del Grau Vell, al port de Sagunt, que acumula nombroses restes portuàries de l'època romana. I segurament t'ha sorprès descobrir, Sergi, que al rato que fa que parles estic parlant d'això, no he parlat de la Marina Alta, tu diràs.
1: Jo dic que aquesta xiqueta algo li ha passat, sí, dic que ha tingut un... no sé.
0: M'ho guardava pel final. Vale. Lo millor sempre per al final. Ha arribat el moment de viatjar fins a Dénia.
3: Es igual ya lo que llevan, sé que eso que me esteu esperando.
1: Què cosa més bonica de cançota, de dir.
0: Sí, és que tot lo que fa Abril, la cantant de Benissa, és una meravella. Durant la nit del 23 al 24 de gener de 1880, el barco de vapor La Felguera va naufragar davant de les costes de Sant Antoni després de col·lisionar amb un buc britànic i des d'aleshores, conegut com El Vaporet, descansa a la costa de Dénia, a 2,6 milles del port i a 33 metres de profunditat. I a més té molta història. La Felguera va ser el primer vaixell en dur el nom d'una vila minera d'Astúries i va despertar una misteriosa llegenda que deia que tots els vaixells que portaven el nom d'una localitat minera asturiana acabaven enfonsant-se.
1: Era com un poquet gafarró posar-li el nom d'una mina asturiana.
0: Efectivament.
1: I per què ho feien?
0: No ho sé, igual ja han parat i ja
1: que,
0: no fan
1: home,
0: més.
1: Que ganes de tentar a la sort, no? Dic jo, innecessàriament.
0: Jo per si de cas no el posaria.
1: Ja.
0: Ai, ho deixem.
1: Jo tampoc li posaria, jo què sé, pues, la Paca o una cosa d'estes. Un nom més... Carmen és un nom molt de barco.
0: Molt de
1: Carmeta,
0: barco,
1: una cosa d'estes. Sí, molt de barco, sí.
0: Les seues restes són conegudes històricament pels pescadors i es van donar a conèixer públicament el juny de 2015 i actualment és un punt popular i protegit per a bussejar en la zona. I cert, i nosaltres hem fet només un xicotet repàs, però la llista podria ser molt més llarga.
1: M'imagine, clar.
0: Actualment, a la província d'Alacant hi ha registrat més patrimoni subaquàtic de les tres províncies, degut en part a que l'antiguitat de les seues rutes navals ha descorregut pròxima sempre a les costes alacantines. Per això, en la província d'Alacant hi ha vora 133 punts on hi ha restes arqueològiques subaquàtiques, 50 a València i més de 70 a Castelló. I tots ells es poden considerar tresors. S'ha d'analitzar perquè està definit com a patrimoni cultural subaquàtic segons la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic de París de 2001, que són tresors si hi ha rastres d'existència humana que tinguen un caràcter cultural, històric o arqueològic que hagin estat baix l'aigua parcial o totalment de forma periòdica o contínua almenys durant 100 anys.
1: Que guai. Puc demanar-te un favor, Òscar? Vols que fem la transició a l'altra conversa que tenim pendents amb la música de... d'Abril, que és que
0: m'apetís. Que t'agrada,
1: eh? Sí, i a més tenim temps, que són les 12:38.

0: I no deixe de contar-te històries, Sergi. Avui per descobrir-te un nom, el de Farinelli. Diuen d'este cantant del segle XVIII que és el gran divo de la història, perquè el més pur estil de Bad Bunny, en l'actualitat, despertava passions als escenaris on actuava i la seva veu va passar a la història envoltada del misticisme que mantenen les grans estrelles.
1: La comparativa ha sigut atrevida.
0: A veure, pots pensar que jo ho he fet per a buscar-te, però no ha sigut completament
1: casual. No, ha sigut una cosa fortuïta, no?
0: Efectivament.
1: Ja m'imagino, ja. Sí, sí.
0: De fet, de Farinelli, en concret de la seva vida, sabem molt poquetes coses. El seu nom real era Carlo Broschi i va néixer l'any 1705 a Itàlia, encara que gran part de la seva carrera es va desenvolupar a Espanya. Vols saber per què?
1: Sí, per favor.
0: Estem a mitjans del segle XVIII i la cort espanyola està molt preocupada. Fa dies que el rei Felip V no parla. Més de 8 dies sense escoltar ni una paraula. La seva abdicació, la posterior mort de l'hereu i l'obligació de tornar al tro han acabat amb la seva alegria. La seva consort, Isabel Farnesio, la segona dona, està convençuda que l'única forma de curar la seva crisi ha de ser la música i el cant. Així que demana als seus amics italians que li recomanen un home que cante, un castrato, que torni amb la seva veu la tranquil·litat al rei. I la recomanació va ser Farinelli. A la seva arribada a Espanya va causar molt moltíssima bona impressió entre els monarques. Va ser anomenat músic de cambra de Ses Majestats i va començar a viure al Palacio Real de Madrid. Tenia l'obligació de passar totes les nits, des del sopar fins a l'eixida del sol, al costat d'un trio de corda acompanyant les hores de descans del monarca. L'estratègia va ser tan exitosa que Farinelli va acabar passant 22 anys a la cort espanyola. Primer amb Felip V i més tard amb el seu successor, Ferran VI. Va ser a Ferran VI a qui, com a regal d'aniversari, Farinelli va regalar l'estrena d'una versió de Didone Abandonata, amb text de Metastasio, que havia encarregat a un compositor italià. Una versió de l'obra que es va representar 7 vegades i de la qual no va tornar a saber-se'n res més, com els vaixells enfonsats. Fins fa apenes un any, quan gràcies a la intel·ligència artificial es va poder recuperar la partitura. És la primera òpera de la història recuperada amb intel·ligència artificial. I el treball, entre moltes altres coses, que li ha valgut a Jorge Calvo, catedràtic de la Universitat d'Alacant, per fer-se amb un dels Premis Nacionals d'Investigació 2026, concedits pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando.
1: Un guardó que reconeix l'excel·lència científica i també la contribució a l'avançament del coneixement. I per qual volem felicitar-lo. Jorge, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Primer, felicitar-te i donar-te l'enhorabona, com dia, per aquest reconeixement. Després, la pregunta obligatòria que suposa per a tu, clar.
3: Pues, bueno, la verdad es que le he estado dando bastantes vueltas estos días, que supone, ¿no? Y, hombre, lo primero, un orgullo para mí para mi universidad, ¿no? La Universidad de Alicante, la Universitat d'Alacant.
1: Sí.
3: Y, bueno, pues, al final es un reconocimiento, ¿no? Un trabajo ya realizado. Entonces, me lo tomo más como eso, ¿no? Que como un logro, porque, digamos, los logros que me han llevado hasta aquí, pues ya están hechos y pues una alegría, claro, que te reconozcan el trabajo.
1: Nosaltres, Jorge, hem posat un exemple clar de l'aplicació del teu treball i pot ser un dels resultats més sonats per entendre el camp en el que treballes. Reconeixement òptic de músic que intersecciona la intel·ligència artificial amb la recuperació d'informació musical. Com podríem explicar-li als nostres oients, en termes generals i de forma senzilla, en què consisteix, per tant, el teu treball?
3: Bueno, pues lo que hacemos en nuestro grupo de investigación es enseñar a los ordenadores a leer partituras. Es decir, es muy sencillo hacer una foto o escanear un libro de música o una partitura.
1: Sí.
3: Pero hacer que el ordenador entienda qué información musical hay ahí ya es un poco más complejo, porque al final una imagen pues es un conjunto de puntos, ¿no? El ordenador lo que está viendo son píxeles, colores, pero no entiende la música que hay ahí. Entonces lo que hace nuestra inteligencia artificial es interpretar esa imagen en términos de la música que contiene.
1: De totes formes, des de la Universitat d'Alacant has construït, diguem, una línia d'investigació pròpia i l'has convertida en referència nacional, però també internacional, que és el reconeixement òptic de música, com estàvem comentant. Com és crear de zero, Jorge, un espai de búsqueda que apenes comptava amb especialistes en la matèria?
3: Bueno, también es una oportunidad, ¿no? Yo, quiero decir, hay poca gente trabajando en el mundo. Quiero decir que tiene truco, ¿no? Este prestigio porque hay poca gente trabajando, hay poca competencia, ¿no? Para ser honestos. Entonces yo cuando empiezan a trabajar conmigo, estudiantes nuevos, pues enseguida les digo, ya soy de los mayores expertos en el mundo de este tema, ¿no? Eso también gusta. Bueno, pues al principio fue complicado porque pues cuando uno empieza a investigar, normalmente te apoyas en lo que han dicho otros investigadores antes que tú, ¿no? Mientras que pues en este campo hubo que empezar, no de cero, porque eso tampoco sería faltar a la verdad, decir de cero, pero bueno, hubo que plantear muchas cosas y bueno, lo que al principio fue obstáculos, pues se acabaron convirtiendo en oportunidades.
1: De totes, claro, no, i està clar. De totes formes, a poc podríem dir, has passat que una tecnologia que abans tenia aplicacions bàsicament experimentals, ara disposa ja de ferramentes robustes. Cap camí és fàcil i les coses no succeeixen o els resultats es donen de la nit al matí. Com de complicat ha sigut precisament ixe trajecte, ixe camí?
3: Bueno, pues... Cuando uno empieza a investigar, quiero decir, el propio aprendizaje de cómo hay que hacer una investigación, hacer un doctorado ya duro de por sí. Pero bueno, también la verdad es que este tema es muy divertido, es muy interesante, es muy fácil explicárselo a alguien, ¿no? Muchas veces cuando los investigadores

0: És curiós perquè un dia com avui, en 1972, va néixer Eva Amaral, la vocalista i, a més, l'alma mater d'Amaral, però també, paradògicament, en 2012 va faltar Chabela Vargas, que és, i ha sigut sempre aquesta emblemàtica cantant mexicana d'origen de Costa Rica, que va ser un referent de la música latinoamericana. Amb aquestes dues referències, arribem justet a la una de la vesprada. Estem de les notícies. Compartim tota la informació en el pròxim butlletí i tornem en qüestió de 5-6 minuts, el que tarden en informar-nos. Fins ara.
1: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, acaba de demanar diàleg al govern d'Espanya sobre el repartiment del miler de menors no acompanyats que estan a Ceuta des de l'entrada massiva i que hauran de ser traslladats a la península per a ser reubicats en les diverses comunitats autònomes.
2: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez pues un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
3: La ministra de Inclusió, Elma Said, va anunciar ahir que el govern d'Espanya destinarà una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a l'acollida dels menors arribats a Ceuta la setmana passada.
0: Bueno, 528 menors migrants estan acollits en centres habilitats a Ceuta des de la setmana passada, segons les xifres que ha actualitzat este matí la delegació del govern espanyol. La policia està fent les identificacions, però encara queda una important quantitat de menors no acompanyats als carrers d'esta ciutat autònoma.
3: El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha expressat la seva preocupació per esta situació i ha dit que s'està prioritzant identificar els menors.
4: Ja se han ingresado en centros de la ciudad autònoma 528 en los últimos días, de menores que ya tienen la reseña de Policía Nacional realizada. Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia.
0: Anit, els bombers van donar per controlar l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que ha carbonitzat 9.500 hectàrees i el 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Falta que estiga oficialment extingit. Sobre incendis forestals, la denúncia del conseller d'Agricultura i portaveu del Consell sobre la investigació de l'incendi de Begís de l'any 2022. Segons Miguel Barrachina, la investigació està paralitzada en el jutjat de Segorba.
5: Insisto, en el juzgado de Segorbe, y lo denuncio, llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
3: El conseller, que este matí ha visitat Onda, un dels municipis damnificats pel foc que va començar el dia 25 de juliol a la Vall d'Uixó, ha defensat l'activitat de la caça i ha afirmat que a l'alumnat li van ensenyar a l'escola que caçar era roïn.
5: Nuestros escolares han llegado a aprender en clase que lo de cazar es malo. No, cazar es indispensable. Indispensable, primero para la fauna.
0: El president de la Confederació Empresarial Valenciana a Castelló, Lluís Martí, ha reclamat que les ordres de les autoritats en casos d'emergència, com els incendis forestals, continguen un apartat específic sobre com han d'actuar empreses i treballadores i treballadors.
3: Durant una visita a una empresa de Betxí afectada per l'incendi a la Vall d'Uixó, acompanyat de la consellera d'Indústria, Marian Cano, el president de l'empresariat de Castelló ha valorat positivament les ajudes aprovades per la Generalitat, tot i que ha apuntat que els danys en les empreses pimes i d'autònoms encara no estan quantificades de manera exacta.
6: De la necesidad que las órdenes que se den en estos casos de emergencia contengan un apartado específico sobre cómo deben actuar tanto las empresas como los trabajadores.
3: Per la seva part, la consellera Cano ha sol·licitat al govern espanyol que autoritzi la Generalitat a destinar fons europeus vinculats a plans turístics, a actuacions de prevenció i recuperació de l'entorn afectat.
0: Sobre l'incendi de la Vall d'Uixó, controlat ja, el PSPB assegura avui que posa de manifest la feblesa del servei públic d'extinció d'incendis a la Comunitat Valenciana. Segons este partit, el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del govern d'Espanya.
3: La diputada socialista Alicia Andújar acusa la Generalitat de falsejar les xifres dels efectius i ha demanat la compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
7: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Consellería de Emergencias se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
0: En els esports, victòria del Villarreal en el derbi amistós contra el Levant. André Almeida continua sense entrenar en l'espera de confirmar-se l'eixida del club. Dani Hermosilla.
8: Efectivament, comencem pel tema d'Almeida. València i Swansea, equip galès de la segona divisió anglesa, tenen un principi d'acord pel traspàs del futbolista portuguès, qui no obstant això no acaba de veure clara l'operació, ja que preferiria una cessió per poder tornar al València amb més minuts jugats. El club, amb necessitats d'alliberar fair play financer, preferís una venda que l'obriria noves formes de finançament. Lligat a esta situació, l'operació, el moviment que prepara el club i que ha desvelat mitjans de comunicació con la Cero Tribuna Deportiva, i és que el València prepara una palanca per alliberar fair play financer amb un aval del màxim accionista Peter Lim. D'altra banda, en ese partit amistós que acaba d'acabar i que ha sigut televisat per la nostra televisió, Villarreal i Llevant ha acabat amb una victòria del conjunt groguet per el solitari gol de Logan Costa després d'una rada defensiva granota que li ha donat la victòria al conjunt d'Íñigo Pérez.
0: És tot fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
1: Som Apunt.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
14: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
14: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
16: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7. De tu!

0: Soviètica i dels Estats Units, i que no només no estan traient ningú profit d'això, només que la mediaticitat, però estan escampant tota la brossa per l'espai, i damunt, ja em diràs tu a mi, la necessitat que té el estavellar coets en la Lluna.
1: Amunt i avall, amb Sergi Olcina. Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaçament tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: 'Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En A Punt Ràdio.
1: Amunt i avall.

0: i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: A veure, la història dels coets, vos la contava, són 32 els minuts que passen de la una, perquè avui cap a les 8:35, hora peninsular espanyola, estava prevista la col·lisió de la segona etapa d'un coet, el Falcon 9 de SpaceX, que és propietat d'Elon Musk, el lumbreras este de, del Tesla. I aquest impacte estava previst amb la Lluna, com si no tinguera prou problemes. Tan pendents com estem del cel, podríem dir, este estiu, amb el tema de l'eclipsi, s'hem plantejat quina repercussió pot tindre este impacte. Si és una cosa que s'està convertint en un fet massa habitual, o si ens carregarem també la Lluna amb tot este fem espacial. Per això anem a parlar amb Enric Marco, que és tècnic superior d'astronomia de la Universitat de València, per a que ens ho expliqui almenys una miqueta. Enric, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: A veure, personalment em pareix una barbaritat que se facin aquestes coses, però igual científicament té un altre sentit. Quin és este coet? Quines dimensions té? Quina repercussió pot tindre este impacte i, sobretot, estos fets sobre la Lluna, que, a veure, aparentment i des de l'opinió d'una persona de carn mortal com un servidor, no té ningú sentit anar establint coses contra la Lluna, no?
2: Bé, això realment és un accident, perquè no estava previst que xocara aquest objecte sobre la Lluna.
1: Sí.
2: Normalment, les segones etapes dels coets, que és la segona part que se separa

0: en l'alta atmosfera, això va fregant voltes a la Terra i al cap de dies o mesos torna a caure sobre la Terra i es crema en l'atmosfera terrestre. Però per alguna raó, per un impuls massa gran, resulta que va deixar l'òrbita terrestre i va estar atreta per la Lluna, que és el que sol passar, però clar, té un impacte més gran del que ha de tindre. Va ser realment un accident, no estava previst.
1: Claro. Ah, és que jo tenia inclús documentació que deia que el que comentava és que hauria d'haver caigut a un altre lloc, al cràter Einstein, en la part més occidental
0: no, bueno,
1: de la Lluna.
0: L'objecte este pesa unes 4 tones, no té combustible perquè...
1: és un objecte mort, no?, com aquell que diu.
0: És a dir, no té combustible, que s'ha acabat el combustible, per això s'ha soltat del satèl·lit que anava a enviar.
1: Sí.
0: Té uns 4 tones, uns 12 metres de llargària, uns 4 metres d'ample. És un tub buit, realment, que ha anat a la deriva i s'ha xocat contra la Lluna. Uh-huh. Però normalment no hauria haver arribat a la Lluna, hauria de ser cremat en l'atmosfera terrestre. Però no és el primer objecte que va a la Lluna. Realment hi ha més de 10 naus espacials, bueno, i centenars que hauran caigut allí, algunes de manera realment
1: fortuita,
0: a propòsit,
1: sí.
0: I altres de manera fortuita. I altres són naus que volien aterrar i realment no han pogut aterrar i s'han estavellat.
1: La qüestió és que està convertint-se en una espècie de bocaor, la Lluna també, si ho pensem bé.
0: A veure, la Lluna és molt gran i tampoc s'han enviat tantes naus allí. El que passa és que a diferència de les que cauen sobre la Terra, que tenim un escut que és la nostra atmosfera terrestre,
1: sí,
0: que va cremant-se tot, que això ja és un cert problema, perquè el que va cremant-se no desapareix. Totes les naus que van caient sobre la Terra, siguen segones etapes de coets o satèl·lits que ja no són inservibles, això també té materials molt pesats, ferros, aluminis, titanis i altres productes que van sembrant en alta atmosfera i va ara caigent una pluja d'aquest material sobre nosaltres. I no sabem l'efecte d'aquesta química atmosfèrica, això com va canviar el comportament de l'atmosfera a llarg termini. És un altre problema.
1: És curiós.
0: Però, sí, exacte. També hi ha un problema que no s'ha tingut en compte, de que ja comencem a estar preocupats.
1: Claro.
0: Però la Lluna és molt diferent, perquè quan no té atmosfera, tot el que cau allí es queda. Es queda allí.
1: Sí, sí, a més es queda tal qual, veritat.
0: Sí, perquè no hi ha atmosfera, no es crema, i el que cau, cau. I aleshores no se pot degradar, perquè allí no hi ha atmosfera, no hi ha oxigen, no s'oxida res, i queda tal qual en milions d'anys. L'únic que té és que van caigut micrometeorits sobre la Lluna, això ho pot fer al cap de milions d'anys, i la radiació ultravioleta del Sol farà que allò se desgrade, però això tardarà milions d'anys, això se queda allí en residu per a sempre. Hi ha fins i tot les pejades dels astronautes
1: que encara estan allí tal qual.
0: Encara estan allí tal qual.
1: Sí.
0: Estan fotografiades perfectament.
1: Sí. Bueno, els cràters dels impactes són sempre els mateixos. La fisonomia, la cara de la Lluna, tots la podem recordar tal qual des que érem xicotets. No ha variat en absolut.
0: Exactament. Això fa 3.800 milions d'anys.
1: Claro.
0: O sigui,
1: acabes de dir una cosa molt curiosa i és, diu, la Lluna és molt gran. Però t'ho dic això, saps per què? Perquè a la majoria que mos preguntaren si imaginàrem sobre la superfície de la Lluna ens donaria la sensació que estem com en una era o en un lloc poc més que... o poc menys que un camp de futbol. No tenim la sensació realment de lo gran que és la Lluna comparant-la fins i tot en el nostre planeta.
0: Bé, la Lluna és un diàmetre de una quarta part de la Terra, és a dir. Aleshores...
1: Però ens donaria la sensació, a la majoria, que seríem com el Principet, donant-li la volta al seu propi asteroid, que no tenim consciència de que és tan gran, i realment és molt gran, com tu has dit, clar.
0: No, bueno, és molt gran, estaria... Si la poses davant d'Austràlia, és una cosa com Austràlia, eh? O sigui,
1: sí.
0: Que no és... vull dir, de diàmetre, vull dir, però... Però és gran, gran. Sí, sí, és el satèl·lit natural més gran de tot el sistema solar.
1: Ja veus.
0: En comparació amb el seu planeta. Perquè totes les llunes són més menudetes en comparació amb el seu planeta.
1: Sí. Mm. I després has mencionat una altra cosa interessantíssima i és l'efecte que està tenint... Bueno, això ho he parlat en altres experts també. L'ésser humà tenim... Mira, el rei Midas ho convertia tot en or. Els éssers humans ho comentim en una altra cosa. És a dir, no hem fet i estem fent lo suficient destrossant el nostre propi planeta que damunt ja estem tirant cap a fora i estem pensant en estropear altres planetes, la pròpia Lluna, que podríem dir, sempre ho dic, no és com una espècie d'apeadero de cara a tot el que pot vindre

0: d'ara endavant, sinó que el propi espai estem omplint-lo de porqueria. I això, si en la Terra ja és un problema, en l'espai també comença a convertir-se en un problema, veritat?
1: Bé, a veure, l'espai és molt gran. El principal problema és els satèl·lits estan en òrbita baixa, en òrbita en general, al voltant de la Terra. Perquè també Elon Musk, el seu programa de Starlink, vol posar, està posant, hi ha més de 10.000 satèl·lits al voltant de la Terra per a tindre cobertura a internet.
0: 10.000, l'has dit?
1: Sí, ara en té 10.000, però vol arribar fins a 30.000.
0: És una barbaritat ideal, no? 100.000
1: satèl·lits per a fer illa en l'espai.
0: Yeah.
1: I a més, ara s'ha aprovat un projecte de posar un satèl·lit que té uns espais grans per a projectar llum solar durant la nit per a usos a demanda. Mm. Tu tens el teu camp i vols que també produisca, vagi creixent per la nit, doncs tu us contactes el satèl·lit, et posa la llum i ja la... És a dir, que igual estem perdent les estrelles ràpidament.
0: Això és el que anava a preguntar-te. Igual és una pregunta massa personal, no? Però què tenim que pensar d'aquest home, en aquestes expectatives i en aquests plantejaments, aquests plans i sobretot aquestes coses que està duent a terme? Primer, que es pensa que... Bueno, n'hi ha molts que es pensen que són els amos del món i fins i tot de l'univers, però després és que tot això tindrà que tindre un límit.
1: El límit, el capitalisme no té límit.
0: Yeah.
1: Aleshores, si és guanyar empreses, és guanyar empreses i que guanyen diners, el límit està en els estats. Els estats han de posar límit per a que la resta de la humanitat i la humanitat en general i el medi ambient també poden sobreviure a la depredació del capitalisme. No pot haver, hi ha un límit. Perquè abans, per exemple, s'edificaven totes les platges o s'edificaven les muntanyes. Això ho hem parat perquè hem fet parcs naturals, zones forestals i tot això. Pues la idea també és que hi hagi una espècie de... El que voldríem molts és que hi hagi una espècie de zones naturals en l'espai que no se pogueren tocar. Perquè,
0: sí, com reserves protegides, com parcs naturals,
1: protegides.
0: No? Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, quan tu poses 100.000 satèl·lits en l'espai,
0: sí,
1: els satèl·lits cauran. Hi haurà un problema amb la química atmosfèrica, segur.
0: Bueno, a banda de l'espai que ocuparan, entre altres coses.
1: Sí, ocupen, clar, i el que vas fer són dos problemes. Un és que els satèl·lits que vulguin, tu vulguis fer una exploració de l'espai, vulguis enviar una nau a Mart, per exemple,
0: sí.
1: Si té que passar a través de 100.000 satèl·lits, el problema pot ser gros, perquè te pot impactar, encara que estiguin tots controlats i tot això.
0: Clar, seria com en les pel·lícules allò dels camps d'asteroids, que passa la nave en mig d'uns altres rosant-los i tal, però més complicat, pot ser.
1: Més complicat.
0: Sí.
1: I, a més, si alguns dos xoquen, aleshores se van trencant en trossets, i cada un d'aquests trossets va a la velocitat orbital. La velocitat orbital són 8 km per segon. Són tots impactors que van més ràpids que una bala. I aleshores, això és el que es diu efecte Kessler,
0: sí,
1: que pot haver, que si n'hi ha molts satèl·lits i algú xoca en l'altre, pot haver una reacció en cadena que faça que s'ompli tot de residus inútils i que faci impossible l'accés a l'espai. Doncs
0: pues això és el que jo el deia fa no res, no? Quan hi ha tanta brossa pel mig que podia complicar l'assumpte i convertir-se en un problema, com bueno, veig que de fet ja està convertint-se. I el pitjor de tot, no sé si estaràs d'acord o la comunitat científica ho té clar, és que això aportacions, pues això, de desenvolupament o científiques poquetes, no? Perquè són els interessos privats i capitalistes d'este senyor.
1: Sí, exacte, clar. Sí. A més, això estan regulats per una agència comercial dels Estats Units,
0: sí,
1: que se pren el luxe de permetre ocupar tot l'espai al voltant de la Terra, de tota la Terra.
0: Sí.
1: No que els satèl·lits passen per altres Estats Units, que jo hi no tinc res a dir, però és que està actuant com a agent de tota la Terra. Aleshores, els únics que poden intervindre ells són els estats, evidentment, que hi ha una regulació internacional, està el Tractat de l'Espai Exterior, que han firmat molts països en els anys 60, i també la ONU, que també té organismes per a fer això. L'espai que hi ha al voltant és de tota la humanitat,
0: claro.
1: És un espai de tota la humanitat. La Lluna també no se la pot expropiar ningú, perquè també és de tota la humanitat.
0: Pues t'ha de dir una cosa, està la cosa complicadeta, valga la redundància, perquè ja comencen a haver qui es pensa que és seua, amb el mero fet de colonitzar-la o urbanitzar-la, si em permets l'expressió.
1: No, en tractatge de l'espai exterior, ningú es pot apropiar dels objectes celestes. Ni la Lluna, ni Mart, ni qualsevol asteroide és de cap.
0: Vale, Enric, aleshores, estos plans que n'hi ha, per exemple, dels xinesos, d'intentar establir allí bases o la cara oculta o coses d'estes, de gent que vol allí directament, per això t'ho dia, instal·lar-se, això com està regulat?
1: Això es regularà de la mateixa manera que es regula les bases que es pugui posar a l'Antàrtida. L'Antàrtida no és de ningú, és de tota la humanitat. Però se permeten unes zones d'influència de cada estat i posar les seues bases allí. Però no tu pots dir, això és meu i així faig el que vull. Pots ser una central nuclear, o pots ser una base de coets, o el que vull. Això no es pot fer, sinó perquè hi ha un tractat antàrtic de l'Antàrtida, i així també hi ha un tractat de l'espai exterior.
0: Sí, de l'espai exterior. I tu creus que això de veritat es complirà? Tenint en compte que el que principalment es maneja són més els diners que els interessos científics.
1: Pues,
0: o...
1: ahí estem protestant 60 i 70. Ara és quan... una cosa és que en un futur, que això passarà...
0: Ja veus, ja ho veiem vindre en aquells anys, eh?
1: Sí, no, clar. Estava en una guerra, una cursa armamentística i una carrera espacial.
0: Sí, la carrera espacial, ho diem abans, entre la Unió
1: Soviètica i els Estats Units. Sí. Tenia el perill de que arribara als Estats Units, arribara a dir, la Lluna és meua, i posa la bandera i així no ve ningú més. I no, es va fer un tractat i la Lluna és de tots i pot anar tot el món. I per això van totes les missions que volen i ja està. Però ningú pot dir, no, això és meu. El que podrà fer és una base i, evidentment, pues, al voltant de la base pues, no podrà anar ningú. Encara que això legalment no sé com estarà. Però se pot entendre que si tu tens una base allí, doncs no te vaig en la potència contrària allí a estar al mig. Però al voltant però altres llocs de la Lluna tu pots posar-te. Però és en el sentit de, en principi, una ocupació pacífica. No, en principi no se preveu que hi hagi armes ni coses d'estes.
0: Lo més curiós de tot això, Enric, pràcticament per acabar, és que fa dècades, i quan tot això es va establir, parlem d'eixa carrera espacial entre diferents potències mundials, i ara estem parlant del mateix, però entre diferents potències econòmiques, perquè tenim el senyor Elon Musk, però tenim el d'Amazon i altres tants, que són els que estan intentant i tenen el poderío per a poder ocupar tot eixe espai.
1: Efectivament, sí, han canviat els estats espacials per empreses espacials. Mm-hmm. Sí. I ara és més complicat tractar amb elles, perquè els estats, a més, hi ha un organisme internacional, la ONU, sí, que funciona més o menys bé o mal, però sí, davant d'una empresa, què pots fer? Això és...
0: Sí, bueno, l'exemple el tens en el polític empresari en estos moments més poderós del país, que és el senyor Naranja, el senyor Trump, que poc pots fer quan ell s'ocupa d'aquestes coses i van els diners per davant de tot. Pues, Enric Marco, tècnic superior d'astronomia de la Universitat de València, gràcies per la paciència que has tingut amb este presentador i les qüestions que t'ha plantejat, però sobretot per lo que mos has enriquit en esta conversa. Que tingues un bon estiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres, cuidar-me.
0: Adéu, cuida't.
1: Adéu.
0: És qüestió de que passen 13 minuts per a que estiguem i ens situem pràcticament no en la Lluna, però sí en les 2 de la vesprada, i ese temps en el que ja donarem el relleu als nostres companys d'esports per a que s'ocupen de les qüestions que tenen que veure amb el futbol i amb totes aquestes matèries de les que s'ocupa normalment Dani Hermosilla, que també està posant-se en marxa per a fer noves coses i sobretot per a... bueno, apropar-nos a tot allò que ens ha protagonitzat i segueix protagonitzant moltes hores de la nostra vida, com és no només l'esport en general, sinó el futbol, que és l'aliment, el pa nostre de cada dia per a molts i per a moltes, però això serà després, a les 2, justet. Parlàvem de l'aniversari de la mort de Chabela Barcas, del naixement d'Amaral, que han coincidit els dos en un dia com avui, però també d'altres qüestions com, per exemple, en este cas, n'hi ha mites en la història i un d'aixòs mites, inevitablement, Gómez, és Marilyn Monroe.
2: Sí, un 5 de agosto se cumple el aniversario de la muerte de Marilyn Monroe. Murió en 1962, tenía tan solo 36 años en su casa de Brentwood, en Los Ángeles.
0: No habían arribado ni a la Lluna.
2: Sí.
0: Esa personeta.
2: Sí, y la causa oficial...

0: en fin, sí, que és explícita.
1: Sí.
0: I després hay otro que...
1: Que sea molt ràpid, eh?
0: Sí, ¿quién mató a Marilyn? Se llama Glenn Danzig. I és este. Un sencillo de 1981, ¿qué os parece? De
1: I en
0: todo,
1: el que
0: ¿eh?
1: En calitat auditiva s'han gastat molt poquet, sí, pel que veig. És com si estigueren cantant ahir en el quarto d'aseo. Tampoc és això d'una qualitat brillant. Bueno, xiques, doncs mos quedem en ells, si vos pareix, i demà tornem, com sempre, a les 9:30. Ara, és que... Mos ja està ahí, tocant a la porta. Vinga, fins ara, adeu.

0: Esports a punt.
1: Sempre Franco Baresi!

0: respuesta de un grandísimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
1: Què tal, com esteu? Són les 2:01. Avui m'aneu a permetre una llicència, que és començar este programa per un futbolista universal, ahir el Milan i el futbol italià van acomiadar el gran capitano Franco Baresi en un funeral també universal amb milers d'aficionats i aficionades rossoneres i amb els companys que formaren part d'aquell Milan per a la història, aquell d'Arrigo Sacchi i posteriorment de Fabio Capello. Marco Van Basten, Roberto Donadoni, Demetrio Albertino, Massimo Ambrosini, Alessandro Costacurta, portant el fèretre de Franco Baresi. Com heu escoltat, a l'afició milanista, el gran capitano del millor Milan segurament de la història. Les llàgrimes de Maldini són les llàgrimes de tota la Itàlia milanista i en general de tot el calcio, perquè Baresi va ser tot també en la surra. El millor lliure de la història o el millor defensa de la història, com dia el mateix Diego Maradona amb una camiseta amb el 6 de Baresi en la seva estada al Napoli.
0: Questa de un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
1: Per tutta la vita. Carlo Spinola, company, periodista italià, però ha ficat a Espanya des de fa molts anys. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani.
1: Bueno, què és o qui significa, en un moment que ja hem parlat en les últimes setmanes, en un moment de debilitat del futbol italià, què significa Franco Baresi en Itàlia, en el futbol italià?
2: Franco Baresi era más que un jugador de fútbol. De hecho, creo que ha sido uno de los pocos que nunca había sido criticado, nunca había sido pitado, porque daba el ejemplo en el campo. No era un jugador que buscaba broncas, siempre silencioso, era un líder carismático, silencioso, siempre daba el ejemplo y respetado en todos los campos de Italia. Y recordamos que en la época de los años 80-90, pues la educación no era la misma que tenemos ahora. No es que hayamos mejorado mucho, pero Baresi era una persona súper respetada. Uh-huh. ¿Y qué decir del Milan?
1: Claro.
2: Pues es más que un jugador, como he dicho antes, es una verdadera leyenda. La camiseta número 6 se retiró creo que fue en el 1997 cuando se retiró. Es un jugador que ha dejado una huella increíble en el post Baresi, entre todos los defensores que han vestido la camiseta del Milan, porque si recordamos a grandes defensores, recordamos a Franco Baresi y a Paolo Maldini. Y el Milan ha tenido la suerte de contar con los dos en su mejor época. Uh-huh. Como tú has dicho, empezó con Sacchi, luego terminaron este ciclo con Fabio Capello. Uh-huh. Pero este chico era destinado a jugar en Milan desde pequeño, porque fíjate que él tiene un hermano, bueno sí, que se llama Beppe Baresi, Giuseppe Baresi. Uh-huh. Y los dos fueron a hacer una prueba en el Inter. Uh-huh. Cogieron a su hermano, pero a Franco Baresi no, porque decían que tenía un físico que no eras para un defensa central. Uh-huh. Frágil, menudo, con lo cual el Milan ahí lo rescató, como porque sabían que tenía talento, y su carrera se construyó así, que un rechazo del Inter construyó 20 años, de los cuales 15 como capitán, porque debutó con 17 años en el pasado 78 con Nils Lidom, la leyenda sueca que vistió la camiseta del Milan. Y desde ahí, pues nadie le ha podido quitar el sitio. Esa defensa del Milan, que la sé de memoria, esa alineación, Galli, Tassotti, Maldini, Costacurta, Baresi, pues creo que ha hecho historia.
1: Sí.
2: Ha hecho historia porque ha adelantado el fútbol moderno que ahora tenemos hoy en día.
1: Si te va a mentar, Arrigo Sacchi, que es uno de los precursores también de ese fútbol. Mira, 6 Scudettos, 4 Supercopes de Italia, 3 Champions, 2 Supercopes europeas, 2 Intercontinentals, campeó del mundo en el 82 a Espanya, amb Itàlia, tot i que, sí, exacte, tot i que no va jugar, subcampió del món en 1994 amb en el Mundial dels Estats Units. La veritat que una carrera en la que no només ha sigut un baluart o un jugador de molt de valor, sinó que a més ha sigut un jugador de molt d'èxit, no?
2: Sí, però no ha tenido tantos éxitos en la selección italiana.
1: No, en la selección le ha faltat, sí.
2: realmente ganó un mundial del 82, que era suplente del mítico Shirea,
1: sí,
2: central de la Juve,
1: uh-huh,
2: pero llegó a la final de la Copa del Mundo del 94 en Estados Unidos, donde él fue el primero que falló el penalti en la tanda famosa donde falló Baggio,
1: uh-huh,
2: y luego se acercó en Italia, en el mundial de Italia 90 con un tercer puesto. Pero en cuanto al club, en 20 años de Milan ha ganado 19 títulos, o sea, más yo creo que no se puede hacer. Además, fue un cambio drástico del fútbol moderno, uh-huh, cuando llegó Arrigo Sacchi, porque Arrigo Sacchi la pensaba de una forma diferente a todos los entrenadores de aquella mentalidad de los años 80-90. Y creo que todos recordamos cada partido en San Siro, porque yo tuve también la suerte de disfrutar a Franco Baresi,
1: sí,
2: cuando yo era pequeño. Pues todo el mundo, cuando entraba el Milan, la línea final del Milan, el primer cántico era que solo un capitano.
1: Exacte. És el que hem sentit de l'afició a ir, no? En ese acte emotiu, en ese soterrar de Franco Baresi, en el que, per acabar, Carlo, hi havia, sabeu que n'hi ha una rivalitat enorme entre el Milan i l'Inter, que n'hi ha una rivalitat enorme entre el Milan i la Juve, i representants de tots els equips de la Lliga Italiana, també donant-li adeu a Franco Baresi, ¿no?
2: Sí, un ejemplo es Giuseppe Bergomi,
1: sí,
2: una bandera, uh-huh, del Inter. Ayer fue aplaudido fuera de la iglesia,
1: sí,
2: dio un discurso dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque era respetado y Bergomi era de su estilo, en el otro equipo rival, pero era del mismo estilo, un líder silencioso. Y ayer, impresionante, porque llegaron más de 3.000 personas, algunos, porque he visto entrevistas, renunciando a sus vacaciones para estar en el funeral del mítico capitán del Milan. Y este demuestra un poco también la grandeza y la importancia que ha tenido este jugador para un club histórico como el Milan.
1: Carlos, bueno, ya que te tenim aquí breument, què te va pareixer o què t'està pareguent aquesta pretemporada del València? Tindrem temps la pròxima setmana d'analitzar-la millor, però què t'està pareguent aquest partit contra el Stoke City?
2: Bueno, yo no le doy tanta importancia a los partidos amistosos porque tienen cierta relevancia, pero preocupa más la lenteza con lo cual están actuando los directivos del Valencia en... sobre todo, por ejemplo, ayer hemos tenido la mala noticia de la lesión de Rioja.
1: Exacto.
2: Hay deberes que todavía se siguen arrastrando, con lo cual preocupante, porque el 22 de agosto empieza la Liga del Valencia y estamos todavía con dos posiciones urgentes sin cubrir.
1: Molt bé. De seguida, en uns minuts parlarem de la informació de la València i de la resta d'equips de primera divisió. I a Carlo, moltíssimes gràcies per estar així, per posar-nos, diríem, en context la figura del gran Franco Baresi. Gràcies, Carlo.
2: Un abrazo.
1: Seguim en clau nostra perquè hem de dir adeu a un altre futbolista mític, en este cas, i ara anirem a Castelló, el del Club Esportiu Castelló, altre capità il·lustre, parlem de Luis Alonso Poncela, conegut com Cela, capità del mític Castelló de la final de la Copa del Rei del 73 contra l'Atlètic. Em queda també el seu fill, amb Daniel Alonso, per a parlar de la figura de son pare. Parlaré també amb Raúl Pina de l'amistós entre el Villarreal i el Llevant, que heu pogut veure en directe per a nostra tele i que ha acabat amb la victòria grogueta per 1-0 amb el gol de Logan Costa en els groguers, debut del porter Peter Gulacsky, que ha sigut titular i ha jugat els 90 minuts en el Llevant, debut també del davanter belga, Musuagi, que ha jugat uns minutets en la segona part. En la nostra tertúlia avui tindrem a Ismael Garra i a Javi Pérez. En el València ja parlarem també amb Manolo Montal de la situació d'André Almeida, que no s'ha entrenat per segon dia consecutiu i que està pròxim el seu traspàs. Sembla que el Swansea de la segona divisió anglesa, l'Elx, continua al Gorfa, i el Club Deportiu Endesa ja ha confirmat la incorporació de Pau Cabanes, que ja s'ha desvinculat del Villarreal, i el Club del Vinalopó Mitjà, que ja ha anunciat oficialment el fitxatge del exfutbolista Groguet. I a esta portada també portem a Ferran Torres. El davanter de Foios estarà el cap de setmana al seu poble, concretament el divendres de vesprada, per a retre i ser merescut homenatge. Serà la imatge també de la Generalitat Valenciana, una notícia que han avançat els companys de Marca en València. Divendres, com diem, Ferran de Matí visitarà el Palau de la Generalitat i serà rebut pel president del Consell, per Juan Fran Pérez de Llorca. Rafa Larcón està en la realització tècnica del programa, al micro com cada dia Dani Hermosilla, uns consells i se n'anem a Castelló per a parlar amb Daniel Alonso, amb el fill del mític Cela.
3: Esports a punt.
4: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes. El cel de València farà història. Ajuntament de València. Cap i Casal.
10: Som A.Punt.
1: Són les 2 i 11 minuts i reprenim. Si parlàvem d'un gran capitano com Franco Baresi, hem de parlar d'un altre gran capità. Parlem de Luis Alonso Poncela, conegut Concela, i que ho va ser en aquella famosa final del Club Esportiu Castelló al Bernabéu contra l'Atlètic del 73, i aquesta imatge amb Cela de capità i un mític com José Ángel Iribar, també capità d'aquell equip, d'aquell Atlètic. Va néixer el 8 de febrer del 37, va defendre la camiseta del Club Esportiu Castelló durant 11 temporades i va disputar 357 partits oficials. En definitiva, tota una institució. 3 ascensos, 2 a segona divisió i una primera. El club ha comunicat este matí la seva mort, del Club Esportiu Castelló, als 89 anys. I per a parlar de la seva figura, tenim el seu fill, Daniel Alfonso. Daniel, bona vesprada. Hola. I el primer t'acompanyant en el sentiment.
11: Pues muchísimas gracias, la verdad. Es un día complicado, pero sí, s'agradece las muestras de cariño.
1: Te agraís també que estigues present, perquè tenia els dubtes quan m'he comunicat amb tu este matí. Lògicament és un dia molt especial i molt complicat per a la família. Però anem a intentar retre-li un homenatge recordant la seva figura, perquè ho dia en la presentació, ton pare va ser el gran capità d'un dels millors castellers de tota la història. I sa foto que comentava, no?, amb Iribar en el sorteig dels camps. Jo crec que pot ser el millor record que tu tingues.
11: A ver, recuerdos de mi padre tengo muchísimos.
1: Claro.
11: Nosotros éramos, no habíamos nacido con en esa, solo había nacido mi hermano mayor.
1: Ajá.
11: Y yo los recuerdos, para mí mi padre es el Castellón. Entonces yo recuerdo cómo me llevaba de la mano al Castalia.
1: Ajá.
11: Recuerdo de ir a ver partidos al Bobalar de juveniles. Todos mis recuerdos con mi padre están asociados al Club Deportivo Castellón, la mayoría. Y la verdad es que mi padre siempre ha sido un hombre de fútbol hasta que pudo. Uh-huh. Entrenó a niños pequeños y ese es el recuerdo que me queda. La pasión que tenía por el fútbol y en especial, por supuesto, con el club.

un altre equip que, Raúl, no sé com ho veus tu, però en els dos podria ser, bueno, al 90% de 11 titular dels 11 que han tret avui Íñigo.

0: però veure a Peter Bullock si davall les pals i com ha actuat i la seguretat que aportava és un valor, no? La veterania, l'experiència, el que ha demostrat l'hongarès. I en el cas de Llevan, per exemple, dels debutants, en el cas de Mushuayi, poca cosa, no? No ha tingut molt de temps per a demostrar, tampoc pràcticament li ha arribat cap valor, però també és un jugador que amb 19 anys té encara molt que aprendre i que saber un poc els sistemes i els idees i els conceptes futbolístics del seu entrenador de Luis Castro, ja poc a cobrar-se, no? I el que és l'equip i els seus companys. I després, per exemple, el mig camp del Llevan, amb Bardelli i amb Hugo Sotelo, i també per moments amb Ola Sebastio, perquè ha sigut un centre de camp interessant també, el que ha presentat Luis Castro. I en el cas de Diño Pérez, continua apostant per Carlos Macià, no? Mm-hmm. Que mig camp, futbolista de 17 anys, no ens hem d'oblidar, el futbolista il·licità en té 17 anys i ha pegat un bot ja. La temporada passada el va fer debutar en el primer equip Marcino García Toral, quan estava en l'equip de David Albelda en el B, en primera federació, va donar el bot al primer equip per a entrenar i per a fins i tot ser titular en partits com el del Martínez Valero en el primer duel del 2026. I la veritat és que m'agrada molt, dona una sensació de presència. Al seu costat estava Comesaña, que guarda molt bé les esquenes, però que dona una sensació de presència, de saber estar en només 17 anys i de saber moure l'equip, de fer-lo bascular. La veritat és que hem pogut comprovar d'anys detalls interessants en aquest partit. I un nom propi, de la recta final, per als Granota, 15 anys, Marc Santos.
1: Sí.
0: En novembre en farà 16.
1: Sí.
0: Uf. Quina manera de netejar-se ahir el personal en banda,
1: sí.
0: I de treure el punyal i arribar a línia de fons. Té detalls interessants d'aquest jugador. 15 anyets, 15 anyets.
1: Que no
0: el sí. Vagin a perdre de vista.
1: Marc Santos, Tunde també, que està tenint la posició de lateral esquerre.
0: Està com a lateral.
1: Està com a lateral i Manu Sánchez. Jo crec que ahir el Llevant té absolutament tot ha servit. El gol de Logan Costa en una rada defensiva, sobretot de Matt Ryan.
0: Sí, perquè no ha frenat, bueno, no ha frenat primer a Micotatge.
1: Exacte.
0: Donar-li el toc per a desequilibrar-lo definitivament i Micotatge ha cregut i arriba per a poder soltar-li el valor finalment a Moleiro per a executar la centrada i que convertirà el gol al gol.
1: Molt bé, Raül, pues moltíssimes gràcies i bueno, esperem ja el començament de Lliga i recordem que a Carles Macià ja el han batejat com el nou Rodri del Villarreal i no espera menys. Gràcies, Raül.
0: Una abraçada, adeu.
1: Bé, acabem este partit que heu pogut veure per la nostra televisió amb les declaracions de Juan Foy. Recordem, tornava després d'aquesta lesió greu del tendó d'Aquiles la temporada passada. Bons minuts, hem destacat moltíssimes coses i després del partit hem parlat amb ell i ens ha explicat com ha viscut aquesta tornada a jugar, també com ha viscut aquesta recuperació de la lesió i com està anant la pretemporada.
2: Sí, contento. Fueron 6 meses de recuperación. Al final estoy acostumbrado a lesiones largas. La idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos, estos amistosos que jugamos. Fuimos protagonistas en casi todos los partidos que jugamos.
1: Y atención, porque el altre protagonista es una de las fichajes del Llevant esta temporada. Diuen que el jugador de més qualitat de la plantilla procedís del Celta, Hugo Sotelo, que valoraba así también este partido contra el Villarreal.
3: Creo que concedemos pocas ocasiones y sobre todo la primera parte pudimos meter algún gol que otro. Como tú dices, es un rival muy bueno. Creo que la temporada pasada hizo muy buen papel. Ahora con este nuevo entrenador van a seguir haciéndolo y contentos. Bastante contento y alegre. Me estoy adaptando bien al equipo, a la ciudad. Estoy disfrutando mucho. Estoy muy contento de venir aquí.
1: Molt bones sensacions, Diogo Sotelo, en clau de Granota. Marc Romero, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
1: Dos notícies, una la de Unai Elguezábal. Ahir es desvinculava del Llevant i avui ja ha anunciat oficialment com a nou jugador de l'Eibar.
4: Sí, firma per l'Eibar Unai Elguezábal, que ahir ja no va estar en la ofrena. És el president Pablo Sánchez que es confirmava que dins de poc a veure notícies d'Unai Elguezábal, que abandona l'entitat Granota després de 2 anys. Va ser fins i tot capità, va aconseguir l'ascens i ara posa rumbo a l'Eibar.
1: I sembla que el quart capità Han canviat tres dels quatre capitans. Brugué seria el primer. El quart seria Oriol, no? Que avui ha exercit també com a capità.
4: Avui ha dut el braçalet, Oriol Rey, quan l'han vista de soles en el camp, sense Ivan, sense Brugué i sense Dela, així que pareix que ocupa aquesta plaça que deixa lliure el Gesaba.
1: I no sé si recordaran un lateral esquerre que tenia el Llevant.

0: Unió Esportiva, que es deia Marco Saracchi, per el qual el Levante Unió Esportiva va treure un, o traurà, en principi, un benefici econòmic.
1: Sí, va arribar en hivern del 22, se'n va anar a Boca Juniors, el Levante guarda el 30% d'una futura venda, ara pareix que ha firmat un contracte amb un equip de la MLS, i el Levante rebrà més de 300.000 euros per Marcelo Saracchi, este lateral, que bueno, són ingressos que venen molt bé.
0: Venen molt bé, per al mercat que encara queda. Temps tindrem de parlar en el que resta d'estiu, en el que resta de mercat d'este mercat del Llevant. Gràcies, Marc.
1: A tu.
0: Anem amb el València. Bé, sembla que André Almeida, que avui no s'ha entrenat amb l'equip de Carlos Corberán, a les ordres de Carlos Corberán per segon dia consecutiu, això vol dir que sembla que el seu traspàs al Swansea, traspàs que no cessió en principi, sembla que està una miqueta ja calent o en la fase final. I per a confirmar-lo o no, per a saber quines informacions tenim, ja tenim amb nosaltres a Manolo Montal, que és el presentador i conductor de 90 minuts en esta casa. Manolo, bona vesprada.
2: Hola, què tal, Dani? Bona vesprada.
0: Bueno, sembla, després en la tertúlia o en les tertúlies posteriors de la resta de la setmana, parlarem d'aquest fair play, parlarem de moltes coses, però sembla que la eixida d'André Almeida és qüestió d'hores, no?
2: Sí, sembla que sí, sembla que el jugador, bueno, pues poc a poc va cedint a la pressió que el club està exercint sobre la seva persona,
0: sí.
2: I que finalment per algo més de 3 milions d'euros, més percentatges posteriors, el jugador abandonarà el València cap al Swansea. La realitat del fet és que el futbolista en un principi no volia un traspàs, volia només un
0: préstec,
2: sí. Perquè ell entenia que es podia revalorizar en Anglaterra i tal, però és que el València, de moment, la realitat, jo no sé què passa en el futur, jo no sé si Peterlin va capitalitzar o no va capitalitzar, o què va fer. La realitat del dia d'avui és que, tal i com desvelarem en el seu dia, és a dir, el divendres passat en 90 minuts, el límit de cost de plantilla són 80 milions d'euros. I, per tant, el València, si vol fitxar un lateral dret, necessita ingressar aquests diners. Per això el València era reaci al préstec i el que volia era un traspàs. Ahí s'està produint també, bueno, pues, podríem dir-ne un estira i arronsa entre les parts, perquè el jugador entén que no està sent ben tractat per el València, que se li està forçant molt a agarrar la porta d'eixida. Avui volia entrenar amb els companys i no li han deixat. Bueno, el València també entén que després de la pujada de sou i de la renovació contractual, el jugador no ha respost a les expectatives. Bueno, diguem-ne que és una història que va acabar, probablement acabarà malament, però que a hores d'ara jo crec que l'única eixida per a les parts és ixa. Ja t'he dit, el jugador en un principi no volia mal anar de millor de préstec, però ell, el de jugar en la segona divisió anglesa, diguem-ne que té un alt concepte de si mateix i no li acaba de fer gràcia, però la pinta que té és que no va tenir més remei que acceptar.
0: I ja per acabar, parlaves, no?, d'aquest fair play, parlaves també d'aquesta situació que seria la capitalització de 35 milions d'euros, que és el deute que té el València amb Peter Lim i que avalaria la Lliga i que això faria superar el fair play financer del València i que l'acostaria, diríem, al que ja tenia, al voltant dels 100 milions d'euros, no, Manolo?
2: Peter Lim va dir que una terra a València que venia a fer un equip campió de Champions. Per tant, els fets de Lim o les coses que vaja o que diu Lim que va fer han fets primer. I després, Dani, ho analitzarem. Sí. Però jo de Lim no m'atrevisc a analitzar res que no siguin ja fets consumats.
0: Molt bé, gràcies, Manolo. Estarem pendents del futur d'André Almeida.
2: Molt bé, Dani.
0: Bé, per a completar la informació del València hem de dir que Rioja es va lesionar, ahir part mèdic, lesió de la musculatura del quàdricep dret de la seua cama dreta. Per tant, estarà en principi... Bueno, anem a veure si pot arribar entre 3 i 5 setmanes lluny dels entrenaments i, per tant, difícil que puga debutar amb el València contra el Celta. És una de les notícies. L'altra, tampoc ha estat Umar Sadiq en l'entrenament. Recordeu que es va lesionar el dia del Castelló. I, per tant, més problemes per a Carlos Corberán, que recordem el pròxim dissabte a les 9 de la nit i en directe per la nostra televisió jugarà contra el Newcastle. El trofeu taronja serà la prova definitiva, encara que el València està buscant per a aquesta jornada inaugural que té ajornat el partit contra el Betis el cap de setmana del 15 i 16 d'agost té previst jugar un amistós que de moment no ha sigut anunciat, almenys no han trobat el rival. Anem amb més coses, anem amb l'Elx. En l'Elx el nom del dia, encara que ja no està a la disciplina, és Rafa Mir, el davanter de l'Elx que la passada temporada que va arribar cedit de Sevilla i que va ser condemnat en la seva estada al conjunt franjaver per agressió sexual. Compta amb un permís de l'Audiència Provincial de València per a mudar-se a Grècia i ja ha sigut anunciat com a nou jugador de l'Aris de Salònica, que arriba cedit pel Sevilla en el seu últim any de contracte. 25.000 són els abonats de l'Elx després de que s'obrirà el termini per a noves incorporacions de socis. L'Elx continua el treball de pretemporada a la finca del Gorfa. Recordem que Umaru Konare és la gran atracció d'esta pretemporada amb 4 gols i que li queda molta feina a Christian Bragarnik. Amb només Ferniño com a únic fitxatge, únic davanter, necessitaria un mínim de 2 més. I també, altre dels noms, és un jugador, és un volant, Facundo Buonanotte, volant italo-argentí de 21 anys, que té contracte amb el Brighton, amb el Brighton Albion, fins al juny del 28 i que sembla que és pretingut per el Elx de Christian Bragarnik. I anem amb el Club Deportiu Eldense, ja us ho diem en la presentació. Pau Cabanes deixa el Villarreal i ja ha sigut anunciat oficialment com a nou futbolista del Club Deportiu Eldense. El davanter és del Villarreal, que es va lesionar de gravetat el passat any, en el que havia comptat fins i tot per a Marcelino, però finalment ha buscat una eixida. Ahir, partit de pretemporada, partit amistós, a porta tancada, s'ha jugat entre el Villarreal B, precisament, i el Club Deportiu Eldense, al Pepico Amat, victòria del Villarreal B per 3-1, el gol dels d'Elda, de Jordi Martín. I acabem amb notícies relacionades al mercat, quant al mercat tant nacional com internacional. Quines novetats tenim, Marc Romero?
1: Pues la imatge del dia és la de Mohamed Salah, que ja està a Turquia per a firmar lliure amb el Trabzonspor després de acabar la seva etapa en el Liverpool. Firmar un contracte milionari de 17 milions d'euros en 2 anys. Uh-huh. El modo de Mohamed Salah. També s'ha anunciat avui l'arribada de Miguel Gutiérrez al Bayer Leverkusen per 26 milions d'euros que han pagat per el lateral. Mastantú no eixirà cedit del Real Madrid a la Fiorentina. Lukaku no ha presentat a la temporada del Napoli i pinta que posarà rumbo a la MLS. Després també Nahuel Molina se li busca una eixida en el Atlético de Madrid. Pareix que la Roma podria oferir hasta 17 milions d'euros. El propi Atleti prepara una oferta per el Cuti Romero esperant les eixides de Nahuel Molina i Ruggeri. L'Inter pareix que tenia un principi d'acord amb el Tottenham d'uns 40 milions d'euros, però de moment està tot prou parat. Juanlu Sánchez està a prop de la Premier, concretament del Bournemouth. També el Como ha tancat a Chalobah per 30 milions d'euros més variables després d'anunciar el fitxatge de 12 milions que s'han gastat per quedar-se en propietat amb Morata, que es converteix ja en un dels jugadors amb més diners manejats en la història del mercat, més que Griezmann, Mbappé, Di María, jugadors d'este nivell. Bruno Guimarães està a prop de l'Arsenal, 75 milions de lliures. Pep Chavarría també proper del Chelsea per més o menys 20 milions d'euros, en la que seria la venda més cara de la història del Rayo. I el Celta pregunta per Bayindir, porter turc del Manchester United, en una operació que tindria forma de cessió o opció de compra.
0: Bé, és que el mercat està molt mogut, poques operacions que es tanquen, i també hem de fer referència a la presència de Deco, del director esportiu del FC Barcelona-Madrid, per a reunir-se amb els representants de Julián Álvarez, en el que ja s'ha convertit en l'absolut fulletó de l'estiu. Anem a veure si es produeix aquesta eixida del jugador de l'Atleti de Madrid cap al Barça o finalment el Barça tira la tovallola, un Barça que també està interessat en el fitxatge de Rodri, del futbolista del City, el qual té, sembla que un acord amb el Real Madrid, però no acaba d'avançar-se en la negociació entre el City i el conjunt blanc, que també està involucrat en tancar ja definitivament el fitxatge de Diamante. Com veieu, el mercat, demà tindrem més mercat, demà es visita Nacho Sánchez també per a la nostra tertúlia, demà parlarem més del mercat i més en la part més nostra. Anem amb més coses, anem amb altres assumptes.
3: Esports a punt.
0: En tenis, esta matinada Carlos Alcaraz ha anunciat que tampoc estarà al Master 1000 de Cincinnati. Pablo Alfonso, bona vesprada.

0: Bona vesprada, Dani. Sí, perquè el Murcia, que va estar entrenant-se a Alacant fa pocs dies, ha anunciat que no estarà en l'Over de Cincinnati. La Monyica de Town té la lesió que va fer, que es va fer en el Comte de Godó de Barcelona, encara està en procés de recuperació, després de més de 3 mesos. La gran incògnita ara mateixa és conèixer si encara té opcions per a jugar el US Open, que és l'últim gran slam de la temporada el 23 d'agost.
1: Comença el 23 d'agost, eh? I ha sigut guanyador del US Open. Esperem que el bo de Carlos Alcaraz pugui arribar. Quant a la resta, continua, parlem de tennis, continuen jugant-se els tornejos de Montreal en xics i de Toronto en xiques.
0: Començant per Montreal, Rafa Jodar aplega el torneig després de la seva bona actuació en Washington i sense quasi descans. L'espanyol s'enfrontarà esta nit al francès Moutet sobre les 9 i mitja aproximadament, tot depèn dels partits previs. Avui, també en representació espanyola, juga Daniel Mérida contra l'altre francès, Hugo Humbert. En Toronto, les espanyoles ja han sigut eliminades. Ahir per la vesprada, l'última en despedir-se del torneig va ser Jessica Bouzas contra l'ucraniana Svitolina en 2 hores i 49 minuts.
1: Canviant d'esports, anem a l'adaptació perquè en els europeus continua l'espectacle i la llau de medalles de l'equip espanyol. Ahir una més, Paula.
0: Sí, perquè natació sincronitzada, que continua amb els èxits en els europeus de París. Ahir nova medalla, en esta ocasió de plata, en la rutina tècnica per equips, a més de l'or de la gran figura espanyola, la catalana Iris Tió. Avui, nova oportunitat de medalla en acrobàtica per equips.
1: Anem a veure si també s'aconseguís una nova medalla. Altre punt d'atenció per a nosaltres, l'actuació de la nadadora d'Elx, Àngela Martínez, en la prova d'aigües obertes.
0: Va lluitar per la medalla i fins i tot va tindre a tir la victòria, però un error amb una boia li va fer perdre totes les opcions i va acabar quinta. La nadadora il·licitana explicava ahir l'error i també les sensacions als micros de Teledeporte.
2: Ese ha sido el error de la carrera, que bueno, ha sido que pues hay como una boya y como el panel este de pues para los chips y todo eso, y entonces pues me he equivocado porque iba un poco delirando y me he metido en mitad cuando había que rodearlo todo, entonces he tenido que volver para atrás. Ha sido una prueba bastante dura, ya que pues eso, el tema de las corrientes, además también pues se me ha hecho más duro mentalmente porque eran 8 vueltas y yo nunca había hecho un circuito de 10 kilómetros con 8 vueltas, siempre estaba acostumbrada a hacer 6. No estoy satisfecha con el resultado, la verdad, pero creo que tampoco está tan mal, pero creo que es bastante mejorable.
1: I acabem este repàs als tres assumptes de l'actualitat esportiva amb el Tour de França femení, una gran victòria de la gran especialista i la gran favorita en la crono d'ahir, Marlen Reuser, la líder de Movistar, que ja és també nova líder en la general. Demi Vollering, segona en la crono i també en la general, va ser la millor de les favorites. Ara està a 14 segons de Marlen Reuser, però li trau ja 2 minuts a Pauline Ferran Prévot, que va ser l'última guanyadora del Tour i la gran damnificada de la crono, la corredora del Bismo, que no va trobar ritme en cap moment. Paula Blasi, l'espanyola catalana, guanyadora de la Vuelta i gran revelació de la temporada, va fer una bona crono i es troba entre les millors. Es troba un minut de Demi Vollering, ja 1.12 de la líder de la classificació, Marlen Reuser, amb quasi el mateix temps que la seva companya d'equip, la líder del seu equip l'UAE, la italiana Elisa Longo Borghini. Avui, una quinta etapa que ja està en funcionament entre Macon i Velebey de 140 quilòmetres, un trencacames que podria ser propici per a la fuga. Els corredores pujaran fins a 6 cotes puntuables, l'última de segona categoria a només 11 quilòmetres de la meta. Un Tour femení que està resultant molt entretingut amb poca distància entre les màximes favorites. És temps ja per anar-nos a la nostra tertúlia. Són les 2:40, 39. Encara avui la nostra tertúlia centrada fonamentalment, parlem d'algun tema més, però centrada fonamentalment en aquest partit entre el Llevant i el Villarreal, que ara comentarem. Però, bueno, també vaig a intentar o vaig a començar la tertúlia, però no hem començat el programa. I si adeu a Franco Baresi, al gran capità del Milan, al gran defensa italià, que va conquistar molts títols amb el Milà de Sacchi. però que va rebre ahir una autèntica allau de felicitacions, bueno, d'homenatge més que de felicitacions en el dia del seu soterrar. Va morir molt jove. Tenim amb nosaltres en Javi Pérez Pastor. Javi, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Jo crec que tu sí te recordes molt de Franco Baresi. Hem parlat amb Carlos Pino a l'inici del programa, però Franco Baresi és el defensa per excel·lència, no? De, bueno, almenys de, dels últims anys, podria dir 30-40, o per no dir de tota la història, no?
3: Sí, en companyia de Beckenbauer.
1: De Beckenbauer, sí.
3: Van ser dos defenses que van marcar un estil que en aquell moment no es portava. Traure el valor ben xuat, liderar la defensa avançada... una elegància tremenda. Recordem que un defensa central en poca estatura, en un 76,
1: sí, sí.
3: Però que era molt, molt difícil superar-lo. Recordo a Maradona que quan vaig jugar la primera volta contra ell pensava a este Baresi jo me'l prene, no res. I va acabar el partit i diu, és impossible passar-lo. I li va demanar en la samarreta i va eixir de l'estadi en la samarreta de Baresi ficada. Ha sigut una icona per a el Milan, per a Itàlia, i s'ha vist ahir per les carrers de Milan com han despedit, com un heroi i com un one-man club, un gran jugador que ha fet història.
1: Javi, tens una gran memòria perquè posàvem a l'inici del programa precisament el que deia Maradona vestit eixe dia amb la camiseta número 6 de Franco Baresi del Milan, i li preguntava el periodista, camí dels vestidors, per què portava la camiseta de Franco Baresi, i esta era la seva contestació.
4: Questa de un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
1: Per a tota la vida, de un gran a un altre gran, Javi. Ahí tenies la referència, tens bona memòria.
3: Pues no l'havia escoltat i sí, de hemeroteca i memòria, sí.
1: Sí, molt bé. Tenim també el nostre company Isma Algarra. Isma, bona vesprada.
5: Què tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Bueno, a tu no sé si te va agafar molt menut Franco Baresi. Recordes algo de Franco Baresi o almenys t'han contat alguna cosa de Franco Baresi?
5: Bueno, yo soy un poquito más pequeño, pero yo también lo he visto.
1: Sí.
5: Al final, yo creo que cuando hablamos en el fútbol actual de los defensas, pues que mida 1,90 m, que sea corpulento, que sea... yo la gente, pues digo, pues mira, Franco Baresi, lo que antes comentabais, una estatura, no era un central alto, pero esa elegancia, sobre todo esa colocación y eso saber en cada momento cómo desarrollarse dentro del terreno de juego, pues la hacía ser una auténtica leyenda, un modelo a seguir y un ejemplo para esas nuevas generaciones que desde Franco Baresi empezaron a surgir. Un one club man, como estabais diciendo, y pues bueno, al final todo reconocimiento se va a quedar corto alrededor de todo lo que dejó Franco Baresi dentro del mundo del fútbol.
1: Podríem, per acabar este tema, Javi, Isma, hem vist el gran mundial, el millor jove del mundial, en Pau Cubarsí, només 18 anys. Javi, podria dir-se que podria arribar a ser el nou Franco Baresi, si és que això és possible?
3: Pues la veritat és que ben tirada, perquè és, entre la cara de xiquet que té i tampoc té una gran carrosseria...
1: Exactament.
3: Molts en el món de futbol hi ha molts estigmes, i un estigma era que en aquesta defensa el Barcelona, i sobretot complementar en Eric Garcia, un jugador que tampoc té molta carrosseria, és impossible defensar bé. Pues no sols defensar bé, sinó ser primer atacant, en filtrant passes, i el varen veure també en la consecució, la semifinal del gol, el seu tir que va rechaçar i va acabar en gol d'Espanya. La veritat és que és molt ben tirada i se paga un gol.
1: Isma, tu com...
5: Es que habláis de Cubarsí, sí, es que habláis de Cubarsí, però jo, per exemple, m'acordo també de Puyol, que és d'una generació, o sea, d'un perfil similar a ellos dos.
3: Però era més perro, més perro cartó. Puyol, més perro cartó. Sí,
5: sí. Es un poquito más, sí. Pero yo de Pau Cubarsí...
1: Hombre,
5: que no haya estado en el once.
1: Claro,
5: yo iba a decir que no ha estado en el once ideal del Mundial. Bueno, es un insulto absoluto.
1: Y esas cosas son las cosas de Infantino y todo el que está montando entre la FIFA, la UEFA, todo el que está pasando. Bueno, en definitiva, qüestions de diferents. Bé, anem a començar a analitzar el que ha sigut el partit, i la primera és una valoració general a cada un en el seu equip. Què t'ha semblat el Villarreal? Què t'ha agradat, Javi?
3: Pues ha estat bé, és una nova prova que s'ha vist lo que, la idea, refrenar una vegada més la idea, l'estil de joc que proposa Íñigo Pérez. Sobretot s'ha vist en el primer moment del partit, en la pressió avançada, jugant en cap contrari, siguem propositiu, tinguem protagonisme els laterals, i a poc a poc s'ha anat apagant més bé per la perícia i per el bon fer del Llevant, que s'ha pogut contindre en aquests primers moments, i després també ha tingut els seus moments en la primera part, en dues ocasions molt bones, que ha parat el porter, el Kulatsi, que té bona pinta i que dona seguretat. Però, a més, el partit ha faltat el ritme, i com és normal també, la calor i la humitat no convidava a un partit molt intens, a banda de que ha sigut un partit prou limpio de pretemporada, i el millor de tot és agafar ritme, agafar gasolina, i sobretot que no n'hi ha lesionats.
1: Isma, què t'ha semblat a tu el Llevant?
5: A mí me ha gustado el Levante pese a la derrota. A mí me, esa identidad, esa propuesta de un equipo ordenado, de presión alta, de mucho sacrificio, ese dibujo ya muy reconocible de la recta final de la segunda, bueno, la recta final de temporada del trayecto de Luis Castro, dando continuidad a lo que fue tan reconocible y que hizo conseguir una permanencia, pues bueno, épica. Pero claro, al final estamos todavía con dos semanas antes de iniciar la competición y un poquito más de mercado, y se nota pues las carencias que tiene el Levante en cuanto a proyecto. Sigue estando un poquito cojo en el centro de la defensa y le sigue faltando algo más de verticalidad y de pegada de la parte ofensiva. Pero en cuanto al colectivo, creo que los que han llegado nuevos han sabido captar el mensaje del entrenador, a qué se quiere jugar. Es un Levante que es idéntico en cuanto a propuesta al de la temporada pasada, y con los jugadores respondiendo. En la primera parte, un once bastante reconocible al que podría ser el del debut de liguero, bastante. Y luego un cambio absolutamente de once, pero sin cambiar la idea, Dani, que es lo que yo creo que hay que darle mucho valor, a que el equipo, tanto la primera parte como la segunda, sabes a lo que juega en estos momentos el Levante, con las carencias que tiene.
1: Sí. Bé, el partit hem tingut abans, ens ha contat una miqueta del partit Raúl Pina, que ha destacat un futbolista per equip, per dir dos sinònims de precocitat. Uno, ara parlarem amb Javi, és el de Carles Macià, que jo crec que allò de que li anomenen ja el nou Rodri, almenys a Íñigo sembla que li agrada, i un altre en el Llevant, que parlava Raúl Pina i parlava també d'un altre exemple de precocitat, és el futbolista lateral, el xiquet Marc Santos. Marc Romero, Marc Santos, què ens pots contar d'ell?
6: Home, jo crec que ha sigut el gran nom del Llevant en este partit de pretemporada. És un lateral esquerre que és molt jove, té 15 anys, és del 2010, i ha demostrat estar a l'altura en el partit. És que ha sigut el millor, sinó dels millors en el Llevant, ha estat a un gran nivell. Jo pensava, perquè fa un parell de setmanes el Llevant no tenia ningú lateral esquerre.
1: Sí.
6: És la marxa de Pampín i la...
1: No final, presència de Manu.
6: La presència de Manu, que al final ha tornat. Jo pensava que la nena dura a dos. Al final ha vingut Manu, i ara pues, no descartaria que no vinguera ningú més, perquè entre Marc Santos, que està demostrant un gran nivell, sí que és veritat que...
1: Igual, és molt jove, sí.
6: Molt jove. No pot estar igual en dinàmica completa de primera plantilla. I Karim Tundé, que l'ha reconvertit a aquesta posició, per dir-ho així, encara que ha jugat molts partits en el filial en aquesta posició, pues igual entre els dos van tirant i fan entre dos d'un suplent, no?, de Manu Sánchez, per dir-ho així, que ja va fer el Llevant, si no recordo mal, l'última temporada que estigui en segona, que se n'anà Andrés García, i al final entre Xavi Grande i Manu Sánchez, l'altre Manu Sánchez, el lateral dret que va vindre cedit, ocuparen aquesta posició i aconseguiren a pujar a la primera divisió.
1: Isma, què t'ha semblat? Què te sembla, Marc?
5: A mi me parece que es un...
1: Pepino, ¿no?
5: Que es un proyectazo así, sí. Y yo, después del partido, fuera de la ciudad deportiva, hablando con la gente, yo decía, Luis Castro, no lo muestres tanto, porque a lo mejor tenemos un problema, es decir, un problema porque ves el DNI, 15 años, uh-huh. Hoy jugando de interior, hoy ha sentado a Mourinho en una acción que creo que a todos nos ha dejado alucinando. Luego ha fallado en lo que no suele fallar, que es en el pase, en el último pase, pero es que tiene 15 años y no van a firmar lateral izquierdo. O sea, el mensaje es muy claro, no va a haber un lateral izquierdo. El lateral izquierdo titular sobre el papel es Manu Sánchez. El Levante durante la pretemporada, Luis Castro ha trabajado con la opción de Karim como lateral zurdo. Hoy en la segunda parte ha sido lateral zurdo. E incluso cuando ha entrado Marc Santos, si os habéis fijado, Marc no ha jugado de lateral zurdo, ha jugado de interior, ha jugado de extremo.
7: Uh-huh.
5: Entonces el mensaje es claro. Pero vuelvo a lo que he dicho al principio de la argumentación. Yo no lo mostraría tanto.

0: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
1: Ya se han ingresado en centros de la ciudad autónoma 528 en los últimos días.
2: ¿Cómo van a ser ese reparto? ¿Cuándo se va a producir? Y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores.
3: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga.
4: Ahora el paso es llegar a la fase de extinción. Para ello tenemos que estar repasando todos los puntos calientes que hay en el perímetro y dentro del perímetro.
5: Nuestros escolares han llegado a aprender en clase que lo de cazar es malo. No, cazar es indispensable. Indispensable, primero para la fauna.
6: Quiero pedir la máxima tranquilidad a los ciudadanos por si se encuentran carreteras colapsadas al acudir al eclipse, a visualizar el eclipse.
7: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Bona vesprada, com estan? Milers de persones migrants, 2.000 segons el Ministeri de l'Interior, 6.000 segons el govern de Ceuta, romanen, la majoria a la intempèrie, a la ciutat autònoma, després de l'entrada massiva des del Marroc de la setmana passada. Juan Jesús Vivas, president de Ceuta.
8: La situació no és de normalitat, y no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta, deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso. Hay un alto riesgo para el orden y para la seguridad ciudadana.
0: Un drama. La prioritat ara de les administracions és què fer, sobretot amb els menors no acompanyats, perquè Ceuta no té lloc ni prou personal per a fer-se càrrec d'ells amb la dignitat que mereixen. D'acord amb la llei d'estrangeria, els menors, que no poden ser expulsats al Marroc, hauran de ser traslladats a la península i reubicats en centres d'acollida de les diferents comunitats autònomes. El vicepresident primer del govern espanyol confia que els governs autonòmics del Partit Popular, la majoria, no posen traves al repartiment. Carlos Cuerpo.
3: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
0: Ahir, els vicepresidents de Vox de tres governs autonòmics comparteixen coalició amb el Partit Popular, els vicepresidents de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó es van negar a acollir menors no acompanyats. I este matí, Alma Ezcurra, dirigent nacional del Partit Popular, ha dit en una entrevista a Onda Cero que les autonomies on governa el Partit Popular compliran la llei. I este migdia, la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha demanat diàleg al govern d'Espanya per al repartiment dels menors.
2: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez pues un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir.
0: I una última veu, la de l'ONG d'Ajuda a la Infància, Save the Children, que demana responsabilitat a les administracions perquè els menors necessiten protecció. Catalina Perazzo.
9: Estos niños y niñas ya están aquí y están en necesidad de protección, con lo cual la manera más fácil de garantizar que esto se haga de la mejor, con todas las garantías, es hacer esos traslados.
0: I de l'oratge els contem que avui baixen les temperatures màximes, que continua la basca al litoral i que la EMET ha emès l'avís groc per tempestes de vesprada al nord de la província de Castelló. José Soler, bona vesprada.
10: Sí, bona vesprada, Òscar. Avui baixen les màximes, sobretot a l'interior i al sud de la província de València. Les temperatures més altes estaran en general entre els 30 i els 35 graus. La humitat elevada i la sensació de basca no ens abandonarà. Esta vesprada està previst que cresquen les nuvolades a les zones de muntanya amb possibles ruixats i tempestes a l'interior de Castelló, sobretot a les comarques del nord.
0: Així comencem. Maite Freitas está en el control de son.
7: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
0: 10 dies després de declarar-se el terme de la Vall d'Uixó, els bombers van donar a nit per controlat, encara no extingit, l'incendi forestal que ha cremat unes 9.500 hectàrees, 3.500 de les quals corresponen al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
10: Fernando Pérez, bomber, que va exigir com a director de l'extinció, ha explicat este matí que quan es va declarar, quan apagaven un conat, en sorgia un altre i que el foc corria més de pressa que els vehicles dels bombers.
4: Bueno, hemos tenido varias dificultades. En un principio acudimos al incendio, se controló. Al cabo de media hora o una hora volvió a salir otro incendio. de ese incendio hubo otro a unos 500 metros. En la arrancada del incendio afectó también a una ganadería de reses bravas que se escaparon, no podíamos circular por ahí. En esos primeros momentos el avance del incendio corría casi más rápido que los vehículos que llevábamos nosotros.
0: Bé, els bombers van donar la nit per controlar l'incendi. Falta que estiga oficialment extingit.
10: El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachín, ha urgit avui la Guàrdia Civil i la Justícia que duguen a presó el presumpte o presumptes responsables.
11: Yo quiero urgir a las instancias policiales y judiciales a que en este caso, en este incendio, cuanto antes entren en la cárcel los pirómanos, mejor dormirán en la Plana Baixa, en Castellón y en toda España.
10: I el també portaveu del Consell ha denunciat que el jutjat de Segorbe té paralitzada la investigació de l'incendi forestal de Begís del 2022.
0: Bé, i esta última hora, una agent de la Guàrdia Civil ha mort este matí a Llanes, a Astúries, sense ser tirotejada per un company, també agent de l'Institut Armat, amb qui mantenia una relació sentimental.
10: La dona morta estava en tràmits de divorci amb el presumpte agressor, amb qui tenia dos filles en comú. Un equip de la policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquestes investigacions.
0: I esta altra, la Fiscalia de Sevilla ha acordat presentar una denúncia contra l'agitador ultra Víctor Quiles per possible estafa en la recaptació de donacions per a xiquets i xiquetes víctimes de la Dana de la província de València i per a beques per a joves, segons l'escrit del Ministeri Públic, del qual ha informat l'Associació de Consumidors Facua, que va ser qui va presentar la denúncia.
10: Una denúncia que assenyala que l'1 de gener de 2025 Quiles va començar a demanar diners des del seu canal de Telegram per a repartir joguets i obsequis a xiquets dels municipis afectats per la Dana. Les donacions anaven a parar al mateix compte bancari en el qual des de juliol del 22 ingressava diners dels seus seguidors per a finançar les seues activitats.
0: Una pausa i seguim.
7: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
12: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
13: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
14: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
14: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Ja són les 3 i 8 de la crisi migratòria a Ceuta, diverses vessants. Abans de la humanitària, la judicial. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil informació sobre si els dies previs a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta hi havia rebut algun avís que hagués pogut alertar de la situació per si hi ha hagut un pla per atacar la integritat de l'Estat.
10: En un ofici que s'ha conegut este matí, la jutgessa també reclama dades sobre les causes de la mort de 79 persones quan intentaven creuar a Ceuta per terra i nadant. Tardón està estudiant una denúncia de l'associació Ultra Justitia Europa i abans de declarar-se competent ha demanat informació a la policia i també a l'Institut Armat.
0: I la Fiscalia de Tetuán, al Marroc, ha processat 25 persones per organitzar les entrades irregulars a Ceuta dijous passat. I a la de la vessant humana, 6 dies després de l'entrada massiva per la frontera de Ceuta, la situació a la ciutat autònoma encara està lluny de la normalitat, com ha advertit avui l'alcalde president Juan José Vivas, que ha elevat a 6.000 els migrants que continuen als carrers.
8: Y no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta, deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso.
0: La delegació del govern espanyol rebaixa la xifra a uns 2.500, calcula que un miler d'ells són menors no acompanyats. En qualsevol cas, hi ha col·lapse en la capacitat de la ciutat autònoma amb centenars de persones fent nit a les portes dels centres d'acollida. La prioritat de les administracions són els menors no acompanyats que romanen a Ceuta i com va garantir-los el benestar a què tenen dret.
10: Sobre el trasllat d'estos menors a la península, d'acord amb la llei d'estrangeria i la negativa de tres comunitats autònomes governades pel Partit Popular i Vox a rebre'ls, el vicepresident i ministre d'Economia Carlos Cuerpo ha dit avui que espera que no s'haja d'actuar de manera jurídica. Cuerpo en Televisió Espanyola.
3: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos

0: objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
1: Y también se ha pronunciado sobre esta negativa el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, que no ha volgut entrar en polémiques, pero ha dit que ell dona suport a la distribució d'estos menors i que la llei s'aplica malgrat els recursos judicials d'altres autonomies.
2: Es decir, la ley hasta ahora se sigue aplicando. Comunidades autónomas recurren las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
1: El govern d'Espanya va anunciar ahir una injecció de 25 milions d'euros per atendre estos menors, mentre que a Ceuta s'han habilitat alguns nous espais temporals per a poder fer front a una sobreocupació que és del 3.000% de la seva capacitat.
3: Del repartiment i de l'acollida dels menors entre les comunitats autònomes de la península, ahir els vicepresidents de Vox, de tres executius autonòmics que comparteixen govern de coalició amb el Partit Popular, els de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, es van negar a acollir menors no acompanyats. I este matí, Alma Ezcurra, és dirigent nacional del Partit Popular, ha dit en una entrevista en Onda Cero que les autonomies, on governa el PP, complirán la ley, pero ha criticado el gobierno español.
4: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado.
1: La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha demanat diàleg al govern d'Espanya per al repartiment dels menors.
5: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
3: Bé, malgrat tot, els intents d'arribar a Espanya, fins i tot amb el risc de morir en la travessia, no cessen. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat una altra pastera amb 26 persones d'origen subsaharià a 42 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca.
1: És la quarta pastera que arriba a les Balears després dels dos salvaments en aigües de Mallorca i de Cabrera i del rescat de 15 migrants d'origen magrebí a 30 milles al sud-est d'Eivissa. 30 persones romanen desaparegudes. La matinada de dimarts, Salvament Marítim va rescatar dos migrants d'una pastera que feia 15 dies que estava a la deriva i en què va morir 15 migrants en la travessia des d'Algèria a les Balears.
3: Bé, a casa nostra, un home de 62 anys ha matat este matí a un jove en un bar de València. Després ha confessat el crim en una telefonada al 091. La policia l'ha arrestat.
1: La víctima de 20 anys ha mort en rebre un colp al cap amb un objecte contundent metàl·lic que agents d'homicidis i de la policia científica han trobat en el bar.
3: I la Guàrdia Civil investiga la troballa del cos d'una dona de 25 anys en la rodalia del riu Xúquer al terme municipal de Llaurí. Una jove de característiques semblants va ser donada per desapareguda des de dijous passat a Sueca. Àngel Hernández.
6: La hipòtesi principal de la investigació de la Guàrdia Civil és eixa. El cos sense vida que van localitzar ahir en l'entorn del Xúquer, al terme municipal de Llaurí, seria el de Maria Jesús, 25 anys i desapareguda a Sueca fa només uns dies, el 30 de juliol. La troballa es va fer en una zona del riu a la qual s'accedís pel camí del cementeri de Fortaleny. Allà hi ha instal·lades diverses plataformes que usen els pescadors. I en aquesta zona, la Guàrdia Civil ha pogut recuperar diversos objectes que podrien ser de la jove. El cos no tenia cap documentació i, per tant, caldrà una identificació d'un familiar per a confirmar la identitat. L'autòpsia aclarirà les circumstàncies de la mort. Antecedents per violència de gènere no consten.
3: Bé, recordem l'última hora que els hem contat a les 3. Una agent de la Guàrdia Civil ha mort este matí a Llanes, Astúries, en ser tirotejada per un company, també agent de l'Institut Armat, amb qui mantenia una relació sentimental.
1: La dona morta estava en tràmits de divorci amb el presumpte agressor, amb qui tenia dos filles en comú. Un equip de la policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les investigacions.
3: Catorze minuts passen de les 3. Els bombers van donar a nit per controlar l'incendi forestal que es va iniciar el 25 de juliol al terme de la Vall d'Uixó, que s'investiga com a intencionat i que ha carbonitzat 9.500 hectàrees i el 12% del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Queda per resoldre quan estarà oficialment extingit. Fernando Pérez, bomber.
7: El paso es llegar a la fase de extinción. Para ello tenemos que estar repasando todos los puntos calientes que hay en el perímetro y dentro del perímetro. que ya son pocos. Nosotros hasta ahora solo hemos hecho es una línea perimetral, lo que es la zona negra de la zona verde, para que no se produzca ningún salto, ningún rebrote y podamos trabajar ahí.
1: Pérez, que va exercir com a director de l'extinció d'aquest incendi, ha explicat que el dia que es va declarar van sorgir diversos focs quasi simultanis.
7: Bueno, hemos tenido varias dificultades. En un principio acudimos al incendio, se controló. Al cabo de media hora o una hora volvió a salir otro incendio. De ese incendio hubo otro a unos 500 metros. En la arrancada del incendio afectó también a una ganadería de reses bravas que se escaparon, no podíamos circular por ahí. En esos primeros momentos el avance del incendio corría casi más rápido que los vehículos que llevábamos nosotros.
3: El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha estat este matí a Onda, un municipi afectat per l'incendi de la Vall d'Uixó. Allí ha exigit la Guàrdia Civil i la Justícia que duguen a la presó els presumptes responsables de provocar el foc.
8: Yo quiero urgir a las instancias policiales y judiciales a que en este caso, en este incendio, cuanto antes entren en la cárcel los pirómanos, mejor dormirán en la Plana Baixa, en Castellón y en toda España.
3: Barrachina també ha fet la vista arrere. Ha criticat la paralització de la investigació policial i judicial de l'incendi de Begís d'agost de l'any 22.
8: Insisto en el juzgado de Segorbe y lo denuncio. Llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
1: I encara més, el conseller ha fet una defensa aferrissada de la caça i ha afirmat que a l'alumnat li van ensenyar a escola que caçar és roïn.
8: Nuestros escolares han llegado a aprender en clase que lo de cazar es malo. No, cazar es indispensable. Indispensable, primero para la fauna. Aquí hemos perdido la cabra hispánica por el proteccionismo. No permitió que se cazase cabra, la cabra lógicamente enferma, y el 98% de nuestra cabaña de cabra hispánica desapareció.
3: Bé, sobre l'incendi de la Vall d'Uixó, el PSPB afirma que posa de manifest la feblesa del Servei Públic d'Extinció d'Incendis a la Comunitat Valenciana. Segons este partit, el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del Govern d'Espanya.
1: La diputada socialista Alicia Andújar acusa la Generalitat de falsejar les xifres dels efectius i ha demanat la compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, en la Diputació Permanent de les Corts.
9: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Consellería de Emergencias se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
1: El PSPB també ha demanat que comparega el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca.
3: El 90% dels incendis que s'originen tenen darrere una causa humana, bé per negligència o per intencionalitat. A casa nostra, el percentatge és de vora el 68%. El Codi Penal castiga amb un màxim de 20 anys de presó l'autor material d'un incendi forestal i les penes varien en funció dels agreujants que es donen en la intencionalitat o la negligència. Jorge Abadía, advocat penalista.
10: Todos estos penas se rebajarían un grado, o sea, serían, para entendernos, a la mitad, en caso de que esos incendios sean provocados por una negligencia, por una imprudencia grave. Siempre tiene que ser imprudencia grave.
1: I entre els agreujants es troba que afecta una gran superfície, que es deriven greus efectes al terreny, també efectes sobre la fauna, la flora i els nuclis urbans, i que es produïsca quan les condicions climàtiques incrementen el risc. En definitiva, quan la destrucció ocasiona un deteriorament dels recursos naturals o els vulga traure profit econòmic, les penes poden variar entre 3 a 6 anys de presó. I si traslladem aquestes situacions a casos reals, tenim l'incendi més devastador fins ara, el de Burgondo a Ávila, que imposaria una condemna de 1 a 3 anys per negligència, o el de la Vall d'Uixó, on l'autor pot enfrontar-se a penes que podrien anar fins a 20 anys en alguns casos.
10: Otra cosa es que habría que evaluar si realmente se ha puesto en peligro concreto la vida de las personas. En ese caso, sin ninguna duda, que iría de 10 a 20 años o, en caso de 5 a 10, sí, se considerará que ese peligro concreto tampoco ha sido una gran intensidad.
3: Bueno, per cert, parlant de la Serra d'Espadà, afectada per l'incendi, però en un altre context, l'oli d'oliva que s'elabora en este indret i a la Serra Calderona ja té la certificació de producte amb indicació geogràfica protegida de la Unió Europea. Mònica Artana, redacció Castilla
11: de la Plana. L'oli de la Serra d'Espadà i la Calderona ja forma part del Registre Europeu de Productes amb Indicació Geogràfica Protegida. La Comissió Europea ha aprovat este distintiu de qualitat per a l'oli que es produeix entre les províncies de Castelló i de València. És un oli d'oliva verge extra elaborat principalment amb la varietat autòctona serrana d'Espadà, que destaca pel sabor afruitat i equilibrat i un color entre el

0: per a veure'l en espais habilitats també en altres.
1: Avui el conseller d'Emergències d'Interior, Juan Carlos Valderrama, ha recomanat prudència a les carreteres.
2: Quiero pedir la máxima tranquilidad a los ciudadanos por si se encuentran carreteras colapsadas al acudir al eclipse, a visualizar el eclipse, y también en el periodo de cuando haya finalizado que salgan con tranquilidad y con calma por si hay atascos importantes, que no nos alteren los nervios y que hayamos disfrutado del evento.
0: En 7 dies es podrà contemplar el fenomen astronòmic del segle, segons les persones expertes, però no en tota la Comunitat Valenciana podrà veure's de la mateixa manera. Al nord de la província de València i a la de Castelló, cap a les 8:30 de la vesprada, es farà de nit durant més d'un minut. A les comarques alacantines, el sol no arribarà a desaparèixer del tot, encara que la diferència siga només de l'1%, qui entén d'això assegura que l'experiència no té res a veure. Víctor Vidal.
3: L'1% pot semblar poca cosa, però en astronomia és tot un món. I en l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost no tots els valencians el veurem igual. Castelló serà la gran privilegiada. La província quedarà plenament dins de la banda de totalitat i podrà gaudir de vora un minut i mig de foscor absoluta. A València capital la totalitat durarà poc més d'un minut. En canvi, a zones del sud de la província de València i a la d'Alacant es quedarà a les portes. La lluna arribarà a ocultar el 99% del sol, però eixe 1% que quedarà visible, marca una diferència enorme. Paco Colomer és astrònom.
4: Molt prop de València, molt prop al sur, ja no va ser total. Ja va ser al 99%. No té res que veure. No té res que veure un eclipsi al 99% o un eclipsi total al 100%. Tot aquell que tinga l'oportunitat d'entrar en zona de totalitat, que faci l'esforç, perquè realment valdrà molt la pena. La gràcia de l'eclipsi de sol total és que no vas a veure el sol, va ser de nit. Doncs que vas a veure les estrelles, eh? Només en que no sigui al 100%, ja aquest efecte no es produeix i l'experiència és completament diferent.
3: Els experts insisteixen que val la pena desplaçar-se només uns quilòmetres per entrar dins de la franja de totalitat. De fet, el nord de la província de València i tota la de Castelló seran alguns dels millors llocs d'Espanya per contemplar aquest fenomen.
4: El que necessitem és entrar en zona de totalitat i anar el més a prop de la zona central possible, sense fer un esforç descomunal, perquè la diferència no va valdre la pena fer-se 200 quilòmetres per guanyar 5 segons. Però sí que és veritat que la totalitat del 100% o no estar en 100%, l'experiència és completament diferent.
3: Per observar-lo amb seguretat, serà imprescindible utilitzar ulleres homologades amb certificació ISO 123-12-2 durant totes les fases parcials. Només es podran retirar durant els escassos segons de totalitat.
0: L'àtic de luxe que el govern de la Comunitat de Madrid va comprar perquè la presidenta Isabel Díaz Ayuso l'usara com a oficina mentre duren les obres de l'edifici de la presidència regional va costar 6,3 milions d'euros, segons ha revelat el diari El País. L'àtic, que té 485 metres i està situat al barri de Chamberí, el va comprar el 14 d'abril l'empresa pública Planifica Madrid, que depèn de la Conselleria de Presidència. La presidenta Díaz Ayuso ha dit este migdia, preguntada, que ella no té ni idea de la compra de l'àtic i que ha d'explicar-la el seu conseller de Presidència.
1: L'operació no consta ni en el portal de transparència ni en els comptes anuals de la companyia. L'endemà que el diari revelara la compra, la Comunitat de Madrid va anunciar que el posava a la venda i que els diners obtinguts servirien per a la reconstrucció de la Sierra Oeste, cremada per un incendi forestal. De la compra de l'àtic de luxe del govern de Díaz Ayuso encara hi ha incògnites que ni la presidenta ni el conseller de Presidència han resolt. Un advocat, Javier Flores, ha denunciat la Comunitat de Madrid davant del Tribunal de Comptes per l'operació.
0: Les 13:24, un nou bombardeig rus ha matat almenys 17 persones esta nit a Kiev, la capital d'Ucraïna.
1: Quatre districtes de la capital han patit incendis i les autoritats han informat que hi ha més d'una vintena de persones ferides després de l'atac contra edificis residencials i centres logístics. Els bombardejos russos van matar dissabte 10 persones i en van ferir més de 30. El govern d'Ucraïna ha reclamat als aliats europeus que subministren més interceptors Patriot per a neutralitzar els míssils russos.
0: I la sequera a l'Europa central. El riu Rin ha perdut un terç del volum d'aigua habitual per la intensa sequera i la concatenació d'onades de calor que patí al centre d'Europa.
1: Només Alemanya es calcula que la pèrdua del cabal del Rin i del Danubi pot tindre un impacte econòmic de fins a 25.000 milions d'euros a l'any. Al Regne Unit i a França preocupen les conseqüències de la sequera en l'agricultura després del juliol més calorós en dècades.

0: Les pel·lícules de la cartellera estiuenca com Spider-Man, Brand New Day i l'Odissea de Nolan, de Christopher Nolan, han salvat moltes sales de cine en desbordar les previsions. Per primera vegada, les sales recuperen les xifres d'espectadors d'abans de la pandèmia. Carmen Marc.
1: Nunca olvides eso, por muy poderoso que llegues a ser.
2: L'Home Araña ha fet l'heroïcitat més gran de la història del cine. En 6 dies s'acumula una caixa de més de 1.000 milions de dòlars. La nova pel·lícula de la franquícia de Marvel lidera la taquilla per golejada, la recaptació més gran en el dia de l'estrena a Espanya, els Estats Units, el Canadà, Mèxic. Si abans es reservaven les estrenes de produccions menors per a juliol i agost, ara llancen a les sales l'Odissea de Christopher Nolan.
1: ¿Acaso crees que la vida volverá a ser como antes?
2: En 3 setmanes han superat els 430 milions de dòlars i això que el llargmetratge és tot un poema de 3 hores de durada.
3: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
4: ¿Eres un anciano de juguete?
2: La saga de Toy Story fa camí amb la quinta entrega i suma, després de 8 setmanes en marxa, 1.065 milions de dòlars. Un baló d'oxigen per a la factoria Disney que ha fracassat amb la versió en carn i os de Bayana. I els que han contribuït a recuperar les xifres d'espectadors d'abans de la pandèmia són els Minions, duent 400 milions en una taquilla que fa 5 setmanes que viu en un somni.

al teu costat des... I avui ens acomiadem amb la sort de coincidir del Diluvi. És una de les cançons llançades enguany per a celebrar els 15 anys de trajectòria de la banda, que té una intensa gira d'aniversari que els du aquest estiu per molts indrets de la Comunitat Valenciana. El vent dels teus cabells, somiar l'espel de pedra, el cel entre les nostres mirades furtives de còmplices. Tornem demà. Bona vesprada.

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Avui parlarem de salut mental. Però tu tens clar què és la salut mental?
3: Sí. No.
2: El concepte de salut mental està relacionat amb la promoció del benestar físic i psíquic.
3: Ah, ara ho he entès.
2: La prevenció de trastorns mentals i el tractament i la recuperació de les persones.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: I no té res a veure amb debilitat de caràcter ni tampoc és culpa de la persona.
3: Home, pues clar.
2: Moltes vegades els problemes de salut mental venen causats per experiències vitals traumàtiques, per una falta d'autoestima, per situacions econòmiques adverses o per l'estrès.
5: Està tot molt mal. Està tot molt mal.
2: I en tots els casos resulta molt important la prevenció.
6: A base de bé.
7: A base de bé.
2: Una manifestació d'un problema de salut mental pot ser desenvolupar una addicció.
6: Ah, ah, vale.
2: Fixeu-vos que addicció i addicte és amb doble D, com addiction i addicted en anglès.
8: Molt bé, estupendo!
2: Altres trastorns són l'ansietat, relacionada amb fòbies, trastorns de pànic, i la depressió, que són els dos molt comuns.
5: Molt mal està tot.
2: També tenim els trastorns alimentaris i l'esquizofrènia. Cal anar amb compte i no confondre estos trastorns amb malalties com l'epilèpsia, ni tampoc amb condicions genètiques com la síndrome de Down, que no és una malaltia, eh?
9: Això és un equip.
2: Ni amb trastorns neurològics com la síndrome de Korsakoff o la de Tourette.
10: No!
2: En els fenòmens batejats amb el nom dels científics que els van estudiar, posem la majúscula inicial i no adaptem l'accentuació.
6: Claro.
2: Com, per exemple, la síndrome d'Asperger.
6: Correcte!
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
11: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
0: Un 5 d'agost es va culminar amb èxit la instal·lació del primer cable telegràfic transatlàntic. Esta infraestructura submarina va aconseguir connectar per primera volta de manera relativament instantània els continents europeu i americà a través de les profunditats de l'oceà Atlàntic. Va ser el resultat d'un ambiciós projecte liderat per l'Atlantic Telegraph Company, però la cosa no va aconseguir-se a la primera, com podreu imaginar. Després de diversos intents i desafiaments tècnics considerables, es va aconseguir estendre un cable de coure aïllat entre la costa oest d'Irlanda i l'illa de Terranova, al Canadà. La complexitat de la instal·lació, que implicava el desplegament d'un cable de milers de quilòmetres en un entorn marí hostil i desconegut, va convertir el projecte en una proesa d'enginyeria sense precedents per a l'època. Aquella infraestructura va obrir una nova era en les comunicacions internacionals. Fins aleshores, els missatges entre Europa i Amèrica del Nord es feien bàsicament a través d'embarcacions. Amb la posada en funcionament del cable telegràfic, la cosa es va reduir a només uns minuts. El primer missatge oficial transmès a través d'esta connexió va ser un telegrama de la reina Victòria del Regne Unit al president dels Estats Units, James Buchanan, un acte simbòlic que il·lustrava el potencial transformador de la novetat tecnològica. Tot i l'entusiasme que va generar, la bona veritat és que va tindre una vida útil molt curta, perquè va fallar a les poques setmanes per problemes tècnics relacionats amb l'aïllament i la tensió del cable. Però la decepció no va frenar l'impuls de la comunicació transatlàntica. Durant les dècades següents, es van implementar millores tecnològiques que van permetre establir una xarxa de comunicació submarina fiable i duradora. Però no hi ha dubte que aquell primer dia es va plantar la llavor d'un món molt més connectat. El 5 d'agost del 1858.
11: Comprimits efervescents.
0: Apunt Podcast.
12: Quan em va arribar la notícia de que mon tio estava molt malalt i que la mort ja el rondava, no ho vaig dubtar i vaig abandonar Tívoli per acompanyar-lo en els seus últims moments en aquest món. No em vaig separar d'ell fins que el nostre senyor se'l va endur. No podia fer una altra cosa.
1: Roderick, on estàs?
12: Oncle, estic ací, al teu costat, agarrant la teua mà.
1: Apenes és ja una mà, això que agarres. Roderick, tu creus que m'estimen?
12: Ell, que em va tractar com a un fill i que em va preparar des de ben jove per poder-lo succeir en el futur, ara estava a punt d'abandonar-me a la meua sort. No el podia decebre. I no ho anava a fer. No anava a permetre que els italians ens feren fora de Roma. Els Borgia ens havíem guanyat el nostre dret a la cúria i jo anava a lluitar per ell.
11: Borgia, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 3. Roderic mou els fils.
12: Xoc Alexandre VI, el segon papa Borgia, nebot de Calixte III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Encara que no seré l'únic que te la conte. El professor d'Història de l'Església a la Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica de València, el pare Miquel Navarro, és un bon coneixedor del que va passar després del traspàs de Montió.
7: A la mort de Calixte III, pues, es va desencadenar a Roma una violenta reacció contra els seus paisans, promoguda pel Sorcini, que es va estendre esta, diguem, reacció també a altres llocs, altres ciutats dels Estats Pontificis. Però, malgrat esta situació adversa, el cardenal Roderic de Borgia, que estava en Tívoli, va tornar a Roma. Va tornar a Roma i allí, per exemple, va dissuadir el seu germà Pere Lluís, que era capità general de l'Església, del seu projecte de fer-se amb el control de Roma per l'autoritat en contra del col·legi cardenalici. Li va aconsellar més bé pactar, vol dir, en el col·legi cardenalici. I, de fet, quan Calixt III pues, va faltar, la mediació de Roderic de Borgia va ser transcendental perquè el seu germà accedira a lliurar el castell Sant'Angelo, col·legi cardenalici, i se n'anara de Roma, abandonara Roma.
12: Tots els nostres familiars van fugir, també. I només jo vaig romandre vetllant el cadàver de Montio a la Basílica Vaticana, a Sant Pere. Mentre en els carrers de Roma es produïen violents aldarulls contra els seus paisans, les nostres cases van ser saquejades, entre elles el mateix Palau Cardenalici.
7: Bé, amb aquesta actitud, Roderic de Borgia mostrava la fermesa del seu caràcter, semblant al del seu oncle difunt. I també mostrava la seva decidida voluntat de romandre a Roma, disposat a continuar el camí iniciat per Calixt III i tractar de tornar a situar els Borgia, si fora possible, en el soli pontifici, com de fet ho va aconseguir. D'altra banda, li movia també a quedar-se en Roma els interessos econòmics, perquè era vicecanceller de l'Església, i l'exercici d'aquest important i reditiu càrrec li exigia estar en la ciutat eterna, perquè en cas contrari s'exposava a que el següent papa entregara el càrrec a un altre cardenal.
12: Vols una copa, mare? Se suposa que és molt bo, encara que a mi em sembla vast. Els romans ens consideren bàrbars, però més enllà del seu nas, pensen que s'acaba la terra. Hem de caminar amb molta precaució per a no caure del món.
9: Fill meu.
12: Però el bàrbar no ho és pel seu lloc d'origen, sinó per com d'infantil resulta la seua incapacitat d'entendre el món. Al gos i al ruc, ningú els pregunta d'on procedixen, veritat? Perquè tothom entén que la seua imbecilitat té un origen que no és geogràfic. Al teu germà li deien lo straniero. Ho sabies? El papa de Roma. Ni més ni menys.
9: Fill meu.
12: Dis-me, mare.
9: Hauries de pensar què faràs.
12: Com que què faré?
9: No em parles així, que no sóc una serventa ni un cavall. Els Borgia no són populars a Roma, Roderic.
12: I què hi ha més popular que un papa, si es pot saber? Perquè Borja era el papa que ha mort. I Borja serà el que acaba el seu treball. I escolta bé això, mare. No he de decidir res, perquè el destí no és una cosa que es decidisca. Gràcies a mon tio Calixte III vaig aprendre molt de com funcionava Roma. Des d'un primer moment em va voler al seu costat i això em va permetre conèixer tots i cadascun dels racons del Vaticà. I a poc vaig crear una xarxa per a la nostra família, per a protegir-la i engrandir-la. Escolteu, si no, les paraules del professor d'Història de l'Art de la Universitat Politècnica de Gandia, Santiago Laparra.
10: Quan el seu oncle Calixte III va nomenar vicecanciller a Roderic de Borja fins a l'any 1492, en què Roderic de Borja va estar triat papa Alessandre VI, aquell avispat cardenal de Xàtiva, Roderic, va desenvolupar el càrrec de vicecanciller. Això, el resultat, és que quan Roderic de Borja va estar triat papa, era, aleshores, el cardenal més ric del conclavi, però, a més, en segon lloc, qui millor coneixia els corredors, els recovecos i els secrets del Vaticà. I ambdues coses van resultar fonamentals per a que, per segona vegada, un altre valencià eixira triat papa, com Alessandre VI.
13: No me l'ompliques tant. No pots quedar-te un dia més?
12: Un dia, 100 nits, 1000 vides... Em quedaria fins a la fi de Roma, bella Francesca. Però algú ha d'agafar el timó del món? Que este vaixell està ple de forats i les rates no són bones marineres.
13: Què dius?
12: Escolta, Francesca, has sentit parlar d'Adán?
13: El de la parada de fruita.
12: No dubte de la qualitat de la fruita del teu amic Adán. I en part, és de fruita que parlem. Però l'Adam del qual jo et parle era un home que ho tenia tot. Tota la bellesa i voluptuositat del món. Tot, menys la força i la convicció necessàries per a complir amb el seu destí i protegir el que li havia sigut donat i era seu per dret. Es va deixar portar per algú. Un ser tan vell com tu eres. I quan va mirar de nou al seu voltant, no hi quedava res.
13: Com en un incendi?
12: Sí, els incendis els provocaren el desig i la debilitat d'esperit.
13: Et quedaràs almenys aquesta nit?
12: No hi ha incendi que m'ho impedisca. Un cantant de Xàtiva, com nosaltres, un tal Raimon, li posà música al segle XX al poema Elogi dels diners, d'Anselm Turmeda, un coetani nostre. I com ell advertia, s'havien d'emprar bé els diners en la nostra causa, com explica l'escriptor i estudiós borgià Joan Francesc Mira, autor de Borja Papa.
14: Roderic Borja veu que us organitza un suport i uns recursos econòmics ho està perdut. I aquests 30 o 35 anys són els anys en què ell, com a secretari d'aquella espècie de ministeri, a més, com a cardenal important i molt influent, i com a cardenal que a més se va fent ric a base d'ocupar diòcesis i abadies i cobrar i quedar-se els recursos econòmics. No? Però tot això ho va reunint i acabar, al cap d'aquests 30 anys, doncs, és el cardenal més poderós, més influent, més poderós i més ric. Amb la qual pot organitzar-se el seu propi nomenament. I mentrestant va també assentant bases territorials. Un bisbat així, una abadia allà, que això també suposa una estructura de poder. I sobretot, una cosa molt important és que, diguem, compra el ducat de Gandia, que és una base de poder molt important en recursos i en poder real, el ducat de Gandia. És entrar dins de l'alta aristocràcia valenciana relacionada ja amb la família real, també.
15: Ah! Buongiorno, benvolgut Roderick. T'agrada la música?
12: M'agrada no perdre el temps. Què vols, Ascanio?
15: Parlar amb un amic. Gaudir del sol que avui banya aquest balcó tan fred normalment. Escoltar el cant dels ocells mesclant-se amb la música que prové.

0: des del claustre. Quina altra cosa voldria?
1: Insultar-me, com fan els teus amics. Demanar el meu suport perquè el papat no perdre la puresa romana que tant demanen molts.
0: No desesperes, benvolgut Roderic. La gent parla. Sempre és així. I sempre ho serà.
1: I de qui parla la gent? Tu també insinues que estic comprant voluntats? Vols enfrontar-te a mi?
0: Les voluntats no es compren, Roderic. Ja ho aprendràs. Se sedueixen. Perquè els diners només són símbol i els símbols són metàfores. L'única cosa que compta és el poder. Roderic, no vinc a insultar-te. Vinc a oferir-te la meva voluntat.
1: I com és això? El vi ha fet que oblide quan ens van fer amics tu i jo? I hauria d'haver-te regalat alguna cosa pel teu aniversari, ja que ara som com germans.
0: És una mica més melodramàtic, ja ho sent. Jo no puc guanyar. Els comptes no menteixen i sóc home pràctic, estimat Roderic. El meu pare era un condottiero, no un soldat. Lluitava per ell mateix, no per l'idealisme d'uns altres. Diguem que un bagul amb poques coses és millor que un bagul buit i que amb poques coses es poden comprar a muntó de coses. Necessitaràs ajuda per a ser un gran papa, Roderic. Eres ambiciós. Deixa'm ajudar-te a aconseguir-ho.
1: La diplomàcia és un art en el qual t'has de saber moure la vida. Sobretot si et dediques a la política. I què era, si no, el que fèiem a Roma?
2: Roderic de Borja havia heretat les qualitats polítiques i diplomàtiques del seu oncle Calixt i va saber utilitzar-les hàbilment per a la seva promoció personal. Per a ixe fi, va procurar mantindre's al marge de les lluites partidistes dins del col·legi cardenalici, sense assenyalar-se com a partidari d'un grup o un altre, procurant acontentar hàbilment a tots com a home pràctic, perquè era fonamentalment pràctic. A més, va exercir el seu càrrec de vicecanceller amb diligència, accelerant l'expedició dels documents pontificis. I així es va guanyar fama de bon administrador i hàbil polític. De fet, Roderic era tingut per persona de viu enginy, bon coneixedor del dret canònic, expert en l'administració curial i hàbil en el maneig dels assumptes polítics i diplomàtics. I va saber utilitzar hàbilment totes aquestes qualitats per accedir al papat.
1: Encara que també calia compensar aquells dels quals havia aconseguit el seu suport.
3: Està estudiat que la via, la manera, va ser el suborn. Aprofitant les suculentes rendes que gaudia Roderic de Borja gràcies a una extensa nòmina de bisbats i arquebisbats, inclòs el de València, el seu càrrec de vicecanciller i altres de governador de les marques d'Ancona, etc. Tot això eren rendes, tot això eren diners que ell tenia que aprofitar ben aprofitat en el conclave de 1492 per a engrassar convenientment les voluntats dels cardenals que el voltejaven, de tal manera que, per lo vist, i segons el diari de Jacob Burckhardt, el seu mestre de cerimònies del Vaticà, els darrers flecos d'aquesta conversa amb els cardenals es varen solventar amb el poderós cardenal Ascanio Sforza als urinaris del Vaticà.
1: Però què podia fer jo contra les ambicions d'aquells que desitjaven pujar en l'escalafó per servir a Déu, si jo em podia aprofitar d'això i servir-me'n també d'ells?
4: Ells havien anat preparant la seva base, diríem, d'influència i tal, per aconseguir que una majoria de cardenals el votara. Alguns els havia col·locat ell en els partidaris seus, altres perquè eren, o eren catalans o algun portuguès que també era partidari seu. I a banda d'això, tu, si em votes a mi, si jo soc papa, te faré bisbe d'ací, el que bisbe d'allà. Mira quines són les diòcesis vacants, col·locaré allí, tindràs una bona renta, per tant, ara, tu, paga. Això era simonia, és a dir, comprar un càrrec eclesiàstic amb recursos, amb ressorts de tipus que no tenen res a veure, pues sí, és veritat, però és que no era tan estrany, era bastant habitual. Inclús era bastant habitual a l'hora d'aconseguir una diòcesi o un d'això, que en realitat hi havia molts eclesiàstics que volien ser bisbes o arquebisbes per les rentes. La mateixa diòcesi de València tenia unes rentes molt altes. Per deixar rentes li pot comprar el ducat de Gandia.
1: Podreu jutjar-me, si voleu.

0: vegada Maquiavel tenia raó i la finalitat justifica els mitjans. Però heu d'entendre que les regles del joc del moment eren les que eren i havíem de jugar amb ells per tal d'aconseguir els nostres objectius. Finalment, el 26 d'agost de l'any 1492, vaig ser coronat amb la tiara papal i em vaig posar l'anell del pescador. I vaig triar el nom d'Alexandre com a papa, en honor a Alexandre el Gran. Vaig arribar a ser papa al segle XVI. Venien anys fascinants per a la història de la humanitat. En el pròxim episodi coneixerem tots els canvis que s'anaven a produir en aquell any de 1492. Amb els reis catòlics expulsant els jueus de la península, el descobriment d'Amèrica i el meu paper en eixos esdeveniments. I coneixereu els meus fills i el llegat que vaig deixar per a la història.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Isabel de Borja, Raquel Romero. Francesca, Patricia Villanueva. Ascanio Esforza, José Miguel Soria. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Haza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
2: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
5: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
10: Al mando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
12: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
13: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana.
14: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2.
15: De tu

declina i s'amaga darrere de les crestes esmolades. És el Benicadell, flameja l'ocàs, la lluna, l'alba i astres girant. El blau, reflex de vent.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem a Astúries, a la localitat de Llanes, on s'investiga com a possible assassinat masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil a mans d'un company de caserna del qual estava divorciada, Xavier García del Valle.
2: Sí, el presumpte autor també ha mort com a conseqüència dels dispars que ha rebut d'altres agents que intentaven repel·ler l'agressió a la víctima i la posterior fuga de l'agressor. La víctima estava divorciada, com hem dit, del presumpte assassí i estava també en el sistema Biogen de perdre

0: denúncies de mals tractes. En l'intercanvi de dispars ha resultat també ferit un tinent de la mateixa caserna.
1: I a casa nostra, en un bar de la ciutat de València, este matí un home de 62 anys ha matat a un jove de 20 per causes que s'investiguen. L'agressor ha confessat el crim a la Policia Nacional, que l'ha detingut. Alejandro Molés.
2: Segons fons de la investigació, el detingut és l'amo del bar, un local de venda de menjar típic colombià ubicat al barri d'Ayora, del Cap i Casal, i anomenat la Cantonada Tropical. La víctima mortal és un jove de 20 anys, de nacionalitat també colombiana, i ha mort després de rebre un colp al cap amb un objecte contundent metàl·lic que s'ha trobat en el lloc dels fets.
1: I un altre succés, la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'una dona al terme de Llaurí, prop del Xúquer.
2: De moment no se sap la identitat, però la investigació tracta d'esbrinar si és una jove desapareguda a Sueca fa 6 dies. La Guàrdia Civil confirma que no consten antecedents en el sistema Biogen.
1: I al terme de Manises, en el riu Turia, este matí han trobat també el cadàver de l'home de 29 anys que ahir va desaparèixer mentre prenia el bany.
2: L'Ajuntament de Manises ha lamentat en un missatge en les seues xarxes socials la defunció de l'home veí del municipi i recomana no banyar-se en les aigües del riu Turia.
1: La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha demanat diàleg al govern d'Espanya sobre el repartiment del miler de menors no acompanyats que estan a Ceuta des de l'entrada massiva i que hauran de ser traslladats a la península per a ser reubicats en les diverses comunitats autònomes.
3: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los 3 primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
1: Desde Ceuta, el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez, ha expressat la seva preocupació per la situació dels menors migrants.
0: La delegació del govern espanyol calcula que en són uns 2.500. Un miler d'ells són menors no acompanyats. Altres 500 es troben acollits en centres habilitats a Ceuta, segons les xifres que ha actualitzat el mateix delegat del govern.
4: Ja se han ingresado en centros de la ciudad autónoma 528 en los últimos días, de menores que ya tienen la reseña de Policía Nacional realizada. Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia.
1: L'Agència Estatal de Meteorologia activa en estos moments l'avís groc, és a dir, perill baix a l'interior nord de Castelló davant la previsió de l'oratge que apunta a la possibilitat que caiguen 20 litres per metre quadrat.
2: A més, l'AME també ha advertit de la formació de tempestes que podran anar acompanyades de pedra i ratxes molt fortes de vent. L'avís groc estarà vigent fins les 10 de la nit.
1: Esportiva, el Villarreal s'ha emportat avui el derbi amistós de pretemporada contra el Llevant gràcies a un solitari gol de Logan Costa en la segona part.
0: L'encontre ha servit per a veure 2 debuts, el del porter Gulaxi amb els Groguets i el del davanter Musuagi amb els Granotes. Escoltem Juan Foyt del Villarreal i Hugo Sotelo del Llevant.
5: Contento, fueron 6 meses de recuperación. Al final estoy acostumbrado a lesiones largas, porque la idea del nuevo entrenador está clara, se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Fuimos protagonistas en casi todos los partidos que jugamos.
6: Creo que concedemos pocas ocasiones y sobre todo en la primera parte pudimos meter algún gol que otro. Es un rival muy bueno, creo que la temporada pasada hizo muy buen papel, ahora con este nuevo entrenador van a seguir haciéndolo y contentos.
1: Tornem amb més informació a les 5 en esta sintonia, en Apunt Ràdio.
7: Som Apunt. A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb...

0: públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
3: Amigues i amics, estem recordant els millors moments viscuts al programa de les vesprades en una setmana del mes de maig en el que l'oratge ja apuntava bona cosa de calor. I els nostres convidats es van fer passar moments meravellosos i ens contaren aventures apassionants. Per exemple, sempre estrenava a València la pel·lícula valenciana carregada de premis Cel meu, infern teu, amb Sandra Cervera, Tània Fortea i Víctor Palmero. Escolteu.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.

0: no sé què. Tindrà lloc l'estrena d'una pel·li amb ADN valencià. La pel·li conta la història d'un amor, no sé si dir impossible, difícil, sí. Difícil, sí. Impossible, a lo millor, també un drama romàntic, un thriller psicològic, ambientat en l'Espanya dels anys 70.
1: Clar, i en aquella època, dos dones que s'enamoren...
0: Fàcil no ho tindrien les persones.
1: Però a un mola, perquè aquesta, ja estàvem contant els dos quincets de la pel·li, el que ens hem mirat, que hi ha una història d'amor molt bonica, la cosa de la història d'amor entre dues dones, en aquella època tot així no de tanta amagatall i això, però que té thriller, que té tensió, que hi ha d'allò.
0: És un historion.
1: Sí, i la repressió de l'època, clar. I viure aquest amor de manera clandestina, però també, clar, l'amor quan esclata. I la lluita de dues persones per viure aquell amor lliure. És un llargmetratge, a més, participar per esta casa, per a punt, sentim orgullosos, y es podrá ver en les sales a partir del próximo 5 de junio.
2: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
3: Señora.
4: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
5: Este es el que te para mejor camino.

0: aniràs a l'infern només per estimar-me.
1: Aquí està Dios. Aquí.
0: Oremos.
2: Pues que yo siga normal. Me invertía del poble que tots rebutgen. Pues te puedo reconduirla, salvarla.
1: Amén, Padre, Fils, Espíritu Santo.
3: El títol de la pel·lícula és Cel meu, infern teu. Hem escoltat i hem reconegut algunes de les veus, una banda que els tenim així. Jo crec que haver vist, a més, algunes imatges del rodatge, algunes fotografies, però vull parlar de la pel·lícula. Tenim a l'estudi ple, com dèiem adés, perquè ens visiten tres dels actors de la pel·lícula, Sandra Cervera, que l'hem escoltat claríssimament. Hola.
4: Hola, què tal, com esteu?
3: Tània Fortea, que és l'altra protagonista, i els dos
4: hola,
3: són les, Tania. No, Tània?
4: Sí,
3: sou
4: hola,
3: les protagonistes, les dos que sí. Vos enamoreu en la història. Víctor Palmero. Ole,
5: hola, hola,
3: Cris, la onda, que no se note que eres el favorito.
5: Onda, ta.
3: Que así te habéis dio molt clerical.
6: És el que toca, clar.
3: És el que toca en este personatge.
7: I costa veure de retoret, eh? Sí. Perquè tu saps aquella punt de Xina...
3: Punky.
7: Wild i punky. Però, clar, el que,
3: pues
7: és,
3: así...
7: el que és ser un actor de raça. Però, a més, un retor... Bueno, ara ens contaràs.
3: Ara
7: anirem desarrollant una mica aquestes personatges.
3: I ens acompanya el director de la pel·lícula, Alberto Evangelio, que el tenim al costat. Com va això?
8: Molt bé.
7: Molt bé. Molt bé.
3: I hasta la criatura... Espera que veis que la llum, ¿no?
8: Ya. Ha estat en alguns festivals.

0: Vals, però...
1: I premis ha rebut uns quants, vull dir que la cosa ha anat bé, no? Què?
0: Sí, sí. Vinga. Sí, sí, va molt bé.
1: Per què té pintaza?
0: Vull dir que tenim l'estrena en no res.
1: La preestrena, la preestrena.
0: No, preestrena en Cines Lis a partir de les 7 de la vesprada. A més, aneu tots com...
1: Han vingut a mudar. Han vingut a mudar per
0: poremos. Per fer premier.
2: Si ara anem en directe, i era...
0: Tan guapos, tan bonicos.
1: Jo vull que em conteu, Sandra, el que explica la pel·lícula i com aplega les vostres mans este guió o esta història.
3: Bé, va arribar la història a Benibut i vam fer un treball increïble amb Noelia i Anna Piles per a trobar la manera de que Benibut Producciones d'alguna manera...
1: testara.
3: Sí, no? Sí, testara que de quina manera era possible no fer-la i amb quin elenco se podria fer i en quin moment. I vam trobar que era el moment perfecte per a arriscar, per a fer una història diferent, necessària, i amb un elenco que estiguera amb tot, no? Amb tot. I és el que va passar, no? I... és increïble com la gent està gaudint d'aquesta història, no? I d'aquesta llarg.
1: Aquesta història tenia que dic sou perquè les interpreteu vosaltres, dos dones que s'enamoren, diu, als anys 70.
4: Als anys 60.
1: O 60.
4: I, sí, 60 i 70. Sí, sí, sí, sí. N'hi ha com dos temporalitats. Sí, pues sí, som Adela i Victòria, i bueno, sí, són dos dones que s'enamoren i que, sí, com tu deies abans, ho tenen prou difícil. Però bueno...
1: Però també hi ha thriller, dius.
4: També hi ha thriller.
3: És que tenim ahir
1: amor,
3: un
1: thriller,
3: triangle...
1: Bueno, complicacions.
3: Tenim, en realitat és un triangle amorós increïble, amb molta tensió, i sí que és de veres que és un amor impossible, o difícil, no? Com tu has dit, molt ben dit. Però clar, tenim ahir la figura del retorn, la figura de, amb tota la tensió que té la pel·li, amb un ritme brutal. Va destinada a un públic molt generalista, però té una factura meravellosa. Aquest element, aquest tercer element és clau per a que la història siga molt intensa i molt de veritat.
1: El tercer element és este
3: d'aquí al meu costat, saps? Este d'aquí al meu costat.
0: Heu dit triangle amorós?
1: Te claves allí enmig.
0: No eres, però crec... no dius que fes de retorn.
5: Clar, és que així tot el món estima.
0: Ah,
5: no,
0: és
4: això.
5: Tot amor que s'aprecie, tot amor apassionat que s'aprecie, de tant en tant fa una mica de mal, no? En el meu cas, el meu amor és per el nostre senyor, per Déu, i és de veres que el que tracta de fer el Padre Antonio en qüestió és reconduir-les una mica al bon camí, no? I ahí està la trava un poc d'aquesta trama amorosa que com ha dit ella, és una història preciosa d'amor sàfico, que és una paraula que ha après avui que volia dir. I és de veres que...
0: Safo de Lesbos.
5: Molt bé,
4: eh? Sí, ah, sí,
0: clar,
4: sí.
0: I d'aquí la cosa de l'esbiana.
5: Sí, molt bé, amor sàfico, perquè totes les mujeres que se amen, pues, jo què sé, cada uno se... Amor sàfico, buscadlo en Google, que jo l'he hecho.
4: És
5: de veres que és una història molt xula, que ja la foto és preciosista, la banda sonora, i a part de la passió de la història d'elles, és de veres que hi ha una part fosca que a mi m'agrada molt del cinema que fa Alberto Evangelio i que em disfrute molt, i de thriller inclús podíem dir una mica de terror, però és un terror que jo crec que no ve per les mostres, sinó per un home, en este cas el Padre Antonio, que l'església, les normes i el franquisme l'han convertit en
1: ell té poder,
5: en
1: no?
5: En un ser, sí, molt cruel.
1: Per clavar-s'hi ahí i...
4: O pensa que té poder.
1: O pensa que té poder, molt bé. Això és molt ben matífic. Sí. Alberto, ara explica'ns tu perquè t'has encarregat d'agafar tots aquests ingredients i donar-li ritme, factura, dirigir... Bueno, i dirigir a aquesta gent. Que per això m'han dit que t'has comprat un llàtic...
6: No fa falta.
1: És una mica de l'experiència al revés. Sí. Donar vida a esta història.
0: Pues, a ver, por aclarar la
1: situación.
0: En nuestra peli, yo creo que el antagonista es la sociedad, ¿no? Y estas dos mujeres que se enfrentan a una sociedad que no podía entender sus sentimientos, ¿no? Y lo bonito que tiene la historia, yo creo que es como ese antagonismo, pues se va visualizando en el personaje del Padre Antonio, y eso es algo que a mí me atrapó mucho de la peli. A nivel visual, pues se muestra la oscuridad por un lado con el padre Antonio y la luz
7: el
0: de la...
7: El chungo es el retorno, ¿no?
0: El chungo es el retorno,
1: claro. La sociedad...
7: La chunga es la sociedad.
0: Que al final, yo es que soy muy simple también. Es que, rollo, a mí me gusta una historia... No, pero

0: con un antagonista, sí, y que, algo que atrape, que atrape al público.
1: Los clásicos.
2: Me encanta Alberto, porque ella diu que ella és simple, però yo després no veo... a rodatge no és res simple.
3: Correcte. Jo, de la seva obra que he vist, no el definiria com simple.
0: Però me encanta que esta historia hace, bueno, saca lo más simple de mí.
1: Però en la simplicitat també està l'essència.
2: Totalment. Sí,
1: sí. I el retorno a los básicos també.
3: Sí, és un clàssic, un bàsic.
0: Bueno, que yo creo que lo bonito es que llega un público general, ¿no? Que lo que yo he hecho hasta el momento es más cine de género y tal, que tiene un público más nicho, y esta historia, que es una historia de amor, al final
3: es universal.
0: Pues, claro, es universal. Llega a otro público. Pero sí que con ese antagonismo y esa parte oscura también, pero con la parte de luz también de la historia de amor, que es muy bueno.
3: Porque la historia es así, la historia de la seua llum y de la seua foscor.
1: Com
3: la
1: se
3: historia
1: enamoreu,
3: en general de la humanitat.
1: Se pot contar, com se enamoreu. Es que a mí el momento...
2: Mira.
1: El momento...
3: Eres un romántico.
1: Sí, a mí el momento, cuando surge... Això m'agrada molt, se pot contar.
2: Ells dos se coneixen de tota la vida.
1: De la ciutat, del poble, del barri.
3: Però són perfils molt diferents socialment, econòmicament...
2: molt diferents, però qui no ha tingut també a València, no, esta cosa de les tietes, no?
3: Ui!
2: Això. I ahí hi ha una cosa a la història, perquè no som família, però és de veres que la relació, la familiaritat de la relació està, no?
3: Sí.
2: I va ser un repte també perquè precisament no se veu res del passat, no? No se veu res. I era com omplir tot això de molta veritat
4: de
2: i que sí, de passat i de present. Sí.
3: Com s'entenguera que havia hagut un passat.
2: Exacte.
3: Que ahir no podia entrar.
2: Amb molt poquet, saps? Era com una cosa...
4: Sí, no, també és que van ser unes escenes que es van eliminar de guió, que així en elles dos de xicotetes, que comprèn. Sí que es veia, però...
1: Ay, menudet. S'enamoren.
2: Sí. Bueno, s'enamoren o no.
1: Bueno, jo que sé, hi ha com una...
3: Però se coneixien.
2: Sí, exacte.
1: Hi ha una connexió. I lo de les tietes que digo és la coartada que ha hagut durant molt de temps. La cortina de Terciopelo Gordo que s'ha posat tota la vida per a dir, bueno...
2: Esses tietes que vivien juntes, saps? I que és la tia i la tia, no? La tieta i la tieta.
1: Igual també en el poble se sabia, però...
2: Però ningú deia res, no? I també jo crec que hi ha aquesta cosa que és molt nostra, no? Molt de la terreta.
3: I tu eres... Sandra, tu eres Victòria?
2: Sí.
3: Com és Victòria?
2: Victòria... Victòria és una xapalante. Ella dins de si mateixa és lliure, però dins de si mateixa. I troba la manera d'eixir amb Adela, no? I de lluitar per ella, per la justícia de l'amor i de volar. És que no vull contar molt, però està aquesta cosa, és molt passional, és una cosa, sí, és una tia molt passional, molt no de la seua època, amb uns principis que és raro que ella lluite d'aquesta manera.
3: Sí, que és d'una família, és d'una família bien, no?
2: Sí,
3: o més o menys
2: bé. Sí, sí, sí, sí, és una...
3: Canvi, sí, dic jo, li puc donar les bases.
2: De fet, Adela treballa per a la família d'ella, no?
4: Ahí
2: es coneixen de xicotetes.
1: És la que tira més de la relació,
2: sí,
1: la que aposta més... I en el teu cas, la teua Adela...
4: Clar, no? La meua Adela és més filla de la seua època.
1: Ja. Però se deixa voler, també, perquè
2: sí.
1: És que davant un torrente... No,
3: perquè l'amor
1: claro.
3: No travessa tot.
4: Sí, sí, sí, al final Adela també és això, filla de la seua època, de l'església, té també una cosa amb la culpa, amb la classe social, també. Clar,
3: que gran, que universal.
2: I també la cosa de trobar l'amor... inesperat, vull dir, que això també és molt xulo d'Adela.
4: Sí, sí, el que clar, això vam contar que jo vaig llegir molts testimonis i hi havia moltes dones que no coneixien, o sigui, ni se pensava que es podia existir enamorar-se d'una dona.
1: Allò que m'està passant.
4: Clar, exacte, és més una cosa de...
1: Què estic sentint, no?
3: Ai, mare, sí.
1: Això no dec de sentir-ho.
4: Exacte.
1: Vaig a vol retor que diu.
4: Exacte, exacte. La mare, la família.
2: Que Rosana Espinós està increïble. Està increïble. Vicent Domingo està increïble. L'elenc és brutalíssim.
3: Victòria diu una frase, li diu a Adela una frase. De veritat creus que aniràs a l'infern per voler-me?
2: Només per estimar-me.
3: O per estimar-me.
1: En lo bonico que és este amor, per què vas anar a l'infern? I qui va confessar-se, diguem, qui va voler el retorn de les dos, tu?
2: Jo, clar.
1: I el retorn com se obriu, això?
3: Perquè ella té curiositat, morbo, ganes...
5: La història comença en que és de veres que jo vaig arroplegar-la i la conec i hi ha una cosa de que els dos som nous, no, al poble. Jo arribo com a, per aprendre del retorn de l'església d'allà, que és Enric Benavent, que des d'ací un aplaudiment per a ell, perquè és estupendo, i a més me va ajudar moltíssim a practicar el Padre Nuestro en latín, que és una cosa que em va costar prou.
3: Clar, te va costar a tu, ens costaria qualsevol de nosaltres.

0: un poc un pájaro espín, una cosa aixina, però com que...
1: Sí, com... però una relació morbosa d'alguna manera.
2: Guanya,
1: sí.
2: Guanya,
1: sí.
2: De
1: molta curiositat. Pues
0: va tirant del filet per a veure fins on ella... ell vol salvar-la. Ell vol fer el
1: redimir-la,
0: bé, no?
1: Dins de lo que...
3: Sí. És una víctima.
0: És una víctima de la societat, també, i de les normes que li han inculcat a ell mateix, no?
1: Les normes socials i les de l'Església, i en aquella època, vull dir-te-la.
4: Com s'ha de manejar un retorn en una situació així? Lo que toca... que s'ha de fer, i el que diu l'Evangeli, el que li expliquen també, que és el que ella ha de fer. Però, clar, les conseqüències, si això se sap, en el poble o en la ciutat, si això se denuncia... Aquestes dones estan en perill, també, no? No? Vull dir que... Ahí entra un poquito el zing, zing, zing. ¿No? Ahí entra un poquito la cosa.
3: También se juega con eso, con lo que no se dice, ¿no? Con lo que no se dice.
4: Y esports, també.
3: Exacto. Están todos esos miedos y no se habla nunca de esto. O sea, claro, es muy difícil hablar de esto. En la época era muy difícil hablarlo abiertamente. Entonces eso en la película aparece esta situación. No quiero desvelar cómo, porque ya es como avanzada.
1: Andar a la abuela,
3: pero se juega con...
4: Tenemos que estar
3: con los miedos.
4: La frontera de...
3: En un pueblo rural valenciano, ¿no? Que, donde se mezcla el valenciano con el castellano también.
1: ¿Que si además está rodada?
3: Sí. Està rodant en valencià.
2: Sí, sí, de manera natural, no? Lo que és a ma casa.
1: Com
2: ma casa
1: si fluiria
2: en valencià
1: aquell...
2: i en castellà.
1: Com si fluiria en aquell moment. Claro, cada personatge segons l'època.
3: Els retors parlen en castellà.
1: Clar. La gent que estudiava i que llegia ho feia en castellà o les...
3: Exactament.
1: I després estava la vida més rural.
2: I jo amb ells parlen castellà i amb Adela parlen valencià.
1: Clar, que la vida és així.
4: I potser pares i mares parlen en valencià i els xiquets es parlaven en castellà d'una generació.
2: Sí, sí, sí.
1: La
2: meva
1: ho ha fet molt.
4: Bueno, claro, sí. Com poden compartir generació, Sandra? No, mai de la vida.
2: Jo compliré ara 41.
4: Toma.
1: Ole, pues això.
4: Qué bien,
1: això és una
4: qué
1: bien portats. Una el Joaquillo estem...
4: El Joaquillo.
1: Un parell d'anyets més, o tres. Sí. O d'anyets. També diuen les protagonistes una altra frase que crec que ha de quedar-se entre nosaltres, que és que ens mereixem una altra vida.
2: Ai, sí.
1: Que jo crec que és un poc la societat el que ha intentat fer, no? O el que estem intentant fer, que a vegades sí i a vegades no, i a vegades dos passitos per l'ante i uno per atrás.
2: Sí.
1: Però per què no poden viure dos dones, dos homes, tres, un amor obertament, tranquil·lament, si no molesten a ningú? Ai, no?
2: A mi m'emociona molt, la veritat.
1: És que ho és.
3: Su amor, és que se juega esto de la modernidad en la película, con la música, por ejemplo, es muy, muy actual, por ejemplo, de la película. Aunque la película está ambientada en los años 60-70, la música pues es actual, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que ellas están sintiendo. Por eso se merecen otra vida, se merecen una vida...
1: Sí,
3: bueno, como la que ahora se puede vivir a algunas personas del colectivo, que no todas, tampoco.
1: Claro, sí, totalmente. Escucha, ¿y tú qué disfrutas más? ¿En el rodaje, en el montaje, en el acabaje, cuando ya las has acabado?
4: en los premios.
1: Está bien. Premio público, el Mare de Film, premio Lola Gaos.
3: Premio Lola Gaos para Víctor. Yo, en realidad... donde menos disfruto son los premios y todo esto.
1: Tú eres del rodaje y del montaje.
3: Sí, yo soy más, sí, del hacer, sí, del montaje también. Del montaje disfruto mucho, pero el rodaje lo estoy aprendiendo a disfrutar cada vez más.
4: I el feeling en el rodatge, Sandra, Tania, bueno, ja havíeu treballat juntes, no?
2: Sí, valenciana. A Valenciana, sí. De Jordi Núñez.
4: Però, clar,
2: però no juntes, bueno, perquè van tindre
4: no
2: només... Però
1: no coincidireu.
2: No
4: coincidireu,
2: una...
4: diguem, en escenes.
2: Per telèfon. Ah. O sigui, sí, no. I quan, bueno, i al final que ens creuàvem... I al final que ens creuàvem el programa del...
5: Que no es veu.
2: O sigui, era... Sí. Però sí, van fer molta...
1: A fer lliga?
2: Sí. Som amigues en la
4: però
2: vida, amigues i amigues.
4: Però s'incurro traspassar estima i tensió sexual resolta o no resolta, medio pensionista, en els anys 70... O sea, tota la complexitat de vostres personatges i de la relació, també, de transmetre estima, amor... És un curro potent,
2: heavy.
4: També d'enganxar-vos vosaltres també, personalment.
5: Sí. A veure, jo he de dir que en Sandra ha sigut molt fàcil, o sigui, que ella treballa d'una manera també tan de veritat, també dona moltes ferramentes, supergenerosa, o sigui, no sé, i també que teníem una relació personal abans, no? Que no és com
1: una
5: que
1: confiança comences, entre vosaltres.
5: Sí, que no és que comences de noves amb una persona.
1: Que era
5: sí,
1: a favor d'obra.
2: Que era un repte

0: perquè teníem seqüències molt complicades, sí, amb molta intimitat, i hi ha seqüències molt complicades que vam rodar molt, i el que se veu és no res del que vam rodar, i també la relació, l'amor i la honestitat com a actrius d'estar de veritat en el moment de, amb Victòria i amb Adela, no? Mm. Perquè realment ha hagut un treball intensiu de despullar-nos amb tot el sentit de la paraula, despullar-nos de veritat, de Sandra, de Tània, trobar a Victòria i trobar a Adela,
1: trobar les dinàmiques, sí, entre elles també,
0: de... Sí. Això és molt interessant, no? Perquè sí, també el col·lectiu és com, i això ha sigut molt bonico en els festivals, perquè és com, ostres, elles, no, que venien i deien, hosti, increïble. No. És que esteu enamorades.
2: Havíeu agafat l'essència de l'enamorament.
0: De l'enamorament real.
2: Ai, que xulo.
0: Però real. Mira, mira, se me posa la pell de gallina, que la gent no pot veure-lo, però és de veres, perquè vam arribar a aquest punt i hi ha un moment en el que jo crec que estàvem patint de no estar. Ja. I va ser molt, molt, molt bonico rodar-lo, i amb Tània jo, no hi havia una altra actriu, i era Tània amb mi i jo amb ella. Vamos.
2: Això per als que no tenim aquesta capacitat creativa, és la cosa més admirable que podeu fer. O sea, ser una altra persona.
3: I tu, Alberto, col·locant la càmera allí, dient, està passant, lo estàs oyendo. Sí. Allò va.
4: Yo era un observador.
3: Com mola, no? Tu,
2: la piel, saps? Això ho trobo jo.
3: Totalmente. Qué guay.
2: Sí, en el vostre treball.
0: Sí, sí, és molt complicat.
2: Perquè no és una obra de teatre que tu dus la història de cap a peus, que té unes altres complicacions, sinó que al millor estàs en aquest moment que has aconseguit aquest clímax, però n'hi ha que tallar pel que siga, n'hi ha que tornar a aconseguir el clímax.
0: Hi ha una cosa molt, molt complicada, que és el que m'ha aconseguit... Bueno, jo crec que sí que s'ha aconseguit al rodatge, al set, i és que tot l'equip estava immers en cada seqüència. Sí. L'equip tècnic. Vull dir que artísticament nosaltres tenim aparentment la capacitat d'entrar, no? O el director d'entrar. Però des de l'escrit Maria Tormo, Machancós, des de Joan de Direcció, Jules, que és la segona, i tot l'equip de càmera, Guillem, tot el món. A vestuari, estava tot el món a combo, en seqüència amb nosaltres. I això va ser, però en cada seqüència. I la veritat, bueno, pues una altra peli amb tots ells, buah, sempre.
2: Ai, que xulo, sí, això, sí, també. Bueno, vau rodar en València i en Benidorm?
4: Alguna cosita pequeña, però sobretot aquí en Montcada, en una gran casa que hi ha en Montcada, que és una fantasia de casa.
2: Tenia... Que la querria jo per mi, no?
4: Sí, aunque havia...
2: Bueno, no ho sé. No,
1: sí, sí, hi ha una...
5: Sí, jo sí.
4: Yo no lo sé, yo no lo sé, porque había muchos mosquitos, no porque había aire acondicionado.
2: Bueno, pues la arreglaríamos.
0: No, hem de donar-les gràcies perquè sí, la gent que... Vamos, los dueños de la casa son maravillosos y...
2: Se van a enrollar.
0: Sí, se van a enrollar un poco.
4: Sí, no, la casa es maravillosa como localización, ¿no? Quien vea la peli es algo que destaca mucho, la verdad, como localización. Pero
2: aparte,
4: claro,
2: aparte, de mosquitos, aparte de los mosquitos.
3: Como parlaves a Des Des Clàssics, ¿has buscado algún referent? No sé, estilísticamente, estéticamente o...
4: Sí, sí que tenía... A ver... Aunque yo trabajo mucho desde con la misma gente siempre, entonces en realidad
3: ya saben tu perdigón.
4: Sí, sí, o sea, ya vamos.
0: La pedrada ya está clara.
2: Sí, todo fluye, pues ya.
4: Vamos un poco a lo de siempre, pero lo que solemos hacer, pero ahora de esta manera. Pero bueno, aunque parezca una broma,
2: eso da mucha tranquilidad, también.
4: Sí,
2: digo.
4: Sí, no, la verdad que sí, la verdad que es genial. Pero sí que tenía referentes de películas lésbicas alguno. Pero más a nivel narrativo, pero aunque parezca una broma, cuando me leí el guión por primera vez, la película que me vino a la cabeza era Titanic, que parece
0: ya
4: una
0: total
4: broma.
0: No sé, pero has dicho
4: Titanic, Titanic,
2: es que
0: sí,
2: es
4: claro, porque es una historia de amor imposible, tiene su toque de thriller, ¿no? Salvando la distancia de presupuesto, evidentemente, pero
0: pero
4: a nivel estructural la peli funciona muy parecido en la emoción. Esa era la emoción que
2: buscábamos. Si ya que parles de les perretes, mucha perdón, la Sandra, que es productora ejecutiva, més valenta. Més valenta que el Cid.
5: S'ha de ser.
2: Claro, perquè es busca...
0: Però Alberto també, és director i productora.
2: Tu també, Alberto.
4: Sí, aunque yo productor, pues, soy una risa como productor. Porque lucho conmigo mismo continuamente.
0: Eso sí.
2: Claro, tú quieres una cosa y te decía a ti mismo que no puede ser si el presupuesto no llega.
0: Sap que le direm que no, ell ho sap, li direm que no, però ell ho diu.
2: Allà va, allà va.
0: I miri i li dic, en sèrio? En sèrio? Estàs demanant això? En sèrio?

0: Per a dues setmanes, per a quatre setmanes, cinc setmanes de rodatge. Quatre setmanes de rodatge. Esta pel·li té una factura increïble amb quatre setmanes de rodatge. O sigui, l'equip va ser impressionant, vamos.
1: Té pintaza, eh?
0: Gràcies.
2: Bueno, a més, no, fa rato que no parles. Perquè, clar, primero, que és com si... Com el teu personatge també... Que conforma ese triangle amorós tan, y decirle tan especial. Ese premi lo hagaos és també una espenta potent també per a la peli, una motivació també guai, no?
3: Sí, va ser molt guai. A més, és que la peli només la podien veure els acadèmics valencians, és a dir, que va ser per visionat privat i que els teus companys de professió valoren el teu treball, pues és preciós, però és que és un premi que és compartit, perquè jo sense elles no podia fer el que he fet, i de fet i sense Alberto, perquè de fet pues, ja esta cosa, no? Crec que han aconseguit fer com una mena d'equip molt xulo, i crec que elles donaven molta veritat en el que feien, que Alberto també des de la direcció té un punt de calma d'una cosa molt xula, que ens ajuda moltíssim i té molt clar el que vol fer. Això és el que transmet. Ara posa cara de que no.
2: Passa les celles quan
0: digues.
4: Està fenomenal. Sí.
3: Però van saber regular, van saber estar arropando en todo momento la situació, i després, pues, que des de que jo també és una gossada. Jo només llegir ho vaig dir, és que lo quiero hacer. De fet, era molt difícil fer-ho perquè jo estava en La huella del mal rodant al mateix temps l'altra peli, i recordo que van fer un treball per
0: un
3: poder
0: encaix,
3: quadrar,
0: no?
3: Que jo estiguera en Burgos i en València quasi al mateix temps entre Atapuerca i el cura i el padre Antonio, i la veritat
0: sí,
3: que és que...
0: Sí, perquè ho teníem clar que era Víctor. Vull dir, sí, és que estava
3: jo tenia clar que volia fer-ho.
4: Primera vez que leí el guión, vamos, y lo tenía muy claro.
0: Sí, sí.
4: Lo teníamos muy claro.
2: I a banda del Pare Nostre en llatí, que ha sigut el més complicat d'interpretar el Pare Antonio.
4: És la part de terror de la pel·li.
2: Perquè ahí Palmero, verité, a veure, vull dir, que tengo que fer un curro per a posar-te en la sotana del Pare Antonio.
3: No te cregues, perquè jo, de fet, mira, vaig anar a la parròquia Sant Bartolomé de Onda.
4: No veies que ha sigut escolanet.
3: Una de les... Home, jo vengo de educació catòlica, i de hecho llevo mi estampita de la Milagrosa en la mochila, no te digo más. I se la di el otro día a Sandra. Però és de veres que jo... Mira, de xicotet, un secreto que us cuento. Jo vaig fer de Chayanne en la parròquia Sant Bartolomé de Onda, en l'altar de l'església.
0: M'encanta. Jo...
5: El mix, m'encanta.
0: Això és molt Víctor Palmero.
3: I és que... En l'església hi havia una part, la ONG Quisqueya de Onda, que és una ONG molt guai, feia cursos de teatre, de ball per xiquets. Entonces, d'alguna manera, jo m'apropava a l'església, i com vaig prendre molta distància, una cosa que vaig fer quan vaig rebre el guió va ser anar a missa. Dic, vull veure-ho de nou, perquè hi ha una cosa molt teatral,
4: poco, no?
3: molt espiritual en una missa, no?
1: És molt teatral,
3: solemne.
1: Sí.
3: És teatral per al mateix.
1: Tots els rituals de...
3: Efectivament.
1: Són teatrals, té raó. Entonces,
3: volia tornar a viure-ho, i de fet és, hi ha un moment de missa molt xulo en la pel·lícula, i és que tot suma, és que em venen imatges al cap de la pel·li, i va ser, no va ser, va ser fàcil, ho van fer fàcil ells.
2: Que guai. Ho vist la pel·li, clar, tots, no?
1: Sí, sí que l'ho vist.
0: Sí.
1: Que els hem de dir adéu perquè que no pleguen, Mani. Recordem que a les sales, a partir del 5 de juny, aneu de seguida. Jo, el dia 5, a les 9 del matí, s'hagi fet guàrdia. No, tinc moltíssimes ganes.
0: Gràcies.
1: De veure-la. Creu que me lo gozaré mogollón. Qualsevol cosa que ho feu vosaltres m'han xissat, i que tinga, a més, i d'altres noms que també posa sí. A la meva taula, i que tinga, a més, i sabés, Dani, i ese missatge, crec que té un atractiu superpoderós.
2: Que guai.
1: Gràcies.
0: Per vindre a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
3: Que vivan les lesbianes.
1: Viva la lesbiana.
2: I les sàfiques.
0: Viva el col·lectivo.
2: Víctor Palmero, Sandra Cervera, Tania Fortea, Roberto Evangelio, mil gràcies pel talent. Ens vegem en el cine.
1: I del cine de premi al teatre dels Premis Max, amb una obra que se podia veure a València, La ternura, basada en comèdies de William Shakespeare i amb actors valencians que ens isen. Dos d'ells ens van atendre, Jordi Ballester i Diego Braginski. Si podeu trobar-la i veure-la, feu-ho.

0: que viatja al segle XVI és divertida. Estendre, està interpretada per grans actors i actrius valencians i valencianes i està inspirada en comèdies de Shakespeare.
1: Que boniques aquestes comèdies de Shakespeare. No sé, quina és la nostra favorita. No? Sueño una noche de verano, que és una dolçor sempre. Basades en aquestes comèdies, una història en què els enredos de l'amor i la tendresa són protagonistes, com en aquesta cançó d'Olivia Dean, que diu que és tan fàcil enamorar-se. Bueno, igual no és tan fàcil. Igual en les cançons d'Olivia Dean, però en les comèdies de Shakespeare... Oh, això
0: és fàcil enamorar-se, però clar, després la cosa va embolicant-se.
1: Una obra que, ja ho hem comentat quan arrencàvem el programa, va ser guardonada en el Premi Max, el millor espectacle en l'any 2019, i que estarà al Thalia fins al 28 de juny. Són 6 setmanes que estarà en escena, però moltes funcions per davant, és de veres. No us despisteu, perquè és un espectacle teatral que paga la pena veure, així que...
0: Que l'home triomfa, o sigui, que poso per les piles.
1: Totalment.
0: Ho tenim amb nosaltres, a dos dels seus protagonistes, són dos grans actors valencians, són amics, els que ens estimem moltíssim i els que saludem ara mateix. Diego Braguins, que sí.
2: Hola, bona vespre. Hola,
0: de cos present, que diria Matia Consolí.
2: Per collo.
1: I quin cos.
0: I quin cosarro. Hecho para el vicio. I Jordi Ballester està per telèfon perquè no he plegat el taxi, perquè hi ha complicacions de trànsit.
1: Coses del trànsit,
0: no? Coses del trànsit. Jordi Ballester...
3: Tots bé, no?
0: Ah, sí, estem de categoria, i tu?
1: Què tal, Jordi?
3: És perfecte. Escolta, mà, que m'està mal no estar ahí, però, vamos, bueno, jo m'imagino que amb la vaga dels mestres, professors, ha sigut impossible.
0: No passa res.
1: Sí, hi ha problemes de trànsit en
0: diversos carrers. Sí, xipot amb el sapatí, estava dient
1: a la ciutat de València. I volen fer-se ressò i explicar també, explicar-nos a la ciutadania els motius de la seva vaga. Clar, passen escoltats per la policia, per els carrers de València, i generen problemàtiques de trànsit.
0: Però sort de la tecnologia, doncs podem parlar igual.
1: Això sí, quan tenim el matxa, que s'escolta fenomenal.
0: Vinga, anem allà, en la ternura, que ja es posava xipot amb una taula que parles, reflexiona sobre l'amor, les relacions humanes i alguns altres embolics. Ara mos la conteu amb pèls i senyals, però fem un tast. Fem un tast?
1: A veure, anem a
0: fem sentir. Un tast.
3: Venga.
4: Celebremos que hoy hace 20 años que vivimos felices sin mujeres en esta isla solitaria.
5: Somos usadas como moneda de cambio.

0: salgamos a cazar. Que el encuentro con los habitantes de esta isla se produzca cuando el destino quiera.
1: He soñado que l'alferi...
2: S'ubiquem una miqueta escoltant estos fragments, però encara ens ubicarem molt més. La trama realment és molt i molt atractiva i té molts dels girs, de les confusions, dels enredros, i s'ha complicitat amb l'espectador de l'obra de teatre que tenen, bueno, les comèdies, les bones i les clàssiques de Shakespeare, pues encara menys. Així que tenim moltes ganes de veure la parella. Esteu des del passat dimecres i fins al 28 de juny al Talia. El títol ja és molt suggerent.
3: Sí.
2: Estem en temps de reivindicar la ternura com a ferramenta revolucionària, diria jo.
3: Absolutament, absolutament. I jo crec que hem d'anar guanyant... guanyant les ànimes de la gent, saps? Jo tinc una cosina que és una cosa, una casualitat. Fa 2 anys ens vam veure, perquè ja viu a Argentina, ens vam veure a Madrid. Jo ni li havia dit que estava començant a preparar la preproducció d'esta funció, i me diu, solo nos salvará la belleza y la ternura. Saps? Uh-huh. I me va dir aquesta frase, i jo dic, pues mira, precisament ara estic preparant això... I és que només ens salvarà la bellesa i la ternura, eh? Perquè portem una marxa que ja és hora de que els... Jo crec que tampoc se reflexa en realitat tot el rebombori, tota la crispació i tot això, tampoc se reflexa en realitat en el 95% de la gent que no vol eixes coses. Vol Clar. Viure més o menys feliç tot el que puga, solucionar els problemes de la vivenda, els mestres i els pares solucionar els problemes de l'educació, pues això és en el que estem. I tot l'altre pues és soroll, que a més mai sabem si ixe soroll respon a alguna cosa real, perquè ja no saps quines coses són autèntiques i tal. Però bueno, parlem de...
4: Parlem d'escoltar. Jo de fer soroll d'escoltar.

0: descomptar no, el que, de la tendresa, el sentiment, de mirar-se als ulls.
1: Ara me dirà, ara dirà Jordi el que li sembla, però... jo crec que hi ha una cosa que és molt important i és que la gent, quan ix de la funció, ix amb un somriure. Vull dir, d'haver vist una cosa que li ha alegrat la vida durant 2 hores i li ha fet pensar i reflexionar moltes coses, i a lo millor algú ix amb ganes de dir-li a algun altre que l'estima, saps? Perquè d'alguna manera...
0: Això és ideal.
1: Això és el que estem animant, que la gent no tinga por a estimar. Perquè estimar comporta un risc, no?
0: Sí,
1: comporta molts riscos.
0: Molts riscos.
1: No? Que el primer és que te diguin que no, però després la por a que li passi alguna cosa a la persona que estimes.
0: Sí.
1: Entonces, hi ha molta gent que es nega o que es resisteix a estimar per no passar pors, per no passar riscos, i esta funció el que defensa és que paga la pena estimar en, contra la por, contra els riscos, contra tot.
0: Sempre i en tot lugar, que diuen aquells.
1: Exacte.
0: Jordi, estàs d'acord? Què diu?
2: Sí, estic totalment d'acord. A més, l'altre dia comentàvem en roda de premsa que moltes vegades dins de lo que és el pensament d'un actor, d'una actriu, que a vegades mos assalta el pensament de dir realment el que faig paga la pena, esta feina... Veus que n'hi ha coses tan importants com curar malalties, com fer coses importants en la vida, i a vegades els artistes pensem, jo realment això que faig com a actor, això de contar històries, això paga la pena. I te n'adones que quan fas una obra aixina que la gent està 2 hores assentada en un teatre rient-se, a carcallar, passant-se un molt bé, però a més molt bé, l'altre dia, de fet, un amic meu se va pixar damunt i tot, eh? Vull dir que els efectes
0: són automàtics i reals.
3: No, combines la comèdia, la pròstata, i això va...
2: Efectivament. I damunt d'això n'hi ha aquest missatge de no tindre por a enamorar-se, no tindre por a estimar,
0: a sentir,
2: a ser lliure. Sí. I aquesta combinació, pues, a vosaltres com a actors, m'anarem a casa pensant que, mira, jo he contribuït amb el meu granet de sorra per a que el món siga una miqueta millor. Encara que siga només un poquet, però una miqueta millor.
0: Conteu-vos una miqueta també de la història.
1: La història. Conta tu, clar... Jordi, que no ho parlo. Sí.
2: Pues mira, de el que podem contar... Sense
0: això
2: del
0: que podem contar de la reina i les filles...
2: Per a que els oients se situen, d'acord? Època de l'Armada Invencible, la reina Esmeralda i les seues 2 filles, la princesa Rubí i la princesa Salmón, se dirigeixen a Anglaterra perquè les té que casar en el duque de Lancaster i en el d'Essex, d'acord?
0: Sí.
2: Però ella, com és maga, vale, fa que l'Armada Invencible se'n vagi al fons del mar, o sigui, que en vagi a traste, perquè decidís rescatar a les 2 xiquetes i anar-se'n les 3 a una illa deserta on... volen fugir de l'esclavitud que suposa viure en els homes. No, perquè les dones estan destinades a viure en aquesta època, pues, un paper secundari, són gastades com moneda de canvi...
0: Obligades a casar-se reina... per clar, negoci...
2: Llavors, la reina, farta de tot això, diu, mon anem les 3 a una illa a viure allí en pau. Què passa? Pues que en aquesta illa, dona la casualitat, no n'hi ha més illes en el món, que en aquesta illa viuen 3 nyenyaors, un pare i 2 fills, que fa 20 anys que viuen en aquesta illa fugint de les dones.
3: I viuen a soles allí.
2: Viuen a soles allí.
3: El pare i els 2 fills estan a soles.
2: Sí.
3: I arriben aquestes 3.
1: Sí.
2: Ahí estem. I a partir d'ahí, pues, tot lo que ve pues, és una darrere una altra.
0: I entenc que... vosaltres sou els fills.
1: Sí, ell és Jordi, jo és que el vaig tindre molt petit.
0: Molt jove, eh?
1: Superjove. És que Jordi se conserva molt bé, jo no tant, i el vaig tindre molt jove.
0: Anava a dir, pues, que Bruno és el pare i vostres fills, però evidentment, pues, no.
1: No, ell és el meu fill gran i Bruno és el meu fill menut. I, bueno, tampoc, vull dir, tenim una diferència de 15 anys. Vull dir,
2: sí, bueno, el maquillatge, la perruqueria...
1: Home, jo avui m'ha assabentat que el base del València va ser pare als 16. Veus? O sigui, este Jax Moreno, crec que se diu, o no sé què. O, bueno, no sé. I va ser pare al 16, o sigui que, mira, és possible.
0: Poder ser, podria ser.
1: I nosaltres vivim a soles en l'illa i pensem... també fugint de les dones, el fill menut no ha vist mai una dona en la seva vida.
3: Però per què tu com a pare i els dos fills fuges de les dones en una illa deserta? S'explica això o no?
1: S'explica d'una manera...
3: Igual té, una volta...
1: No, per qüestions tòpiques. Ja. Per qüestions un poquet de cunyaos.
3: Un poquet de cunyaos.
1: Saps?
3: Per qüestions tòpiques. Les relacions no, si les però, dones no han anat bé
1: no,
3: o
1: no han anat bé, però després n'hi ha coses... que si un, jo crec que si un se les agarra amb humor, com hi ha molts comedians americans i tal que ho gasten, la història de les diferències que hi ha entre les dones i els homes, no? Per exemple, quan això típic, la més típica és, en què estàs pensant? En res. ¿Com se puede estar pensando en res? Pues estic pensant en res, no estic pensant en res, estic mirant el futbol. No estic pensant... No? Pues sí. Són coses de cunyaos, però que tu dius... I me ve i me diu que no pot ser, que he d'estar pensant en alguna cosa. I tu dius que no estic pensant... Entonces, claro, diu, quin plaer estar així, no haver de pensar en res. No tindre l'obligació d'entendre què volen dir els gestos, els tons de veu. No, quan necessites dir-te una cosa, te la dius. No? Mira, en el primer monòleg que fa el meu personatge, diu això, quan necessitem dir-nos alguna cosa, la diguem. I quan no. I entonces dius, i quan estem bé, ho celebrem. I quan estem malament, ens callem. I ja està.
3: Són coses de xotos.
1: Són coses de sí, cunyaos.
3: Però a voltes... Però, la vida clar, també parla.
0: És que es posen estos personatges.
1: És que si ho mires... vull dir que no, sé, no és per res greu. Són aquestes coses que si les mires en sentit de l'humor, dius, pues també és veritat, jo què sé, som diferents.
2: Vull dir, està molt ben escrit. Jo crec que Sansol reflexa molt bé aquesta idiosincràsia masculina per un costat i la femenina per un altre. I basant-se en aquests tòpics, però que està molt ben escrit, sense trivialitzar-los massa ni sense fer-los barruers. És simplement l'anhelada llibertat masculina que seria per un costat i l'anhelada llibertat femenina per un altre, que realment després...
0: No és tan desitjada.
2: Claro,
0: tan
2: tot això després l'autor ho desmunta durant la funció perquè veus que realment no n'hi ha una necessitat d'estar sol, sinó tot el contrari. El que n'hi ha és una necessitat d'estar amb gent, amb companyia, amb estimar...
0: Compartir i estimar i la tendresa, que dèiem.
2: Efectivament.
0: Que en esta obra ja heu rodat prou. Vull dir, ja sabeu perfectament, o coneixeu perfectament, el feedback que vols proporcionar al públic.
1: Brutal, brutal. Tots els dies el públic acaba en peu, aplaudint.
0: O sigui, que és un gust d'aquell sobrevist, que tinc carameleta plegat a les meues mans,
1: però,
0: no?
1: Però primer que és un gust fer-la. Jo la vaig veure la versió de Teatro de la Ciutat, la que va dirigir Sansol en el Dèneu, la vaig veure en València. Me va encantar, vaig pensar tant de bo algun dia poder jo fer això. I mira, jo vaig complint somnis com en La dona de negre, que també la vaig fer amb Jordi.
0: Sí.
1: Ara la ternura, que després de l'estiu serà la tendresa, vull dir, tindrà la seva versió valenciana per a girar per la comunitat. El que passa és que nosaltres solem hem assajat en el text original i en l'estiu prepararem la versió per a que estiga a l'alçada d'esta, no? I el feedback és meravellós, perquè ja t'he dit que és una festa, és una festa permanent. Nosaltres no hem de fer res, no hem de fer forçar les coses, ni fer acudits, ni fer coses estranyes. Fem la funció i ja està. Fluir.
0: Perquè té un bon engranatge o una bona carpinteria, un bon muntatge, i després, clar, també ho heu posat també les vostres mans. Vull dir, és que estan mans de persones que van a fer-ho meravellosament bé. M'havies dit, el teu fill xicotet no havia conegut mai, que és el que interpreta Bruno Tamarit, no havia conegut mai les dones. Però Jordi... El teu personatge, què li passa, criatura?
3: Tu tens cara d'haver tingut alguna cosa en alguna dona. A tu què t'ha passat?
2: El meu personatge, hi ha un moment de l'obra que diu que va estar casat dos vegades con las comadres de Windsor.
3: Les alegres comadres de Windsor.
2: Vull dir que ell creu que també ha patit Segur que també ha patit lo diu l'ama, no, però millor oblidar-nos, no? Perquè recordar la amargura amarga tanto com vivir-la.
0: Recordar-la, no. De raó, eh?
2: No vol parlar més del tema, eh? Diu, imagina't, recordar la amargura amarga tanto com vivir-la. Sí, de segur que va tindre també una mala experiència. Ell és un poc el fill més fidel cap al pare, ell accepta aquesta situació. Claro, el problema el tenim en el menut, que no ha vist mai una dona i el xiquet pues, té curiositat.
0: Té ganes,
2: no?
0: curiositat.
2: Home, ell té moltes ganes, perquè damunt son pare li ha fet una descripció de les dones una miqueta peculiar, yeah. I ell pues, no s'ho acaba de creure molt, però bueno, després se trobarà en una altra història.
3: Ai, i seus pares, també. Però, que traslladem els fills, també. Però, quantes creences sí. Es fiquem en el cap.
1: Sí, però...
2: Que mira, això és un altre missatge bonico de l'obra, jo que tinc dos xiquets i ho veig també, no? Que a vegades els pares per protegir, sí. Fiquem els nostres, fiquem tants límits, tanta sobreprotecció que ferim, no? Fem mal. Sí. No els donem la llibertat que els menuts necessiten a vegades per patir. Ho fem per patiment, però aquest patiment no és saludable per a ells. I això també està en l'obra, també.
3: Sí, ben dit.
1: Vull dir que el motor que a mi em va proposar Rebeca per a construir el personatge era l'amor i la por. Vull mm-hmm. dir, aquestes dues coses yeah. és el que jo sempre ho tinc en el cap. L'amor i la por. L'amor que tinc pels meus dos fills, o sigui, jo no ho faig per fotre'ls, jo ho faig per protegir-los. I perquè tinc por. I entonces això, diguem-ne, que és una manera... molt gran d'anar a les coses menudes i xicotetes, no?
3: De que
1: cada pare que ens està escoltant sí, ara sí. dirà, i a lo millor el meu fill
0: me representa,
1: o la meva filla s'està perdent alguna cosa per una por meua.
0: Sí. Tota la raó. I entenc que en el cas de les dones, Paloma Vidal fa de mare,
1: sí.
0: que seria un poc un alter ego... del pare,
1: sí.
0: o en una altra circumstància, però més o menys...
1: Bueno, ella és una reina maga, eh? Jo sóc un llenyater.
3: En un moment...
0: O sigui, damunt ella s'empoderà.
3: Fa una tempesta i la lia parda.
1: No és conya, eh? No és conya. Vull dir que nosaltres, per a nosaltres també ens agrada i sempre ens ha agradat en totes les nostres produccions tindre una visió feminista i a favor de la dona, i entonces a mi m'encanta que la reina siga reina maga i que ella siga la poderosa i que el llenyater acaba dient-li on tu vagis, vaig jo, porta'm, que jo t'ajude com un bon discípul. Vull dir que sí, les dones són empoderades, però que...
0: I les filles també estan en dos plànols, com els teus? En dos actituds diferents per enfrontar les aventures?
1: Jo crec que són prou paral·leles, no, Jordi? Elles no, sí. elles no tenen aquestes diferències.
2: No, és veritat que tenen, diguem, podríem dir que tenen la mateixa diferència d'edat que nosaltres sí. i la menuda, diguem que la menuda potser estiga una miqueta més... també oberta a les experiències noves que li puguen vindre, però sí que és veritat que són en aquest aspecte no tenen tanta diferència, perquè elles sí que venen d'un món que sí que han conegut els homes. És que realment la especialitat única del fill menut de no haver vist mai una dona, això el fa diferenciador.
0: Que... El fa peculiar.
3: Sí, una cosa que la naturalesa també va pel seu camí.
0: Fa la seva crida.
3: No, això ho fa.
0: Digues.
1: Anava a dir que de totes maneres en la promoció és veu, que ho puc contar perquè als 5 minuts de funció ja se
0: ja
1: diu,
0: ah,
1: elles decideixen disfressar-se d'homes
0: sí?
1: per a que no les maten.
0: Per a protegir-se,
1: perquè no saben estos niñaters què van a fer.
0: Ja.
1: Entonces diu, ens disfressarem d'homes i aixina pensaran que som homes en la illa, no?
0: Clar, això pot donar peu a una sèrie d'enredros que... Bueno,
2: claro, això és total.
3: Molt s'inspirà, eh?
1: Hi ha una altra cosa que també a mi em sembla superinteressant, i és que el menut, Bruno, el llenyador azul cielo, té molta necessitat d'amor i d'enamorar-se, perquè està en l'edat.
0: Clar.
1: Clar, i no coneix dona.
0: Clar.
1: I de sobte coneix un home...
3: Però que té una
1: atracció. Però que li agrada molt.
0: Que li atrau.
1: I entonces, ell no té cap problema en enamorar-se d'un home.
0: Clar.
1: Vull dir que, saps? Clar. Que
0: hi ha no n'hi ha constriccions socials a dir, per tant, és lliure. Va
1: clar,
0: decidir
1: n'hi ha molts
0: sentir,
1: missatges que no? són superbonics. De sobte, pues el menut pues diu, pues no necessite dona.
0: Pues és lo
1: si
0: que hay,
1: diu
0: la nostra Sílvia. Pues és lo que hay.
3: En lo bonico que eres, y lo estupendo. Clar. Va per davant la tendresa i...
1: Pues escolta, claro, ja però això te digo que l'obra, a banda de que, bueno, de que després... la penya se ho passa molt bé i riuen molt. Mm. És tot el temps pindoletes així de coses que dius, que bonico, ostres, este pensament m'agrada, no sé què, i ara carcallà, i ara carcallà, i riallada, o sigui, riallada. És una festa.
0: És un caramel. De,
1: és una festa.
0: De text,
1: jo
0: de funció,
1: recomano que vinga la gent perquè... Perquè hem tastat de tot. Vull dir, hem tastat l'estrena del Thalia...

0: hem estat en Arnitxes d'Alacant, hem estat en Carlet, en un públic autènticament d'ahir de la Ribera. Vull dir, m'enteneu, no?
1: Sí.
0: Que no són precisament... Que vull dir que no és
1: habituals
0: que...
1: Habituals
0: d'anar a veure teatre ni res.
1: Exacte.
0: I en tots els llocs funciona. O sigui, funciona.
2: Sí, sí, en tots els, en totes les funcions que hem fet, la gent dreta aplaudint, i amb una ovació sincera, tots en un somriure al rostre i algú amb llagrimetes als ulls perquè li ha tocat el coret, no? Però que, sobretot, els oients tenen que saber això, que van a veure una barreja fantàstica d'obron de teatre, de text, molt ben escrita, època, vestuari molt xulo, una escenografia meravellosa amb unes llums
0: de Luis Crespo, la llum de Mingo Albir i el vestuari de Pasqual Peris.
2: I Pasqual Peris. I a banda, que van a veure una comèdia de situació i d'enredo. És que s'ho van a passar teta cañón.
1: I estan Diego Braginski i Jordi Ballester, que hem de confessar així públicament, anem a dir-ho, que són les nostres debilitats, tot i que ens fascina Bruno, ens fascina Paloma, admirem poderosament a Rebeca, i ojo a Paula.
0: Ojo a Paula,
1: Ojo a Paula Braginski, que estàs tu davant, però jo crec que aquesta xiqueta... Anem a sentir parlar-te.
3: Té una aura,
1: no vull seguir. No vull perdre amb res del que ja fas.
0: Jo, de veres, ho dic ara com... Jo, és la meva companya, a banda de ser la meva filla, però a mi jo estic en escena i me cau la baba. O sigui, però...
1: O sigui, les tiguetes també mos cola.
3: Entenem perfectament.
1: La ternura, teatralia, no vos la perdeu.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: El conseller d'Agricultura i portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, ha visitat el Terme d'Onda, un dels municipis afectats pel foc, que va començar el dia 25 de juliol a la Vall d'Uixó i que a nit es va donar per controlat. Ara només falta que es doni per extingit. Alejandro Molés.
2: Doncs des d'Onda, el portaveu del govern ha lamentat la falta de resultats a l'hora de detindre el piròman que va provocar el foc de la vall. A més, ha denunciat, segons ha dit, que la investigació sobre l'incendi forestal que fa 4 anys es va declarar a Begís està, segons diu, paralitzada en el jutjat. Un incendi que, entre d'altres, va provocar cremades i ferides de diversa consideració a una vintena dels vora 50 passatgers que viatjaven en un tren que feia la ruta València-Saragossa i que es va quedar atrapat enmig del foc.
3: Insisto, en el juzgado de Segorbe, y lo denuncio, llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto que saben, en este caso.

0: caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
1: I sobre este incendi, el de la Vall d'Uixó, s'ha pronunciat avui la diputada socialista a les Corts, Alicia Andújar. Un incendi que, segons diu, ha posat de manifest la feblesa del Servei Públic d'Extinció d'Incendis a la Comunitat Valenciana. Xavier García del Valle.
2: Sí, segons argumenta la diputada socialista, el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del Govern d'Espanya. En este sentit, Alicia Andújar acusa al Govern valencià de falsejar les xifres dels efectius.
3: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Conselleria d'Emergències se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
1: Més coses. El grup parlamentari popular al Senat, on té majoria absoluta, ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen celebrar 4 comissions parlamentàries relacionades amb la crisi de Ceuta, Defensa, Interior, Exteriors i Seguretat Nacional.
2: Els populars han sol·licitat la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro, davant de la Comissió de Secrets Oficials. També sol·liciten les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
1: I la pròxima campanya de collita de cítrics serà la segona més baixa dels últims 20 anys.
4: És la previsió que ha fet la Unió Llauradora, que estima que hi haurà més de 2,5 milions de tones de mandarines, taronges i llimes. És un 3,4% menys que la campanya passada, quan es va assolir el mínim històric recent. Malgrat esta baixada, en la producció s'espera un bon calibre i una qualitat en la fruta. Escoltem el secretari general de la Unió, Carles Pellis.
5: N'hi ha una evidència clara de que el baix nivell productiu s'ha instal·lat en l'aforo citrícola valencià. Encara que l'aforo siga limitat, favorix que la fruta siga de bon calibre i qualitat i esperem poder cobrir tota la demanda de forma ordenada als principals mercats europeus.
1: Continuem al camp, i és que l'Associació Valenciana d'Agricultors ha presentat el seu últim informe, en què destaca que el nostre territori encapçala, juntament amb Canàries, l'envelliment agrari, amb un 48% de persones majors de 65 anys.
4: Som vora 9 punts més que la mitjana espanyola, mentre que els menors de 40 anys no arriben ni al 6% del total.
1: I en el temps dels esports, l'Eldense ha tancat un reforç clau per a la seva davantera a la segona divisió amb el fitxatge de Pau Cabanes.
2: El club blaugrana i el Villarreal han arribat a un acord per al traspàs del jugador de Borriana, de 21 anys, que ha firmat fins al juny del 2028. Tot i tractar-se d'un traspàs, el conjunt groguet es reserva un alt percentatge d'una futura venda, mantenint així cert control sobre un futbolista criat al seu planter. Cabanes fa el salt definitiu al futbol professional i aterra a Elda, totalment recuperat del trencament del lligament creuat que va patir a principis de la temporada passada.
1: Més informació a les 6 en esta sintonia en Apunt Ràdio i en tot moment en el web i les xarxes socials d'Apunt Mèdia.
6: Som Apunt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga.

0: A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Segon Rebi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Benvinguts a un dels reculls dels millors moments de la vesprada d'A Punt Ràdio. En esta ocasió viatgem fins a finals del mes de maig i escoltem amb atenció les explicacions de la nostra psicòloga de confiança, Lorena Gascón, quan ens parlava de saber posar límits. I per què és necessari posar-los, també. Sí, sí, sí. Voleu prendre nota? Anem allà.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Detente, por favor, retírate un poco. Estoy incómodo, eso me cae mal. No es nada personal.
2: Detente, eso me cae mal, no es nada personal. Solo es un límite. Que la cosa va per ahí. Perquè l'última volta que ens vam veure parlarem de... com era? D'influir, no? O de com manipular, no? Perquè... bueno, ella ho feia perquè li feren croquetes.
4: Si és per una bona causa,
2: que és per una bona causa.
4: Hi ha massa problema, no?
2: Però parlant, també va ser l'importància de protegir-nos de les persones que manipulen. Com? Posant límits. Tu com lo llevas, querido? Jo malament de tratar, ja t'ho dic. No ho he sabut...
4: Tinc molt clara la... no dic la recepta, però sí veig molt clarament quan una persona molt estimada del meu entorn no posa límits i se n'aprofiten d'aquesta persona, perquè és tot cor i perquè va en el... saps? Va exposant-se sentimental, emocionalment, familiarment. I en mi m'ha costat tant... I passa que, a més, després està per ahí sobrevolant la culpa.
2: Oi!
4: I la culpa purgar-la...
2: Ella, ja està aquí, ella!
4: Ai, Sina, que este és el putxero emocional que vos aboquem avui.
2: Vaig a dir-te una cosa, Joaquí, que crec que ens representa una gran partita de la població. I Lorena Gascón, que en xarxes la trobareu per @lapsicologajaputa, trobareu moltes explicacions i molt interessants a estos temes. Parlem de límits. Lorena Gascón, tu poses límits, querida?
5: Jo? Posa límits, menys al meu gat, que li ho permet tot.
2: És que els gats són éssers especials.
4: Te bula.
5: El què?
4: El gat te bula.
5: Me bula.
4: Te bula, que no, que te permís.
5: Sí, te bula papal. Sí, totalment, totalment.
2: Perquè ells són els amos, i ho saben, o no?
5: Sí, sí, totalment. Però a les persones no, eh? A les persones es posa límits, sempre. Mai em traïs a mi mateixa. No em traïcione.
2: Pues ja estàs explicant com es fa això de posar límits, que has vist que si el Joaquí i jo ho duem regulero, eh?
4: Que, bueno, a veure, manual pràctic, tips per a posar límits. Primer, veure a quina persona els hem de posar, com se posen, en fi.
5: Totalment. Mira, hi ha una metàfora que a mi m'encanta, que és dir que nosaltres som com solars abandonats sense tanques quan no posem límits. Què passa amb un solar abandonat sense tanques? Que tot el món aboca la seva merda.
2: Tira fem, parque...
5: Total,
2: desastre.
5: O sigui, que quan posem tanques, quan posem límits, el que estem fent és protegir-nos. Estem fent que no ens tiren la merda, bàsicament. I és que moltes vegades les persones jo crec que pensen que posar límits és molestar als demés, no? O fer-los mal, inclús. O és amenaçar als demés. I no és això, és... L'objectiu dels límits quan estan ben posats és jo me protegisc i posant tanques al meu solar.
2: La metàfora del solar, molt bé.
4: Mola molt.
2: Se visualitza, s'entén. Però tenim moltes dificultats per posar límits. Per què passa això?
5: És que els éssers humans, és una llàstima que no siguem aliens que acabem de vindre així a la Terra, no? En una tabula rasa, no. És que nosaltres som context, som vivències, som criança, tot, no?
2: Una educació, un entorn,
5: total.
2: Un tot.
5: Ja. Si hem tingut de referents uns pares o iaios o tios que eren molt complaents, que no posaven cap límit, això ho aprenem. Aprenem que això és el bo. Si vivim en una cultura en la que pensem que les bones persones no s'han de defendre tampoc i han de fer-ho tot per les demés, que això també és molt típic, sobretot en dones, per la cultura, no? Per el que com ens eduquen, pues això també fa que jo em senta mal si jo poso límits, perquè això no s'ha de fer. Les bones persones ho permeteixen tot, no? I després també té a veure l'haver viscut rebuig per haver posat límits en el passat, no? Si jo he posat límits en el passat i algun manipulador no li ha vingut bé, m'haurà dit, ai, tu antes molaves, no? Això de, quan me deixaves fer el que jo volia, tu molaves. I rebre ese rebuig també t'ensenya que està mal posar límits quan no està mal. O sigui, que és com tot, no? O sigui, tot el que hem viscut fins al dia d'avui és el que fa que quan posem límits sentim culpa.
6: O sigui, com a societat tenim un problema amb això de posar límits o educar o ensenyar als nostres fills a posar-los o que ens hagin educat a nosaltres.
4: I per què sentim culpa de posar límits? Perquè les persones a les que posem límits ens importen.
5: No sempre, però sí. Podria ser, però sobretot la culpa el que ens està dient és que estem fent una cosa que no s'acorda als nostres valors. O sigui, si el meu valor és ser complaent, perquè és el que m'has ensenyat des de que soc xicoteta, m'han dit, tu fes tot el que te diguen i tu has de ser obedient i tal, no?
6: No contestes, no t'ataca.
5: Clar, clar. Aleshores, quan algú em demana un favor, jo crec que si jo dic no, és ser mala persona, o sigui, que vaig a sentir culpa. La culpa m'està avisant que jo estic fent una cosa que no m'han ensenyat a fer, bàsicament. O sigui, la culpa ens està dient, això no és el que tu faries, amb la teua personalitat. No és el que has après.
6: Per tant, la idea seria aprendre a posar límits o saber posar aquests límits sense sentir-se culpable de res.
5: Sí, totalment.
6: És possible.
5: És possible. És
6: possible, senyorita doctora.
5: Sí, totalment. És possible, però primer hem de posar-los en culpa. I això és el que...
6: Això és el que
5: fot un poc. Perdó pel taco. Això és com quan tenim por i ens hem d'exposar a una por per al final ja no tindre por, no? Per exemple, quan tenim por anar en cotxe o en avió, no? I primer pues, anirem en pànic i poc a poc és possible que aconseguim fer un viatge anant mig bé, no? Inclús que no vinga la por. Això pot arribar a passar. Per al que ens estan escoltant, hi ha esperança. Doncs en la culpa i els límits és el mateix. La culpa és una emoció que podria ser com la por. Al principi va vindre sempre que fem alguna cosa que siga en contra dels nostres valors, però a poc a poc anem a anar normalitzant més i pot acabar inclús passant-nos que quan fiquem un límit estem orgullosos i diem, que bé, que contenta estic i que no tinga res de culpa. Però primer hem de canviar creències, perquè és molt important canviar creències, hem de fer exposicions primer en persones que no siguin, pues jo que sé, els manipuladors professionals dels que parlaven abans, no? En persones, pues jo que sé, primer en amics, no? En amics que ens van a respectar, que és més fàcil així. Comencem posant límits i a poc a poc, això és com un entrenament, és com quan anem al gimnàs a fer...
6: Com un entrenament.
5: Sí, és com fer múscul. Anem posant cada vegada límits millor. I és molt comú que al principi les persones en teràpia em passa moltíssim que quan estem posant límits, quan no hem posat mai, les persones se'n van a l'altre extrem i posen uns límits que dius, ostres, en plan de que estan en el Mercadona i alguna persona és com que està així i diu, que vaig jo! És el meu torn! I és com que se'n van a l'altre costat i tu dius, com pot ser això? I és molt curiós, molt divertit. Fins a que més o menys això s'equilibra i la persona és una persona normal... Que pot posar límits.
6: M'apareix a posar límits.
4: Trataria de distingir quan estem fent un favor, no? Quan és una cosa raonable, una cosa estem sent amables, estem sent en fi, agradables, estem sent bons familiars, diguem, en general, i quan estan aprofitant-se de nosaltres.
5: Sí.
4: Senyal d'alarma, a voltes... Per això te diria que si la persona és una persona molt estimada, d'aquells que en l'entorn familiar podria tindre inclús certa patente de corso, és més complicat, diguem, posar el límit.
5: No? Sí, sí, sí, en la família, les persones volgudes sempre va ser més difícil, sobretot perquè tu tens aquesta por de que et deixen d'estimar, entre altres coses. Tu dius, ostres, és que a veure si va canviar la meva relació en esta persona perquè li dic que no. Però clar, és que així hem de pensar... sempre que les persones que ens volen no ens volen per traure profit de nosaltres, ens volen per la persona que som. O sigui, estem totalment... tenim tot el dret del món. De fet, hi ha uns drets assertius de que jo puc canviar d'idea, de que jo puc dir no. O sigui, això és un dret assertiu meu i de totes les persones. Si alguna persona s'enfada perquè jo li dic que no, i aquesta persona no val la pena.
4: Bueno, un poc de la mà de dir que no. Psicopatia, vete a saber, no?
5: Sí, o sigui, no val la pena.
6: Vale. Jo que això va un poc de la mà de aprendre a dir que no, que moltes vegades, que suposa que té a veure amb això dels límits. Però posem exemples de límits, no? Limitar què és? Dir-li, no, això que fas me molesta. No, o com?
5: Sí, això és molt bo, mira, perquè moltes persones creuen que és això, el límit, i aleshores el que passa és que s'acaben quedant en relacions de merda, vaig a dir-ho així, val? Perquè no... Jo li dic a tot el rato a la persona que no me pareix bé, però la persona ho continua fent, i jo li dic, però és que no em pareix bé, i la persona ho continua fent, i és com que diu, ostres, els límits no funcionen.
6: Entrem en un bucle...
5: Total. I és que el límit no és dir-li a una persona, això sí que ho vaig dir, me recordo la setmana, l'altra vegada que vaig vindre, el límit no és dir-li a una persona som me'n pareix mal, sinó... Què vaig a fer jo per protegir-me? O sigui, és una pregunta que jo m'he de fer a mi mateixa. Com em protegeix d'això? Tu imagina't que quedes en una amiga sempre i sempre arriba tard. i te molesta, perquè si no et molesta, passa res, però imagina que et molesta. I tu li dius, ostres, podries arribar més pront la pròxima vegada? I te diu, ah, sí, perdona, i torna a arribar tard? Doncs tu te planteges un límit.

0: L'espero 5 minuts. Si en 5 minuts no ha vingut, jo me'n vaig. Així t'estàs protegint tu.
1: I li ho dius, no?
0: Bueno, li pots dir o no? Li pots dir, bueno, ja m'he ido. Bueno, o no, o que vinga i que després la deixis plantada tu. O sigui, això tampoc és per crueltat ni per fer mal, ni és un càstig. És com em protegis jo. A mi em fot quedar-me 30 minuts esperant, jo me'n vaig després de 5 minuts. O imagina que estic parlant, això passa molt, eh? Moltes persones em diuen, és que jo cuide al meu pare, que està en una cadira de rodes, que el pobre està vegetal perdut, i m'insulta. I l'he de cuidar, o sigui, jo com me protegeix quasi, jo no puc posar límits, l'he de cuidar i així, supercomplicat, és dels casos més complicats que m'han dit i jo els dic, tu pots, sempre que et cride o sempre que t'insulte, tu pots agafar i anar-te'n a una altra habitació i
2: aquell capte que això
0: i després d'una
2: estoneta amb això te perd, sí, diguem,
0: exactament, i després d'una estoneta, tu tornes i estàs normal amb ell, te torna a insultar, te torna a parlar, te tornes a anar. Això, encara que parega que no fa res, totes les persones del món volen que senten i que estiguen amb nosaltres, volen companyia. O sigui, que quan una persona sent que tu te'n vas, canvia el xip i deixa de fer això. És com, és com un condicionament, com si fos un ratolí, saps?
2: Ja. No, si
0: sí, en lloc de donar-li formatge, el que li dones la meva atenció, però se la doni quan se la mereix. És que si m'està tractant mal una persona, no es mereix que jo estiga ahí. I per telèfon igual, tu imagina que una persona s'està criant per telèfon i ens està fent mal. Tu pots deixar ese telèfon, tu pots colgar la llamada. O sigui que és important saber que el límit no depèn de l'altra persona, depèn de mi. El límit és què vaig a fer jo. I clar, el que passa és que moltes persones tenen por de que, pues, en les relacions, per exemple, de parella, que els deixi l'altra persona.
2: Clar, que tu pegues i sepas, dir, si me parles mal, me'n vaig, total. I que siga l'altra persona la que diga, pues ara el que me'n vaig
0: pues te dejo, exacto. Ja. Però és que a lo millor és lo millor que ens pot passar.
2: Ja, igual mal, és un risc sí, que fa la pena córrer.
0: Totalment, sí, ja, ja, ja. sí. Però, o sigui, que les persones moltes vegades és que estem enredades en relacions que moltes vegades ens fan mal, però és que és molt complicat eixir d'ahí, eh? No és tan fàcil com dir, posa límits. Ja. No és tan fàcil.
1: Està guai aquest concepte que has posat també, que has exposat, el tema del mereixement. Moltes vegades estem o som un poc limosneros de l'amor, també, una miqueta, no? Que anem també buscant un poc les migajes, fer-nos de valdre, també, que la nostra estima és
2: valuosa.
1: Digna de ser merescuda, valorada i valuosa. En efecte, no? I aquest concepte també de l'autoprotecció. M'agrada molt, perquè si tu t'autoprotegisses, imagina que després poses límits, ergo, o sigui, t'autoprotegisses i després te sents bé. Per tant, ostres, ahir t'estàs reforçant també, dient, hòstia,
0: total.
1: Jo m'estime molt a aquesta persona, el que tu dius, la creença meua, igual és que estic posant este límit i no toca, però si me sent bé, escolta, si resueno bien con esto, ya va bé, no?
0: Total, total, sí. És que això d'autoprotegir-nos és superimportant. I el respecte a nosaltres mateixa també es guanya a mesura que posem límits, perquè també canvia la forma de veure-nos a nosaltres, de ver-nos com un pringau, que tot el món s'aprofita de mi, a veure'm com una persona que dic, ostres, que digna, que estic així jo i que no fan amb mi el que volen, no?
2: I això com podem ensenyar-lo seu als nostres fills? Perquè som un fruit del que ens han educat, del que hem viscut, de què tal... A mi, per exemple, m'han educat d'una manera de ser, has de ser compliant. Ai, no molestes a ningú, tal i qual. Com puc evitar traslladar-li això a la meva filla i que ja sí que sigui capaç de posar límits?
0: Boníssima pregunta. Saps de què aprenen els fills?
2: Del que fas tu.
0: Exactament. Ai, no del que els dius, del que fas.
2: Del que fas.
0: Del que tu fas. Si tu poses límits, ella els posarà. Ja, això és lo pitjor, veritat.
2: No, aquí vol dir, he d'aprendre a posar límits.
0: Total, els has de posar tu.
2: Per a que els fills ens vegin posant aquests límits.
0: Clar, perquè a veure que també és veritat que és complicat, eh? És molt complicat, però es pot anar a la teràpia sempre a aprendre a fer-ho. I és que això... Mira, a mi m'agrada també molt este concepte de jo quan penso en les meves millors amigues i passe temps amb elles, jo no passe temps amb molta gent perquè no tinc molt de temps, aleshores les gent que passe temps és gent que vull moltíssim, però moltíssim, i com les considero tan intel·ligents, tan bones persones, tan interessants, un sentit de l'humor increïble, això les meves amigues, no? I veig que estan amb mi, de veure això jo penso que jo tinc molt de valor, perquè si no, no estarien en mi, estarien en altres persones o no sé, me pagarien, no sé, hauria de pagar jo per estar amb elles, no? I no cal, no? O sigui que això vol dir també que jo tinc valor i que altres persones que em tracten mal, si jo passe temps amb elles, els estic donant el mateix privilegi que a les meves millors amigues, quan no se ho mereixen, perquè no fan res per a mereixer, i em tracten mal damunt, no? O sigui que jo he tingut amics que m'han donat, pues, no sé, llàstima, perquè dic, joder, està solo, està pobret, passe temps amb ell, i és que després m'han dit coses que dic, és que no es mereix estar amb mi, és que no es mereix

és la meva presència, no? I jo així no sóc cap persona, no sóc cap diva ni cap persona que siga increïble, no? Però sí que tinc clar que no totes les persones es mereixen estar, però no en mi, en ningú.

0: llibre. És una pena que no el vaig escriure jo, però bueno, ahí està. I està molt guai perquè te dius teus drets assertius, te... no sé, i està ben escrit, no? És interessant. Jo pense que ajuda molt i que és un acompanyament per a teràpia, per a posar límits.
1: Bueno, igual passa també més en fills, no? Que dius alguna cosa que fa mal, o alguna cosa que és inconvenient, o que està alterant la convivència, o el que sigui, val, posis un límit. Mm-hmm. Però com és el xiquet, o com és la xiqueta, ai, toca. Relaxes la barrera i deixes de posar el límit. Clar,
2: esto... Ui, això ho fa... Una amiga...
1: Això és molt fatal, no?
2: Si no t'arregles el quarto, no hi giràs este cap de setmana. No s'arregla el quarto i ix el cap de setmana.
0: Ja,
2: ja. Xuf, una amiga.
0: Ja. És que, clar, a veure, els nostres fills, jo no tinc fills, però jo parlo en plural, val? És que tenen, és que són... És que
1: és un material sensible.
0: Clar, és que són tot el que volem, és com el meu gat, o sigui, és que jo li vaig a donar tot, no? O sigui, que és molt, molt complicat. O sigui, si ens estan sentint pares, no passa res, vos entenem, val? Però els xiquets i els fills necessiten límits. L'amor necessita límits. Si jo no li ensenye el que està bé i el que està mal, el dia de demà se'n va anar per ahí, va conèixer altres persones i va fer mal a altres persones, el van a rebutjar i el van a fer mal a aquesta persona que jo estic tractant de protegir o donar-li-ho tot, no? I aleshores hi ha que posar límits sempre, però els límits han de ser conseqüents i han de ser proporcionats, perquè això també ho fan molts pares, no? Que jo a teràpia m'he trobat gent que diu és que jo li he amenaçat com les xoguets, com no els guardava, els vaig a tirar tots. Clar, no li vas a fer això. Això és una crueltat, no? Tira-li. A més, estàs perdent tu el diners. No els tirava.
2: És que a més no ho faria, vull
0: clar,
2: dir-te,
0: no? No guardava els xoguets i no els tirava. O sigui, que no estava fent res. I me deia, és que els límits no funcionen, no fot. És que no estàs... La conseqüència, no... Que jo si no estic dient que han de ser cruels ni que han de posar conseqüències tan cruels, però, per exemple, dir-los. Si t'ajude, si ho fem junts i guardem els xoguets, per exemple, mira com canvia el tema. Després anem a donar una volta pel parc que a tu t'agrada anar. O anem a anar a, jo què sé, anem a veure una pel·lícula que ens agrada junts, o anem a sopar pizza. És molt millor, als xiquets, premiar-los per fer les coses bé que castigar-los per fer les coses mal. I en qualsevol lloc, si tu li dius anem a fer això i esta és la conseqüència, hem de complir-la sempre, perquè si no, no entenen fins a on. I els adolescents, sobretot, com tu no ets de xiquet, li has posat el límit d'adolescent, oblidat, eh?
2: Si ho extrapolem a l'exemple que posaves ara és de si una persona et parla malament, ves-te'n.
0: Sí.
2: Per a que capte el missatge de que no pot parlar-te malament, pues, ahí s'entén superbé, allò que estàs dient ara.
0: Clar, clar. Però és molt complicat, en els fills o en els xiquets. Que ens, o si són professors i tenim molts xiquets, és que el que te dona ganes de fer és cridar. No és com...
1: I el patiment no és igual, tindre el quarto desordenat perquè estan els joguets escampats, que són les 4 de la matinada, m'ho invento i no ha arribat.
0: Total. Total.
1: El límit pot ser l'entrenament del límit. Diguem, aplica. I a les persones majors... per educació, pel que siga, ens costa una miqueta més?
0: O què? Sí, podria ser. Les persones majors...
1: L'instint protector, que sí. Sé jo, que ja si som iaios, i ja que sé, arribes a un punt que dius...
0: També el que passa és que les persones, és com que les nostres creences ens acompanyen els anys que tenim, no? En el meu cas són 38 anys, la persona que té 76 o 75 anys són les mateixes creences.
1: Això està ficat en la molla de
2: l'os. Exactament. És molta pràctica.
0: Es pot canviar, però són molts anys reforçant creences que a vegades són creences xungues. Yeah. O sigui que és més difícil en ells i hem de tindre més paciència. Però si tenen bona voluntat i ens volen molt, jo crec que es pot aconseguir també que posar els límits bé.
2: I entenc que el benefici...
0: el benefici
2: a banda de superar aquella sensació de culpa, posar límits, també pot reforçar-te, jo què sé, a nivell confiança.
0: Sí.
2: Quan ja és un practicant correcte, sí. Posar límits.
0: Sí, sí, sí. Podem començar pel de Mercadona, de no deixar a ningú que es cole, no?, en la cola. Així vaig jo, és el meu lloc, eh? De a una persona que ens estiga simplement, mira, esta me va ajudar molt la meva psicòloga, que jo no, jo és que jo també vaig a teràpia, jo me cuido molt.
2: Perquè eres una persona humana que tenga tres croquetes.
0: Totalment. I és que em va dir que a mi el que em passava molt, com a psicòloga que soc, és que sempre pareix que diu així escrit, parla'm de la teua vida, que estic desitjant saber tot sobre tu, no? I quan vaig a on siga, que espera ahí, tot el món me conta els seus problemes, no? I a mi em va dir la meva psicòloga, tu deixa un silenci, quan tu no preguntes, una cosa és que tu preguntes i te conten algo, perquè tu has preguntat, però si tu no preguntes i et diuen alguna cosa, tu pots deixar un silenci, jo, però és que em sap mal.

0: És que m'estan contant, i a més que tenen coses xunguíssimes que tu dius, però com me pots contar això si no en coneixes de res? M'ho conten. Deixo un silenci i ara he après a que me dona igual. I no estic tan preocupada per ajudar a tot el món, ja ajudé prou, saps? I això és com... Només deixant un silenci, saps? No estàs sent mal educat tampoc. Estàs en el teu dret de no continuar
1: de no
0: escoltar algo que tu no has demanat, no? Exacte.
2: Jo faria una aportació a banda, i és que, sí, a banda de la confiança, que estic molt d'acord en el que comenteu i ho subratllaria, també se guanya en salut.
0: Sí.
2: Un bon límit posat a temps.
0: Total.
2: Te canvia la vida, això.
0: Total, tu saps les de relacions.
2: Millora la salut, la mental i l'altra, perquè està tot comunicat,
0: És que les
2: relacions... S'acaben els ardors i els mals rotllos.
0: Totalment, perquè les relacions que tenim al voltant...
1: Un pes de damunt.
0: Sí, llevar-te relacions que no te fan bé està genial.
2: Hòstia, és terapèutic,
0: Totalment.
2: Absolutament. Este ratet també ho és,
0: Moltes gràcies, igualment.
2: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
0: A vosaltres.
2: Adéu, Lorena.

0: Que difícil és encertar-ho, però que important aconseguir posar límits per a la nostra salut, no? I parlant de salut. Que important també, i quines coses són certes segons la ciència i quines no, parlant de mites en nutrició. És cert que la mel és millor que el sucre? Si se'ns antoixa xocolata és perquè ens falta magnesi. La fruita hidrata com l'aigua? I moltes preguntes més. Clara Llorenç, la nostra dietista, ens ho explicava ben bé.
1: Clara Llorenç, dietista de capçalera nostra, com estem?
2: Molt bé,
3: què
2: molt
3: tal, Clara?
2: Bé. M'ho heu venut com una extremista, eh?
3: No,
1: calla! Ens en tu.
3: Sempre fem
2: broma. La pasta integral l'has aconseguit instaurar o encara no?
3: Jo sí, Luqui, jo sí. No, no, no, no, Clara,
2: sí.
3: No.
2: Tu sí, molt bé.
3: Directament he dit, mira,
1: fideus, macarrons,
3: estos hidrats de carboni me'ls...
2: ja està, no passa, permet, no passa res.
3: Sí, perquè me van molt bé la pasta aquella que són unes
2: com són
3: unes hèlices de llentilla.
2: Molt bé, però això està superbé.
3: Sí. Estan una miqueta farinoses.
2: Però perquè és llentilla. Pensa, a mi és que la gent que me diu és que sap diferent i dic, què vols, a què vols que sàpiga si és que és llentilla 100%?
3: No, no fa gust a res, en realitat. Fa gust a lo que el sí, condumio que li posa.
2: Sí, el que passa que és una pasta que,
3: sí,
2: que queda més...
3: Sí,
2: té una textura, no és un trampantojo, és una... París pasta, però és claro,
1: és
2: lentilla.
1: Bé, pues, hem començat aquesta secció amb Rigoberta Bandini i banda d'espaguetis i formatge, que és una combinació guanyadora. Cotatge, el formatge, sempre cotatge,
3: sí.
1: Sempre.
3: Ai, volia fer-li jo preguntes, perquè avui és una
1: preguntat.
3: Secció que obrim, si un preguntat.
2: Totalment, totalment.
1: Obrim de mites i no totalment. Mites, o què?
3: Coses que pensem i que potser siguin correctes o no. Algú que ha dit una veïna, algú que...
1: Molt bé.
3: Sí, respecte al tema del formatge cotatge, que així la doctora és molt defensora del formatge cotatge. No dic que no m'agrada, però té un puntillo. Amargueta, sí, sí. Molt bé,
2: ah, sí.
3: Molt bé.
1: Com
3: molt
1: el feta també, encara un poquet més.
3: Sí, exacte. Però després està el ricota.
2: Claro.
3: Que és més, sabeu que és més golosón, és més golosón.
2: Però no és el cotatge. Saps que li lleva al ricota l'acidesa que té el cotatge, la nateta que du.
3: I però la nata és mal, doctora?
2: La nata, a veure, no és mal.
3: No és mal.
2: La nata lo que passa que té molt de greix i així depèn.
3: Ja.
2: En el teu dia cap un poquet de ricota, pues clar. És que a mi quan la gent me pregunta això i dic, pues òbviament depèn del teu dia, però sí.
3: Cada dia en el desdejuni,
2: cada dia
3: la...
2: Per això, a lo millor, pues el cotatge és aquest formatge que pots abusar més, vale, sense contemplacions.
3: Sense contemplacions.
2: És que és veritat.
1: A lo loco, el cotatge.
2: Té tota la tarda...
1: Banya-me en cotatge.
2: Té un 2% de greix i tota una tarrina són 180 calories, és que és no res.
3: Ja, ja,
2: i la ricota, a lo millor, és el
1: més
2: doble.
1: Ocasional.
2: Ai, claro.
1: Doble. Més ocasional.
2: És com la bola de mozzarella i la bola de burrata. Vale? La sabeu lo que la diferència,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí, sí.
1: Està més bona la burrata.
2: La burrata...
1: Que és més...
2: La més
1: abusable, la
2: claro.
1: Mozzarella.
2: Si ja només quan la talles... Però lo mateix passa en la ricota. Tu t'untes la ricota en una tostada i dius, ostres, ja. És que és cremoseta...
1: Mira, pues, jo tinc una amiga que aniré una tomata d'este rosa i una burrata... i unes espiguetes d'espècie i un ouet dur, va sopar com una reina.
2: Claro.
1: Una amiga. Que vaig a dir-te una cosa.
3: Alfàbiga, que va...
1: Oh!
2: I ja estàs
3: si ja
2: en Roma. Esteu en Roma ara mateixa.
1: I t'estan tocant una tarantela, dius, pues ja està. Atén una cosa. Per tant, sí que se pot prendre sempre i quan pues, estigui equilibrat amb la resta de la
2: totalment,
1: dieta de dia.
2: Totalment.
1: O si no tens una malaltia o vulguis prendre pes, que ahí són altres prescripcions.
2: Exacte. I jo crec que aquestes coses està bé saber-les de dir, vale, pues

0: simplement magrà o puc incloure en el meu sopar per una quantitat que estiga... Pues...
1: Una volta a la setmana, ricota.
0: Sí, no, molt home, bé. Vale. O en la pasteta un poquet de ricota i... o barrejar ricota i cottage, no, per donar-li ahí un poquet de
2: alegria al cottage.
0: Claro, sí, claro, que no siga. I el cottage també t'he dit. Jo he fet una cata de quasi tots els supermercats i n'hi han
2: el meu famós Lidl.
0: Estic en tu 100%.
2: Sí, sí,
0: 100%.
1: No tenim patrocini, però.
2: No tenim patrocini. Jo el pague cada volta que va.
0: Eixe no està àcid.
2: Però jo he anat a estar de bar... quan ella ens va fer... quan ella ens va explicar que això existia, que jo ni ho sabia, quan feia el programa de tele, vaig anar tastant i vaig trobar Eixe, que és el que més m'agrada, en diferència.
0: O sigui, què?
2: I vaig a postes, que jo no era un lloc al que solia anar, però... No, vaig a buscar-lo i, de passar, agafar altres coses, però vaig pel formatge en qüestió.
0: Té pastetes ahí de llegums interessants, també. O sigui, que...
2: Molt rebé.
1: Ah, mira, per a fer un snack i això.
0: Sí.
1: Guai.
0: Sí.
1: Estupendo.
2: Vale. Vos vaig advertir una cosa. Un punt estan a 6 de l'horatge i encara no han fet res.
0: Vale, sí, ja ho sé. Ja. És que comencem així.
1: Sí,
2: però tot allò que diem, apunteu-seu, que està molt bé.
0: Sí, exacte.
2: Que la nostra Nutri mos dona les millors opcions i consells.
0: Però l'altre dia, exacte. Preparant el programa, me vaig fer un llista de 50 mites. O sigui, si tenim programa, més pa molts.
2: Tenim mites per parar un tren.
0: Exacte. Avui ha dut 10, vale? Va. I la idea, que jo crec que ja sou alumnes superavançats, vos llança la pregunta...
2: A
0: veure què dieu, vale? I jo ja després dono el raonament.
2: Val.
0: Cosetes que ha sentit en consulta o que crec que estan massa arrelades encara.
2: Va, comencem.
0: Si un aliment ens senta bé, significa que és saludable.
1: Dona, si em para bé, si no em pega mal...
2: Si em va rebre, té més opcions a que me'l menge més freqüentment.
1: Ara.
2: Però no necessàriament.
1: Saludable.
2: No?
1: Home, a mi me pot parar fenomenal.
2: A mi hi ha coses que me paren molt bé i sé que no són saludables.
1: Una coca de vida. O un pastís de moca. Em senta fenomenal, però sé que no és saludable.
2: Ja,
1: vale. O sigui, que no tot el que el
2: no
1: para
2: sempre.
1: Bé...
2: No. Jo diria que no
1: sempre.
0: Molt bé, vale. molt bé. Però... crec que encara no, n'hi ha molta gent que fa aquest raonament de dir, ai, pues a mi és que jo me menjo una ensaïma i me senta superbé, pues perquè no puc berenar-la tots els dies, no? I, per exemple, també passem a lo contrari. Menjo llegums i me senten fatal. Aleshores, és un aliment que no incloc de normal perquè no me senta bé. Simplement diferenciar, vale, que te sente bé o mal algo no implica que siga millor o pitjor per a tu. Simplement és que al teu sistema digestiu li cau millor o pitjor, però no per
2: El consell seria averigua si no és saludable i intenta que sigues només ocasional.
0: Correcte.
2: I si no et para bé, però sí és saludable...
0: Treballa això, perquè...
2: És quan s'ha ensenyat que en els llegums se pot canviar i sa percepció.
0: Sí, sí. Al final és algo gradual. És que el teu intestí no està acostumat a fibra perquè el tractes mal i no li claves fibra de manera habitual. Al final, a les persones realment...
2: Sentar-te bé, què vol dir? Això és l'estómago, és la macrobiota, l'intestí...
0: Sentar-te...
2: El duodeno, l'intestí...
0: Sentar-te ves que tens una microbiota estupenda i te fas un pla de cigrons supergrans i te senten superbé. No tens gasos, no te notes un fla... Eixa, al final són aquests símptomes realment...
1: Un flamenta i gasos seria...
0: Un flamenta i gasos...
1: Però si en tenim, diguem, durant una temporada, perquè hem fet un canvi, diguem, en la dieta... És no, diguem que el cos o la
2: sí,
1: microbiota està treballant seu.
0: Sí, simplement és de, per exemple, a casa...
1: El metabolisme està fent les seues
0: sí,
1: coses.
0: Doncs pues jo és que imagina que estàs a casa i jo me menjo el pla de lentilles i encara me continuen sentant mal. Doncs pues no passa res, he estat un dia sense menjar-ne i després comença a clavar un poquet. Doncs pues me faig arròs tres delícies, no? Que al final és arròs i li claves un poquet de pèsols. O me faig lentilles amb un poquet d'arròs, o sigui que no siga tota la quantitat de llegums i que ho facis gradualment i així en el teu intestí se va acostumant a aquest tipus de fibra.
2: Vale. Un altre mite, va.
0: Este la votrem molt bé. Com més sues, més greix cremes.
2: Sí, no? Això en el gimnàs, quan més sues, no... Es...
1: Home, elimines,
2: s'aprofita més la classe.
1: Elimines toxines, no? Suant, elimines toxines
2: bueno,
1: i greix.
2: Bueno, és aigua. La suor és aigua. Però si t'ho ocurres...
0: Va, Gemma està ahí...
2: Però si t'ho ocurres molt...
1: Estàs a
2: l'aet,
1: no?
0: Estàs a l'aet.
2: Estàs aigua en sal.
1: No,
2: home, però creix sí que en cremes, si sues, no?
1: No, vull dir que no només és àvia, que tendrà sus coses, sus litos i sus d'això, vull dir que alguna cosa de... No ho sé. Total, que no ho sabem.
0: Realment no, vale? Realment el suor és totalment no. El suor és àvia i electrolitos, i està salaet perquè és el sodi, vale?
2: És electrolito?
0: És el sodi.
1: Però sodi...
0: El sodi és sal.
1: No és greix, o sigui...
0: No. Vale. O sigui, simplement el suor... Ja. Això també ho dic, vale, per persones que es fan patir massa perquè te fiques una faixa per entrenar o te claves després en la sauna per a suar,

0: no perds més greix per això.
1: Vale? Bicicleta, vestit claro. Com si fos un buzo.
0: Moltíssima gent. I a mi me dona moltíssima pena. Es que sí. Perquè...
2: Perdoneu, el sumum, una mi meu... Sé... El Michelin se s'enroscava en paper d'eixe film i se posava a fer esport, clar, jo...
0: No fa, ai,
2: pues clar, li pegava cada baixa de tensió
0: claro,
2: la persona.
0: Claro, però és igual que la sauna pajara. Després d'entrenar. Això realment l'únic que fa és que pergues un montó d'aigua i un montó d'electrolits que te deshidrates, però no que pergues suor, ¿vale? Al final, ai, no que pergues greix. Al final el greix se perd en l'esport, però no que una persona sue més vol dir... Imagina que anem dos a entrenar, ¿vale? El mateix entrenament, i tu sues un montó i jo poquet. No vol dir que tu t'hagis esforçat més, ni que tu... Simplement és que tu tens una temperatura corporal diferent, el teu cos s'ha regulat d'una altra forma i a lo millor han gastat exactament el mateix, però tu t'has deshidratat més que jo. És l'única diferència.
3: I per a perdre greix també estaria un poc l'equilibri de no deixes entrar més de lo que cremes.
0: Al final,
3: perquè si no, al final són matemàtiques.
0: Al final,
3: també, no?
0: Al final és bàsica. Per a cremar greix realment, a banda de moure't, és que n'hi has eixe dèficit. No?
2: I la manera de mesurar si has perdut greix o no és això dels aparells.
0: Sí, jo, per exemple...
2: Això manera que teniu uns dits.
0: En consulta tinc... N'hi ha dues formes, ¿vale? Que és la bioimpedància, que és la bàscula esta que agarres i te mesura el pas a través dels diferents, ¿vale? Del greix, del múscul... I després està l'antropometria, que és horrible, que és mitjà un plicòmetre, ¿vale? Que te mesura els pliegues de greix. Però això jo ho fas només a esportistes...
3: On hi ha punts conflictius.
0: Perquè, clar, sí, n'hi ha...
2: Bueno, però jo, per exemple, n'hi ha casos en els que els punts conflictius se veuen a simple vista que estan ahí.
0: Sí, exacte. Ja. Però l'antropometria és un poquet com més exacta, no? Perquè te diu...
2: Ho analitza ben bé.
0: Exacte, ja, te diu els mil·límetres de grasa corporal en certes parts. Mm. Però, bueno, si no, també tu al final te notes que estàs perdent greix, bàsicament, perquè estàs perdent en volumen corporal. Uh-huh. Al final, okay. Si la teua cintura, si tu, per exemple, fas esport, però te baixen les cames, els braços, i la cintura no baixa, no estàs perdent greix, estàs perdent múscul.
2: La cintura
0: algo estàs fent mal.
3: I segurament serà via dieta.
0: Que, correctament. Ahí és que te falta proteïna i estàs perdent massa muscular i no greix. ¿Vale?
2: Fenomenal. Molt bé. Molt bé. Més mites.
0: La fruita hidrata igual que l'aulla. Gent que no veu en estiu, però diu, no passa res perquè jo prenc molta sandia.
3: Marria, mig meló d'Alger, no cal que vega. Ah, pues jo sóc un poc d'aixòs.
2: Jo crec que no, jo crec que l'aigua és aigua i la fruita... Però és de veres que el meló d'Alger...
3: Tu saps
2: l'aigua? Jo sopat meló d'Alger i després m'has de pixar 40
3: anys. Això passa també.
0: La fruita, així és un 50-50, la fruita hidrata, però mai ha de...
3: No substituir.
0: Substituir l'aulla, perquè
3: mira,
0: al final...
3: Saps el mateix,
0: exacte, molt bé, molt bé. Perquè al final, vulguis o no, l'aulla és aulla i electrolits... però la fruita és aulla, però també té un poquet de sucre, també, vale? O sigui, que en estiu les dues cosetes a la part estan bé.
3: Vale.
2: Molt bé.
3: Vale. Hidratar-se és tan bo per a tantes coses, que ja ho parlarem en el seu dia. Sí. Un dia podem també tornar a, perquè és un gran dels èxits també. Que és,
2: no,
3: que és,
2: i ara en la calor que fa...
3: És un sí sempre.
2: És important.
0: Sí, i un altre dia...
2: La gent gran, especialment la gent gigoteta. Sí. Bueno, tots, eh?
0: I si voleu, farem també, parlarem dels electrolitos, de la gent que sua molt, que ficar-se en l'aulla, o sigui, si ahir n'hi ha un meló també...
2: És un tema clar que jo ignore completament, o sigui, que estarà bé que s'ho xarri.
3: Ah, vale.
0: Electrolitos, què és?
3: Vale.
0: Electrolitos són sodi, potassi i magnesi, ¿vale? I és el que perdem en el suor i és el que n'hi ha que intentar clavar-ne si són persones que
3: perdem, que
0: sobretot ara en estiu és superimportant, ¿vale? És a lo millor la falta que es fa que es noti un poc més cansaets.
3: Jo crec que... I àvia.
0: Exacte. Jo crec que este ja més o menys l'han parlat, però per si acas. Menjar saludable sempre millora la digestió.
3: Menjar saludable sempre millora la digestió.
2: Si menges saludable, la digestió la tindràs més bona.
3: Ja, però saps què passa?
0: Este és trampa,
3: Sí, ah, pues mira, no. Jo crec que l'he pillat la trampa. Veus? Em vas comprar un d'això, de fer-me d'això de fruta...
0: Un
2: smoothies, d'això.
0: Ah, d'això.
3: I amarreava uns smoothies, jo sé que són molt exagerats, però tenen uns carmanyolotes enormes. I me feia uns tanganazos i jo anava...
2: I després...
3: Portava l'estómac fent un desastre i el metge em va dir... Nene, és que això no... A tu te pareix que és molt saludable, però això és un desastre.
2: O sigui, menjar saludable no sempre millora la digestió.
3: Esta me la sé, o sigui, que no.
0: Claro, claro. Passa moltes voltes, vale, que mengem un poc mal, es clavem a menjar un poc més saludable i comences a clavar que si productes fitness a un poquet d'edulcorants. Moltes amanides, que al final és molta verdura. Més llegums i de repente al cos li claves un montó de fibra i tens molt més problemes digestius que quan a lo millor menjaves pitjor. O sigui, que no sempre menjar saludable implica que tingues millor digestió. Al final, el que hem parlat antes, vale?

0: anar acostumant. Molt bé.
1: Vale.
0: Este me dona molta ràbia perquè a mi me l'han dita i dius, les persones primes mengen millor.
2: Això ho sé jo. No.
0: Molt bé.
1: És un estereotip. Buah,
0: me dona molta ràbia.
2: És un estereotip.
1: I que pot fer molt de mal.
2: Però que el patim avui en dia, perquè jo sempre he sigut grossa.
0: És que continua encara.
2: I tinc temporades que he menjat mal. Però jo, per necessitat, he après a menjar bé. En canvi, me viuen una amiga prima que té més problemes de salut que jo, però, clar, estèticament no se noten. I sempre tots pensen que ella menja millor que jo. Sempre.
0: Totalment.
2: Sempre
0: tens
2: missatges en este sentit.
0: Sí, al final, l'apariència, no, el que sigues o més prima o menys prima, no, sempre està associat a que te cuides més o, i al final dius, és que no té res a veure. Jo tinc en consulta persones que són molt primes i tenen unes analítiques terribles, se cuiden molt poquet, fan molt poquet esport i tenen molt poqueta massa muscular. I després persones amb més pes, però que mengen superbé, tenen una analítica perfecta, el que passa que com el pes ja sabem que no només és el que menges, sinó que al final ahí n'hi ha molts factors hormonals, microbiota i demés, pues per desgràcia, aquestes persones tenen més pes, però no perquè se cuiden menys. Jo crec que és algo que hem de canviar ahí un poquet el xip.
2: Realment el missatge adequat és parlar d'un pes saludable per a cadascú.
0: Totalment.
2: Perquè
0: totalment.
2: Jo, la major manera, s'emportem any i mig, però fisonòmicament se diu, sí. Tenim els tipus completament diferents. Jo sóc alta, jo és baixeta, jo tinc esquena ampla...
0: Sí, que no es pareixeu, no?
2: Per tant, no pot ser mai de la vida el mateix pes saludable beneficiós per a ella que per a mi,
0: no,
2: mai.
0: No, totalment. Per això la pregunta, no, de quin pes és el saludable, i dius, és que jo aquesta pregunta no la conteste mai. No n'hi ha. Vale.
1: Molt bé,
2: perfecte.
0: Els aliments... Sí. Naturals sempre són millors. Oi, saludables. O sigui, natural igual a saludable.
1: No, no. Entre una maduixa i un iogurt de maduixa, la maduixa. No sé.
2: Sempre serà més saludable.
1: Una cosa que natural vols dir que és del camp?
2: Home, no sé què te menges un cardo borriquero.
1: Vols dir que és cru? Què vol dir natural?
0: Vull
1: que
0: dir,
1: posa etiqueta natural?
0: És que moltes vegades l'eslògan natural està...
1: Ah! Que la mania!
0: Això, claro, no parle de fruita,
2: no,
0: per
2: no,
0: exemple.
2: No. L'eslògan ja ens vas... Sí, sí que ens vas explicar que exacte. El bio natural, no sé què, a voltes té una doble
0: trampa. A voltes, moltes voltes.
2: Sí.
1: I t'arriba no és un sucre i unes coses.
0: Algo que és natural no necessita que et fiquen en el claro, envàs en gran,
2: no porta,
0: que
2: bé.
0: És natural. Vale. Si en l'envàs te fica natural, no l'agarres, no el gastes els diners, ¿vale? I també un poquet en això, que continua ahí el rol de la panela i el sucre moreno, que la gent també se pensa que com és un poquet més natural que el sucre és un poquet millor, està en el mateix sac que el sucre normal, ¿vale? Uh-huh. Super suspès.
2: Hem desmitificat o reconduït algun dels mites nutricionals. Seguirem en pròximes...
0: Tenim mogolló.
2: Seguirem en pròximes edicions.
1: Genial. Gràcies, Carol
0: Llorens.
1: Adéu. Fresh strawberries, fresh best of red
2: strawberries, ripe turning riper in the... Mites gastronòmics desmitificats, posem-li coneixement, per favor. I ara posem música a este recull recordant que ens visitaren tres membres de la Ludwig Band, amb Quim Carandell al capdavant, banda composada per un grup d'amics de l'institut i músics de l'Empordà, que teníem ganes a València d'escoltar-los. De fet, les entrades es van esgotar en un tres i no res per anar al seu concert. I nosaltres també teníem ganes d'entrevistar-los.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: sentiràs dir...
1: Ai, senyor, perquè vull el teu amor. L'entusiasme contagiós d'esta cançó és marca de la casa, d'una banda, d'una colla d'amics empordanesos, empeltats a Barcelona, col·legues des de l'institut, i des de fa uns 9 anys o així fan cançons junts i, de pas, pues, es fan feliços cada vegada al personal. Són la Ludin Bank.
0: Vinga, no fotem, ja som prou grans. Per saber com...
2: Vinga, no fotem, que ja som prou grans, eh? Ells diuen ells mateixos que són una quadrilla de gent de poble que copien a Bruce Springsteen. Encara que també
1: pues ja
2: es mola...
1: I ser president ja me mola, mira que et diga.
2: Mola molt, jo. A veure, és un poc aquesta cosa de butade, no? Perquè són més coses. Els mola molt Dylan, el primer Dylan, tot lo de Pau Riba, bueno, aquí no li mola tot lo de Pau Riba, i està molt guai lo que fan i com ho fan. Diuen que els seus directes són una festa i pronte... Bueno, pronte, en unes horetes, ho podem comprovar.
1: Bueno, si no res.
2: Si no res, a partir de les 9 s'obrin portes en el Loco Club de València per escampar les cançons del seu nou flamant àlbum que es titula Pel Barri Escolar.

0: comenta. Cançons... Chico, molt ben parides.
1: Molt ben parides. És una gran definició, no molt poètica, però molt certa. Molt ben parides.
0: És el que m'he dit.
1: Que ens acompanya a la meitat de la quadrilla uns quants d'ells. Tenim a Quim Carandell, a Pau Esteve, a Andreu Galofré... Ho he dit bé, tots els noms.
2: Ho has dit bé, fantàstic.
0: Què tal, com esteu?
1: Vos han amollat... He venit en furgoneta, Joaquín, tu conté. Els han amollat tots tres així, així? Pam, baixeu.
3: Efectivament.
1: I la resta seguit...
0: Perquè és per l'edifici per arribar.
1: Sí, sí. Més o menys
0: no ha sigut d'ell. Bueno, tenim una vaga d'educació, ja sabeu, del sector, des de fa temps a València, està generant uns problemes de trànsit brutals. Pensaven que això podia passar, però vaja, així heu arribat. Bueno, la meitat de la quadrilla i l'altra meitat, que estan en la sala.
3: Muntant la bateria. Muntant-ho.
0: La dura vida del músic. Però mola molt la furgoneta, no?
3: Hombre.
0: Mola molt això, no?
1: A veure, no
0: tant.
2: Okay. Mitjoreta està bé.
0: Ja s'ha fet un poc llarg, no? Veniu de Barcelona.
2: Sí.
3: Jo venia d'Espolla però... aquest matí, que és a l'Empordà. M'he creuat la de quilòmetres avui.
1: Tenim una cosa també. Bueno, molts quilòmetres i estareu cansats, però després l'adrenalina pegarà a pujar. Mm. Però que teniu el sold out des de jo que sé quan...
2: Ja, que fort, això.
1: Que
2: sí. A mi em va sorprendre molt.
3: Sí, total.
2: Quina il·lusió.
1: Així hi ha moltes ganes de veure-vos, no?
3: Bueno, sí. És que ja era hora, eh?
2: Sí.
3: Vam venir fa un parell d'anys, però va ploure i se'm va anar tot al garete una mica. I por fin. I avui por todo lo alto, perquè fa dos mesos que vam vendre i no sé, tenim moltes ganes.
0: N'hi ha moltes ganes de la Ludwig. En esta gira 2026 estem veient els vídeos, la primera vegada que us vegem així a València, i esteu gaudint-la, tios? Bueno, ja ara ens contareu. I presenten les cançons del seu quart àlbum, vos dèiem, El barri es comenta.

0: tenen un optimisme contagiós, aquesta quadrilla. El barri es comenta... Bueno, el barri es comenta que les vostres cançons d'amor, tant les elèctriques com les més líriques, les acústiques, estan agradant molt a la penya. Què vos diu la gent als concerts de les cançons? Què vos conten?
1: Buah! A veure, està tothom encantat, eh?
2: Sí.
1: Les canten, sí.
0: Se les saben.
3: Canten que espanta, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Perquè, a més, ara ja des de fa un... Bueno, abans no ho fèiem, però ara des de fa uns anys que anem amb els pinganillos, amb els iners i tal, llavors tens els micros de públic. Hi ha vegades que veus la gent cantant i estem allà amb el tècnic de monitors dient-li en plan, puja'ns-els perquè...
0: Diu, hòstia, se la saben. Estan fent-nos
2: els coros. Sí, però una energia.
3: Però més no. Totes ja. No és allò que diguis, se saben el hit, tal. És que lletra, o sigui, cada vers.
1: Sí, que hi ha molta lletra. I se la saben de memòria. Sí,
3: hi ha molta
1: sí,
3: lletra, sí. Aquest disc.
1: I mira que a mi se m'obliden
0: no
1: molt.
0: No és xiribiribi por un pom-pom, no, tu sombrero i pontelo. No, no, ja, sí, ja mandanga. Sí.
2: Que diu que se l'obliden a dir, diu, a mi se m'obliden molt les lletres.
1: A mi se m'obliden i la gent em corregeix. Que això ja és el colmo.
3: Bueno, i llavors després tu tornes a començar la cançó, no?
1: Sí, exacte.
0: I quan la caigueu així en directe, com, o sigui, quan ells està en una situació així, que, com s'ho feu, allò?
3: És que ens ha passat tot
0: allò de
3: para
0: i tal, o sigui, que se m'ha anat
4: l'últim concert, tal. Què vam fer l'últim concert? Va passar... Sí. Vam girar les estrofes de puesto, vam sí, posar una de més, sí. O no sé què.
3: Sempre ens ha passat, vull dir, forma part de...
1: Sí, estem
3: de...
1: molt acostumats.
2: Del directe, de la vida. Forma part de la vida, eh?
3: Almenys...
2: A vegades del... se giren les estrofes, sí. I què?
0: I si voleu la gravada, està el disc. Esta és una altra.
3: Exacte.
0: Ja,
3: està, no? Per això funciona, per això funcionen els concerts.
1: Sí, clar, no prometem tocar com el disc, perquè ja està el disc per escoltar les cançons com el
2: no,
1: disc.
2: No, a més, els directes crec que han de ser una altra cosa.
3: Clar.
2: Perquè ho són, no? Atén-me una cosa, que, clar, és fascinant sentir, són amics de l'institut, que guai, que amics de l'institut...
1: Bueno, i d'abans,
3: bueno,
1: eh?
3: Bueno, i d'abans, sí, sí.
2: O pues de ben petitets, de ben menudets, fóreu amics, i 2017... O sigui, en quin moment me diu, i ara anem a fer una banda de... seriosament? O, no, o ha anat venint... Com va venir la cosa?
3: Sí, no sé, una mica abans del 2017, no? Perquè ens teníem sí, un grup d'institut, per dir-ho així, que feien versió, no? I tocàvem com a festes majors i tal.
2: Sí.
1: Sí.
3: Però llavors va haver un moment que vam dir... I si...
1: Sí, estava sí. Molt de moda l'esca a Barcelona. Aquí sí. També.
0: Aquí també va haver una...
3: Era sí. L'àlbum aquest.
1: I sí. Clar,

0: Els grups valencians a Catalunya, tal, no sé què, i vam començar fent un ska, més o menys.
1: I què éreu, els especials de l'Empordà, o què?
0: Sí, no, això a Barcelona.
2: Això a Barcelona. Sí,
1: sí. Ara ja estava a Barcelona. Ja
2: és que hi calimotxo.
1: Bueno, quatre àlbums ja, des del 17 aproximadament ja junts, com a banda, i en aquest últim disc, a més, en la vostra pròpia discogràfica, Premi de Rock, Premi Altaveu... Hòstia, això ha anat a tota virolla, no, xics?
0: Sí. A veure, també portem molts anys, no? Són molts anys que toquem junts, molts anys que tal. Aleshores, si una cosa no tenim és la percepció que tot ha anat molt ràpid. Tot ha anat molt bé, que és molt millor. Perquè molt ràpid a vegades no té per què ser bo. I menys en aquest sector, on moltes vegades les coses venen, pugen, baixen i s'han acabat. I al cap de dos anys ningú se'n recorda. I per això nosaltres anem bé, no anem ràpid, anem bé, que és encara millor.
3: Tenim una cosa que només hi sigui del disc vostre. Pareixia que no ve la cosa, no? Això pel mes de març. Pues que es va colar entre els 10 vinils més venuts, com el de la Rosalía, de l'Extremadura, Andrés, Suárez... Això com ho digeriu, vosaltres?
4: Home, a mi me va encantar, això. O sigui, clar, és com molt fort, no? Perquè, a més, els noms de dalt són tots molt noms...
3: Quin vertigen, un poc, no?
2: Bueno, més tu ets molt de cultura de disc i de vinil, vull dir que també...
3: A mi m'agrada molt, també.
4: Claro, claro. I, a més, pues... Són com noms que quan eres més petit els veus com molt a lluny, no? I dius, ostres, i de repent estàs ahí al costat de la mateixa llista, saps? I és ser com una cosa...
1: Una llista de vendes amb Extremoduro, tio.
4: Sí,
1: de vinils, hòstia. No?
4: De vinils.
1: Que guai.
4: Sí.
1: I aquesta cultura del vinil i d'editar en vinil i anar a firmar discos, a firmar els discos precisament a les botigues de discos i tal... Hòstia, està molt guai.
4: Sí.
3: A nosaltres ens agrada perquè venim d'una època en la que érem vinil.
1: Sí, clar. Era el que hi havia. Sí.
4: Ara està tornant un poc, també suposo, perquè quan ja hi ha molta saturació de tot el que és només digital i tal, suposo que la gent està tornant a apreciar la cosa d'anar allí, veure la persona que t'ha fet el disc, parlar-li, el tens allà a casa, pots mirar-la a portar, pots llegir les lletres...
3: I una part artesanal ahí de la cultura.
4: Sí, com un punt de col·leccionisme, que això la gent ara se n'està donant compte que està guai. Bueno, no ho sé, o potser són els dantes que ho segueixen fent.
1: Sí, pots veure la lletra en un tamany raonable.
3: És que això, per les persones de la nostra quinta, lo del tamany raonable.
0: No, total.
1: T'has d'alçar a pegar-li la volta, una volta que ja escoltes totes les cançons del disc, perquè dius, igual te contin una història o no, però la veritat és que està molt guai. I a més, esta quadrilla té, bueno, si els coneixeu, ja estem posant algunes de les que són així més pop, per dir-ho així, una miqueta més elèctriques, però té una vena lírica que mola molt en cançons molt, molt xules i parleu molt de relacions, no? Parleu d'estima. D'això estàvem parlant en Braginski de la tendresa, no? De la revolució de la tendresa, no? De reivindicar l'amor, de parelles que van i venen i això. Algunes, ja dic, són líriques i altres... Bueno, pues altres li peguen més... Estem en això, primo? La 3, al Power Pop.

0: I en les cançons també hi ha una reivindicació també de l'estribillo, de los coros i de fer cançons a la clàssica. Mola molt, això. Aquesta manera de construir-ho, no?
1: Totalment. Mm. Havia de petar aquest estribillo i peta, eh?
2: És que, sí, no? És que peta. Vam aconseguir el viral.
0: La neu preparant, pam. En els concerts també passa, no? Com es rep, diguem, aquest esclafit, no? Aquesta energia.
1: Va, aquesta cançó, bueno, i totes, la veritat, és que dona un... Ara m'estan agafant ganes de tocar.
2: Ara. Sí.
3: I a l'hora de crear-les, quin és el procés?
1: Buah.
3: N'hi ha una norma, un sistema de treball?
1: Sí, bueno, això sempre ha anat més o menys que jo els importo cançons i ells els agraden o no els agraden. Aleshores he après a escriure perquè els agradi a ells.
3: O sigui, que també n'hi ha hagut alguna volta que li heu dit esta, no?
1: Moltes, sí. moltes vegades.
2: Bueno, més que no és com un...
3: Una voltecita.
1: Treballa tu més.
3: Però ja s'has agafat el punt, o què?
1: Bueno, no, per ells també els hi canvien els gustos. Si ja m'aportem 15 anys tocant junts, clar que els hi tinc els gustos agafats. Però...
0: Si el rotllo s'arriba al Quim, ahí a la sala d'assaig, i tant a la guitarra, i diu, mira, això... I dius, hòstia, no, Quim, tu...
2: No, tampoc...
0: és un poc dur, que se ho ha currat, hòstia, que igual està tota la nit allò fent.
2: Més aviat és un
0: silenci. Mira quina seqüència d'acord més guapa, que mira quin estribillo.
1: No, callen, el pitjor és
2: que callen. És més un silenci.
1: Els agrada silenci, no els agrada. Silenci. Ai. I s'ha d'interpretar...
3: Ja vas captant-los tu, no?, com interpretar-los.
1: No, perquè el bo és que toquen quan els agrada, no diuen res, però es posen a tocar i aleshores toquem i no sé què, i sempre hem fet les cançons tocant. Vull dir que el de l'ordinador l'hem gastat poc, més aviat. Mm-hmm. Amb aquest disc, de fet, l'hem eliminat bastant del procés creatiu i fins que no hem anat a gravar, el que se'n diu gravar, l'ordinador no feia res. Que això, pocs discos, crec, ara mateix, es pot dir que es facin així. Que no té cap valor afegit, això, però, bueno, és
2: no,
1: una curiositat.
2: No, així va anar, el vam assajar molt.
1: El vam assajar molt.
2: Sí.
3: I esteu on volíeu estar? I si mire fa, no sé, 2010, quan començava això, 2015, no sé. És este més o menys el camí que somiàveu, que volíeu, que desitjàveu?
4: És difícil imaginar com ha de ser, però jo crec que sí, per la meva part, no vull dir... Mm-hmm. O sigui, potser no estàs imaginant com tots els detalls de com serà, però és bastant paregut a el que... No sé, està bé.
3: I com vos projecteu d'ací, jo què sé, 10 anys més?
4: Són molts anys, 10 anys.
3: O en 5.
0: Bueno, el següent LP, tu.
3: El següent LP, bueno, va.
1: Va, mira, a mi em fa més por pensar en el següent LP que pensar d'aquí 10 anys, la veritat.
4: No. Sí. Si Déu vol, tornarem aquí. Ah. Però és que d'aquí dos dies ja estarà passant.
1: Sí, no, ja ho sé, ja.
0: Però el rotllo ja. Que pel barri es comenta heu deixat el llistó alt i ja com un dir, hòstia, i ara
1: sí,
0: què faig,
1: no? Sí, sempre
0: hi
1: és, i fins i tot quan està el llistó baix, no, i sobretot que ara de sobte a passar la ressaca i tot plegat s'ha de començar a treballar un altre cop i s'han de venir idees i porto un temps que les idees em venen, em passen i no m'esforço en intentar-les agafar. I ara un altre cop ve el moment de cazar mariposes.
0: Bueno, i vosaltres què feu? Va ser el Quim el que s'ocorre sempre, eh?
4: Home, sí.
0: Com
4: sí,
0: és
4: sí,
0: la cosa?
4: Si li preguntem, en què es posarà més nerviós?
0: Abans. La Ludwig Band. De Ludwig Band.
4: Beethoven.
0: Don Luis de Beethoven.
1: Don Luis de Beethoven.
3: Infinites gràcies, a més, per haver fet la paradeta i haver-se'n baixat vosaltres tres a saludar-nos. Gràcies.
0: Gràcies.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: 6 dies després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, posa en dubte les xifres aportades pel govern espanyol sobre el nombre de persones que van entrar de forma irregular i que continuen a Ceuta. Alejandro Molés.
2: L'executiu central calcula que són 2.000 els migrants que encara continuen a la ciutat autònoma, una xifra que Juan Jesús Vives eleva a 6.000.
3: La situació no és de normalitat i no lo és perquè siguen estando estas 6.000 persones en Ceuta deambulando, com se diu, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso. Hay un alto riesgo para el orden y para la seguridad ciudadana.
0: I els efectius d'extinció continuen treballant en l'incendi forestal que es va declarar a la Vall d'Uixó i que a nit es va donar per controlat. Ara ja només falta donar-lo per extingit. Alejandro Molés.
2: Mentrestant, l'operatiu vigila les zones calentes perquè l'incendi no reviscole, ja que en algunes zones encara hi ha brasa. Així ho explica el cap de la secció forestal del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, Fernando Pérez.
4: Ahora el paso es llegar a la fase de extinción. Para ello tenemos que estar repasando todos los puntos calientes que hay en el perímetro y dentro del perímetro. La zona norte de Artana y la zona de Eslida, lo que es toda la ladera esa que da al valle, y un poco también la zona de Onda.
0: La Conselleria d'Emergències ultima amb els ajuntaments els detalls del dispositiu que s'aplicarà en els 9 municipis declarats com a punt oficial d'observació per a veure dimecres de la setmana que ve l'eclipsi solar. Xavier García del Valle.

0: Sí, recordem que els nou municipis són Peníscola, Benassal, Castelló de la Plana, Onda, Aras de los Olmos, Macastre, Pusol, Utiel i València. Escoltem la recomanació que ha fet el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, per al dia de l'eclipsi.
1: Quiero pedir la máxima tranquilidad a los ciudadanos por si se encuentran carreteras colapsadas al acudir al eclipse, a visualizar el eclipse, y también en el periodo de cuando haya finalizado que salgan con tranquilidad y con calma por si hay atascos importantes, que no nos alteren los nervios y que hayamos disfrutado del evento.
2: Més coses, l'Ajuntament de València ha ampliat fins després demà, divendres, el termini per a inscriure's en el sorteig dels Bons Comerç, un sorteig que es farà el 28 d'este mes.
0: Fins ara s'han apuntat unes 42.000 persones en la plataforma digital de la campanya per al sorteig dels més de 46.000 vals de compra per un valor de 50 euros cada un d'ells. L'usuari, recordem, abona 25 euros i l'Ajuntament aporta l'altra meitat. Escoltem el regidor del RAM, Santiago Ballester.
3: Como cada año, cada bono tiene un valor de 50 euros, la persona usuaria abonará 25 y los otros 25 euros irán abonados por parte del ayuntamiento a la inscripción. Será hasta el próximo día 7 de agosto y el sorteo se realizará ante notario el próximo día 28.
0: I les persones seleccionades en este sorteig podran formalitzar l'adquisició dels bons comerç a partir del 2 de setembre i fins al 15 de novembre.
2: Un apunt econòmic. Porcelanós ha fet balanç dels resultats obtinguts l'any passat, uns resultats en què destaca un benefici net de 13 milions d'euros.
4: És un 55% inferior als guanys obtinguts durant l'exercici anterior, quan el benefici va ser de 29 milions.
2: I a Astúries, a la localitat de Llanes, investiguen com a possible assassinat masclista la mort d'una agent de la Guàrdia Civil a mans d'un company del cos armat, del qual estava divorciada. El presumpte autor també ha mort com a conseqüència dels tirs que ha rebut d'altres agents que intentaven repel·ler l'agressió a la víctima i la posterior fugida de l'agressor.
0: Sí, la víctima estava divorciada del presumpte assassí, amb el qual tenia tres fills en comú, i estava en el sistema Biogen per denúncies per mals tractes. En l'intercanvi de dispars ha resultat també ferit greu un tinent de la mateixa caserna. A falta de confirmació oficial, amb este nou assassinat, i des que ha començat l'any, en serien 34 les dones que han mort víctimes de la violència de gènere.
2: I a casa nostra, la Guàrdia Civil ha informat que s'ha trobat la documentació de la jove de 25 anys desapareguda a Sueca. Dijous passat, s'ha trobat prop del cadàver trobat en el municipi pròxim de Llaurí, en els voltants del riu Xúquer.
4: Així, a falta de confirmació oficial, tot apunta a que el cadàver pertany a la jove desapareguda. Sobre les causes de la defunció i la possibilitat que hagi sigut una mort violenta, fonts de la investigació indiquen que cal esperar els resultats de l'autòpsia, ja que el cadàver es troba en molt mal estat.
2: I més coses, el futbolista Ferran Torres es convertirà en imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana, i tot això arran del gol que va marcar en la final del Mundial de Futbol que li va donar a Espanya la victòria.
0: Així ho han avançat fons de la Generalitat, que confirmen que el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, rebrà divendres al migdia el futbolista de Foios per a firmar un protocol de col·laboració. I fa uns moments que l'Ajuntament de Foios acaba de confirmar que serà també divendres, però a partir de les 5:30 de la vesprada, quan es durà a terme l'acte de benvinguda al campió del món, Ferran Torres.
2: I pel que fa a la informació estrictament esportiva, l'Elx continua buscant fitxatges al mercat d'estiu, unes incorporacions que no acaben d'arribar al club il·licità.
0: Els d'Anselmi continuen a la recerca de nous jugadors per a reforçar la plantilla, mentre l'equip ultima tots els detalls de la preparació abans d'arrencar la Lliga. Avui mateix, els Franja Verds han tingut doble sessió d'entrenament a Algorfa per a preparar l'últim amistós d'esta pretemporada, que els enfrontarà al Tolosa este dissabte de matí al Pinatar Arena.
2: Més informació a les 7 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en tot moment en el web i les xarxes socials d'Apunt Mèdia.
5: Som Apunt.
6: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Primer fa punta al seu llapis favorit. Obri una de tantes llibretes a l'escriptori que li mostra una plana blanca immaculada. Rellisca el llapis fent moviments precisos, però a la vegada suaus. Dibuixa formes, un cercle, un òval, una línia que s'estira. Tot convergís i es transforma en la idea que tenia al cap. La seva imaginació sempre està del seu costat. Es mossega sense voler la llengua en un gest inconscient mentre es dibuixa. La idea brolla com un torrent de la seva ment al paper. Encén la tauleta digital que té al costat i va passant el que ja tenia dibuixat. Prompte, allò que imagina té forma, colors, dimensions i amb una mica de traça i paciència, fins i tot es mourà.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'A.Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts al nostre videoclub particular. Soc Pablo Plaza i pel que veig ens aprovem a una nova prestatgeria que encara no hem visitat. Es troba al meu costat Lluís Campello.
2: Avui recorrerem les pàgines de la nostra història que tenen a veure amb un cinema fet amb les diferents tècniques relacionades amb el món de l'animació.

0: y funcionó muy bien. O sea, al cabo de un año más o menos, Scott consiguió la financiación y arrancamos el proyecto. Todos los que trabajaron en el teaser acabaron trabajando en la película. Y entonces, a raíz de ahí, montamos Blue Dream Studios Spain.
1: Escoltàvem el codirector Jaime Maestro, qui comença amb altre càrrec en esta producció.
0: Al principio de la película, mi trabajo era lo que se llama Overseas Director, que es, hay un director oficial en Estados Unidos, entonces, claro, no puede viajar ni puede llevar el día a día del estudio, pues hay una persona que se encarga de supervisar todo el trabajo para que llegue ese como el último filtro hasta el director, ¿no? Entonces, yo empecé siendo Overseas Director. Lo que pasa es que al final asumí tanta responsabilidad en todo el proyecto que me ascendieron a codirector de la película y también productor de la película, porque hicimos también parte del trabajo de productores aquí, ¿no? Entonces, pues digamos que mi trabajo sobre todo era ese. Era, dentro del trabajo que estaba haciendo todos los artistas, darles feedback, supervisar a los supervisores, supervisar a los animadores, a los diseñadores y tal, y... bueno, pues dar las notas necesarias para que el trabajo nunca se echase para atrás.
1: Maestro produiria Animal Crackers juntament amb Natalie Martínez als estudis de Blue Dream Studios, situant el projecte al Parc Tecnològic de Paterna.
2: No tinc la sort de temps d'estar treballant amb un equip tan gran i sobretot amb la possibilitat de prendre de professionals que porten ventatge de dècades per davant de nosaltres, no? I jo crec que això és una cosa que personalment em va aportar moltíssim. Per a banda, em va donar l'oportunitat de treballar amb un equip immens en Espanya, i vull posar-lo en valor. Però se parla molt de l'experiència americana que va suposar Animal Crackers, però, i és irrefutable, vull dir, això és com és. Però després l'oportunitat que van tindre de juntar un equip així, van contratar entorn de 270 persones durant el total de la producció. I en el pic de la producció érem 150 persones treballant durant un any a l'hora en el mateix estudi, no? Així en Paterna. I la possibilitat que vas tindre de conèixer artistes, de gent que havia començat la seva primera pel·li, començava amb nosaltres, veure-los créixer, gent que venia, que eren sèniors, que venien d'altres pel·lícules i com se col·lisionaven aquests dos mons, no? De la gent que era amb experiència, de la gent que començava però amb ganes, va ser una experiència de treball en equip espectacular.
1: Estrenada a la Xina sota el nom de Magical Circus, Animal Crackers es convertiria en una de les produccions d'animació més vistes al país asiàtic, fins i tot per davant d'altres com Los Increíbles 2.
3: Sois ahora los orgullosos dueños de un desvencijado circo.
4: Lo que siempre has deseado. Es tu futuro, es nuestro futuro.
5: Esto no es un futuro. Todo lo que hacía especial a este circo ha desaparecido.
6: ¿Cuándo se va a acabar?
7: Ya está tardando.
8: Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes.
1: Y seguro que vos sona el nom de Klaus, nominada a millor llargmetratge d'animació als Oscar de l'any 2019. Una pel·lícula on s'aborda el tema del Nadal des d'una perspectiva diferent i on dos valencians formaven part del seu equip.
9: Nuestro primo nos ha dicho que si le escribimos una carta al señor Klaus, nos hará un juguete. Querido señor Klaus.
1: Per un costat, Raquel Villanueva s'encarregaria de tasques relacionades amb la il·luminació, mentre que Chimo Romero exerciria la tasca d'editor associat.
10: Como Jaime Maestro, pues ha trabajado en algunos proyectos y es conocido por Sergio Pablos, entre ellos dos, buscando gente de aquí, de España, que se pudiera incorporar a la producción de Klaus, pues bueno, sonó mi nombre y se me abrió esa puerta, ¿no? Entonces entré como primer asistente de edición en Klaus y luego ascendí a editor asociado, que es una especie de segundo editor de la película. Y bueno, y nada, muy contento, la verdad. Se me abrió por ahí, ¿no? Gracias a Jaime Maestro se me abrió la puerta de Spa Studios.
1: Klaus conta la història de Jesper, un jove aspirant a carter que a tall d'escarment, per ser mandrós, és enviat a un poble aïllat on les baralles entre dos famílies són el pa de cada dia. Per tal d'escapar del que sembla el pitjor escenari del món, caldrà que incentive l'ús del sistema postal i, en definitiva, espavile.
11: Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
12: ¡Hola! ¿Qué está pasando aquí?
13: ¡Oh, no!
12: ¡Ay, madre!
1: Però mentre va fent de les seues, Jesper trobarà nous amics i fins i tot un nou sentit per a la seua vida i l'amor.
7: En tractar-se d'un llargmetratge d'animació,

tot i que el primer llargmetratge de la història del cinema d'animació fou Blancaneu i els set nans en 1937, no seria fins La Bella i la Bèstia en la dècada dels 90 quan es nominaria per primera vegada una pel·lícula d'animació als Premis Oscar. Caldria esperar fins a l'any 2001 quan l'Acadèmia decidirà crear la categoria de millor pel·lícula d'animació de manera específica, convertint-se en la guanyadora la creació de DreamWorks Shrek. Als Premis Goya de l'Estat espanyol no va caldre esperar tant de temps, i és que comptem amb una categoria relacionada amb l'animació des de l'any 1989.

0: Coproduïda per Televisió Espanyola i amb l'ajut del Ministeri de Cultura, la sèrie s'ha realitzat totalment en la Comunitat Valenciana, amb un pressupost de 2,5 milions d'euros. I no solament s'ha emès als Estats Units. Finlàndia i Portugal s'unixen als països que compten amb l'animació valenciana, convertint Clay Kids en un exemple del desenvolupament del sector als darrers anys.
1: Yo siempre digo que, bueno, Valencia es conocida por la paella y por las naranjas, pero también por la animación. Entonces, lo cierto es que en foros internacionales es como que la animación de Valencia es algo conocido. Están los estudios valencianos de animación, estamos trabajando en proyectos de otras comunidades españolas y de otros países. Somos exportadores de personas.

0: comunitat valenciana existeix este anhel per crear històries a partir de l'animació. La prova vivent és la quantitat d'opcions que existeixen a les diferents escoles, graus i especialitzacions que s'han anat creant amb el temps adaptant-se a les noves tecnologies i processos.
1: Desenes d'estudiants omplin classes amb la intenció de convertir-se en futurs treballadors i treballadores del sector, en els estudis que es reparteixen per tot el nostre territori i que acosten la nostra terra i, en definitiva, el nostre talent a qualsevol racó del món.
0: L'animació s'obre camí i, en gran part, mesures com les que pren l'Institut Valencià de Cultura visibilitzen este camp. Esta entitat mostra periòdicament curtmetratges valencians candidats a ser seleccionats als Premis Goya en sessions a la Filmoteca, ajudant a valorar estos treballs i evidenciant la presència de valencians i valencianes en el circuit de festivals.
1: Mesures com aquestes es complementen amb les ajudes que rep el sector per part de l'Institut Valencià de Cultura, el qual destinaria una inversió d'1.100.000 euros durant l'any 2020.

0: les últimes dècades s'han creat diferents estudis al llarg de tota la Comunitat Valenciana, alguns d'ells ja referents en els àmbits estatal i global. Per a parlar del pioner en la creació d'un estudi d'aquestes característiques al nostre territori, comptem amb Ignacio Meneu.
1: Jo vaig començar en un xic que és de Castelló, que es diu Pedro Molina, que és el que va ser el meu mentor, el que em va ensenyar tot el món de lo que és l'animació, no? Entonces, bueno, ell era de Castelló, jo era de Betxí, un poble de Castelló, ¿vale? Entonces, claro, en esa época, que eren els anys 80, no hi havia escoles ni aproximadament res que poguera semblar-se a una escola d'animació, no? O ningú sabia un poquet com es feia tot això. Entonces va ser gràcies a que el pare d'este xic treballava amb un pare també i se coneixien, pues bueno, que los despares, ¿no? Que, ay, pero me fui a dibuixos o le agrada molt dibuixar, ¿no? Y entonces van ficar en contacte i vaig començar a dependre en ell. Després, al cap d'un any, jo me vaig anar a Madrid en ell, vaig treballar en un estudi en Madrid i al cap de molts anys, d'un 7 o 8 anys, d'estar treballant allà i vindre i fer la mil i tot això que fem antes, pues, finalment vam decidir muntar l'estudi en Castelló, pues perquè hi tenia la família en Castelló, jo era de molt prop, i bueno, pues, vam assentar ahí, vam fer un estudi que primer fem, bueno, el que més fem era servicis, no?, per a altres estudis, per a l'estudi que treballa en Madrid i per a altres empreses que volien fer publicitat o fer alguna coseta.

0: Després de pràcticament 40 anys dedicant-se en cos i ànima a l'animació, Ignacio Meneu diversifica la seva tasca com a animador amb la de professor a la Universitat Politècnica de València en animació 3D i tecnologies de la imatge. Sèries d'animació, curtmetratges, llargs, publicitats... Meneu ha treballat per a diferents productores arreu del món com Disney, Warner Bros. O Cosgrove Hall. Els Fruitis, els Pitufets, Batman, Lucky Luck, Los Trotamúsicos, El Conde Dúcula, Pato Aventuras o El Bosque de Colores són només alguns exemples de les produccions en què ha treballat.
1: Menys de 40 anys des de la creació del primer estudi, és impressionant com s'ha estès este sector. L'any 2010, després de més d'una dècada treballant en el món de l'animació i dirigint produccions de stop motion, Javier Tostado s'unís a Maria Lara per a crear el que coneguem com a Clay Animation. Es tracta d'un estudi on s'han desenvolupat diferents sèries, anuncis, videojocs, però sempre sota el paraigua de l'stop motion com a animació predilecta.
2: Clay Animation surge a partir de un proyecto que teníamos de serie de animación. Habíamos hecho un piloto de animación. Televisión Española se interesa por este proyecto, está interesada en participar en la serie y entonces ya nos decidimos a crear Clay Animation

0: Situat a la localitat de Paterna, es crea com la nova aventura empresarial de la productora Natalie Martínez i del director i guionista Maxi Valero, juntament amb més professionals del sector. L'estudi compta amb premis com el de millor curtmetratge d'animació als Goya 2020 per Blue and Malone, Casos Impossibles.
1: Nosaltres començarem fent acció real i una volta vam començar a treballar amb animació, finalment vam muntar aquest estudi, que jo crec que és la resposta... Sobretot és un resum de l'experiència de Maxi Meua. Maxi i jo portem treballant en el mitjà audiovisual, sobretot en acció real, i des de fa, pues, això, crec que hi ha 7-10 anys enfocats a l'animació, i tot el que hem après, tant del que volíem fer com del que ens agradaria fer i no s'arriba a fer en Espanya o en els estudis d'animació, ho hem resumit en Wildlo Studios, baix este paraigües, no? Aleshores, ens agrada treballar de manera internacional, amb un enfoc internacional, amb propietat intel·lectual i artistes valencians, ens agrada treballar així i d'ací exportar cap a fora. Jo crec que això és un poc el que resumix molt bé que és Wildlo Studios, no? És aquesta vocació internacional, però des del local. Crec que tenim moltes virtuts, els artistes valencians, espanyols en general, però valencians en particular, tenen moltes virtuts que són molt demandades fora d'ací. I nosaltres podem aportar això, podem aportar idees i creativitat valenciana, històries valencianes, o almenys amb un trasfons cultural valencià, i jo crec que això és important que ho podem exportar. I precisament l'animació el que té és que és un producte que és fàcilment exportable. Aleshores, jo crec que hi ha que aprofitar-lo, i en el nostre cas l'hem aprofitat, vaig ser el paraigües de Wildlo Studios.
2: ¿Esto es una broma?
3: Però a més, també forma part d'una iniciativa que té com a eix fonamental visibilitzar la tasca de les dones en el món de l'animació i invertir els rols de gènere en un sector que té un gran percentatge de treballadors masculins.
1: Vaig estar al grup promotor de MIA, i MIA ara ja s'ha constituït com una associació amb una junta directiva, Miriam Ballesteros, companyera i amiga. Ells estan fent el seu camí, i jo una mica em vaig disgregar de la formació, de l'associació en concret, perquè com a membre de la junta directiva de Dibus, precisament em vaig fer càrrec de les tasques de la vocalia d'igualtat. Aleshores, podem fer més i aportar més des de dos costats, des de dos bandes, no? Però des de Dibus hem investigat moltíssim el tema de la dona. Vam presentar l'informe del llibre blanc de l'animació. I ahir hi havia números que eren molt interessants respecte d'això, que deia que en el sector de l'animació treballen vora un 35% de dones. I aquestes coses per què passen? Pues passen senzillament, i jo ho he argumentat moltíssimes voltes, perquè m'ha arribat més tard. Senzillament. No és una qüestió de qualitat, no és una qüestió de formació, no és... perquè es produeix un fenomen molt curiós, i és que a les escoles, que hi ha a muntó, no és només que siguin paritàries, és que en moltes escoles la població femenina que està estudiant supera la població masculina. I, sin embargo, això no arriba als estudis. Se queda com en... no sabem on es perden aquestes dones, no? I per això crec que totes les propostes que fem, tant des de MIA com des de la part que em pertoca, que és la de Dibus, per visibilitzar el paper de la dona, aprofitar les dones que ja estem en aquest sector per a que siguin referent per a xiques noves que comencen, que les empreses, sobretot, que són al final qui té el poder de decisió de qui contrata i qui no, no? Tinguen aquests recursos que comentava abans, de, per exemple, la selecció cega, no? Que quan tu no veus si és un home o una dona, vas només perquè per qualitat. Aquest tipus de coses que faciliten l'accés de la dona a aquest sector crec que és fonamental, però perquè crec que, a més, és enriquidor. Crec que la participació de les dones en els productes que es puguen produir, en els continguts, en les històries que es conten, en els personatges que es creen, crec que només pot ser enriquidor.

0: Fins ací el recorregut per la indústria de l'animació amb Setxell Valencià. Abaixem la persiana del nostre videoclub.
1: Ens acomiadem amb la cançó Invisible, interpretada per Zara Larsson i que sona a la pel·lícula Klaus.
2: Són les 7.
3: A punt. Notícies.
2: Creix la polèmica sobre el trasllat dels menors no acompanyats a la península que haurà de fer-se davant el col·lapse que viu Ceuta. De moment, n'han identificat mig miler des de l'entrada massiva del passat dijous. Xavier García del Valle.
4: Sí, des del PP asseguren que complirà amb la llei, però lamenten que el govern central encara no s'haja posat en contacte amb les comunitats autònomes. I des del govern valencià, la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, assegura que avaluaran la situació quan l'executiu central aporte més informació sobre el trasllat dels menors, tot i que advertís que els centres estan col·lapsats.
5: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
4: I des de Ceuta, el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez, ha expressat la seva preocupació per la situació dels menors migrants.
6: Ya se han ingresado en centros de la ciudad autónoma 528 en los últimos días, de menores que ya tienen la reseña de Policía Nacional realizada. Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia.
2: I en successos, en un bar de la ciutat de València, este matí un home de 62 anys ha matat a un jove de 20 per causes que s'investiguen. L'agressor ha confessat el crim a la Policia Nacional, que l'ha detingut. Alejandro Molés.
7: Segons fons de la investigació, detingut és l'amo del bar, un local de venda de menjar típic colombià ubicat al barri d'Ayora del Capicasal i anomenat la Cantonada Tropical. La víctima mortal és un jove de 20 anys, de nacionalitat també colombiana, i ha mort després de rebre un colp al cap amb un objecte contundent metàl·lic que s'ha trobat en el lloc dels fets.
2: I també a València, la Policia Nacional ha detingut un jove de 25 anys acusat d'intentar matar amb una arma blanca un menor de 14 després d'una disputa entre dos grups d'amics al barri de Marxalenes. L'agressió es va produir este cap de setmana.
7: I el menor va patir

0: lesions al costat, l'engonal i el colze. El menor va quedar sagnant en la via pública i el van traslladar a un centre hospitalari. La Policia Nacional ha detingut l'agressor en el seu domicili.
1: I un altre succés. Al terme de Manises, en el riu Túria, este matí han trobat el cadàver d'un home de 29 anys que ahir va desaparèixer mentre prenia el bany.
0: L'Ajuntament de Manises ha lamentat en un missatge en les seues xarxes socials la defunció de l'home veí del municipi i recomana no banyar-se en les aigües del riu Túria.
1: I en tribunals, la Fiscalia de Sevilla ha presentat denúncia contra l'agitador ultra Vito Quiles per una possible estafa en la recaptació de donacions per a xiquets i xiquetes víctimes de la Dana de la província de València i per a beques per a joves.
2: L'escrit de la Fiscalia té el seu origen en la denúncia prèvia presentada per Facua, que acusa Vito Quiles d'apropiació indeguda, falsedat documental i estafa. Segons Facua, Quiles va començar a demanar diners des del seu canal de Telegram per a repartir joguets i obsequis a xiquets i xiquetes dels municipis afectats per la Dana.
1: I en el temps de la informació esportiva, només resten 3 dies per al Trofeu Taronja i sembla que l'eixida d'André Almeida del València cap al Swansea anglès és imminent. Els clubs haurien arribat a un acord per 3,5 milions d'euros fixos, més 2,5 en variables. I només falta el sí del migcampista, que avui tampoc s'ha entrenat amb el grup.
2: I mentrestant, hi ha més moviments clau als despatxos. El propietari del club, Peter Lim, ha donat llum verda per a capitalitzar el préstec de 35 milions que el club té a May i convertir-lo en accions per a ampliar el fair play financer i reduir el deute. Esta maniobra permetrà ampliar la sostenibilitat financera en 15 milions, inscriure els 4 fitxatges ja fets i tindre més marge al mercat. El nivell actual del club valencianista el podrem comprovar amb el partit del Trofeu Taronja entre el València i el Newcastle este dissabte a les 9 de la nit en directe per la televisió d'Apunt.
1: Tornem a les 8 amb més informació en Contrapunt.
3: Som a punt.
4: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
6: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Benvinguts i benvingudes de nou a este viatge per la història de la música popular valenciana que hem preparat des del reconeixement a una indústria fèrtil i amb personalitat pròpia. Amb milers i milers d'artistes que en cada època i gènere han aportat el seu granet d'arena.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio. Una cançoneta i mon
1: anem, que tot anirà bé. Amb exemples que no han anat més enllà de l'escena underground de les nostres comarques, també altres bandes, grups o solistes que han arribat fins a l'infinit i una miqueta més. Este capítol és la primera part d'un recull de formacions que han transcendit molt més enllà de casa nostra.

Parlem de bandes que des del principi sempre han tingut clar que el mercat és global i que la seva forma d'entendre la música passa per assolir tot tipus de públic, siga d'on siga. I que la llengua d'expressió artística no és una barrera a l'hora de connectar amb la música.

0: a les nubes.
1: Ara parlem de tres exemples paradigmàtics de bandes que des de la perifèria dels grans nuclis urbans han sabut crear un discurs propi i potent i que ha arribat molt lluny.

0: Tres bandes que des de Gandia i Alzira s'han guanyat un trosset de cel i han demostrat que omplir grans recintes no només és cosa de les grans bandes britàniques o nord-americanes.
1: I comencem, com no podia ser d'altra manera, per una formació que fa ben poc es va separar i que va deixar himnes que estan en la memòria de totes i de tots. Parlem de la banda de la Safor, So.

0: Estiu va ser el seu primer gran èxit, una cançó que va formar part del primer llarga durada de la banda, Tempestes venen del sud. Un tema que va aconseguir en només unes setmanes més de 1,5 milions de reproduccions. Això va ser el 2014. I 10 anys després dirien adéu als escenaris en una gira multitudinària.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Però anem per parts, perquè amb només 3 discos publicats

Zoo és la banda en llengua valenciana més escoltada de tota la història. I això els fa valedors de qualsevol reconeixement tant de dins com de fora de les nostres comunitats.

Zo és el col·lectiu musical que va néixer de la imaginació del seu vocalista i líder, Toni Sánchez, més conegut com Pancho. Una gran banda que completaven Arnau Jiménez, Marcos Úbeda, Nacho Siscar, Héctor Galán i Toni Fort.

cançó va néixer com a projecte explícitament contemporani. La seva fórmula musical basada en el hip-hop, el breakbeat, el rock, l'ska o l'electrònica els feia compatibles amb cartells de festival de mig món.

0: Tres anys després de la seva primera aparició, So va publicar Raval, el seu segon disc. Un treball que es va consolidar com a gran banda. I és que els concerts es multiplicaven i els temes com este Ventiladors que sentim de fons s'instal·laren en l'imaginari col·lectiu de tota una generació.
1: Hi ha una verbena a la meua boca i la vam fer junts. S'està fent de dia glops i fum.
2: El mateix títol d'este disc, Raval, diu molt de la procedència del grup i de la necessitat de transcendir a través de la seva música. La creació des de fora dels grans nuclis urbans, la perifèria com a centre, el Raval, com a lloc on naixen expressions culturals tan fortes, intenses,

I des d'eixa perifèria i des d'eixa crida lluita aconseguien contar històries com la de la mestra Marifé Arroyo, amb un tema molt emotiu convertit en himne.

0: I una de les grans fites que va aconseguir Zoo va ser la de funcionar com a col·lectiu des del principi i fins al final. Tots van formar part d'esta família i això és un dels motius que els va donar tanta força.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Zoo va demostrar que tenien molt clar el que buscaven al món de la música. Ells mateixos van voler portar les regnes de tot el que tenia a veure amb la banda, de no deixar cap detall en mans d'altres persones i gestionar-ho tot des de dins, de forma empresarial. Un fet que també es va convertir en un dels símptomes més evidents de l'esgotament.

Yepolies és el tercer i últim disc de so, un disc publicat l'any 2021. És un treball madur que demostra que han arribat molt lluny amb pocs anys de trajectòria. L'editen amb la seva discogràfica, So Records. El primer avançament va ser este tema que escoltem, Avant.

0: En este disc, el rap va deixar pas a un ritme més pop i que van connectar, si cap, amb un públic encara més ampli. Donen un pas endavant en la producció dels temes. La crítica social i política continua sent una de les marques de la casa, però amb Llepolies també deixen pas a l'humor i al joc.
1: Pinxa el país una illa, pinxa eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradiset

0: Zoo va internacionalitzar la nostra llengua i els seus directes en són una bona mostra. Van actuar pràcticament en la gran majoria de l'estat i a fora també se'ls va reclamar. En punts com Gran Bretanya, Alemanya, França, Polònia, Bèlgica, Japó, Palestina, llocs llunyans on sonaven melodies com la de Tobogán, una cançó que sonava tant en escenaris foranis com en rebel·les i festes.
1: El temps és sols perversió, tu saps de mi massa.
2: Quan van anunciar la seva separació, Zoo era capaç d'omplir estadis. I així ho van fer en la gira de comiat. Ho van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona, al Withing Center de Madrid, fins i tot al Festival Pirata, a la seva ciutat.

0: Zero any de paró i de pandèmia, la que van viure...
1: Zo havia fantasejat amb la seva retirada des de feia ja uns anys. De fet, ja es va parlar abans d'editar Llepolies. Però un dia qualsevol, les xarxes van començar a cremar i l'anunci de l'adeu de la banda va aconseguir, amb tan sols 24 hores, milions de visualitzacions. I per a dir adeu, va llançar una cançó que servia de resum i alhora de testament. Van llançar esta que escoltem, Epíleg.
0: Però no vull jo pujar a un altar, castigar, demanar perdó, no arribar al dia, no soc religiós.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
3: Deu anys després de nàixer es va apagar la flama de Zo i els seus membres van començar a organitzar-se musicalment des d'altres plataformes com Malifeta. Però en este capítol de la història de la música popular valenciana vos havíem dit que analitzaríem tres casos de bandes que van triomfar fora de les nostres fronteres i ara és el torn d'altres gandiencs, La Raïs.

0: gran grup d'amics d'11 components abanderats per un terme que defineix perfectament el seu estil, mestissatge de combat, un còctel sonor on cabia des del reggae fins al jazz, passant pel rock, el hip-hop, l'ska i la música urbana. En un dels seus primers temes, Raíces, la banda va col·laborar amb La Gossa Sorda.
1: De Gandia al món, com els agradava i recalcar. I és que cal destacar un fet que no pot passar desapercebut. El vocalista principal, Pablo Sánchez, és el germà de Pancho, el cantant de Zoo. Una nissaga familiar que ha demostrat que els escenaris i la indústria musical es porta també a l'ADN.

0: Després d'unes primeres maquetes, un llarga durada autoeditat i dos estius sencers sense parar de girar, arriba el segon treball de la banda, El lado de los rebeldes, publicat l'any 2012 amb la producció de l'alemany Uwe Hoffmann. En este disc mostren la seva vessant més rockera i festiva, una vessant enfocada clarament als directes com este de Mar en Mar.
1: Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra.
2: La seva música ha sigut considerada com a música d'intervenció, amb un missatge social i de denúncia molt fort i que va arribar molt bé al públic de tot l'estat, ja que el seu següent treball, Así en el cielo como en la selva, va ser un dels més exitosos de la banda, amb cançons himne com A la sombra de la selva.

Este disc mostra una banda més sòlida i una maduresa musical i compositiva molt més forta que anys enrere. Un treball que els va portar per la gran majoria d'escenaris importants i que va marcar la història del grup. D'este disc també trobem cançons com esta, Elegiré.

La internacionalització de la seva música arribaria una miqueta més tard, amb l'edició del següent disc, Entre poetes i presos, l'any 2016. La Raíz va girar per països com Argentina, Mèxic, Xile, Colòmbia i gran part dels més importants escenaris europeus i fins i tot alguns d'Àsia. Allí podíem escoltar cançons com el seu tema Nos volveremos a ver, una cançó amb la que anunciaven una retirada dels escenaris i una multitudinària gira.

0: un adeu que mai va ser definitiu, però que va durar prop de 6 anys, ja que el 2024 la banda va anunciar un renaixement als escenaris i una gira de concerts que es va portar per tot arreu de nou a ajuntar al seu públic més fidel. Este final de los que cayeron durante el camino.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: I continuem amb els exemples de bandes que han assolit el seu èxit a dins i fora de les nostres comarques i sempre des de punts allunyats a les grans poblacions. Arriba el moment de parlar d'un altre grup multitudinari d'amics que en este cas ve d'Alzira i que també ha sigut clau per a una generació. Fresca.

0: En 2012, un grup de 12 amics de la Societat Musical d'Alzira decideix traslladar l'esperit de les xarangues del carrer a dalt dels escenaris. Entenen a la perfecció el carrer i la festa i aconsegueixen traduir eix esperit i eix energia a un format pop i de gran festival.
1: La Fúmiga mescla instruments de vent i percussió de banda de carrer amb lògiques de brass bands europees i amb l'ADN de l'alternativa valenciana. Espremedors, de l'any 2019, és el primer àlbum de la banda. I ahí és on es troba un dels seus majors èxits, Meditació.

0: Parlem d'un himne que va situar la banda en el punt de mira de les noves generacions. El disc Espremedors va de l'ska-punk fins a ritmes més pop i llatins i comença a deixar patent que la sonoritat d'este grup d'amics d'Alzira suposa alguna cosa més que la jaranga dels músics de la banda.
1: El disc es va emportar un bon grapat de premis i la fúmiga va entrar per la porta gran a l'imaginari col·lectiu d'una escena que necessitava recanvis generacionals i que els va rebre amb els braços oberts. Des dels primers moments de la banda, les col·laboracions han sigut una constant en la fúmiga, com la que vindria amb detalls, havia de passar.

0: De la ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb vespa, un pícnic al sol a la gespa.
1: Un bitxo a la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquestes.

0: Havia de passar forma part de l'EP Pròxima Parada, un esglaó anterior del que serà el seu segon llarga durada, Fotosíntesi, que presenta la cara més madura de la banda sense deixar les melodies festives de la seua potent secció de metalls.
1: El directe es converteix en el punt fort de la banda i la comunió amb un públic intergeneracional és una de les claus de l'èxit de la Fúmiga. Els directes són energia constant, tornades de cor col·lectiu i una alegria que pot ser festiva, però també, no ho oblidem, reivindicativa.

0: El poder de la fúmiga és reivindicar la cultura de banda com a pop contemporani. Són la prova que a les nostres comarques hi ha una infraestructura musical popular que pot alimentar projectes actuals sense cap complexe.
1: Jo que pensava que ho sabia tot, no cal que m'expliqueu que ja sé com funciona el món.
2: Però tot el que comença té un final i el següent disc de la banda del 2024 es convertiria en l'últim treball. Tot està per fer.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Em pregunten per què vaig arribar tan tard.
2: Tot està per fer és el disc més madur. Marc de Sousa, de nou, es posa als comandaments de la producció d'On ixen temes com Ja dormiré, un èxit corejat per milers de persones als concerts.
3: Ara ja tinc pampos amb unes braves.
4: No me ratlles, no me ratlles.
5: Aniré avisant-vos cada 4 hores.
6: Ja m'he oblidat, em van a matar.
7: Tampoc aniré a sopar, sorry.

Després de 13 anys de música i més de 500 concerts, la banda va posar fi a la seva trajectòria i va anunciar una gira de comiat multitudinària amb escenaris com el Palau Sant Jordi o el Roig Arena de València. Ven que bufa de llevant. Però abans van regalar una última versió d'aquell tema que els va fer saltar a la fama i amb les col·laboracions que van ser marca de la casa.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
2: El capítol d'avui acaba així. És que la música popular valenciana abasta molts estils i en cada època demostra la seva capacitat d'adaptar-se i la seva originalitat. En este cas, hem viscut les històries de tres bandes que des de Gandia i Alzira han assolit el cel amb estils molt diferents. Tres bandes amb vocació de col·lectiu, amb ànima festiva i amb esperit reivindicatiu. Tres bandes amb cançons convertides en himnes que formen part ja de la nostra vida. Ens escoltem pronte. Adéu.

0: Bona vesprada, passen 50 segons de les 8 de la vesprada. Obrim el contrapunt d'avui dimecres, 5 d'agost, ja saben, en el format d'estiu, des d'ara fins a les 9 de la nit. Demà farà una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I avui l'atenció informativa i el debat públic se centra en els menors que continuen a la ciutat autònoma i en el procés d'acollida que preveu la llei d'estrangeria. Des del Partit Popular s'ha modulat el posicionament inicial i ja es contempla l'acolliment dels menors a la península. El govern valencià es mostra disposat a acollir també els menors, però demana més recursos i més finançament per a fer-ho de manera ordenada i sostenible. Al mateix temps, el PP vol donar-li recorregut polític a aquesta qüestió i la portarà al Senat, on té, com ja saben, majoria absoluta. Allí ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen celebrar 4 comissions parlamentàries relacionades amb la crisi de Ceuta. I han sol·licitat la compareixença, entre d'altres, de la ministra de Defensa Margarita Robles i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro. Comencem amb Juan Alpuente i José Navas en el control de so.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.

0: Com dèiem, sis dies després de l'entrada massiva de persones per la frontera de Ceuta, la situació encara està lluny de la normalitat i el president de la ciutat autònoma, José Luis Vivas, demana ajuda urgent per a superar el col·lapse que pateixen els centres d'acollida. Vivas es mostra molt crític amb el paper que ha jugat el Marroc en esta crisi i denuncia també que ells havien avisat que alguna cosa estava a punt de córrer en la frontera. Bona vesprada, Xavier García del Valle.
1: Hola, bona vesprada. L'administració ceutí xifra en 6.000 els migrants que continuen encara en els seus carrers després de l'entrada massiva de la setmana passada. Des de la delegació del govern rebaixen la xifra a 2.500 i calcula que un miler d'ells són menors no acompanyats. En qualsevol cas, hi ha col·lapse en la capacitat de la ciutat autònoma, amb centenars de persones fent nit a les portes dels centres d'acollida. Juan Luis Vivas diu que estan molt lluny de la normalitat.
2: La situación no es de normalidad y no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso. Hay un alto riesgo para el orden y para la seguridad ciudadana.
1: El diagnòstic sobre la necessitat de solucionar la situació dels menors és compartit pel delegat del govern central, Miguel Ángel Pérez.
3: Ja se han ingresado en centros de la ciudad autónoma 528 en los últimos días, de menores que ya tienen la reseña de Policía Nacional realizada. Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia.
1: Però el president ceutí i el govern central no ha sabut solucionar una crisi que tampoc, diu, van saber evitar, tot i que ell, personalment, va avisar a la Moncloa.
2: Dimos indicaciones suficientes para poner de manifiesto que la situación se estaba tensionando mucho y que se requería la adopción de medidas excepcionales. Por tanto, creo que nuestro comportamiento ha sido absolutamente leal y con la misma lealtad pedimos ahora que se nos auxilie, que Ceuta no puede seguir viviendo en este estado de angustia.
1: Y Vivas tampoco estalvía críticas para el Marroc.
2: Se ha demostrado que nuestra seguridad y nuestra frontera es vulnerable y que está en manos de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta. ¿Alguien puede pensar que se pueden movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? Permítame que yo dude rotundamente de la colaboración por parte de las autoridades marroquíes. Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable.
1: Vivas confia que l'auxili que està demanant arribi complint la llei d'estrangeria que permet el repartiment de migrants per la península, tot i la resistència d'algunes comunitats autònomes a acollir-los.
2: La llei, hasta ahora, se sigue aplicando. Es verdad que las comunidades autónomas recurren a las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general. Y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Com acabem de sentir, Vivas confia que el trasllat de migrants a la península continuï fent-se amb normalitat i ha insistit que només parla com a dirigent de Ceuta i no en nom del Partit Popular. Ho diu per les reticències que s'han sentit en algunes comunitats governades per esta formació, especialment en aquelles on Vox participa en els governs. De moment, la postura oficial del PP és col·laborar, però amb garanties de disposar d'informació i de finançament.
1: Sí, preguntat per aquestes reticències d'algunes administracions del PP, el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha dit avui que el govern confia que ningú es negue a complir la llei.
4: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
1: Ahir, els vicepresidents de Vox, de tres executius on governen en coalició amb el PP, és a dir, els de Castella i Lleó, d'Extremadura i d'Aragó, es van negar a acollir menors no acompanyats de Ceuta. Avui, Alma Ezcurra, que és vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, ha matisat la postura i ha dit que acceptaran un repartiment amb dades fiables i finançament.
5: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, y es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado.
1: És una argumentació pràcticament idèntica a la que ha fet així a casa nostra el Consell. Elena Albalat és la responsable de Serveis Socials, Família i Infància.
6: Jo, com a consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
1: En qualsevol cas, el PP vol donar-li recorregut polític a esta qüestió i la portarà al Senat, on té majoria absoluta. Allí ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen celebrar quatre comissions parlamentàries relacionades amb esta crisi de Ceuta, la de Defensa, Interior, Exteriors i Seguretat Nacional. I han sol·licitat a més la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro, davant la Comissió de Secrets Oficials. També sol·liciten les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: I la crisi també adquirix una vessant judicial perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil informació sobre si els dies previs a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta havia rebut algun avís que hagués pogut alertar de la situació per si hi ha hagut un pla per atacar la integritat de l'Estat. Xavier.
1: Sí, en un ofici que hem conegut este matí, la jutgessa també reclama dades sobre les causes de la mort de 79 persones quan intentaven creuar a Ceuta per terra i nadant. Tardón està estudiant una denúncia de l'associació Ultra Justitia Europa i abans de declarar-se competent ha demanat esta informació tant a la Guàrdia Civil com a la Policia Nacional. La jutgessa també ha rebutjat la sol·licitud de Vox de reforçar amb supervisió judicial el desplegament de militars i de la Marina en la frontera terrestre i en les aigües territorials espanyoles. I pel que fa al Marroc, s'ha posat també en marxa la maquinària judicial i ja tenen 86 persones processades. La Fiscalia de Tetuán ha actuat contra 34, 5 d'elles menors d'edat, per delictes relacionats amb el pas irregular de fronteres, agressions a policies o transport de passatgers sense llicència. I a Nador, que també està a la costa nord del país, han processat també una cinquantena de persones per haver intentat entrar il·legalment a Melilla.
7: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I abans de continuar amb el relat informatiu de la jornada, volem fer una ullada a l'horatge. Bona vesprada, Joan Carles Fortea. Sembla que avui la temperatura, les temperatures ens donen un lleu respir, no?
8: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, han donat un respir les temperatures, diguem-ne, intenses, les més altes, perquè per valors les més elevades han arribat a Beneixama, que han estat en 37 de màxima, també a Teresa de Cofrentes han tingut 36. El que passa és que cap al litoral, com ahir varen també comentar, les temperatures no han canviat massa, han estat entre 29 i 32, 33, però la humitat és la que continua dominant la situació meteorològica a les zones del litoral, amb temperatures nocturnes que no baixen dels 25-26 graus i, com bé comentem, una nit tòrrida més a afegir a la llista. I hem de dir que l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet un balanç a les capitals, Alacant, València, Castelló de la Plana. Fins al dia 5 d'agost en portem 16 nits tropicals a les 3 ciutats. I hem de dir que a Castelló de la Plana tot l'any passat hi hagué 12. Per tant, estem davant d'una situació, encara queda molt d'estiu i estem, en particular a Castelló de la Plana, és ja any rècord pel que fa a aquestes temperatures nocturnes. Esta pròxima nit tornarà a ser molt pareguda. Atenció pel que fa demà, no tenim avís per temperatures altes, però sí per tempestes. Ara en tenim tempestes cap a Terol, que han deixat a Vilafranca al terme 12 litres de neulitres. Demà els avisos afecten tot l'interior de Castelló i l'interior nord de València, que no vol dir 14 pobles que estan en avís plourà. Evidentment, és la zona en la que hi ha més probabilitat de tindre alguna tempesta que demà, com avui, localment podrà ser forta, anar amb granís, amb ratxes de vent fortes i quantitats que poden superar en una hora els 20 o 25 litres per metre quadrat. Tornem a insistir, la zona interior de Castelló, interior nord de València, demà de vesprada. La resta el que veurem és que la vesprada presentarà més núvols. El matí tranquil, amb sol, amb basca, a l'espera de més calor l'inici del cap de setmana, quan sembla que de nou els 40 graus de màxima tornarien cap a les comarques d'interior. Però de moment, demà, els protagonistes és la basca i de vesprada les tempestes.
0: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea.
8: Fins ara.
7: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I a l'espera d'aquestes possibles tempestes a l'interior de Castelló, els efectius d'extinció continuen treballant en l'incendi forestal que es va declarar a la Vall d'Uixó i que a nit es va donar per controlat després de cremar més de 9.500 hectàrees. Ara ja només falta donar-lo per extingit.
1: Sí, mentrestant, l'operatiu vigila les zones calentes per tal d'evitar que aquest incendi reviscole, ja que en algunes zones encara hi ha brasa. Així ho explica el cap de la secció forestal del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, Fernando Pérez.
9: Ahora el paso es llegar a la fase de extinción. Para ello tenemos que estar repasando todos los puntos calientes que hay en el perímetro y dentro del perímetro. La zona norte de Artana y la zona de Eslida, lo que es toda la ladera esa que da al valle, y un poco también la zona de Onda.
0: I el conseller d'Agricultura, portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, ha visitat avui el terme d'Onda, un dels municipis precisament afectats pel foc que va començar el dia 25 de juliol a la Vall d'Uixó i que a nit, com deien, com els acabem de contar, es va donar per controlat.
1: Durant la visita, el portaveu del govern ha lamentat la falta de resultats a l'hora de detindre el piròman o piròmans que ha provocat el foc de la Vall d'Uixó. A més, ha denunciat, segons ha dit, que la investigació sobre l'incendi forestal de fa 4 anys, el de Begís, està paralitzada en el jutjat. Un incendi que, entre d'altres coses, va provocar cremades i ferides de diversa consideració a una vintena dels vora 50 passatgers que viatjaven en un tren que feia la ruta a València-Saragossa i que es va quedar atrapat en mig del foc.
10: Insisto, en el juzgado de Segorbe, y lo denuncio, llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
0: I sobre este incendi, el de la Vall d'Uixó, s'ha pronunciat avui també la diputada socialista a les Corts, Alicia Andújar. Un incendi que, segons diu, ha posat de manifest la feblesa del Servei Públic d'Extinció d'Incendis a la Comunitat Valenciana.
1: Segons argumenta la diputada socialista, el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del Govern d'Espanya. En aquest sentit, Alicia Andújar acusa el Govern valencià de falsejar les xifres dels efectius.
11: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Conselleria d'Emergències se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
7: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
0: I parlem ara d'un crim terrible. La delegació del govern contra la violència de gènere investiga com a crim masclista la mort a Llanes, a Astúries, d'un agent de la Guàrdia Civil a mans de l'exparella. Tenien 3 fills en comú i ella estava dins del sistema Biogen per denúncies de mals tractes. L'agressor ha mort per dispars dels companys de la víctima.
1: Sí, el presumpte assassí estava adscrit a la comandància de Zamora i fa uns dies l'havien apartat del servei pels expedients oberts per violència masclista. No disposava, per tant, de l'arma reglamentària i ara s'investiga com va aconseguir la que ha utilitzat per assassinar la seva exdona. Fons de la investigació han assenyalat a l'agència EFE que ha entrat a la caserna de Llanes poc abans de 1:30 d'este migdia i ha disparat contra la víctima. S'ha produït un tiroteig amb altres agents que intentaven evitar l'agressió i la fugida possible posterior del presumpte assassí. Han resultat ferits un tinent de la caserna, un brigada i el mateix agressor, que ha mort poc després quan la tenien en la UBI que el traslladava a l'hospital. Si es confirma com a cas de violència masclista, estarien davant de la víctima que fa 34 en el que portem de 2026. Recorden que el 016 és el telèfon actiu les 24 hores del dia per a rebre denúncies de víctimes o de testimonis de possibles casos de violència de gènere.
0: I a casa nostra continua la investigació per a confirmar la identitat del cos trobat a les immediacions del riu Xúquer, a Llaurí, a la Ribera Baixa. Per la documentació que s'ha trobat prop del cadàver, es podria tractar de la jove desapareguda fa 6 dies a Sueca. El lloc on ha aparegut el cos ha estat en Parc Soriano.
12: El cos es va trobar ahir de vesprada en la partida del Cebollar, a la vora del riu Xúquer, a Llaurí, per un particular que passejava per la zona. Molt a prop se trobaren alguns efectes personals, entre altres, part de la documentació de la víctima, segons va confirmar a punt de la Guàrdia Civil. La jove de 25 anys i mare d'un xiquet residia des de fa poc de temps a Sueca. No consten denúncies prèvies per violència de gènere. Sí, s'havia denunciat la desaparició el 30 de juliol de la jove i la família ja ha sigut informada. Caldrà esperar ara l'informe de l'autòpsia per a confirmar la identitat i les circumstàncies de la mort, ja que el cos ha aparegut en molt mal estat.
7: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I parlem ara del fenomen astronòmic que d'ací a una setmana ens farà a tots, previsiblement, mirar cap al cel. La Conselleria d'Emergències ultima amb els ajuntaments els detalls del dispositiu que s'aplicarà en els nous municipis declarats com a punt oficial d'observació de l'eclipsi per a veure dimecres este fenomen astronòmic.
1: Recordem que estos nou

0: municipis són Peníscola, Benassal, Castelló de la Plana, Onda, Aras de los Olmos, Macastre, Pusol, Utiel i València. I escoltem ara la recomanació que ha fet el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, per al dia de l'eclipsi.
1: Quiero pedir la máxima tranquilidad a los ciudadanos por si se encuentran carreteras colapsadas al acudir al eclipse, a visualizar el eclipse, y también en el periodo de cuando haya finalizado que salgan con tranquilidad y con calma por si hay atascos importantes, que no nos alteren los nervios y que hayamos disfrutado del evento.
2: Contrapunt en Apunt Radio.
3: I canviem d'assumpte, la pròxima campanya de collita de cítrics serà la segona més baixa dels últims 20 anys. La part positiva és que la fruita tindrà un bon calibre i molt bona qualitat.
0: Esta és almenys la previsió que ha fet la Unió Llauradora, que estima que hi haurà més de 2,5 milions de tones de mandarines, taronges i llimes. És un 3,4% més que la campanya passada, quan es va assolir el mínim històric recent. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
4: N'hi ha una evidència clara de que el baix nivell productiu s'ha instal·lat en l'aforo citrícola valencià. Encara que l'aforo siga limitat, favoreix que la fruita siga de bon calibre i qualitat i esperem poder cobrir tota la demanda de forma ordenada als principals mercats europeus.
3: I continuem parlant del camp, perquè l'Associació Valenciana d'Agricultors ha presentat el seu últim informe, en què destaca que el nostre territori encapçala, juntament amb Canàries, l'envelliment agrari, amb un 48% de persones majors de 65 anys.
0: Són vora 9 punts més que la mitjana espanyola, mentre que els menors de 40 anys no arriben ni al 6% del total.
3: I un apunt econòmic, perquè avui la borsa espanyola marca un nou màxim històric.
0: L'IBEX 35 ha avançat un 0,17% i ha tancat en 20.057 punts. És el tercer màxim històric consecutiu este mes. Han ajudat a arribar a estos números, els guanys a Wall Street i les perspectives d'acord entre els Estats Units i l'Iran.
3: I les Nacions Unides, anem ara ja mirant cap al món. Les Nacions Unides alerten que la xifra de civils morts en la guerra entre Rússia i Ucraïna ha augmentat, atenció, un 37% durant la primera meitat de l'any. La majoria pel llançament de míssils i per drons, que s'han convertit en un element clau en esta fase de la guerra. Rafa Salom.
5: 8 de les víctimes han mort a l'andana d'una estació de tren pròxima a un dels centres logístics de la regió de Kiev atacats per Rússia. Ucraïna ha pogut interceptar el 90% del centenar de drons llançats per Moscou, però cap dels míssils. Ha sigut una nit horrible, explica Tatiana. Yuri ha salvat la vida per ben poc. Les seues ferides són conseqüència de l'explosió d'un dron que el va perseguir durant més d'un minut. Ell explica que cridava que només era un venedor de verdures, però els drons no responen. Actuen contra civils i ja són l'arma més mortífera al front de la guerra. Zelensky ha demanat més interceptors per defensar-se dels atacs aèris del ministre de Defensa britànic. Per la seva part, Putin ha nomenat avui el nou cap de les forces de sistemes no tripulats. L'anterior cap d'este cos militar està ferit molt greu després de patir un atemptat amb un dron.
3: I la calor extrema que es registra aquest estiu a Europa està provocant conseqüències catastròfiques a la localitat de Les Forges, al nord-est de França. Les autoritats i els bombers francesos continuen en alerta màxima davant d'una temporada d'incendis sense precedents. Més de 400 persones han sigut detingudes, entre elles 156 menors, com a sospitoses de vinculació amb els incendis forestals, que han cremat 120.000 hectàrees des de principis d'estiu. A tot Europa ja s'han cremat més de 500.000 hectàrees. Els dos incendis més importants a hores d'ara, tot i que estan prop de ser controlats, estan a Grècia i als Països Baixos.
0: I un altre efecte de les altes temperatures és la pèrdua de cabal dels grans rius continentals. El Rin ha perdut un terç del volum d'aigua habitual per la intensa sequera i la concatenació d'onades de calor que patix el centre d'Europa. Només a Alemanya es calcula que la pèrdua de cabal del Rin i del Danubi pot tindre un impacte econòmic de fins a 25.000 milions d'euros a l'any. Al Regne Unit preocupen les conseqüències de la sequera en l'agricultura després del juliol més calorós des que hi ha registres.
2: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Radio.

0: de l'estiu triomfen en taquilla, però suspenen el test de Bechdel, un indicador que només demana tres coses: que hi hagi almenys dos personatges femenins amb nom, que parlen entre elles i que la conversa no giri al voltant d'un home.
1: Preguntes del test no evidencien si l'obra és masclista, més bé si la dona té un paper representatiu en l'obra. Si té una narrativa important i és un personatge en fundament.
0: Les grans produccions no solen passar-ho. En tota la trilogia del Senyor dels Anells no existís cap conversa entre dones. Mujercitas, tampoc.
1: És una obra estereotipada, perquè no té uns personatges en profunditat.
0: Kill Bill és l'excepció que confirma la regla.
1: Ahí està representant un personatge femení fort en poder.
0: Amb nota el superen Alcarràs i La boda de Rosa.
1: Perquè són personatges amb un bon arc narratiu, una bona profunditat de personatges.
0: Però el test té límits i una pel·lícula pot passar-lo i continuar reproduint estereotips.
1: Des de Cima també se lluita molt per la igualtat en la indústria. Això ja ve des de l'escriptura d'un guió. Sí que té molt de veure les històries que conten les dones, des de la profunditat que se conten.
0: Tres preguntes, tres respostes i un debat que continua.

0: I en el temps de la informació esportiva, Roberto Fernández, bona vesprada. Sembla que la FIFA penja d'un fil el futur de Gianni Infantino.
1: Podria ser, podria ser. El president de la FIFA es juga avui bona part del seu futur en una reunió clau a Rabat. Infantino ja ha arribat a primera hora de la vesprada a la capital del Marroc per a trobar-se amb el seu equip directiu de confiança i fer pinya davant les dures crítiques rebudes després de proposar la privatització dels mundials. Les veus en contra li arriben ja des de la mateixa FIFA i la seva continuïtat està molt en dubte. De fet, segons publica el diari anglès The Times, Infantino hauria oferit la final del Mundial 2030 al Marroc per a intentar assegurar-se el suport de les federacions africanes.
0: Parlem ara de coses que tenim una miqueta més a prop. Com està el València a només 3 dies per a disputar el trofeu taronja?
1: Al club de Mestalla sembla que l'eixida d'André Almeida al Swansea de la segona divisió anglesa és imminent. Els clubs haurien arribat a un acord per 3 milions i mig d'euros fixos, més 2 i mig en variables. I només falta el sí del migcampista, que avui tampoc s'ha entregat en el grup. Però hi ha més moviments clau als despatxos. El propietari del club, Peter Lim, ha donat llum verda per a capitalitzar el préstec de 35 milions que el club té a Mail i convertir-lo en accions per ampliar el fair play financer i reduir el deute. Esta maniobra permetrà ampliar la sostenibilitat financera en 15 milions, inscriure els 4 fitxatges ja fets i tindre més marge al mercat. El nivell actual del club valencianista el podrem comprovar amb el partit del trofeu taronja entre el València i el Newcastle a Mestalla, este dissabte a les 9 de la nit en directe per la televisió d'Apunt.
0: I avui hem tingut derbi de pretemporada.
1: Així és, amb victòria per la mínima del Villarreal davant el Llevant en el derbi amistós de pretemporada. Un test exigent per a tots dos equips a l'espera que arrenqui la Lliga. Tot i el bon inici granota, on Brugui ha posat a prova els reflexos del debutant porter Gulaxi, el partit s'ha decidit en la segona meitat. Al minut 61, una errada en l'eixida de valor i la falta d'entesa amb Matthew Ryan ha permès a Logan Costa fer el definitiu 1-0 per als groguets. L'encontre també ens ha deixat una altra estrena, la del davanter belga Mussouaji amb el Llevant, en el tram final, tot i que no ha pogut lluir-se massa. Dos equips en construcció que continuen traient conclusions. Així han valorat este derbi un recuperat Juan Foyt per la part grogueta i el granota Hugo Sotelo.
2: Contento. Fueron 6 meses de recuperación. Al final estoy acostumbrado a lesiones largas. La idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Fuimos protagonistas en casi todos los partidos que jugamos.
3: Creo que concedemos pocas ocasiones y sobre todo en la primera parte pudimos meter algún gol que otro. Es un rival muy bueno, creo que la temporada pasada hizo muy buen papel, ahora con este nuevo entrenador van a seguir haciéndolo y contentos.
0: I a l'Elx, com està el tema dels fitxatges?
1: Doncs de moment continuen sense arribar. Els franjavers pentinen el mercat a la recerca de noves incorporacions per a reforçar la plantilla, mentre l'equip ultima tots els detalls de la preparació abans d'arrencar la lliga. Avui mateix els de Martín Anselmi

0: han fet una doble sessió d'entrenament al Gorfa per a continuar preparant l'últim amistós d'esta pretemporada, que s'enfrontarà al Tolosa francès este dissabte de matí al Pinatar Arena.
1: Qui sí s'ha reforçat enguany és l'Eldense.
0: Efectivament, el Deportivo enfortís la seua plantilla amb l'arribada de Javi Olaizola, defensa format al Mallorca, i amb el reforç a la davantera que suposa el fitxatge de Pau Cabanes. El club braugana i el Villarreal han arribat a un acord per al traspàs del jugador de Borriana de 21 anys, que ha firmat fins al juny del 2028. Tot i tractar-se d'un traspàs, el club de la Plana es reserva un alt percentatge d'una futura venda, mantenint així cert control sobre un futbolista criat al seu planter. Cabanes fa el salt definitiu al futbol professional i aterra a Elda totalment recuperat del trencament del lligament creuat que va patir a principis de la temporada passada. El davanter, que fa 2 anys ja despuntava a les ordres de Marcelino i ve d'una sessió de 6 mesos a l'Alavés, buscarà ara assentar-se en la categoria de plata i aportar els gols necessaris per a la permanència de l'equip del Vinalopó Mitjà.
1: I la Comunitat Valenciana té un nou ambaixador i ben conegut per l'afició futbolera.
0: Així és, el futbolista valencià del Barça, Ferran Torres, serà la nova imatge i ambaixador per a projectar i impulsar els atractius esportius, culturals i territorials de la nostra terra, tant a escala nacional com internacional. L'autor del gol que va fer a Espanya campiona del món rebrà els honors oficials este mateix divendres, quan el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, el reba al Palau de la Generalitat. Serà un dia molt complet per al futbolista, ja que després d'esta trobada institucional, ja de vesprada, s'espera que reba un homenatge al seu poble, Foios, a les 6 de la vesprada a la localitat de l'Horta Nord. D'altra banda, l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha iniciat els tràmits per reconèixer el valencià Alejandro Grimaldo, també campió del món en Espanya, amb la medalla d'or del municipi del Camp de Túria.
1: Roberto Fernández, moltes gràcies i fins demà.
0: Fins demà.

Esta cançó complís avui 60 anys. Es diu Eleanor Rigby i Paul McCartney la va escriure pensant en la solitud de les persones majors. Va ser el senzill de llançament de l'àlbum Revolver, publicat un 5 d'agost de 1966. Considerat una obra mestra absoluta del rock psicodèlic. Per cert, que en la cara B del senzill anava una altra cançó de llegenda, el Yellow Submarine, que 3 anys més tard donaria títol a una de les pel·lícules dels Beatles.

La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Revi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.

0: A punt d'arribar a les 8:35 de la vesprada, tornem a saludar-los des d'ací, des de Contrapunt, en l'inici d'esta tertúlia, en la segona part de la nostra edició estiuenca de Contrapunt. Amb nosaltres, ací a l'estudi de Burjassot, Anunciación Ramírez, periodista, i a l'altre costat del telèfon, Sonia García, també periodista, companya periodista. Bona nit a les dues.
1: Què tal? Bona nit, Rubén. Un plaer.
2: Bona nit.
0: Què tal? Com esteu?
1: Molt bé, en la teua companyia i així en fent ràdio, que és el que ens agrada als periodistes. Avui no tinc a Sònia així davant, però els tres ja seria magnífic. Estant així i fent ràdio és allò que ens agrada. On havíem d'estar millor?
0: Sí, és un escenari ideal.
1: I Juan, als mandos.
0: I Juan Arnau. Exactament. No el podem oblidar. Anem ja a entrar en matèria informativa. I com dèiem a l'inici del nostre programa, 6 dies després de l'entrada massiva de persones per la frontera de Ceuta, la situació encara està lluny de la normalitat. I el president de la ciutat autònoma, José Luis Vivas, demana ajuda urgent per a superar el col·lapse que pateixen els centres d'acollida. L'administració ceutí xifra en 6.000 els migrants que continuen encara en els seus carrers després de l'entrada massiva de la setmana passada. Des de la delegació del govern, rebaixen la xifra a 2.500 i calcula que un miler d'ells són menors no acompanyats. Juan Luis Vivas diu que estan molt lluny de la normalitat.
3: La situación no es de normalidad y no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso. Hay un alto riesgo para el orden y para la seguridad ciudadana.
0: Avui la mirada, l'actualitat informativa, el punt de vista s'ha centrat en relació a aquesta qüestió en els migrants i sobretot en els menors, en l'acolliment. Hi ha diversos posicionaments polítics. El PP, com dèiem al principi, el Partit Popular, ha modulat el seu posicionament inicial i volem tornar a escoltar a Vivas, que parlava així del trasllat de migrants a la península.
3: La ley hasta ahora se sigue aplicando. Es verdad que las comunidades autónomas recurren a las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Ja vull plantejar-vos directament la qüestió sobre esta qüestió de l'acolliment dels menors no acompanyats. Com dèiem, el PP ha anat modulant el seu posicionament inicial des de fa 48 hores. I on ens trobem en aquests moments? Ens trobem en un acatament de la llei, no?, en el que marca la llei d'estrangeria, però com ho veieu?
1: Mira, la immigració necessita menys eslògans i més política d'estat, però ja no només a nivell estatal, sinó també una política europea. Dit això, és que ha modulat perquè, evidentment, el fet d'acollir és una obligació legal. No et pots negar-te a acollir a menors que no estiguin acompanyats. I el debat en aquest cas hauria de centrar-se en com gestionar millor aquest acolliment. És cert que hi ha ara una partida especial per a les comunitats que acullen i que han d'acollir a aquests menors, però la veritat és que les coses no s'improvisen. Si ja tenim uns centres tensionats i tenim uns professionals, cal adequar

0: ara els que vinguen, que van augmentar moltíssim aquestes necessitats. S'ha d'acollir en la situació adequada, amb el tracte adequat, amb els psicòlegs, amb els educadors socials. Evidentment que s'ha modulat, perquè és una obligació legal. No es pot defugir d'acollir-los. Però, evidentment, el dret a la protesta i a demanar tindre estructuralment unes condicions adequades per acollir a estos menors, que cal tractar-los com Déu mana, crec que el dret a la pataleta està bé que es tinga. Només per demanar dignitat en la manera d'acollir i les circumstàncies d'acollir a estos menors, evidentment.
1: Sonia?
2: Sí, l'acogida és inevitable, és la conseqüència directa i inevitable del desastre en la gestió de la política migratòria. Perquè trasladar a los menores, que la majoria ja roza la majoria d'edat, con 17 anys, a los centros autonòmics que estan saturats, com los de la Comunitat Valenciana, no és una solució humanitària real i definitiva, és simplement trasladar el problema que se vive en Ceuta al resto de los territorios. Sí, se ha habilitado una partida también por parte del gobierno de 20 millones de euros para Ceuta, para el trato a estos menores. El caso es que con ese dinero ahora ya no queda más que cumplir la ley, acogerles y darles unas condiciones dignas. Pero es que con esa misma cantidad se podría haber dedicado a la prevención, se podrían haber destinado para el mejor de las fronteras. 20 millones de euros dan para mucho, como pudiera ser, para 1.600 salarios de efectivos militares que podrían estar controlando la frontera para evitar que se llegue a esta situación. Y también es cierto que al principio el posicionamiento de las comunidades, sobre todo desde el PP, lo hemos visto más acentuado por parte de Ayuso, en defender que los menores tienen que estar con sus padres, con sus familias, en sus países de origen. Realmente esto también es respetar y hacer cumplir la Carta de los Derechos de los Niños de la ONU y la ley estatal que prioriza eso, el bienestar del menor con su familia en su país de origen. Un caso muy diferente sería, por ejemplo, si los padres ya están aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pues se prioriza que estén reagrupados juntos, pero de esta manera no queda otra fórmula posible que una vez ya han entrado en Ceuta darles una solución, pero es simplemente un parche a posteriori a una política migratoria fracasada.
1: Això pel que fa a l'acolliment dels menors, que com dèiem fa uns minuts, és avui un poc la qüestió central sobre la qual bascula, no?, tot el debat sobre la crisi migratòria a Ceuta. Però, d'una banda, comentàvem que el PP estava modulant la seva posició inicial, però el Partit Popular també vol donar-li recorregut polític a aquesta qüestió i la portarà al Senat, on té majoria absoluta. Allí ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen celebrar 4 comissions parlamentàries relacionades amb la crisi de Ceuta: Defensa, Interior, Exteriors i Seguretat Nacional. I han sol·licitat la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro, que, com bé sabeu, ha estat un poc enmig de la polèmica perquè, clar, el CNI de moment no ha dit res públicament, perquè lògicament és el CNI, és el Centre Nacional d'Intel·ligència, i no pot oferir una roda de premsa pública per explicar-se. I ha estat ahí enmig de la polèmica de si va avisar, de si no va avisar. Com veieu esta ofensiva, entre cometes, del Partit Popular en el Senat i esta derivada del CNI?
0: Sobre la primera part, evidentment que era esperable. És esperable i, a més, és un dels temes forts de la dreta, sobretot del PP, i recordem que en moltes comunitats ara governa amb Vox, de manera que era esperable aquest moviment. I, d'altra banda, la transparència, pel que fa al CNI, la transparència és imprescindible per valorar la gestió. El que estem veient és que no està aquesta transparència, inclús està havent discussió entre ministeris, se sabia, no se sabia, els propis ministres estan discutint obertament, i la veritat és que per a valorar la gestió que s'ha fet d'esta crisi o d'esta emergència, si no tenim transparència, és difícil, sobretot la ciutadania té difícil valorar com s'ha gestionat. Tornant a la primera qüestió, estos temes sempre són d'ús polític, i sobretot este tema, el que fa a la immigració, és

0: hi ha hagut molta tibiesa en relació al comportament del Marroc en tota aquesta crisi, no? Plana, evidentment, en l'ambient, la mà del règim marroquí en aquesta arribada massiva de migrants, però qui ha sigut de nou molt clar al respecte és de nou Vivas. L'escoltem.
1: Se ha demostrado que nuestra seguridad y nuestra frontera es vulnerable y que está en manos de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta. ¿Alguien puede pensar que se pueden movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? Permítame que yo dude rotundamente de la colaboración por parte de las autoridades marroquíes. Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable.
0: Entenent que les pràctiques diplomàtiques obliguen a certa contenció verbal, enteneu el guant blanc que està mostrant el govern espanyol en relació al Marroc?
2: Jo la veritat és que em costa i caldria retraure's al problema del Sàhara també, no? I a compromisos que té el govern adquirits amb el govern marroquí. El que passa és que també entenc la postura de Rivas. Evidentment, el que està a peu de carrer és ell. I està parlant com a president, no està parlant com a Partit Popular. Està vivint una situació molt complicada i la veritat és que cal entendre el que està dient. I la tibiesa costa veure-la, és a dir, és òbvia, costa buscar-li una explicació, però pot ser que està dins del Sàhara i també com ajuda un poc el Marroc a fer un poc de frontera tranquil·la, no? Jo crec que a voltes aquestes contraprestacions hipotequen molt el que és l'actuació del govern espanyol. En este cas, és que l'avalanxa o l'entrada de gent ha sigut tan massiva que costa creure que no s'hagi fet tot el possible per tindre-ho controlat. La veritat és que és difícil de creure.
0: Sonia?
3: El problema con el Sáhara es que cuando el gobierno de Pedro Sánchez lo entregó en 2022 no exigió nada a cambio. Debería de haberse plasmado por escrito el respeto a las fronteras de Ceuta y Melilla, porque dentro del deseo expansionista de Marruecos de anexionarse el Sáhara Occidental, Ceuta, Melilla, no es, es una manifestación literal. Expresamente lo pidieron hace unos años a la ONU. El mismo ex primer ministro de Marruecos también verbalizó el deseo de reconquistar Ceuta y Marruecos. Ocurrió por contraste con el Peñón del Perejil, que ahora se vuelve a recuperar ese ejemplo como una lección de la firmeza que se tuvo en ese momento frente a la tibieza que ejerce hoy ahora el gobierno. Era un islote sin ningún valor territorial, deshabitado, y en cambio cuando Marruecos plantó la bandera, la reacción de España fue llevar al ejército. Una muestra de que las fronteras no se negocian, porque es una especie de test de estrés lo que hace continuamente Marruecos, a ver hasta dónde es capaz España de tragar. Y ahora lo que estamos viendo es todo lo contrario a lo que la reacción del Perejil en 2002. Ahora hay una tibieza extrema y sobre todo Rabat ya con esto se allana el terreno para posibles futuras acciones. El mismo día 15 se espera otra entrada, pero es que a lo largo de muchos años se van a producir muchos más intentos y España tiene que estar preparada y tener unas fronteras controladas.
0: Volia dedicar estos últims minuts del programa a tractar una altra qüestió diferent. Ens ha cridat l'atenció avui les declaracions que ha fet el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, sobre la investigació judicial de l'incendi a Begís. Durant la visita, unes declaracions que ha fet durant la visita de Guia Onda, el portaveu del govern ha lamentat la falta de resultats a l'hora de detindre el piròman que va provocar el foc de la Vall d'Uixó, foc que crema o que ha estat cremant des del 25 de juliol i que, per sort, ja està controlat. A més, ha denunciat, segons ha dit, que la investigació, com dèiem, de l'incendi forestal de fa 4 anys que es va declarar a Begís està paralitzada en el jutjat. Un incendi que, entre altres coses, va provocar cremades i ferides de diversa consideració a una vintena dels vora 50 passatgers que viatjaven en un tren que feia la ruta València-Saragossa i

0: que es va quedar atrapat enmig del foc. L'escoltem.
1: Insisto, en el juzgado de Segorbe, y lo denuncio, llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Valldusó, que hay responsables penales todavía en libertad.
0: Investigació judicial paralitzada, són les paraules textuals de Miguel Barrachina. Què vos suggereix això?
2: A mi m'eix així, en este cas, un poc la vena docent. La vena periodista la tinc, però també la vena docent. I el que ha fet Barrachina avui, des del punt de vista de la comunicació, es diu estratègia del framing comparatiu o de la comparació retrospectiva. En què consisteix? És una tècnica molt habitual en comunicació política, on els governs i l'oposició intenten interpretar els fets actuals a través dels precedents, sempre i quan reforcen el seu relat. De manera que este punt crític no era tant una crítica a la investigació de l'incendi de Begís, no? en concret, sinó al ritme de la investigació per anar al seu terreny i demanar una investigació policial més ràpida, una actuació judicial més àgil, conseqüències penals més contundents i que, en tot cas, la Generalitat és persones i cal obrir procediment judicial per a reclamar els danys. És a dir, que el criticar l'incendi anterior és una pràctica absolutament comuna des del punt de vista de la comunicació política perquè li permet dur el relat al punt en el que ell vol tractar-lo. I en este cas ha posat el focus no en allò de la gestió, sinó en les coses concretes que venia a demanar de l'incendi de la Vall d'Uxó.
0: Sonia?
3: Sí, és que el PP... precisamente era su punta de lanza durante la gestión de Ximo Puig en emergencias, era la falta de prevención y la gestión de los incendios. Y sí que es cierto que con las tragedias no se debe de caer en esas perspectivas prospectivas, también lo hemos visto con la Dana, una vez ya ocurrido, verlo con los ojos de sabiendo lo que iba a ocurrir. Es comparable porque aquí tampoco se ha llegado, la justicia no ha llegado a determinar la responsabilidad penal para los altos cargos de emergencias o de ADIF, que serían los responsables en ese caso de desviar o no desviar el tren que acaba yendo directamente hacia las llamas. Desde luego, es desde el punto de vista de las víctimas negativo, porque no tiene su negligencia pública reconocida, y a la hora de pedir las ayudas tienen que recurrir a la vía civil y no hay una reparación completa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación también es un poco oportunista que se lo saque ahora cuando se está hablando de la gestión de los incendios actuales y realmente no hay ninguna novedad judicial detrás.
0: Abans d'acomiadar-nos, volem fer-los arribar una última hora. Fa uns minuts els parlàvem del presumpte assassinat masclista d'una guàrdia civil a Llanes, a Astúries. I tenim, lamentablement, ixa última hora que podria confirmar un nou cas de violència de gènere. De moment només sabem que una dona ha mort esta vesprada en un centre comercial de Múrcia, presumptament apunyalada per la seva parella. L'home s'ha donat a la fugida i està ara sent buscat per la Policia Nacional. Estem a l'espera de conèixer més detalls. Si es confirma en este cas com un nou cas de violència de gènere, es tractaria del que fa 35 en el que portem d'any. I fins així el nostre temps d'informació
2: ja,
0: i de tertúlia.
2: Ja s'ha acabat, Rubén?
0: Quasi, ens queden apenes 2 minuts. Volia començar ja a acomiadar-vos, a donar-vos les gràcies per haver participat en esta edició, això sí, més curta, del nostre contrapunt d'estiu. Anun Ramírez, moltes gràcies per
2: plaer,
0: haver vingut.
2: Rubén, sempre.
0: Sonia García, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: per al balcó he vist com naix el dia. Amb el treball he vist com passa el dia. Amb amargor he vist com mor el dia. Si el somni és bo, he nascut, gràcies. M'han donat a menjar, gràcies. M'han donat a beure, gràcies. He estudiat, gràcies. M'han donat un treball, gràcies. M'han portat al servei, gràcies. He triat una dona, gràcies. M'han donat un fillet, gràcies. M'he cansat.
1: A mitjans dels anys 70, la cançó és una de les poques formes d'expressió cultural que s'alcen obertament contra la dictadura de Franco. Raimon, Paco Ibáñez, Lluís Llach i molts altres donen veu a una rebel·lia necessària. I entre totes eixes veus, hi ha una que sona com cap altra. És una veu solemne i rotunda que arriba fins a dins del tot, recitant poesia pròpia i d'altres. És la veu de l'Ovidi, que en el disc Alcoi pujaria al capdamunt per a no baixar mai més.
0: Amb el treball he vist com passa el dia.
1: Alcoi va ser publicat en 1974. És el disc que oficialitza la seva col·laboració amb el guitarrista Toti Soler, ja que els dos junts mantindran una relació creativa d'allò més fructífera al llarg del temps. Este és un disc senzill, però ple de força, amb algunes de les interpretacions i composicions que feren immortal l'Ovidi. Música popular feta per un treballador de la cultura. Música que vol arribar a la gent sense filtres, nua i sentida, plena de veritat.
0: He estudiat, gràcies. M'han donat un treball, gràcies. M'han portat al servei, gràcies. He triat una dona, gràcies.
1: Núria Cadenas, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Núria Cadenas, escriptora i periodista, va escriure en 2002 l'Ovidi, biografia de l'alcoià Ovidi Montllor. Tindre-la amb nosaltres per a parlar d'este disc era fonamental, així que moltes gràcies per acompanyar-nos, Núria.
2: Gràcies a vosaltres, al revés.
1: De res, diu l'Ovidi, amb la seva cançó que obre el disc. Quina manera d'obrir un àlbum, no?
2: Sí, sense concessions a l'ovidiana manera. Ell és, com deia el Fuster, és la ira i la tendresa al mateix temps. I d'entrada aquí a Alcoi ja ens venta una forta clatellada que no deixarà després durant tot el disc.
1: Sí. Només començarà amb aquesta numeració, no?
2: Sí,
1: d'agraïments.
2: I aquest gràcies, és com quan dius sí senyor, Tu agafes la paraula solta

0: i té un significat.
1: És amable, és una paraula amable.
0: Exacte. La diu Ovidi d'aquesta manera, en aquesta cançó, i té tot un altre contingut, no? És com aquell sí senyor, és exactament
1: està
0: igual.
1: Està carregada de moltes connotacions.
0: Moltíssimes.
1: Conta'ns com vas decidir fer un llibre sobre ell.
0: Bé, de fet, me'l van oferir. Va ser un regal dels que t'atorga la vida i en el meu cas doncs, va ser tenir la possibilitat, gràcies a la cabuderia, la tenacitat, la insistència i la idea de l'Antoni Miró, que és el pintor, que és amic de l'ànima de l'Ovidi i que a casa seva el Massó Palmo hi tenia amb les caixes, amb els papers de l'Ovidi, que després ja s'han classificat, ja formen part de l'arxiu Ovidi Montlló, però en aquella època encara no. Aleshores va haver-hi en aquell moment una negativa per part dels que aleshores ocupaven les institucions del Partit Popular, aquí al País Valencià, havien demanat de fer un petit llibret per a les escoles. Ells van dir que no, van tenir una resposta irada, totalment extemporània, en contra de l'Ovidi Montlló, i una mica la resposta va ser doncs, si no vols caldo, dos tasses. Eixe llibret no es va arribar a fer, però hi va haver aquest llibre. Exacte. Aleshores, amb col·laboració de moltíssima gent, es van conjurar l'Antoni Miró i l'editor, l'Eliseu Climent, i em van oferir de submergir-me en el món de l'Ovidi, el qual jo ja admirava des de petita, i va ser un regal, la veritat.
1: Per què Com condensaries la importància, per què és important Ovidi Montlló?
0: Per què és important l'art? Doncs és exactament això. O sigui, l'Ovidi va ser capaç de condensar moltes de les penes i de les alegries de la humanitat i transformar-les en cançons i oferir-nos-les, no? I és una mica aquesta sensació d'abastar l'inabastable quan sents les cançons de l'Ovidi, no? Són cançons que ens expliquen, passa el temps i l'Ovidi ens continua retratant la realitat. Ell tenia aquesta connexió tan especial amb el que passava al seu voltant, va ser capaç a més de posar veu als qui no és que no en tinguéssim, perquè tots en tenim, no? Però els qui la veu dels quals no se sentia o no es podia sentir, ell ens va sent un entre tants, com diu el vers, doncs ens la va amplificar i ho va fer d'una manera excepcional. Ell va crear cançons que transcendeixen el pas del temps. Això no és fàcil de fer, ho va fer ell. Per això és una de les peces fonamentals de la nostra cultura, per tant de la cultura europea i per tant de la cultura en general, del segle XX, del XXI i dels que vindran. N'hauríem de ser conscients d'això, de la gent que hem tingut la sort de sentir l'Ovidi Montlló, no? o de viure en el seu país.
1: Què diries que representa el Coll en l'obra i la trajectòria de l'Ovidi?
0: L'Ovidi va dir una vegada, que ho explicava l'Enrique Cerdán Tato, que una frase que es diu a mi, el Coll em surt per les orelles, no? I una mica l'Ovidi era el Coll, com els hi passa a molts alcoians d'una altra banda,
1: sí,
0: no? Però ell, doncs, des de sempre... És el Coll i és Barcelona també, i és aquesta conjunció entre dues ciutats, entre dues realitats complementàries que jo crec que l'acaba explicant, no? Però ell és aquesta arrel, el Coll és l'arrel, són les fàbriques, és la gent, és el treball, són els pares, són els amics, és el barranc del Cint, és aquesta ciutat allà enclotada, que sembla que d'ahir no pugui sortir res i que en realitat s'obre el món, sembla impossible. El Coll és un miracle que tenim en aquest país, de creativitat, d'empenta industrial, de reivindicació obrera.
1: I per totes aquestes raons, suposa que li dedica el títol del seu disc.
0: Sí, clar, de fet el Coll hi és sempre en la trajectòria de l'Ovidi. El que passa que suposo que va arribar un moment que va dir, doncs ara ho farem oficial i li dedicarem tot un disc al Coll, que no saps si és que el dedica al Coll o és que jo sóc del Coll o és que el Coll sóc jo, és una mica tot això, no? És significatiu que necessiti també explicitar-ho d'aquesta manera i que ho faci d'una manera tan bella.

0: com naix el dia. Amb el treball he vist com passa el dia. Amb amargor he vist com mor el dia. Si el somni és bo, he nascut, gràcies. M'han donat a menjar, gràcies. M'han donat a beure, gràcies. He estudiat, gràcies. M'han donat un treball, gràcies. M'han portat al servei, gràcies. He triat una dona, gràcies. M'han donat un fillet, gràcies. M'he cansat de res.
1: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A.
2: Era evident que ens enteníem molt bé, érem veïns, ell venia a casa a tallar-me el cabell, per exemple, perquè havia sigut perruquer, ell va ser era padrí de la meva filla, anàvem a futbol junts, havíem vist jugar al Cruyff com a jugador en el camp del Barça, i bé, que hi havia una relació doncs molt propera, molt simpàtica, molt agradable.

0: Tot aquest món ja és ben divertit. Ja no hi ha amos ni criats. Ara els qui manen parlen amb tu sense cap mena de recança. No és pas allò de l'esclavitud on era un tort mirar el teu amo. Ara et faig remeca, cops a l'esqueneta i algun cigarret i fins i tot al bar una cerveseta. Vot, aquest monge és ben divertit. Ja no hi ha amos ni criats. Ara tots som col·laboradors de tal empresa o empreseta.
1: Qui parlava és Toti Soler, un dels guitarristes més importants i brillants de la música espanyola i també un element imprescindible en l'obra de l'Ovidi Montllor, sobretot a partir d'este disc. Però esta no era la primera volta que treballen junts, veritat?
2: No, ni la darrera, evidentment. Jo crec que des del primer disc que tenim gravat de l'Ovidi hi ha al voltant la guitarra del Toti Soler i el que això significa. El que passa que aquest disc va ser la fusió absoluta dels dos talents.
1: Déu i guitarra, com s'aprecia, tenen una compenetració molt especial, no solament per haver vist jugar a Cruyff junts, com deia Toti, sinó perquè Ovidi li deixava fer els arranjaments amb tota llibertat, encara que l'Ovidi també componia.
2: Sí, sí, clar. L'Ovidi creava, així com abans hem dit que li sortia el coll per les orelles, diguem-ne que la necessitat de comunicar-se, la creativitat, li sortia, jo crec, per absolutament tots els poros de la seva pell. I aleshores va ser un músic autodidacte, va fins i tot inventar-se, com que no d'entrada no sabia de solfa, va inventar-se una manera de...
1: Un codi.
2: Un codi propi, una manera de recordar com posar els dits a la guitarra, els tras de la guitarra, és a dir, tu veus uns puntets i unes ratlletes, i això és el llenguatge musical de l'Ovidi, i ell doncs feia música, i després doncs amb el Toti i amb d'altres músics també doncs li acabaven de donar aquesta grandesa que finalment ha tingut, no? Però sí, tots dos componien, sí.
3: A veure, l'Ovidi venia d'un ambient obrer i senzill del coll. I jo he vingut d'un ambient burgès cultural, diguem, del Maresme, no? Metges, mestres d'escola, en realitat venim de mons molt diferents, però en canvi l'enteniment i la sintonia va ser absolutament immediata.

Les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén. Quan la suor del que fem no l'aixuga el que rebem,

0: Venen de mons diferents, però s'entenen a la perfecció, diu Toti. Què li aporta Toti Soler a l'Ovidi Montllor?
1: És que ho acabem de sentir. És que, i en aquest disc especialment, es complementen tant, jo crec que suma qualitat a la qualitat. Diguem-ne, el Toti Soler té una formació musical solidíssima. I l'Ovidi era autodidacta, però aspirava també, i això és una de les seves grandeses, aspirava sempre a l'excel·lència, a fer les coses el millor possible. I en aquesta aspiració va tenir també la brillantor d'envoltar-se dels millors. I aleshores el Toti li ofereix solidesa, però sobretot no és només tècnica, és una connexió que jo crec que va més enllà, fins i tot, doncs, de la indiscutible qualitat que tenia el Toti Soler. És una connexió especialíssima d'aquestes que quan sumen multipliquen. I en aquest disc és on es veu més clar. Després continuen, han fet coses esplèndides, però és que hi ha moments que quasi et fan... No diré que et fan levitar, perquè és una mica... Però sí, ostres, dius, aquests dos...
0: Sí, sí.
1: Quina sort que s'hagin trobat.
0: No? Com tu dius, escoltant qualsevol cançó d'este disc, es percep que per una banda una guitarra amb uns arranjaments tan revessats a sovint, i per altra banda nou com la de l'Ovidi, tan imprevisible moltes vegades, que combina tant el cant amb la recitació. Sense eixa connexió especial que tu nomenes, seria impossible que això poguera sonar tan bé com sona.
1: Clar, ells ho explicaven, a més, perquè, diguem-ne, hi ha les partitures, però després hi ha la manera d'interpretar-les. I tant en els discs com després en els concerts i de més, hi havia vegades que es deixaven anar, i un seguia l'altre, i això no és fàcil de fer, i de fer-ho bé, sí que és fàcil de fer, mira, jo canté a la dutxa i ja està, no? Però de fer-ho de la manera que ho feien ells, amb aquesta sensibilitat tan alta i amb aquesta qualitat, és dificilíssim. I és un goig que hi hagi programes com aquest en què puguem també, doncs, anar desgranant obres com la de l'Ovidi, perquè a més diguem-ne, té aquesta qualitat de la qual val la pena que ens n'adonem.
0: Suposa que l'amistat també era un factor fonamental en la seva relació creativa i en aquesta complicitat que nomenes.
1: Sí, l'Ovidi li va dedicar uns quants poemes, té una definició en vers del Toti Soler que la trobo preciosa, que és home de sucre i sal. Clar, ells anaven més, i ho ha explicat una mica així abans el Toti, no? Des de que li tallava els cabells, no? En aquesta vessant polifacètica de l'Ovidi, d'home que va fer 50.000 treballs, des de perruquer fins a pastor, que no li agradava gens fer de pastor, però sempre, o teixidor, al coll, evidentment, no? I sempre intentant fer-ho al màxim de bé possible i sempre respectant tot i cadascun dels seus oficis, no? Doncs hi ha aquesta connexió natural que es dona de vegades entre persones que no tenen per què ser iguals, sinó que es complementin d'aquesta manera tan màgica com va passar amb ells, no? L'amistat era seva, però d'aquesta amistat nosaltres ens
0: en gaudíem.

0: Exacte, i ens en beneficiem. I en gaudim. Exacte, en forma d'obra artística.
1: Quants discos gravarem junts després del COI?
0: Tots.
1: Tots.
0: Jo crec que sí.
1: Prova irrefutable de tot això que estàvem parlant.
0: Sí, sí, jo diria que hauria d'haver comprovat bé, però que només n'hi ha un que no, en el qual el Toti no hi pogués participar, perquè era, crec que se'n va anar doncs, a acabar d'aprendre, sempre aprenent, tots dos. Aquesta també és una característica que compartien, no? Se'n va acabar doncs, a acabar d'aprendre flamenc, en aquest cas, o l'art del flamenc, i no van gravar, crec que era l'un entre tants. Però la resta, tots. Cerqueu-los perquè sempre hi és, no? O Jordi Soler, com es deia al començament, o Toti Soler, sempre hi és. I en aquest especialment és que hi ha unes entrades de cançons que és, la guitarra ja precedeix la veu, no? És quasi la sents en la guitarra del Toti, no?
2: Ja no ens alimenten molles.

0: Les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén. Quan la suor del que fem no l'aixuga el que rebem, mullen d'or el qui ens la pren.
1: Estem en la sintonia d'Apunt, en col·lecció de vinils. Avui el disc que ompli el nostre temps és Al Coll, una de les obres més importants d'Ovidi Montllor. I la seva biògrafa, l'escriptora Núria Cadenas, està a l'estudi amb nosaltres per a parlar del disc. Un disc amb cançons tan captivadores com esta.

0: D'aquest disc m'han impactat molt, és al llarg del... mentre l'he escoltat en esta vida, perquè és... segurament a la vida és dels que més em va impactar, i se canta la vida, a cremar o a mossegar la vida i a consumir-la i a acabar-te-la, perquè quan s'acaba, s'acaba, així que cal que la disfrutem i que se la mengem a mossos. Segurament les, de les que més em va arribar, sí.
1: Que esperen mor amb tu.
2: És Hugo Mas, músic alcoià, amic del nostre programa i, per descomptat, admirador de l'Ovidi. Núria, què destacaries tu d'una cançó com A la vida?
3: Un poc ho ha dit ara l'Hugo Mas, també, però jo crec que condensa aquest pensament ovidià, no? Aquest pensament de l'Ovidi Montllor, de no defugir la realitat, la duresa de la realitat, en aquest cas doncs, la duresa o la cruesa, fins i tot, de la vida, te ho descriu sense embuts, però al mateix temps ho combina amb l'esperança, sempre, amb aquesta alegria de viure o amb l'esperança de transformació, amb la necessitat de canviar les coses que no ens esperem tant de tu, no? Que ho està cantant ara tan magníficament, no? És aquest tot en mi és un sí, no? Canté la vida sí.
2: I sempre aquesta combinació que diguis abans de ràbia i dolçor a l'hora, i tendresa.
3: Sempre. Aquest és l'Ovidi. Jo crec que és una de les claus del seu

0: del seu treball, no? De això, mostrar-nos la realitat crua, dir, oi, xaval, això passa això...
1: Però sempre.
0: Però no des de la desesperança, sinó a l'inrevés, no? La necessitat.

0: En quasi tots, no? No estratificar-se, no posar-se per damunt dels altres, no? Sinó reconèixer a cadascú la seva importància. Ell deia, doncs mira, jo no podria ara estar parlant amb tu si no hi haguera hagut un fuster que haguera fet aquesta cadira, no? Clar, i és això.
1: Sí, la humilitat era també un tret identificatiu de l'Ovidi, no?
0: Sí, sense, i a més sense postureta, sí, ell era
1: real,
0: així, no?
1: Real, honestedat real.
0: Sí, perquè ell havia fet de teixidor, havia fet de
1: perruquer.
0: Exacte, de perruquer, 10.000 oficis i tot, i posava els rulos com el millor, no? Fins que, vull dir que sempre... Aleshores, a l'hora de tractar els músics, i evidentment especialment ja en Toti Soler, perquè la seva relació anava més enllà de la vessant professional, no? Que eren molt, molt, molt amics, era sempre, doncs, des d'aquest jo cante, tu toques, no? I el fuster ha fet la cadira on tots seiem. I això és molt, molt important a l'hora de veure que no és una guitarra que acompanya una veu, no? La guitarra que acompanya la persona important, que és l'Ovidi, que és la que canta, sinó que tots dos...
1: S'acompanyen.
0: Exacte, s'acompanyen, es complementen i es fan avançar mútuament. És una cosa que és quasi orgànica.
1: Es multipliquen, com has dit abans.
0: Exacte, i això es nota especialment en aquest disc i, caram, agraïm-li-ho, sí, a la vida.
1: Mira com defineix Toti Soler eixa manera de treballar.
2: A ell li agradava molt la meva manera d'intervenir. Era més que un acompanyament, com tu dius, més que un acompanyament d'una veu i d'una guitarra. Era una simbiosi, era una col·laboració, era un intente entre ell i jo. Érem dos, no era un que canta i un que l'acompanya. Érem dos. I això és el que... A voltes hi ha hagut alguns que no han volgut entendre així, però era la realitat. Els que ens coneixen una miqueta se n'adonen perfectament de que era una feina, una cosa creativa a dos.

0: ràpidament emboteu foc. Soc valencià, soc valencià.
1: Ell volia, aquí, en aquesta cançó, deia, i ho deia obertament, que havia copiat una miqueta la idea del George Brassens, de que el George Brassens volia ser enterrat a la platja de Seta, no? I que ell volia, doncs, volia fer com una cosa semblant, no? Diu, no, quan em creureu mort, no hauré mort, no? Faré vacances. I, o sigui, d'idea és preciosa.
0: Que és el meu poble, i allà on comença el barranc del cinc, prop d'un romer, deixeu-me ja.
2: Fer vacances, quina manera més bonica de referir-se a la mort. Veritat.
3: Sí, sí, sí, ens ha, més a més, icònica. Ja se'ns ha enganxat a tots. I fixa-t'hi com ha dit, el coi que és el meu poble. Bueno, ho ha fet així, a la manera de l'Ovidi. És allò que dèiem abans del coi. De vegades, en una entonació, ja ha condensat tot el que... Tot el
2: també
3: que
2: quan diu el soc valencià.
3: Sí,
2: voteu-me foc, que soc...
3: Jo us ho repeteix, no? Sí.
2: Les meues vacances és una de les cançons del coi on més clara està la influència de la chanson francesa. De fet, tot i en la seva nota de veu, deia que estava molt influenciada per una cançó de George Brassens.
3: Sí, en l'essència, en el dir, això, enterreu-me, Brassens cercava una platja, amb el coi se'n va, evidentment, a Ovidi... se'n va, evidentment, al barranc del Cint, no? La cançó francesa ha estat sempre en la seva, diguem-ne, en el seu àmbit d'influència, una de les barreges que ens han possibilitat l'Ovidi, no? Però hi ha, per exemple, justament la cançó que dedica al coi, al meu poble, al coi, que estranyament no és gravada en el disc que dedica al coi, la música és del Pla País de Jacques Brel, no? Aleshores, ell l'agafa, l'empenyora, se la

0: fa seva i li la dedica al coll. És aquesta connexió també amb els referents europeus en els quals ell s'insereix perfectament, amb una veu particular, pròpia, arrelada al seu país, però connectada amb el món, no? És una mica la influència de la cançó francesa és clara sempre, però no només de la cançó francesa.
1: Núria, en el teu llibre contes que l'Ovidi va fer que tot i escoltara la cançó d'una altra manera, sí. I també que tot i va fer que l'Ovidi escoltara Miles Exacte. Davis d'una altra manera.
0: Exacte, és aquesta, a més aquest obrir-se sempre, això no sé quin dels dos ja ho explicava, no? Crec que era el mateix Ovidi. És aquest obrir-se sempre a aprendre, que comentàvem abans, mm-hmm. I en això ho compartien tots dos, i a no tenir...
1: prejudicis.
0: Sí, ni prejudicis ni vergonya de dir, escolta, si tu en saps més, explica-me-ho, no? O si a través teu puc comprendre. No és que l'Ovidi no haguera escoltat, no haguera sentit mai el Miles Davis, ni evidentment que el Toti no haguera sentit el d'això, però sinó que... algú que ho coneix millor, no? O que ho entén d'una altra manera.
1: O que s'apassiona més, potser.
0: Exacte, no? I te ho fa arribar de maneres noves, no? I sempre oberts a la coneixença, a aprendre, sempre, tant l'un com l'altre, no? I això és aquesta també mostra d'humilitat ambiciosa. No és humilitat per quedar-te allà on ets, sinó per
1: ser conscient d'allò que no saps estar obert a saber-ne més.
0: Exacte, aquí qui en sap més te'n puga ensenyar i tu ho reinterpretes a la teva manera, no? Però també és una lliçó de vida, jo crec, aquesta, no? Contra tanta vanitat i tanta borumballa, doncs aquesta humilitat ambiciosa.
1: Hugo Mas també ens ha explicat com veu ell aquesta relació.
2: Jo crec que les cançons que ell fa, ell i Toti, són finalment les que li donen la profunditat al disc, que és el que et comentava, i és que quan ell tira per anar a l'essencial, anar a la cosa més íntima, al que és el més primari en ell, que és buidar-ho i despullar-ho tot de decoracions i dir soc jo, la meua veu, que és prou característica, que és molt característica l'Ovidi, i Toti Soler, la seva manera d'enfocar la guitarra, i ell sol és en la guitarra, jo crec que és el que li dona el punt afegit, el punt rellevant, vamos.
3: Colección de vinils, recorren la discoteca de la memoria.

0: No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava molt.
1: És curiós perquè quantes vegades hauràs escoltat aquestes cançons, Núria?
2: Moltíssimes.
1: Moltíssimes, però cada vegada que em sona una nova es pot, a l'estudi es percep molt fàcilment l'emoció que sents.
2: És tan bo, és que, bueno, és que no cal dir res, és només sentir-lo, no? Que bons que són.
1: Sí, sí, i més, bueno, amb esta lletra, no? Amb este poema d'Estellers. Els Amants, un poema de Vicent Andrés Estellers amb música popular que es va transformar en una de les cançons més conegudes de l'Ovidi. Per què penses que va ocórrer això?
2: Buah, perquè aquí hi ha una triangulació estel·lar. Clar, és que fixa't que la cançó poema, l'obra comença amb la guitarra del Toti, i només que pinting-pinting amb aquestes primeres notes ja dius, aquí passa alguna cosa. Llavors hi ha la triangulació del Toti Soler, de la veu magnífica i la manera de dir el poema.

0: tema de fer-nos el sentir, de transmetre'l de l'Ovidi i Estellers. És que, clar, això és un regal de la naturalesa.
1: És una combinació...
0: Sí, és un somni. És un somni i es nota en el resultat, no? I en la recepció i en la pell de gallina que et posa encara, doncs, sempre sentir aquesta... Com li dic? Aquesta cançó, aquest poema, aquesta obra...
1: Aquesta peça.
0: Aquesta peça, sí, senyor.
1: En el teu llibre contes que Estellers li va dir a l'Ovidi que el poema ja no era seu, des que existia la seva cançó.
0: Sí, sí, és molt bonic perquè diu que, clar, l'Ovidi, a més amb aquesta timidesa que tenia, li va enviar el disc a l'Estellers, aviam què li semblava, el que havia fet. Clar, ell li diu, he agafat el seu poema i n'he fet, aviam si no li agradarà, imagina't, aviam si no li agradarà, no? I aleshores explica que l'Estellers li va dir, lladre! Com que lladre? Diu, sí, que m'has furtat el poema. I és cert, és exactament així. De fet, li va furtar a l'Estellers i ens el va regalar a nosaltres, no? És el nostre Robin Hood de l'art, no? D'alguna manera. I és exactament això el que ha passat aquí. N'ha fet una altra cosa. Allò que dèiem, que quan es trobaven el Tot i l'Ovidi que es multiplicaven, doncs aquí jo ja no sé.
1: Hi ha un altre element que ja dispara.
0: Això ja passa tota dimensió, no? Sí.
2: Els amants, el poema de Vicent Andrés Estellers, que d'alguna manera entre Toti Soler i Ovidi Montllor el transformen per a mi en la banda sonora de la ciutat de València. Aquell Perla de l'U tocat amb la guitarra i aquell No hi havia València, dos amants com nosaltres.
3: Oh, que cansat estic de la meva covarda, amb ella tan salvatge terra.
1: Parlava Miquel Gil, valorant este poema d'Estellers musicat per l'Ovidi, com el que és, no? Una joia, com tu deies, Núria.
0: Sí, és brutal.
1: Assaig del Càntic en el Temple, la cançó que escoltem per baix, és un altre dels temes del disc que partix d'un poema, però en este cas de Salvador Espriu. Es pot dir que en la música de l'Ovidi, la poesia, tant la dels grans del gènere com la seua, és fonamental?
0: Exactament. No ho diria millor. És essencial. L'Ovidi és poesia. I és poesia tant la que fa ell, la que és capaç de fer a l'hora de dir un poema, que dèiem abans en una entonació, en una paraula, no? La que és capaç de fer a l'hora de crear un poema, perquè ell era poeta, li sortia també la poesia pels dits i no parava d'escriure, i la que és capaç de fer regalant-nos els millors versos fets cançó o fets disc sencer, no? L'Ovidi és Estellers, però és Espriu, és Pere Quart, és Blai Bonet, és Joan Brossa, és Joan Valls, és Segarra, és la capacitat de fer quan ja ningú no ho volia, perquè, diguem-ne, semblava que en aquella època doncs no tocava, és capaç de fer un disc sencer dient el poema del coral romput de l'Estellers, ja, sense cap concessió. És un disc que és meravellós. Li podríeu dedicar una altra col·lecció de vinils, bueno, pràcticament a cadascun dels discos de l'Ovidi, no? Doncs ell és poesia i n'escrivia, molta, molta més de la que ens ha arribat, no? Justament per aquest silenci que se li va voler imposar a partir dels anys 80, no? Però mira, ell perdura i finalment d'una manera o altra sempre ens arriba.
1: Ell perdura i el silenci no.
0: Exacte.
2: Sí, jo crec que la veu de l'Ovidi sempre seria la veu de l'Ovidi, sempre sonaria aquella veu contundent, aquella veu que diu perquè vull, i és com si cau com una pedra, pom, a terra en una contundència. Però les cançons de l'Ovidi no serien les mateixes possiblement sense la participació de Toti Soler. Vull dir, el que és fantàstic és aquell univers que creen entre els dos, aquella amistat, aquella col·laboració entre els dos, que els du a fer autèntiques meravelles, fins i tot a gravar un disc en una nit, parir un disc i gravar-lo i acabar un disc en una nit.
1: Parla Miquel Gil d'este binomi, no? de Toti Soler i Ovidi Montllor, però abans ha parlat també de la veu de l'Ovidi, no? Quan diu, perquè vull, no? Eixe perquè vull tan rotund. La veu de l'Ovidi, ell no sols canta, ell recita, però a més actua també.
0: Ell diu... diu la poesia. Ell explicava que va... No li agrada recitar com si fos un rapsò de lilo-liro-liro-liro-liro-liro-liro-liro. Ell ens entén els poemes i ens els transmet. Ho va aprendre, va tenir aquest clic en la manera de dir les coses.

0: explicava sentint un disc del Fernando Fernán Gómez, un grandiós actor, i aleshores era, jo crec que l'Ovidi era l'artista total. Pensem que abans de fer un disc, per exemple, com el que va succeir al COI, que és el de Salvat Papasseit, que diu l'Ovidi és capaç de dir poesia visual i ens la transmet, no? Escopiu a la closca pelada dels cretins, no? Si veieu els poemes del Salvat Papasseit, són mismes timulèdison, no? Són visuals, i ell els canta o els diu, no? Doncs abans de fer un disc com aquest o d'escometre un poema, llegia absolutament tota l'obra d'aquell poeta, el context, què se n'havia dit, què se n'havia escrit, què se'n sabia. Per tant, ell ho interioritzava i després semblava que tot fluís, que fos natural. Diu, oh, quina veu que té l'Ovidi. Sí, sí, quina veu que té l'Ovidi, però com se ho ha treballat, això que ara ens ofereix, no? Que és una altra de les lliçons, jo crec, que ens dona l'Ovidi Montlló, que és el
1: treball.
0: Ahà. Sí, senyor.
1: Pere IV, com abans has apuntat, és el tercer poeta musicat en este disc. Per què va triar este poema sobre l'exili?
0: Per què el va triar, no ho sé. El que sí que sé és que és absolutament pertinent. Clar, el disc va sortir l'any 74, i l'any 74 el dictador Franco encara no havia mort. Aleshores, aquestes corrandes de l'exili tan esfereïdores, tan de pell, tan sentides, tan que et colpegen i que t'emocionen tant, eren doncs un crit a la llibertat. Un crit a la llibertat que, passats els anys, doncs són tristament absolutament vigents en aquest segle XXI que ara vivim, no? Si sentim les corrandes de l'exili amb els exiliats actuals que tenim a Brussel·les i a part d'Europa, doncs veus també doncs, com necessitem, continuem necessitant el cant i la veu de l'Ovidi Montlló, no? I aquest poema de Pere IV dit d'aquesta meravellosa manera. Perquè Lluís Llach també l'havia musicat. I està bé, jo soc molt fan de Lluís Llach per tot, per moltes coses, eh? Però sents les corrandes de l'exili dites per l'Ovidi.
1: Com està sonant ara?
0: Exacte, i és que no fa falta dir res més.

0: Estem en col·lecció de vinils parlant del disc Alcoi amb l'escriptora Núria Cadenas, biògrafa d'Ovidi Montllor. I ara voldria que parlàrem d'un element molt important en este disc, del qual cal parlar, que és la coberta.
1: Pensant en fer una cosa que fos distinta, que fos més original, que era un envoltori normal de la foto normalment de l'artista o d'alguna altra imatge, però que al final tot està present igual, no? I vam pensar en fer algo com va resultar en materials molt alcoians, molt diguem, obrers, no? Pobres treballadors, no? En materials de cartó de lo més barat, en paper craft d'envoltori, que diem de fardar en aquest moment, i en el qual vam participar un xic fent les fotos i Ernest Contreras fent el text, i ja està. O sigui, quedem nosaltres tres. I la proposta, encara que era tan sorprenent i tan distinta i tan no sé, arriscada, però li va semblar molt bé, li va encantar. No? Des del principi va dir que ho apoyava i que volia fer-ho així.
0: L'artista Antoni Miró, a qui, per cert, dedicaràs el teu llibre, es va encarregar de la porta del disc. Quina relació tenien ells dos?
2: Eren amics de l'ànima, eren germans, diguem-ne, es coneixien des de molt joves al Coi, i l'Antoni Miró sempre va tenir una habitació a casa seva preparada per quan l'Ovidi apareixia o volgués aparèixer per allà, no? Tenien una relació, això, de germans, eren amics germans, sí.
0: Mira què ens va dir Hugo Mas, un altre alcoià, sobre això.
3: Com el Coi n'hi ha certa com consciència col·lectiva molt profunda. Els del Coi tenim massa arrel a la terra, massa arrel al nostre territori, al nostre món. Quan el dediquen al Coi, crec que des del Coi es veu com bueno, és que és un disc que ens han dedicat a nosaltres, perquè som com som, perquè som qui som, i això, pues, li dona una profunditat més forta que qualsevol altre disc, segurament.

0: aquesta nit i al Liceu de l'aristocràcia Palau. Vell, ferm, gran, senyor. Prepara'm l'esmoking, Romeu. Vull el cotxe a punt a les 10. Sabates, colònia, el bany, ràpid. Núria, diguem si tens per molt. Els nervis entornaran foll. 3 hores vestint-te, no puc més, no puc.
1: Núria, en el teu llibre expliques que este era un disc per a la gent, un disc de música popular que havia d'arribar a la gent de manera directa, sense filtres.
2: Sí, exactament. Bé, com molts d'altres, eh? El que passa que aquí el que fan amb en Tot i Soler és veure justament de l'arrel, veure de les arrels populars de la música i en les formes també, no? Justament perquè connectava amb el coi, no? I aleshores, hi ha també aquesta cançó, per exemple, que ara que esteu posant ara, i aquest punt d'humor que...
1: És satíric, no? Moltes
2: sí,
1: vegades.
2: Sí, exacte, no? Que també s'agraeix. Clar, és un disc absolutament... Aquí hi ha de tot, eh? Hi ha coses molt dures, hi ha coses molt tendres, hi ha coses molt bèsties, hi ha coses que fan riure fins i tot.
1: Iròniques.
2: No? Exacte, no? Però que té una càrrega de profunditat també molt, molt forta, no? Aquesta crítica a la burgesia rampoinosa del Liceu de Barcelona, doncs és fantàstica, no? I que tot això vagi embolcallat amb el cartró, que és el que explicava l'Antoni Miró, dona justament aquest toc a l'essència a la qual jo crec que ell volia arribar, no? De fet, en la cançó que hem sentit també abans, no? Allò que deia quan poseu-me en una capsa de cartró, no? En les meves vacances, no? Doncs és aquesta cosa popular i de treball de cada dia que definia en bona mesura a l'Ovidi Montllor, no? I que jo crec que l'Antoni Miró copsa també d'una manera tan clara en l'embolcall del disc.
1: Escoltem què diu precisament Antoni Miró sobre la manera de treballar del seu amic Ovidi.
3: També en aquest temps, com ell actuava constantment, pues, li servia contínuament de provatura els mateixos recitals, perquè sempre introduïa alguna cançó nova i diu, bueno, avui presentaré tal cançó, no? I això li feia pues, també veure si la cançó anava encertant, perquè la reacció del públic sempre la tenia molt en compte, no? Del que el públic li s'interessava o aplaudia molt o no feia massa cas, o entonces diu, bueno, per això no va bé, tindré que canviar alguna cosa, tindré... I, bueno, ell era una persona sempre molt compromesa en la gent i molt al servei del poble, i molt sempre preocupat en que el que fera, que estigués ben fet, que el treball tenia que ser un treball ben acurat i ben acabat i el millor que sabia fer. I d'això era una persona molt, molt responsable.

A tu t'emprenya molt que jo tinga mania. Va com va. A mi m'emprenya molt

0: porqueria.
1: Va com va, diu la cançó.
2: Uah, que brutal que és aquesta, Tom.
1: Una de les meves preferides. Núria Lovidi era un artista que els censors perseguien. Com van tractar este disc?
2: Bé, com tots els altres, ell va anar trampejant sempre que va poder amb la censura. Explicava, doncs mira, disfressa les coses a base de garrots i d'inventar-se formes...
1: Feres ferotges, no?
2: Feres, exacte, que la passessin, no? De tota manera, hi ha un aforisme en vers d'en Joan Brossa, que és un altre poeta que ell també va musicar, que diu: la censura ha suprimit 9 poemes, senyal que la resta no valien res. Vull dir, jo crec que l'Ovidi agafava també aquesta actitud, no? I continuava dient el que havia de dir sempre, malgrat aquesta llosa de la censura, no? Que aleshores era censura i ara al segle XXI la podem considerar autocensura. Ell no la va tenir mai, no? I de fet, més que fins i tot qui li van intentar fer callar més no va ser la censura en època franquista, sinó el silenci imposat a partir dels anys 80, no? Això sí que li va fer més forat. Tampoc no el van aconseguir fer callar ni a la curta ni a la llarga, però sí que li va fer, jo crec, que més mal a ell, i per tant a tots nosaltres, que no pas els tipus aquests que intentaven treure-li paraules, no?

0: l'hora apartat.
1: Una altra de les cançons clau del disc, l'homenatge a Teresa. Per què és important aquesta cançó, Núria?
2: Em quedo sense paraules. Jo crec que és una de les cançons més belles que s'han escrit mai. No ja aquí, sinó a tot arreu. Perquè quan parlem de l'Ovidi l'hem d'inscriure en això, en l'art que s'ha fet arreu del món. I l'homenatge a Teresa és una de les millors cançons que han existit mai. Tant per la forma com pel contingut, com per aquest homenatge a la boja, no? Que és també un clàssic de la creativitat, tant en la pintura com en la literatura, com de més, no? L'homenatge al boig, però després amb la tendresa amb què ho fa, i aquest cant a la vida, malgrat, en aquest cas, malgrat la catàstrofe de la guerra, o malgrat les prohibicions, o malgrat les cotilles mentals que ens imposen.
1: Miquel Gil també ha volgut dir alguna cosa sobre ella.
3: Paradoxes de la vida. Si aneu al cementeri d'Alcoi, allà en el Colombaire aquell, trobareu en una banda està Ovidi i després en un enterrament comú està la Teresa. El destí els ha ajuntat.
1: 45 anys després, Núria, ha sigut un disc influent per a altres artistes, este Alcoi?
2: Home, i tant. Jo crec que tots els de l'Ovidi, d'una manera o una altra. Però aquest és que, només amb el repassó que hem fet ara, tan breu i tan, fins i tot, amb aquesta sensació de que, ostres, et quedem sempre a la superfície, però malgrat això, només amb aquest repassó, ja has vist la fondària que ha tingut aquest disc, no? En cançons, en imaginari, en voluntats, no? Aquesta, a més a més, aquesta cosa que té l'Ovidi sempre d'estimar l'art i de fer aquestes conjuncions artístiques, no? Aquí hi ha l'Antoni Miró, però ell parla de Renau, parla de Apel·les Fenosa, parla d'Andreu Alfaro, no? Tot això condensat dins d'una capseta de cartró, no? És fantàstic.
1: Núria, moltíssimes gràcies per acostar-te als nostres estudis i acompanyar-nos per a fer este programa dedicat a Alcoi i al seu autor, Ovidi Montllor.
2: Gràcies a vosaltres, és un goig.
0: Ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on venem i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa. Sense pecat ens ensenya a ballar, a cantar i estimar.

Ara de gran compre tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa sempre et recordaré a tu, Teresa.

0: gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Revi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2. De tu!

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara farem un passeig sonor pel pop i el rock d'una dècada que va ser inoblidable per a molta gent que ens escolta, els anys 80. Farem una volteta per alguns dels èxits més sonats a escala mundial i nacional, d'artistes com AC/DC o Duncan Du. Però escoltarem també èxits locals que van marcar les vides de molts valencians i valencianes que ara tindran més de 50. Sentirem artistes valencians que van petar-ho en eixa època, com Seguridad Social o La Resistencia, i també altres menys coneguts en l'àmbit estatal, però que van ser pioners de l'anomenat nou pop mediterrani, com Pep Laguarda. I tot sense oblidar pioneres com les vocalistes de Bongos Atòmics i de Los Romeos. Així que si vas viure la teua adolescència i joventut els anys 80, o si simplement t'agrada la música d'esta dècada, esta és la teua playlist. Comencem fort amb una estrella internacional d'esta època daurada del rock dur, Highway to Hell, de AC/DC.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: En el 1982, José Manuel Casany crea Benetusser, una banda que esdevindria referent dins de la movida dels 80 i del rock espanyol. Escoltem un dels primers temes de Seguridad Social, No es fácil ser Dios.

0: Balla al ritme més valencià amb A.Ràdio.
1: Continuem ara amb un grup dels més icònics de la primera onada del punk originada a finals dels 70, London Calling, de The Clash.
0: Retroba la música amb què vas créixer en A.Ràdio.

0: The Clash va ser, sens dubte, una de les influències més importants del grup que escoltarem ara. Una banda de punk rock que va sorgir d'una altra, anomenada Interterror. Es deien La Resistència i eren uns cracs amb el seu so fronterer i combatiu. Escoltem Las Rosas Rojas de Mayo.
1: El ritme mai no para en A Punt

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: No baixem el ritme per escoltar un grup de rock que va triomfar als 80 amb himnes com este. Manera de vivir de l'enya.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Entre tantes bandes de rock liderades i formades exclusivament per homes, algunes cantants, compositores i instrumentistes aconseguiren fer-se el lloc com podien. Internacionalment, una de les pioneres és, sens dubte, The Go-Go's. Escoltem Our Lives Are Sealed.

0: En altres on hem parlat de les Betty Troop, ara escoltarem altres pioneres valencianes, les que formaren part de la banda Bongos Atómicos, que com les Betty Troop destacaren no només per l'estil musical, sinó també per la presència escènica.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música, sempre en A Punt Ràdio.

0: Sonem en A Punt Ràdio. Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Continuem el passeig per la música dels 80 i és el torn de grups com Duncan Du, que fusionaven rock amb pop i folk i aconseguien cançons inoblidables com este 100 gaviotas.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: En l'escena valenciana també començaven a destacar bandes de rock que s'acostaven més al folk i al pop, com Los Infieles, un grup comandat per Julio Galcerá, que va editar només este senzill, El alimento luz perdida.

0: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.
1: També en els anys 80, alguns artistes valencians s'atreviren a cantar en la seva llengua materna. Entre ells, Julio Bustamante. Cambrers és un dels seus primers temes en valencià i sonava així de bé.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Julio Bustamante, junt amb Pep Laguarda i Remigi Palmero, foren els representants d'un nou estil que es va anomenar Nou Pop Mediterrani. Escoltem Una paura, de l'emblemàtic àlbum de Pep Laguarda, Brossa d'Air.
0: Gràcies per compartir la nostra música en A Punt Ràdio.
2: El vent arrasa

0: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Ens acostem al final de la playlist amb un grup gallec que va aportar un poc de poesia a eixa escena pop-rock dels 80. Malos tiempos para la lírica, de Golpes Bajos.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.
1: Arribem al final de la playlist amb un altre grup valencià que va portar lletres vitalistes amb un toc folk. Banderas de Mayo, liderat per Òscar Briz, en els anys 80 ens regalava temes com este Vivir és arte. Amb ells ens acomiadem donant-vos les gràcies per haver-nos acompanyat fins ací. I agraïm també l'equip tècnic de so coordinat per Pepe Moreno per fer possible que la ràdio pública valenciana arribi a les vostres llars. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A Punt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Viu el trofeu taronja al Punt A Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Levant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt A Punt.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
4: Exàmens, avaluacions, exercicis, exemples.
5: No vaig ja, no vull saber res.
4: Hola, sóc mestra i la paraula mestre m'agrada molt.
6: Per què?
4: Ui, d'on has aparegut tu?
6: Jo sóc alumna i el que menys m'agrada són els deures.
7: A mi les figues seca i la mistala.
4: El final de curs arriba, però ara estem en període d'exàmens i d'avaluacions. Les vacances seran una festa.
8: Home, pues clar.
6: Pense cremar tots els apunts en una foguera.
4: Excepte els apunts de llengua,
9: eh? Ah, vale.
6: L'any que ve et matricularàs en el mateix horari per a les activitats extraescolars?
4: No, l'any que ve no, perquè he presentat el meu expedient acadèmic a una beca i m'han concedit una estada per a fer un màster a Burkina Faso.
6: Quina sort que tens!
4: Veges tu? Ara al saber-li diuen sort.
10: Al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Ens veiem el curs que ve, i si no, en la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt A Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt A Punt.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Radio. De tú a tú.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Rebi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A Punt Ràdio.
7: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Descansa la vista.
11: Què és la inspiració per a tu?
12: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
13: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
10: Obri la ment. Eres creient?
14: Depèn de l'estació de l'any.
15: Con les carxofes.
10: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
16: Què t'ha paregut?
17: Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que faràs pega.
18: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
4: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts, benvingudes. Al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so, vos saluda, com cada nit, Manolo Montaldo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, TikTok 90 minuts ràdio, 90 minuts ràdio per a TikTok, i això dos 90 van així.

xifra, van en número, i el d'Instagram, que també 90 Minuts Ràdio, no va en xifra, no va en número, va tot en paraula, va tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa, sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: per què creus que l'IMSS se decidís a capitalitzar deute ara, si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? I això és la pregunta que avui vos passem damunt de la taula per a interactuar. Per què creus que l'IMSS se decidís a capitalitzar deute ara, si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? En la notícia que avançaren els companys de Ser Deportivos València en el seu counter de X, sobre una possible capitalització de deute per part de Peter Lim, jo vull fer-me algunes preguntes en veu alta. Que vull constar, encara que possiblement el club s'hi tocarà per a dir: mireu el que diu Manolo Montal de vosaltres, ho fan habitualment, però bueno, estic molt tranquil, ja són 56 tacos i estic de tornada de tot. Sí que vull deixar clar que no posen dubte la info ni el treball de ningú, Els companys la donaren i foren els primers que la donaren, la notícia. Però sí que a mi hi ha alguns conceptes que me vallen. I n'hi ha algunes preguntes que tinc que fer-me en veu alta, com he dit abans, altament impopulars. Però ja sabeu que jo no estic així per a ser popular. El primer que cal dir és que, siga quina siga la quantitat total que l'IM vulgui capitalitzar, segons les meues notícies, el Barça li deu a l'IM 35 milions d'euros. Si finalment es tira avant que Joan Meriton primer vull que es fes i després començaré a creure, si això ocorre, vull que tingueu clar que això no va ser el miracle dels pans i els peixos. És a dir, si l'IM capitalitza deute, tindràs més fair play financer, un límit de cost de plantilla més alt, però no més cash per a gastar. És a dir, on antes te cabien quatre fitxes, per posar un exemple, quatre fitxes de 2 milions d'euros, ara te cabran 5. O te cobraran 3 milions d'euros més. Però diners, cash per a fitxar, no genera una capitalització de deute. I això crec que hem de deixar-ho clar. Que una capitalització de deute no genera cash, no genera liquidesa. Eleva el teu sostre de diners per a gastar. Eleva el teu sostre de lo que te pot caber en la plantilla, però no genera cash. No és la lámpara d'Aladino. Segon, és que això d'uns passos, per tant, ja veurem quan tarda l'IM en rubricar esta operació. I tercer, que com dèiem, si no genera cash, ja veurem en què té a veure amb el mercat de fitxatges. I després també he de dir que se m'ocorren algunes preguntes. L'IM sap que l'equip està ofegat en el mercat des de maig i de moment li entra ara la generositat i capitalitza deute. A 3 setmanes d'acabar el mercat, justament arriba esta mesura, després que en este programa donarem a conèixer que hi havia un límit de cost de plantilla inferior al de l'estiu passat, 80 milions d'euros. Fa 2 setmanes, l'IM ve a València. Se reunís amb el director general, amb el CEO de futbol i la directora financera, i no comunica res de que va a capitalitzar deute. I l'únic que els diu, en article que signa el company Darío Puig, el que ja sabeu que servidor posa la mà en el foc, i el que els diu l'IM és:
Si no tragueu és que sobren, no hi

Hora d'un espera a fitxar. Altra pregunta que em faig en veu alta. Per el matí el club anava boig intentant treure Almeida patades del club, culpant-lo de que per la seva negativa anar-se'n no es podia dur un lateral dret. I de vesprada, de moment, sembla que se produeix el miracle dels pans i els peixos. Altra qüestió. Si finalment l'IM capitalitza deute, hi haurà que rubricar-ho en una Junta General d'Accionistes que haurà d'aprovar una ampliació de capital per a que l'IM pugui canviar deute per accions. I altra pregunta. Què perseguís una maniobra si finalment se du a terme? Torna a dir que jo tinc que veure que l'IM la duga a terme. Què perseguís una maniobra per a tindre més accions un senyor que ja té el 92% del capital de l'entitat? Algú me pot explicar què li va a canviar de tindre el 92 al, per exemple, el 96%? Perquè si una cosa sabem és que l'IM no fa res desinteressadament. Així que si esta maniobra se du a terme, tocarà esperar, un, a veure si finalment capitalitza, com dèiem, i dos, si ho fa, a veure què és el que hi ha darrere. A mi, què voleu que vos diga? És curiós que divendres de la setmana passada desvelàrem el límit de cost de plantilla en 80 milions d'euros, que ahir el company Darío Puig del diari Marca signa una informació en la qual diu que l'IM reunit amb Ron Garli, Javier Solís i Ima Ibáñez es diu: o tragueu els quatre que sobren o no n'hi ha ni uno per a fitxar. I de repente, de vesprada, resulta que des del els companys de la SER publiquen aquesta informació sobre que l'IM va capitalitzar. A mi, i torno a dir, no dubtem ni de la informació, ni dels companys, ni de les webfons. Però a mi, que ja me conec a Meriton i que ja sé com són, miren, me deixa moltes incògnites en l'aire. I després, a la Lliga li bastarà amb un paperet on li diga tinc la intenció de capitalitzar deute, perquè si és així, vaig a dir-vos una cosa. Ara juga en favor del València, però demostra que les mesures econòmiques de la Lliga són una pantomima, una filfa, una pamema. O sigui que determinats clubs els apreten el que no estan els escrits i altres... Ara seria el València, si va avant esta maniobra, però el Barça du 4 anys... Ara li han canviat el nom, però el mateix. El Barça du 4 anys venent el 30% de Barça Studios. 3 per 4, 12. Almenys ja el 120% de Barça Studios. I a la fi sempre acabem fitxant el que els dona la gana per el preu que els dona la gana, amb la regla 1-1, sense la regla 1-1 i sense regles. Però a mi, sincerament, que a estes alçades, de repent, Peter Lim se decidisca per capitalitzar deute, a mi me deixa més incògnites que certeses. I sobretot, torno a dir, que vos quede clar, perquè estic veient confusió en l'ambient. Una capitalització de deute no suposa més cash per a gastar. Suposa més quantitat a l'hora d'inscriure futbolistes, de si abans té que havien X fitxes,
perquè tenies 80, vull dir, el cost de tot tenia ganar a 80, ara s'hi puja a 90, per posar un exemple, perquè tampoc va tot, eh? Tu no capitalitza deute, crec que el màxim que pot anar per a la plantilla crec que són 80, el 80%. Peter Lim té 35 per a capitalitzar, que ja veurem quan d'això es capitalitza. Després contaré una anècdota molt bona, ja m'han contat. I a mi, sincerament, coneguent l'animalet, precisament Peter Lim, si no és algo, és una ONG. Així que a mi, que Peter Lim puga fer una maniobra de manera desinteressada o per a afavorir els interessos esportius del club que no li importen res, sincerament, què voleu que vos diga? Sé que és ser impopular o ser antipàtic, me dona igual. A mi me costa creure, per no dir que jo no me'ls crec. Les 11 de la nit i 16 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Com sempre, amb les fotos ja les 11 i 16, comencem a dibuixar-vos el mapa de l'actualitat d'esta dimecres 5 d'agost de 2026. I comencem fora dels nostres equips, però amb un valencià que ja és història del futbol espanyol. Ferran Torres, imatge oficial de la Comunitat Valenciana, l'heroi de la final del segon Mundial per a Espanya, serà rebut divendres al Palau de la Generalitat pel president del govern valencià, Juanfran Pérez Llorca. La Generalitat ha proposat al futbolista ser imatge oficial de la Comunitat Valenciana i el jugador ha acceptat posant-se a la disposició de la ciutadania. La Generalitat comptarà amb el jugador per a promocionar la comunitat en grans esdeveniments, fires i altres en les quals Ferran serà l'estendard del poble valencià. Tensa espera. Tot i les notícies que apunten a una possible capitalització de Peter Lim dels préstecs que li va fer al club, sembla que per a l'arribada de lateral dret al València continua sent imprescindible el diners que genera el traspàs d'André Almeida al Swansea. El futbolista continua amb dubtes cada volta més seriosos, tot i que comencen a acceptar més des de fora, des de dins, la realitat de la seva eixida. D'altra part, entre València i Swansea, l'acord per al transferiment del portuguès és total. Victòria per la mínima. El Villarreal ha guanyat per 1-0 este matí al Levante Unió Esportiva en un amistós jugat en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. El gran protagonista del partit ha sigut el defensa argentí Juan Foyth, que ha tornat a jugar després de la greu lesió patida la passada campanya. El futbolista s'ha mostrat molt satisfet i ja ha parlat de les directrius que impartís Íñigo Pérez per a que dur a terme les seues idees sobre el terreny de joc.
1: Bueno, creo que la idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Ser protagonistas, presionar arriba, recuperar balones altos, algo parecido a lo que ya se veía en el Rayo, un equipo muy, muy agresivo.
0: Aspectes a millorar. Després de la derrota front al Villarreal, este matí es fa pareix a la necessitat granota i del Llevant d'afinar alguns aspectes de la posada a punt. Els desajustos mostrats en el gol encaixat evidencien que s'ha d'incrementar la sensació de seguretat en la línia defensiva, aspecte que va millorar moltíssim Luis Castro i va ser fonamental la temporada anterior. Hugo Sotelo destaca que tot i tindre que millorar, es mostren satisfets amb el treball de la pretemporada.
2: Muy buenas, la verdad, creo que se ve reflejado en los partidos. Creo que somos un equipo difícil de marcar goles, difícil de superar entre líneas. Y arriba tenemos, en este partido, por ponerte el ejemplo, tenemos dos, tres situaciones de gol bastante claras. Luego, en la segunda parte, concedemos un gol que creo que es bastante evitable. Que ya trabajaremos esta semana para esa situación.
0: Lech. Peixcar, el Manzanares, el conjunt frangivert negocia per fer-se amb el migcampista Javier Morcillo. El jugador venia actuant en el filial de l'Atlético de Madrid i és el triat per la direcció tècnica il·licitana per actuar en el mig del camp. Els il·licitants abonaran els matalassers una quantitat superior al milió d'euros i els rojiblancs conserven el 50% dels drets del futbolista durant 5 temps.

0: temporades, qui ja va actuar la temporada anterior en alguns partits amb el primer equip. Les 11 de la nit i 20 minuts, vos recorde, @90minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, per a fer la pregunta i per a opinar sobre tots els temes que tractem en el programa i sobre la pregunta en concret que vos fem esta nit, que és: per què creus que l'IM se decidiria a capitalitzar deute si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? 11:21, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem d'això i de moltes coses més, així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Comença el 90 minuts i, com vos dèiem, tenim algunes cridades que fer esta nit. Una d'elles ve vinculada a la informació donada per el Twitter dels companys de Radio València Cadena Ser, de Ser Deportivo de València, sobre la intenció de l'IM o la possibilitat que l'IM capitalitzi deute de diners que encara li deu el València Club de Futbol. Com que jo de números sabeu que m'arriba molt just, el millor és anar a qui te pot explicar aquestes coses. I nosaltres tenim la sort en 90 minuts de contar habitualment per a que s'expliqui aquestes coses i moltes altres referides a temes econòmics del que va ser director de riscos de Bancaixa, que és Antonio Paños. Hola, Antonio, què tal? Bona nit.
1: Bona tarda, bona nit.
0: Com va el calor?
1: Bueno, la estamos aguantando, gracias a Dios, bien. Ya ha pasado la ola dura y ahora estamos en una fase que viene fenomenal.
0: Se puede respirar. Tot el contrari que la economia del València. Escolta, te vaig a fer primer una pregunta d'impressió personal i després ja entrarem en les tècniques que són les que me podràs donar respostes concretes.
1: Vale.
0: ¿Per què creus que a Peter Lim li ha entrat la magnanimitat a 3 setmanes d'acabar el mercat quan ell sap que des de maig l'equip està ofegat per anar al mercat?

0: la passada aquí, estuviera viendo las obras, estuviera reunido con todos...
1: I no es conta la res d'això, no? Claro, es estrany.
0: Lo más relevante es que, oiga, yo pongo 35 millones más en capital o que el Valencia me debe 35 millones menos. Y eso es más importante que este señor se haya puesto un casco y haya visitado la obra. Digo yo que eso es más importante para la sociedad y probablemente sea algo de lo que, en términos de comunicación, el club debería haber comunicado. Por eso me sorprende toda esta serpiente veraniega de que de repente pues eso, ha habido una multiplicación de panes y peces en el fair play.
1: Sí, perquè ahir de matí la obsessió era acostar pràcticament en pentons a André Almeida a la porta del vestidor per a rebre diners del Swansea i poder fitxar un lateral, això per al matí, però de vesprada, com tu bé dius, anava a produir-se la multiplicació dels pans i els peixos.
0: Pues sí, eso no deja de ser extraño. Y bueno, los que estáis en este mundo de la información tendréis conjeturas mucho más sólidas que las que yo como aficionado pueda tener. Porque tenéis disponible mucha más información, por supuesto.
1: Y conste, pero que quede claro, encara que el club ya intentará estas cosas, ya intentará que algunos vos asenyaren, pero que no estén posant en dubte la información de cap company. Si habéis arribat a esa información, lo normal es donarla. Ahora, yo a mí esa información, lo que me falta algunes preguntes i he volgut tindre Antonio Paños per a que me donarà algunes respostes a aquestes preguntes que un servidor se fa dins de la seva ignorància a nivell econòmic, que la reconec sense cap problema. Don Antonio Paños, com sempre, ha sigut un plaer contactar amb tu i que ens hagis donat respostes a alguns dubtes que nosaltres se'ns escapaven moltíssim.
0: Nada, hombre, encantado de estar con vosotros cuando queráis.
1: Una abraçada.
0: Un abrazo, chao.
1: 11:32, crec que Antonio Paños ho ha deixat claríssim. Que ningú espere el miracle dels pans i els peixos. La capitalització de deute, si es fa, perquè una cosa és... I a més en Meriton ja que tindré clar. Una cosa és el que diu Meriton que va fer i altra cosa és el que fa. Val? I torna a dir, no estic posant en dubte la informació de cap company. Els companys tenen una informació, la donen. Perquè pues, si de Meriton emana, o del voltant, o de les fonts que han pogut tindre accés a Meriton... que van a fer una capitalització de deute, pues ells ho han de contar. Com jo ho haguera contat si m'haguera assabentat. Vull dir, no l'estic llevant mèrit a ningú, a l'inrevés. Ells han donat la informació. Però sí que és una cosa que ara, de repent, a Peter Lim li entra la magnanimitat. Ara, de repent, a Peter Lim li interessa capitalitzar deute d'aixòs 35 quilos que resta per cobrar de diversos préstecs. Ara, de repente, Peter Lim fa dos setmanes està a València, se reuneix amb Inma Ibáñez, amb Javier Solís i amb Ron Garley, informació que ahir signava el company Darío Puig, i es diu, mentre no tragueu els quatre que sobren, no hi ha pa fitxar. I ara, de repente, tots els mals se van a revertir amb una... capitalització de deute, que torna a dir, l'únic que va fer és deixar-te més marge per a inscriure jugadors. No te va a generar diners, no te va a generar cash. I veig que molta gent, alguns de manera interessada, estan jugant a aquest doble xoc fonamentalment en xarxes socials. A mi, què voleu que vos diga? És que no me quadra, i com no me quadra, i n'hi ha coses que no me quadren, pues tinc la mala costum de fer-me preguntes en veu alta. Tinc aquesta mala costum, pues avui he volgut parlar amb Antonio Paños. Per Antonio Paños, primer, té els seus dubtes de que això vaig endavant, però també té clar que si va endavant és la mostra definitiva de que el club està en venda. I explica't el per què. Si tu capitalitzes X milions d'euros del deute que tens, si no es capitalitzes, perdó, tu quan vengues al club recuperaràs aquests diners. Però si quan tu vengues al club i has capitalitzat i tens més accions, el club el vens per una quantitat molt alta, a lo millor i 70% d'accions que has convertit de diners a accions val més en el moment de la venda de les accions que en el moment en el que tu les compres al preu que les compres. O sigui que seria un pas més cap a la venda. Però tornem a dir que això, com ens manegem en el món de, la, de les tenebles en Lim i en Meriton, pues això. Acaba de dir en el seu Twitter el company Héctor Gómez que Almeida li ha dit que no. I torna a dir, jo cito, tu cites el cita, que per a nosaltres és sagrat. Cada jugador que faig el que vulgui a casa. Almeida li diu que no anar al Swansea. Almeida sabeu que s'ha plantat. Ja vos hem dit a l'inici d'este programa que el jugador tenia molts dubtes. Ja vos venim contant estos dies que el jugador, més enllà dels dubtes, estava molt calent amb el València. I a la fi, de moment, la història és que de moment sembla que el traspàs s'ha trencat. Què vol dir això? Pues, com que de moment no n'hi ha ni uno, si Almeida, si Almeida no ix, no entren diners en caixa, si no entren diners en caixa, no hi ha lateral dret. I això és la successió d'esdeveniments, que ara després parlarem amb els companys de la tertúlia, que ja els tenim per així. Esta història me dona a mi que encara no ha escrit el seu últim capítol. Este matí, amistós en la ciutat esportiva, José Manuel Llaneza, canvia de terç entre el Villarreal i el Llevant. El gol del Villarreal ha guanyat 1-0, l'ha fet Logan Costa, i en el Villarreal el nom propi ha sigut la tornada de Juan Foyth, que es mostrava així de satisfet en el dia d'avui.
2: Bueno, creo que la idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Ser protagonistas, presionar arriba, recuperar balones altos, algo parecido a lo que ya se veía en el Rayo, un equipo muy, muy agresivo. Después, a nivel personal, nada, hablando un poco también de las lesiones, poder ayudar al equipo en una etapa prolongada dentro del campo. Intentar no sufrir lesiones, aunque muchas veces son acciones desafortunadas. Y estar predispuesto para donde me ponga el míster. Saber que puedo jugar en distintas posiciones y nada, ayudar al equipo en donde me toque.
1: Pues eso es lo que ha dicho Juan Foyth en el Llevant, que ha perdido 1-0 y que ha evidenciado que ya certes situacions que ha de millorar. Hugo Sotelo, el gallec, ha dit que tot i aquestes situacions a millorar, ells se'n van content del treball que estan fent en pretemporada.
3: Muy buenas, la verdad, creo que se ve reflejado en los partidos. Creo que somos un equipo difícil de marcar goles, difícil de superar entre líneas, y arriba tenemos, en este partido, por ponerte el ejemplo, tenemos 2-3 situaciones de gol bastante claras. Luego en la segunda parte concedemos un gol que creo que es bastante evitable. Ya trabajaremos esta semana para esa situación y ya te digo, contentos con el trabajo del equipo.
1: El mateix Hugo Sotelo que ha parlat ya de la integració o del nivell que té d'integració al seu nou vestidor.
3: Muy bien, muy contento. Los compañeros son muy cercanos conmigo. Se nota que son gente de casa, por así decirlo. Desde el primer día vienen a hablarme, intentan integrarme, y ahora con la vuelta de Manu, sobre todo, que es amigo mío, muy, muy contento.
1: Per a tancar, abans de la tertúlia, en l'Elche, el nom és el de Javi Morcillo. El jugador, jo crec que si sóc seguidors, que segur que sí, de la càtedra de Miqui, l'haureu sentit parlar molt d'este futbolista com una de les perles del futbol espanyol. I a més que l'Aleti, pel que me diu en el negoci que fa rodó, 1,2 milions d'euros aproximadament per el futbolista, 5 temporades, i l'Atlético té en aquestes 5 temporades la possibilitat de pagar el 50% del que ha cobrat, pues, tornar a per el futbolista i fer-lo seu. Per tant, és quasi una sessió encoberta. Que a més, això del 50% és el que ha demostrat Florentino Pérez amb els seus jugadors, que és una fórmula que funciona i que funciona molt bé. Bueno, pues, dit això, este futbolista passa a enrolar-se en el club il·licità, que també està a l'espera d'algunes peces per a continuar millorant de cara a d'ací dos cap de setmana que comença la Lliga. És que està este cap de setmana i el següent ja comença el campionat. Però, bueno, calma i tranquil·litat en aquest aspecte, perquè ells diuen que sí que
4: té pinta d'anar al mercat i de fitxar algun més. Ja sabeu que Bragarnik és prou peculiar en aquest aspecte, però que sempre acaba duent jugadors. Les 11 de la nit i 41 minuts, fem un alt en el camí i en tornar del mateix entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: És 11 de la nit i 44 minuts abans de començar la tertúlia. Vos recorde, com sempre, arroba 90 minuts de 90 en xifra, en número, TikTok 90 minuts ràdio, també serà 90 en xifra, també en número, Instagram 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Si voleu enviar àudio de WhatsApp, ja sabeu que teniu a la vostra disposició el 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, i la pregunta que vos estem fent esta nit és: per què creus que l'IBEX se decideix ara a capitalitzar deutes, i per exemple, sap des de maig, que l'equip està ofegat en el mercat. D'això i de moltes coses més anem a xerrar amb la nostra, amb els nostres contertulis que ja estan reunits en el dia d'avui, com per exemple el company de Superdeporte, Pau Pardo. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I com el company del diari Marca, Diego Picó. Hola, Diego, què tal?
2: Què tal, com esteu? Bona nit.
0: Que habitualment quan ven aquestes dates, si ve Picó per les tertulies, jo li pregunto coses de Marca Transfer, però avui no te vaig a preguntar per Marca Transfer. Avui te vaig a preguntar per la notícia que has donat, enhorabona, sobre l'elecció per part del govern valencià de Ferran Torres com a imatge de la comunitat.
2: Sí, bueno, era algo que desde que Ferran marcó el gol
0: en la final
2: en el MetLife Stadium, pues por la cabeza de la Generalitat rondaba, ¿no? Y bueno, pues se ha trabajado junto a la agencia de representación de Ferran Torres, Líder Brooks, que es valenciana.
0: Correcte.
2: Que dirige su CEO Héctor Peris, que es valenciano y de Poble, que digo yo, y que ha conseguido que la agencia pues sea la 16 del mundo. Y creo que esto es hay que decirlo, porque muchas veces los valencianos somos así, ¿no?
0: Lo nuestro, tiren pedres sobre lo nuestro, tenemos una agencia de representación que funciona muy bien.
2: Hombre, que es la 16 del mundo, que no es
0: no es broma.
2: Es la primera de España, ¿no? Teniendo en cuenta el

0: jugador.
1: Jo el que veig és molt absurdo que una vegada més estiguem reduint la planificació deportiva del València.
2: A que se'n vagi un jugador.
1: Claro, a més a figures molt, molt concretes. El València, a més, és que més enllà de la necessitat extrema que té de fitxar un lateral dret, te l'ha de fitxar dos extrems i s'estem oblidant-se d'ella. Crec que el València té moltes coses que reforçar encara a la plantilla i ara mateix apareix que tot el mercat del València, tota la seva planificació, depenga d'una figura per altra. I quan s'executa aquest canvi de cromos, què vindrà? Que ha de deixar un altre cromo per a que entre un altre?
2: Sí, però sí.
1: Además, uno valdrá per tres.
2: Yo creo que está bastante claro que el Valencia, y yendo un poco al tema de la capitalización, no por analizar si se va a hacer o no se va a hacer, Manolo, yo creo que las deja bastante claro, tanto en la entrada como luego, más tarde, en el desarrollo de la noticia. Que evidentemente esto no es el maná, o sea, que no es una cuestión... Yo siempre digo lo mismo, el fair play financiero, cuando te aumentan el fair play financiero es como si te dan un coche nuevo y en el depósito, en lugar de 40, caben 50 litros. Pero luego tienes que tener el dinero para llenar el depósito.
3: Mira que estaba pegando libotes, claro. De cómo explicar... Pues mira, acaba de explicar muy, Diego Pico a la perfección.
2: Muy sencillo.
3: Tú no el tienes... fair play es que te dan un coche en lugar de caber... 60 litres, ne caben 80, però si no tens pasta per pagar, claro, 80 litres...
2: No pagues, perquè a més, Manolo...
3: I una capitalització de deute, Diego, no genera cash.
2: No, però a més, és que el problema del València en els últims mercats nunca ha sido el fair play financiero, és mentira.
1: No l'han agotat.
2: És que ha habido años que no l'has gastado.
3: Vas a dir-vos més.
2: El problema de pasta, no de fair play.
3: Esta és una anècdota que m'han contat. Espera que m'ha contat. Me permetis que contar-la, perquè no vaig a dir tal. El primer any, què passa això? Que Lin fa una maniobra per augmentar el fair play i tal, i no sé què. Què passa? Que com el club donava, diguem-ne que Lin augmenta 20 quilos, ¿vale? El fair play. I d'aixòs 20 se gasten 4. La previsió que feien en algun organisme i en algun mitjà en Madrid era això, és que se va gastar, van a fitxar un jugador hasta que se donen compte que no, que no permetia més gasto.
2: Ah, no, però si és que además ya nos ha pasado, o sea, el Valencia ya mintió diciendo, no, es que no tenemos fair play. Además, es que es público. O sea, es que es público. Ellos mismos lo
3: dijeron. Dos años consecutivos.
2: Y luego, ay, pues sí que nos ha sobrado, tal. Pero bueno, ahí se habrá olvidado todo el mundo, ¿no? O sea, la realidad es esa. El problema del Valencia no es de fair play. Pero y eso que este año estás más bajo que nunca, porque evidentemente, pues cada vez el fair play se calcula con una serie de variables que tú cada vez son peores, o sea, cada vez tienes...
3: Este hueso son pichos y arriba el tío pago con las rebajas.
2: Claro, y cada vez tienen menos, cada vez tienen menos ingresos, cada vez tienen todo este tipo de cosas que te calculan el fair play. Entonces, pero es que el Valencia no tiene un problema de fair play, tiene un problema de cash. ¿De cash? Y es lo que os contaba Darío Pucho el otro día.
3: Otra huevo de esos cuatro que
2: claro,
3: son, no hay cash.
2: Oiga, que da igual el fair play que usted tenga, que venda cuatro y compra los que quiere comprar. Si no, no compra. Me da igual el fair play.
1: Claro, pero es que el relat del València en les últimes 7-8 temporades sempre ha necessitat d'una variable externa, d'un enemic extern, d'una dificultat externa que complica les bones intencions del València Club de Futbol.
3: Sempre hi ha un jugador que es nega,
1: un jugador,
3: que és una rata, que no creu en el projecte, claro. sempre tenim un d'aixòs.
1: Sempre hi ha un jugador, un polític, un organisme, un mecanisme, una llei... Però sempre hi ha algo que és un obstacle per a que la bona fe del gestor del València...
3: Bona fe del gestor del València és una gran frase.
1: Es vega impedida i que en tot el dolor de la seva ànima pues, no poder fer la gestió que tenien en el seu cap. Això per una banda. I després per altra, si es tracta de vendre com una cosa messiànica el fet de que Peter Lim capitalitzi un deute per a donar més fair play al València, que al cap i al fi li dona més poder accionarial per el club, jo crec que el que dic és molt interessant. El València té este fair play financier perquè té una sèrie de variables a nivell d'ingressos molt endarrerits, perquè és un equip que no juga a competició europea, que els drets de televisió cada vegada són inferiors, que du moltes temporades venent les xolles de l'abuela, que són els bons canterans.
3: Perdona que te talli.
2: Ja, però no queden.
1: Ya no quedan
2: joyas. No queden. Bueno, si ya igual Javi si abres la de Zapatero, igual

0: Sabadell, crec que ja fa...
1: Saragossa?
0: Jo crec que Saragossa és un club important a pesar de ser primera federació. I si no té una oferta millor en segona, crec que...

Benvinguts i benvingudes de nou a este viatge per la història de la música popular valenciana que hem preparat des del reconeixement a una indústria fèrtil i amb personalitat pròpia. Amb milers i milers d'artistes que en cada època i gènere han aportat el seu granet d'arena.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé.
2: Amb exemples que no han anat més enllà de l'escena underground de les nostres comarques, també altres bandes, grups o solistes que han arribat fins a l'infinit i una miqueta més. Este capítol és la primera part d'un recull de formacions que han transcendit molt més enllà de casa nostra.

Parlem de bandes que des del principi sempre han tingut clar que el mercat és global i que la seva forma d'entendre la música passa per assolir tot tipus de públic, siga d'on siga. I que la llengua d'expressió artística no és una barrera a l'hora de connectar amb la música.

0: les nubes.
1: Ara parlem de tres exemples paradigmàtics de bandes que des de la perifèria dels grans nuclis urbans han sabut crear un discurs propi i potent i que ha arribat molt lluny.

0: Tres bandes que des de Gandia i Alzira s'han guanyat un trosset de cel i han demostrat que omplir grans recintes no només és cosa de les grans bandes britàniques o nord-americanes.
1: I comencem, com no podia ser d'altra manera, per una formació que fa ben poc es va separar i que va deixar himnes que estan en la memòria de totes i de tots. Parlem de la banda de la Safor, Zoo.

0: Estiu va ser el seu primer gran èxit. Una cançó que va formar part del primer llarga durada de la banda, Tempestes venen del sud. Un tema que va aconseguir en només unes setmanes més de 1,5 milions de reproduccions. Això va ser el 2014. I 10 anys després dirien adéu als escenaris en una gira multitudinària.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Però anem per parts, perquè amb només 3 discos publicats, Zo és la banda en llengua valenciana més escoltada de tota la història. I això els fa valedors de qualsevol reconeixement, tant de dins com de fora de les nostres comunitats.

0: Cançó és el col·lectiu musical que va néixer de la imaginació del seu vocalista i líder, Toni Sánchez, més conegut com Pancho. Una gran banda que completaven Arnau Jiménez, Marcos Úbeda, Nacho Siscar, Héctor Galán i Toni Fort.
1: Ja, volen lligar-te un discurs a una bandera, tot el que eres seràs.
2: So va néixer com a projecte explícitament contemporani. La seva fórmula musical basada en el hip-hop, el breakbeat, el rock, l'ska o l'electrònica els feia compatibles amb cartells de festival de mig món.

0: Tres anys després de la seva primera aparició, So va publicar Raval, el seu segon disc. Un treball que es va consolidar com a gran banda. I és que els concerts es multiplicaven i els temes com este Ventiladors que sentim de fons s'instal·laren en l'imaginari col·lectiu de tota una generació.
1: Hi ha una verbena a la meua boca i la vam fer junts. S'està fent de dia, glops i fum.
2: El mateix títol d'este disc, Raval, diu molt de la procedència del grup i de la necessitat de transcendir a través de la seua música. La creació des de fora dels grans nuclis urbans, la perifèria com a centre, el Raval com a lloc on naixen expressions culturals tan fortes, intenses i decisives com les que ells volien transmetre a través de la música.

I des d'eixa perifèria i des d'eixa crida lluita aconseguien contar històries com la de la mestra Marifé Arroyo, amb un tema molt emotiu convertit en himne.

0: una de les grans fites que va aconseguir Zoo va ser la de funcionar com a col·lectiu des del principi i fins al final. Tots van formar part d'esta família i això és un dels motius que els va donar tanta força.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Zoo va demostrar que tenien molt clar el que buscaven al món de la música. Ells mateixos van voler portar les regnes de tot el que tenia a veure amb la banda, de no deixar cap detall en mans d'altres persones i gestionar-ho tot des de dins, de forma empresarial. Un fet que també es va convertir en un dels símptomes més evidents de l'esgotament.

Llepolies és el tercer i últim disc de So, un disc publicat l'any 2021. És un treball madur que demostra que han arribat molt lluny amb pocs anys de trajectòria. L'editen amb la seva discogràfica, So Records. El primer avançament va ser este tema que escoltem, Avant.

0: En este disc, el rap va deixar pas a un ritme més pop i que van connectar, si cap, amb un públic encara més ampli. Donen un pas endavant en la producció dels temes. La crítica social i política continua sent una de les marques de la casa, però amb Llepolies també deixen pas a l'humor i al joc.
1: Pins el país una illa, pins eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradiset

0: Zoo va internacionalitzar la nostra llengua i els seus directes en són una bona mostra. Van actuar pràcticament en la gran majoria de l'estat i a fora també se'ls va reclamar. En punts com Gran Bretanya, Alemanya, França, Polònia, Bèlgica, Japó, Palestina... Llocs llunyans on sonaven melodies com la de Tobogán, una cançó que sonava tant en escenaris foranis com en rebel·les i festes.
1: El temps és sols perversió, tu saps de mi massa.
2: Quan van anunciar la seua separació, So era capaç d'omplir estadis. I així ho van fer en la gira de comiat. Ho van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona, al Withing Center de Madrid, fins i tot al Festival Pirata, a la seua ciutat, Gandia.

0: Zero any de paró i de pandèmia, la que van viure...
1: Zo havia fantasejat amb la seva retirada des de feia ja uns anys. De fet, ja es va parlar abans d'editar Llepolies. Però un dia qualsevol, les xarxes van començar a cremar i l'anunci de l'adeu de la banda va aconseguir, amb tan sols 24 hores, milions de visualitzacions. I per a dir adeu, va llançar una cançó que servia de resum i alhora de testament. Va llançar esta que escoltem, Epíleg.
0: Però no vull jo pujar a un altar, castigar, demanar perdó, no arribar al dia, no soc religiós.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
3: Deu anys després de nàixer es va apagar la flama de Zo i els seus membres van començar a organitzar-se musicalment des d'altres plataformes com Malifeta. Però en este capítol de la història de la música popular valenciana vos havíem dit que analitzaríem tres casos de bandes que van triomfar fora de les nostres fronteres i ara és el torn d'altres gandiencs, la Raïda.

0: Gran grup d'amics d'11 components abanderats per un terme que defineix perfectament el seu estil, mestissatge de combat. Un còctel sonor on cabia des del reggae fins al jazz, passant pel rock, el hip-hop, l'ska i la música urbana. En un dels seus primers temes, Raíces, la banda va col·laborar amb La Gossa Sorda.
1: De Gandia al món, com els agradava i recalcar. I és que cal destacar un fet que no pot passar desapercebut. El vocalista principal, Pablo Sánchez, és el germà de Pancho, el cantant de Zoo. Una nissaga familiar que ha demostrat que els escenaris i la indústria musical es porta també a la de

0: Després d'unes primeres maquetes, un llarga durada autoeditat i dos estius sencers sense parar de girar, arriba el segon treball de la banda, El lado de los rebeldes, publicat l'any 2012 amb la producció de l'alemany Uwe Hoffmann. En este disc mostren la seva vessant més rockera i festiva, una vessant enfocada clarament als directes com este de Mar en Mar.
1: Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra.
2: La seva música ha sigut considerada com a música d'intervenció, amb un missatge social i de denúncia molt fort i que va arribar molt bé al públic de tot l'estat, ja que el seu següent treball, Así en el cielo como en la selva, va ser un dels més exitosos de la banda, amb cançons himne com A la sombra de la sierra.

Este disc mostra una banda més sòlida i una maduresa musical i compositiva molt més forta que anys enrere. Un treball que els va portar per la gran majoria d'escenaris importants i que va marcar la història del grup. D'este disc també trobem cançons com esta, Elegiré.

La internacionalització de la seva música arribaria una miqueta més tard, amb l'edició del següent disc, Entre poetes i presos, l'any 2016. La Raíz va girar per països com Argentina, Mèxic, Xile, Colòmbia i gran part dels més importants escenaris europeus i fins i tot alguns d'Àsia. Allí podíem escoltar cançons com el seu tema Nos volveremos a ver, una cançó amb la que anunciaven una retirada dels escenaris i una multitudinària gira.

0: un adeu que mai va ser definitiu, però que va durar prop de 6 anys, ja que el 2024 la banda va anunciar un renaixement als escenaris i una gira de concerts que es va portar per tot arreu de nou a ajuntar al seu públic més fidel. Este final de los que cayeron durante el camino.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: I continuem amb els exemples de bandes que han assolit el seu èxit a dins i fora de les nostres comarques. I sempre des de punts allunyats a les grans poblacions. Arriba el moment de parlar d'un altre grup multitudinari d'amics que en este cas ve d'Alzira i que també ha sigut clau per a una generació.

0: 2012, un grup de 12 amics de la Societat Musical d'Alzira decideix traslladar l'esperit de les xarangues del carrer a dalt dels escenaris. Entenen a la perfecció el carrer i la festa i aconsegueixen traduir eix esperit i eix energia a un format pop i de gran festival.
1: La Fúmiga mescla instruments de vent i percussió de banda de carrer amb lògiques de brass bands europees i amb l'ADN de l'alternativa valenciana. Espremedors, de l'any 2019, és el primer àlbum de la banda. I ahí és on es troba un dels seus majors èxits, Mediterrani.

0: Parlem d'un himne que va situar la banda en el punt de mira de les noves generacions. El disc Espremedors va de l'ska-punk fins a ritmes més pop i llatins i comença a deixar patent que la sonoritat d'este grup d'amics d'Alzira suposa alguna cosa més que la jaranga dels músics de la banda.
1: El disc es va emportar un bon grapat de premis i la fúmiga va entrar per la porta gran a l'imaginari col·lectiu d'una escena que necessitava recanvis generacionals i que els va rebre amb els braços oberts. Des dels primers moments de la banda, les col·laboracions han sigut una constant en la fúmiga, com la que vindria amb Detalles, Havia de passar.

0: Havia de passar forma part de l'EP Pròxima Parada, un esglaó anterior del que serà el seu segon llarga durada, Fotosíntesi, que presenta la cara més madura de la banda sense deixar les melodies festives de la seua potent secció de metalls.
1: El directe es converteix en el punt fort de la banda i la comunió amb un públic intergeneracional és una de les claus de l'èxit de la Fúmiga. Els directes són energia constant, tornades de cor col·lectiu i una alegria que pot ser festiva, però també, no ho oblidem, reivindicativa.

0: El poder de la fúmiga és reivindicar la cultura de banda com a pop contemporani. Són la prova que a les nostres comarques hi ha una infraestructura musical popular que pot alimentar projectes actuals sense cap complexe.
1: Jo que pensava que ho sabia tot, no cal que m'expliqueu que ja sé com funciona el món.
2: Però tot el que comença té un final i el següent disc de la banda del 2024 es convertiria en l'últim treball. Tot està per fer.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Em pregunten per què vaig arribar tan tard.
2: Tot està per fer és el disc més madur. Marc de Sousa, de nou, es posa als comandaments de la producció d'On ixen temes com Ja dormiré, un èxit corejat per milers de persones als concerts.
3: Ara ja tinc pampos amb unes braves.
4: No aniré diner, que
3: m'ho anem de cales. No me ratlles, no me ratlles.
5: Aniré avisant-vos cada 4 hores.
3: Ja m'he oblidat, em van a matar.
4: Si no, tampoc aniré a sopar, sorry.

0: Després de 13 anys de música i més de 500 concerts, la banda va posar fi a la seva trajectòria i va anunciar una gira de comiat multitudinària amb escenaris com el Palau Sant Jordi o el Roig Arena de València.
1: Ven que bufa de llevant.
0: Però abans van regalar una última versió d'aquell tema que els va fer saltar a la fama i amb les col·laboracions que van ser marca de la casa.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
2: El capítol d'avui acaba així. És que la música popular valenciana abasta molts estils i en cada època demostra la seva capacitat d'adaptar-se i la seva originalitat. En este cas, hem viscut les històries de tres bandes que des de Gandia i Alzira han assolit el cel amb estils molt diferents. Tres bandes amb vocació de col·lectiu, amb ànima festiva i amb esperit reivindicatiu. Tres bandes amb cançons convertides en himnes que formen part ja de la nostra vida. Ens escoltem pronte. Adéu.

0: marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: Apunt Ràdio.
5: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
6: Vols dir?
5: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
7: Missatge rebut.
5: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
8: Això és una equivocació.
5: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
9: He trucat, he trucat, amiga.
5: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
10: I és correcte!
5: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
11: Això és de veres.
10: És de veres, és de veres.
5: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
12: Molt millor.
5: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Oh! I això és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u, àtones.
13: Que diu que què?
5: La institució, la universitat, la UNESCO...
13: Ah, ara ho he entès.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
4: Apunt Ràdio.
14: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
15: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
16: Is that really wise?
17: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En Apunt Ràdio, posem l'accent en tu.
18: Som la veu de tots. Som... Apunt.

0: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Avui parlarem de salut mental. Però tu tens clar què és la salut mental?
3: Sí. No.
2: El concepte de salut mental està relacionat amb la promoció del benestar físic i psíquic.
4: Ah, ara ho he entès.
2: La prevenció de trastorns mentals i el tractament i la recuperació de les persones.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: I no té res a veure amb debilitat de caràcter ni tampoc és culpa de la persona.
3: Home, pues clar.
2: Moltes vegades els problemes de salut mental venen causats per experiències vitals traumàtiques, per una falta d'autoestima, per situacions econòmiques adverses o per l'estrès.
6: Està tot molt mal. Està tot molt mal.
2: I en tots els casos resulta molt important la prevenció.
7: A base de bé.
8: A base de bé.
2: Una manifestació d'un problema de salut mental pot ser desenvolupar una addicció.
7: Ah, ah, vale.
2: Fixeu-vos que addicció i addicte és amb doble D, com addiction i addicted en anglès.
9: Molt bé, molt bé. Estupendo.
2: Altres trastorns són l'ansietat, relacionada amb fòbies, trastorns de pànic, i la depressió, que són els dos molt comuns.
10: Molt mal està tot.
2: També tenim els trastorns alimentaris i l'esquizofrènia. Cal anar amb compte i no confondre estos trastorns amb malalties com l'epilèpsia, ni tampoc amb condicions genètiques com la síndrome de Down, que no és una malaltia, eh?
11: Això és un equivocació.
2: Ni amb trastorns neurològics com la síndrome de Korsakoff o la de Tourette.
12: No!
2: En els fenòmens batejats amb el nom dels científics que els van estudiar,

0: posem la majúscula inicial i no adaptem l'accentuació.
1: Claro.
0: Com, per exemple, la síndrome d'Asperger.
2: Correcte!
0: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A punt ràdio. Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
4: Un 5 d'agost es va culminar amb èxit la instal·lació del primer cable telegràfic transatlàntic. Esta infraestructura submarina va aconseguir connectar per primera volta de manera relativament instantània els continents europeu i americà a través de les profunditats de l'oceà Atlàntic. Va ser el resultat d'un ambiciós projecte liderat per l'Atlantic Telegraph Company, però la cosa no va aconseguir-se a la primera, com podreu imaginar. Després de diversos intents i desafiaments tècnics considerables, es va aconseguir estendre un cable de coure aïllat entre la costa oest d'Irlanda i l'illa de Terranova, al Canadà. La complexitat de la instal·lació, que implicava el desplegament d'un cable de milers de quilòmetres en un entorn marí hostil i desconegut, va convertir el projecte en una proesa d'enginyeria sense precedents per a l'època. Aquella infraestructura va obrir una nova era en les comunicacions internacionals. Fins aleshores, els missatges entre Europa i Amèrica del Nord es feien bàsicament a través d'embarcacions. Amb la posada en funcionament del cable telegràfic, la cosa es va reduir a només uns minuts. El primer missatge oficial transmès a través d'esta connexió va ser un telegrama de la reina Victòria del Regne Unit al president dels Estats Units, James Buchanan, un acte simbòlic que il·lustrava el potencial transformador de la novetat tecnològica. Tot i l'entusiasme que va generar, la bona veritat és que va tindre una vida útil molt curta, perquè va fallar a les poques setmanes per problemes tècnics relacionats amb l'aïllament i la tensió del cable. Però la decepció no va frenar l'impuls de la comunicació transatlàntica. Durant les dècades següents, es van implementar millores tecnològiques que van permetre establir una xarxa de comunicació submarina fiable i duradora. Però no hi ha dubte que aquell primer dia es va plantar la llavor d'un món molt més connectat. El 5 d'agost del 1858.
3: Comprimits efervescents.
5: Punt podcast.
6: Quan em va arribar la notícia de que mon tio estava molt malalt i que la mort ja el rondava, no ho vaig dubtar i vaig abandonar Tívoli per acompanyar-lo en els seus últims moments en aquest món. No em vaig separar d'ell fins que el nostre senyor se'l va endur. No podia fer una altra cosa.
7: Roderick, on estàs?
6: Oncle, estic ací, al teu costat, agarrant la teua mà.
7: Apenes és ja una mà, això que agarres. Roderic, tu creus que m'estimen?
6: Ell, que em va tractar com a un fill i que em va preparar des de ben jove per poder-lo succeir en el futur, ara estava a punt d'abandonar-me a la meua sort. No el podia decebre. I no ho anava a fer. No anava a permetre que els italians ens feren fora de Roma. Els Borgia ens havíem guanyat el nostre dret a la cúria i jo anava a lluitar per ell.
8: Borgia, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 3. Roderic mou els fils.
6: Soc Alexandre VI, el segon papa Borgia, nebot de Calixte III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Encara que no seré l'únic que te la conte, el professor d'Història de l'Església a la Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica de València, el pare Miquel Navarro, és un bon coneixedor del que va passar després del traspàs de Montió.
9: A la mort de Calixte III, pues, es va desencadenar a Roma una violenta reacció contra els seus paisans, promoguda pel Sorcini, que es va estendre esta, diguem, reacció també a altres llocs, altres ciutats dels Estats Pontificis. Però, malgrat aquesta situació adversa, el cardenal Roderic de Borgia, que estava en Tívoli, va tornar a Roma.

0: I allí, per exemple, va dissuadir el seu germà Pere Lluís, que era capità general de l'Església, del seu projecte de fer-se amb el control de Roma per l'autoritat en contra del col·legi cardenalici. Li va aconsellar més bé pactar, vol dir, en el col·legi cardenalici, i, de fet, quan Calís III pues, va faltar, la mediació de Roderic de Borja va ser transcendental perquè el seu germà accedira a lliurar el castell Sant'Angelo, col·legi cardenalici, i se n'anara de Roma, abandonara Roma.
1: Tots els nostres familiars van fugir, també. I només jo vaig romandre vetllant el cadàver de Montio a la Basílica Vaticana, a Sant Pere. Mentre en els carrers de Roma es produïen violents aldarulls contra els seus paisans. Les nostres cases van ser saquejades, entre elles el mateix Palau Cardenalici.
0: Bé, amb aquesta actitud, Roderic de Borja mostrava la fermesa del seu caràcter, semblant al del seu oncle difunt. I també mostrava la seva decidida voluntat de romandre a Roma, disposat a continuar el camí iniciat per Calís III i tractar de tornar a situar els Borja, si fora possible, en el soli pontifici, com de fet ho va aconseguir. D'altra banda, li movia també a quedar-se en Roma els interessos econòmics, perquè era vicecanceller de l'Església. I l'exercici d'aquest important i reditiu càrrec li exigia estar en la ciutat eterna, perquè en cas contrari s'exposava a que el següent papa entregara el càrrec a un altre cardenal.
2: Vols una copa, mare? Se suposa que és molt bo, encara que a mi em sembla bast. Els romans ens consideren bàrbars, però més enllà del seu nas, pensen que s'acaba la terra. Hem de caminar amb molta precaució per a no caure del món.
3: Fill meu.
2: Però el bàrbar no ho és pel seu lloc d'origen, sinó per com d'infantil resulta la seva incapacitat d'entendre el món. Al gos i al ruc, ningú els pregunta d'on procedixen, veritat? Perquè tothom entén que la seua imbecilitat té un origen que no és geogràfic. Al teu germà li deien lo straniero. Ho sabies? El papa de Roma. Ni més ni menys.
3: Fill meu.
2: Dis-me, mare.
3: Hauries de pensar què faràs.
2: Com que què faré?
3: No em parles així. Que no sóc una serventa ni un cavall. Els Borja no són populars a Roma, Roderic.
2: I què hi ha més popular que un papa, si es pot saber? Perquè Borja era el papa que ha mort. I Borja serà el que acaba el seu treball. I escolta bé això, mare. No he de decidir res, perquè el destí no és una cosa que es decidisca. Gràcies a mon tio Calixte III vaig aprendre molt de com funcionava Roma. Des d'un primer moment, em va voler al seu costat i això em va permetre conèixer tots i cadascun dels racons del Vaticà. I a poc vaig crear una xarxa per a la nostra família, per a protegir-la i engrandir-la. Escolteu, si no, les paraules del professor d'Història de l'Art de la Universitat Politècnica de Gandia, Santiago Laparra.
4: Quan el seu oncle Calixte III va nomenar vicecanciller a Roderic de Borja fins a l'any 1492, en què Roderic de Borja va estar triat papa Alessandre VI, aquell avispat cardenal de Xàtiva, Roderic, va desenvolupar el càrrec de vicecanciller. Això, el resultat és que quan Roderic de Borja va estar triat papa, era aleshores el cardenal més ric del conclavi, però, a més, en segon lloc, qui millor coneixia els corredors, els recovecos i els secrets del Vaticà. I ambdues coses van resultar fonamentals per a que, per segona vegada, un altre valencià eixira triat papa, com Alessandre VI.
5: No me l'ompliques tant. No
6: no pots

0: Quedar-te un dia més?
1: Un dia, 100 nits, 1000 vides. Em quedaria fins a la fi de Roma, bella Francesca. Però algú ha d'agafar el timó del món? Que este vaixell està ple de forats i les rates no són bones marineres.
0: Què dius?
1: Escolta, Francesca, has sentit parlar d'Adán?
0: El de la parada de fruita.
1: No, no dubte de la qualitat de la fruita del teu amic Adán. I en part, és de fruita que parlem. Però l'Adam del qual jo et parle era un home que ho tenia tot. Tota la bellesa i voluptuositat del món. Tot, menys la força i la convicció necessàries per a complir amb el seu destí i protegir el que li havia sigut donat i era seu per dret. Es va deixar portar per algú, un ser tan vell com tu eres. I quan va mirar de nou al seu voltant, no hi quedava res.
0: Com en un incendi?
1: Sí, els incendis els provocaren el desig i la debilitat d'esperit.
0: Et quedaràs almenys aquesta nit?
1: No hi ha incendi que m'ho impedisca. Un cantant de Xàtiva, com nosaltres, un tal Raimon, li posà música al segle XX al poema Elogi dels diners, d'Anselm Turmeda, un coetani nostre. I com ell advertia, s'havien d'emprar bé els diners en la nostra causa, com explica l'escriptor i estudiós borgià Joan Francesc Mira, autor de Borja Papa.
2: El Rodolí Borja veu que o s'organitza un suport i uns recursos econòmics o està perdut. I aquests 30 o 35 anys són els anys en què ell, com a secretari d'aquella espècie de ministeri, a més com a, i com a cardenal important i molt influent, i com a cardenal que a més se va fent ric a base d'ocupar diòcesis i abadies i cobrar i quedar-se els recursos econòmics. No? Però tot això ho va reunint i acaba, al cap d'aquests 30 anys, doncs el pa és el cardenal més poderós, més influent, més poderós i més ric, amb la qual pot organitzar-se el seu propi nomenament. I mentrestant va també assentant bases territorials. Un bisbat així, una abadia allà, que això també suposa una estructura de poder. I sobretot, una cosa molt important és que, diguem, compra el ducat de Gandia, que és una base de poder molt important en recursos i en poder real. El ducat de Gandia és entrar dins de l'alta aristocràcia valenciana relacionada ja amb la família real, també.
3: Buongiorno, benvolgut Roderick. T'agrada la música?
1: M'agrada no perdre el temps. Què vols, Ascanio?
3: Parlar amb un amic. Gaudir del sol que avui banya aquest balcó tan fred normalment. Escoltar el cant dels ocells mesclant-se amb la música que prové des del claustre. Quina altra cosa voldria?
1: Insultar-me, com fan els teus amics. Demanar el meu suport perquè el papat no perdre la puresa romana que tant demanen molts.
3: No desesperes, benvolgut Roderic. La gent parla. Sempre és així. I sempre ho serà.
1: I de qui parla la gent? Tu també insinues que estic comprant voluntats? Vols enfrontar-te a mi?
3: Les voluntats no es compren, Roderic. Ja ho aprendràs. Se sedueixen. Perquè els diners només són símbol i els símbols són metàfores. L'única cosa que compta és el poder. Roderic, no vinc a insultar-te. Vinc a oferir-te la meva voluntat.
1: I com és això? El vi ha fet que oblide quan ens van fer amics tu i jo? I hauria d'haver-te regalat alguna cosa pel teu aniversari, ja que ara som com germans.
3: És una mica més melodramàtic, ja ho sent. Jo no puc guanyar. Els comptes no menteixen i sóc home pràctic, estimat Roderic. El meu pare era un condotiero, no un soldat. Lluitava per ell mateix, no per l'idealisme d'uns altres. Diguem que un bagul amb poques coses és millor que un bagul buit i que amb poques coses es poden comprar a muntó de coses. Necessitaràs ajuda per a ser un gran papa, Roderic. Eres ambiciós. Deixa'm ajudar-te a aconseguir-ho.
1: La diplomàcia és un art en el qual t'has de saber moure en la vida, sobretot si et dediques a la política. I què era, si no, el que fèiem a Roma?
4: Roderic de Borja havia heretat les qualitats polítiques i diplomàtiques del seu oncle Calixt i va saber utilitzar-les hàbilment per a la seva promoció personal. Per a aquest fi va procurar mantindre's al marge de les lluites partidistes dins del col·legi cardenalici, sense assenyalar-se com a partidari d'un grup o un altre, procurant acontentar hàbilment a tots com a home pràctic, perquè era fonamentalment pràctic. A més, va exercir el seu càrrec de vicecanceller amb diligència, accelerant l'expedició dels documents pontificis. I així es va guanyar fama de bon administrador i hàbil polític. De fet, Roderic era tingut per persona de viu enginy, bon coneixedor del dret canònic, expert en l'administració curial i hàbil en el maneig dels assumptes polítics i diplomàtics. I va saber utilitzar hàbilment totes aquestes qualitats per accedir al papat.
1: Encara que també calia compensar aquells dels quals havia aconseguit el seu suport.
5: Està estudiat que la via, la manera, va ser el suborn. Aprofitant les suculentes rendes que gaudia Roderic de Borja gràcies a una extensa nòmina de bisbats i arquebisbats, inclòs el de València, el seu càrrec de vicecanciller i altres de governador de les marques d'Ancona, etcètera, etcètera. Tot això eren rendes, tot això eren diners que ell tenia que aprofitar ben aprofitat en el conclave de 1492 per a engrassar convenientment les voluntats dels cardenals que el voltejaven, de tal manera que, per lo vist, i segons el diari de Jacob Burckhardt, el seu mestre de cerimònies del Vaticà, els darrers flecos d'aquesta conversa en els cardenals es varen solventar amb el poderós cardenal Ascanio Sforza als urinaris del Vaticà.
1: Però què podia fer jo contra les ambicions d'aquells que desitjaven pujar en l'escalafó per servir a Déu, si jo em podia aprofitar d'això i servir-me'n també d'ells?
2: Ells havien anat preparant la seva base, diríem, d'influència i tal, per aconseguir que una majoria de cardenals el votara. Alguns els havia col·locat ell, eren partidaris seus, altres perquè eren catalans o algun portuguès que també era partidari seu. I a banda d'això, tu, si em votes a mi, si jo sou papa, te faré bisbe d'ací, el que bisbe d'allà. Mira quines són les diòcesis vacants, i et col·locaré allí, tindràs una bona renta, per tant, ara, tu, paga. Això era simonia, és a dir, comprar un càrrec eclesiàstic amb recursos, amb ressorts de tipus, que no tenen res a veure, pues sí, és veritat, però és que no era tan estrany, era bastant habitual. Inclús era bastant habitual a l'hora d'aconseguir una diòcesi o un d'això, que en realitat hi havia molts eclesiàstics que volien ser bisbes o arquebisbes per les rentes. La mateixa diòcesi de València tenia unes rentes molt altes. Per deixar rentes li pot comprar el ducat de Gandia.
1: Podreu jutjar-me, si voleu. Però tal vegada Maquiavel tenia raó i la finalitat justifica els mitjans. Però heu d'entendre que les regles del joc del moment eren les que eren i havíem de jugar amb ells per tal d'aconseguir els nostres objectius. Finalment, el 26 d'agost de l'any 1492, vaig ser coronat amb la tiara papal i em vaig posar l'anell del pescador. I vaig triar el nom d'Alexandre com a papa, en honor a Alexandre el Gran. Vaig arribar a ser papa al segle XVI. Venien anys fascinants per a la història de la humanitat. En el pròxim episodi coneixerem tots els canvis que s'anaven a produir en aquell any de 1492. Amb els reis catòlics expulsant els jueus de la península, el descobriment d'Amèrica i el meu paper en eixos esdeveniments. I coneixereu els meus fills i el llegat que vaig deixar per a la història.
0: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Isabel de Borja, Raquel Romero. Francesca, Patricia Villanueva. Ascanio Esforza, José Miguel Soria. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, Història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
7: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt, Redi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
8: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
10: De tu

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Amigues i amics, estem recordant els millors moments viscuts al programa de les vesprades en una setmana del mes de maig en el que l'oratge ja apuntava bona cosa de calor. I els nostres convidats es van fer passar moments meravellosos i ens contaren aventures apassionants. Per exemple, sempre estrenava a València la pel·lícula valenciana carregada de premis Cel meu, infern teu, amb Sandra Cervera, Tània Fortea i Víctor Palmero. Escolteu.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: No sé què. Tindrà lloc preestrena d'una pel·li amb ADN valencià. La pel·li conta la història d'un amor, no sé si dir impossible, difícil, sí. Difícil, sí. Impossible, a lo millor, també un drama romàntic, un thriller psicològic, ambientat en l'Espanya dels anys 70.
1: Clar, en aquella època, dos dones que s'enamoren...
0: Fàcil no ho tindrien les persones.
1: Però un mola, perquè ja estàvem contant els dos quincets de la pel·li, el que ens hem mirat, que una història d'amor molt bonica, la cosa de la història d'amor entre dos dones, en aquella època tot així no de tanta amagatall i això, però que té thriller, que té tensió, que hi ha d'allò.
0: És un historion.
1: Sí, i la repressió de l'època, clar. I viure aquest amor de manera clandestina, però també, clar, l'amor quan esclata. I la lluita de dues persones per viure aquell amor lliure. És un llargmetratge, a més, participar per esta casa, per a punt, sentim orgullosos, i es podrà veure en les sales a partir del pròxim 5 de juny.
2: Quiero que me veas como una persona...